Hi ha una edat en què qualsevol cosa podia ser extraordinària, una bicicleta sense rodetes, un cargol trobat a la platja, una espasa de fusta, o simplement jugar, fins que la mare ens cridava des del balcó: Toni! Érem nenes, nens, però sobretot eren molt vius, molt presents, molt capaços d'emocionar-nos amb gairebé qualsevol cosa. Aquesta cançó ens porta precisament allà. Esa vieja melodia, el Canca i Sole Jiménez.

0: I ara us proposem el que sona. És un viatge a un rubí que ja no podem veure, un rubí d'edificis, d'espais, de racons que han desaparegut, però que formen part de la memòria de la ciutat, com aquesta cançó que deixa empremta. Aquest diumenge el Centre d'Estudis Rubinencs ens convida a recuperar tot això en una ruta pel centre de Rubí, al mateix temps a mirar aquells elements que encara conserven però que estan en risc de desaparèixer. Serà diumenge, 11 d'octubre, a les 11 del matí. En Jordi Vilalta ens explica què hi trobarem. Escoltem aquesta entrevista que la Mariona Jerez li ha fet al Jordi Vilalta.
1: Avui m'acompanya el Jordi Vilalta del Centre d'Estudis Rubinencs. És la ment darrere la ruta del Rubí desaparegut, una ruta que porta de forma gratuïta els assistents per edificis emblemàtics de Rubí que han desaparegut durant els últims 40 anys o que estan en perill de desaparèixer. Però el Jordi ho explicarà molt millor. Comencem amb el més bàsic.
2: Sí, bueno.
1: Què és la ruta?
2: Sí, la ruta, bueno, no sé si sabeu què és el que són les Jornades Europees de Patrimoni, que és una activitat cultural que es fa cada any, promoguda pel Consell d'Europa i la Unió Europea. Va començar l'any 1984, i llavors aquí a Catalunya també es celebra normalment a l'octubre, sempre a mitjans d'octubre, no? Llavors, el lema d'aquest any, que té totes les jornades a nivell general, és Patrimoni en risc, reviure, resistir, reimaginar. Cada any hi ha un lema, no? Llavors nosaltres hem proposat fer, bueno, hem projectat fer una ruta pel patrimoni arquitectònic de Rubí que està en perill de desaparició o bé ha desaparegut ja, però durant els últims 40 anys. És a dir, va haver una època als anys 70-60 que es va fer molta expansió urbanística a Rubí i van desaparèixer molts elements emblemàtics, però també entre els anys 80 i fins i tot a principis del segle XXI també han desaparegut edificis que tenien el seu interès històric i arquitectònic, no? Llavors farem una ruta a través de tots aquests elements.
1: I explica'm una mica, quins són aquests edificis, quins edificis inclou i cadascun quina importància té?
2: Sí, mira, començarem a la plaça de l'Ajuntament, a les 11, vale? I aleshores la ruta serà guiada pel Sergi Cano, vale? Que és el que el noi que sempre fa les nostres rutes guiades normalment, i llavors el primer que faríem és visitar, perquè ja s'ha aparegut, fer un esment de la Torre Modesta, que estava on està ara el Quirón, vale? On està el Centre Mèdic Quirón, que abans havia vingut la SEAT, estava allà situada aquesta casa. Llavors nosaltres cada vegada que tenim un element que ha desaparegut, doncs ensenyarem la fotografia i explicarem una mica la seva història, no? Aquesta era una torre es va construir entre 1910 i 1911, cap a l'any 80 o els anys 70 es van derrocar. L'any exactament no el desconec, però es van derrocar també fa uns quants anys. Llavors també passarem per la fascina de Cal Corrons, vale, que encara es conserva, però en bastant mal estat. I aleshores també hi ha la casa. I això és una fascina molt important perquè en el segle XIX fabricava aiguardent i s'exportava per molts llocs de la península hispànica, no? Vull dir, tenim aiguardent de Rubí per tot arreu que es fabricava aquí, no? I té el seu interès no només arquitectònic, sinó també de història econòmica, no? Uh-huh. I després de la fascina de Cal Corrons, bueno, també parlarem de la casa, no? Vale, que suposo que el POUM la respectarà, no ho sabem encara perquè estan en fase d'al·legacions al POUM. Uh-huh. Això també és un tema que també és important, no? Després hi ha la Casa Llong, que la pobra està super malament, la Casa Llong, que és també de principis del segle... Bueno, és a finals del segle XIX, vale? Principis del XX, i, bueno, com sabeu, està allà pues, en molt mal estat, no? I després també, bueno, hi ha alguns elements que potser no eren tenien tanta importància arquitectònica, però que també té el seu interès, com per exemple, que es van derruir fa molt poc, per exemple, la casa del forn Preses, que estava a la plaça Catalunya, vale? A la plaça del Casino. Llavors aquesta la van enderrocar el 2016 i una casa pues, de tipus una mica... Tenia el seu interès, tenia elements modernistes, esgrafiats i tot això, i a més, en plan d'història econòmica també, perquè era un forn de pa, que era bueno, bastant antic, que va ser fundat el 1881. No? Després també... Bueno, parlarem una mica de la Font de l'Oca, sempre de la plaça de Catalunya, que aquesta també va desaparèixer als anys 80, però de manera misteriosa. I aleshores no se sap ben bé, va anar a parar, no? Un dia va desaparèixer, però bueno, era un element que era important. Era una de les poques escultures que tenim de tipus figuratiu a Rubí i ara ja no hi és, no?
1: I no se sap què va
2: aleshores,
1: passar.
2: Aleshores també... Sí, no se sap ben bé. Jo no he intentat esbrinar-ho, no sé si... No sé. Després també ens dirigirem cap a la zona dels Maristes, vale? uh-huh. on estava la Josa, uh-huh. i parlarem de la Torre Blanca, vale? La Torre Blanca era una casa que es va enderrocar fa poc, suposo que fa uns 20 anys o així, més o menys, per fer aquest bloc de pisos tan alt que hi ha anant cap a, o sigui, entre la, o sigui, el carrer Magallanes, al final del carrer Magallanes, bueno, al final no, el carrer Magallanes, abans d'arribar als Maristes, a mà esquerra, vale, venint del centre, hi ha tots uns blocs de pisos molt alts, doncs allà estava la casa aquella, que alguns molts se'n recordaran, jo també, quan anava a col·legi sempre passava pel davant, per anar als Maristes, d'aquesta mm-hmm. casa. I després ens anirem cap al carrer, el carrer Monturiol, uh-huh. ai, Monturiol, perdona, el carrer Magí Ramèntol, uh-huh. i parlarem de la desapareguda Torre Ricard. La Torre Ricard estava situada a la cantonada entre el carrer de Sant Isidre i el del Magí Ramèntol. I era una torre modernista que es va enderrocar, crec que va ser el 2001, sí, el 2001, i aleshores es va poder salvar, l'únic que es va poder salvar és una capelleta de Sant Isidre, que ara la tenen posada en un altre lloc del carrer, una família del carrer la va salvar in extremis, quan estaven enderrocant la casa, que va ser un estiu, l'estiu sempre és quan fan aquestes coses, que la gent està de vacances, uh-huh. i es va poder salvar. I després també, l'últim, parlarem d'unes torres que es van enderrocar fa poc, que eren les de la... és el carrer Prim, les torres del Rigol. Vale. Mm-hmm. Que, bueno, això és... el cas és que el problema és que hi ha moltes d'aquestes cases, i com no estan incluïdes en el catàleg, la catàleg hi ha, s'han de fer una sèrie de hi ha una sèrie de característiques que fan que un element pues, sigui més interessant que l'altre, però esclar, també hi ha cases que potser no tenen la condició perquè estiguin inclosos al catàleg, però també tenen els seus elements històrics, pues, clar, llavors, com no està al catàleg, pues, es van enderrocar, no? I és això. Però nosaltres vam poder recuperar alguns elements d'aquestes cases, del Rigol, alguns mosaics, i també explicarem pues, el que eren un indiano pues, que va fer aquestes cases aquí al carrer Prim. No? I aquí pues, acabaríem el recorregut aquest, no? Reivindicant una mica aviam si podem conservar tots aquests elements i manifestant també que no... que la conservació del patrimoni arquitectònic no té, és compatible totalment amb el tema del progrés i de... i d'avançar cap endavant, no? Vull dir, sempre hem de tenir unes arrels clavades al terra, conservar el nostre patrimoni, la nostra identitat, però projectant-nos al futur, no? Això és la idea que volem transmetre una mica, no?
3: I deixa'm que et pregunti, perquè al Centre d'Estudis Rubinencs no heu fet només aquesta ruta, vull dir, heu estat fent molts sí. tipus de rutes. Quins altres tipus de rutes podem esperar o hem vist del Centre d'Estudis Rubinencs?
2: Sí. Nosaltres, per exemple, col·laborem amb el Consorci Sanitari de Terrassa, i cada mes aproximadament es fa una ruta de tipus comunitària, guiada pel Sergi també, que expliquem aspectes diferents de Rubí. Per exemple, l'última que es va fer va ser el dilluns, crec que va ser el dia 28, sí, que era del Rubí vitivinícola. I vam passar per tots els elements que testimonien pues, la importància que va tenir el vi i el cep al Rubí d'abans, no? Uh-huh. Aleshores, bueno, hem fet també rutes per masies, que van tenir molt èxit, això ja estic parlant, per exemple, fa 2 o 3 anys, i bàsicament el que fem ara és això, els Camins de Vida, que és aquest projecte destinat a persones amb diversitat funcional psíquica, però que està obert a tothom, i bueno, ara també tenim un projecte a fer una sortida a Can Corbera, que és una masia que està fora de Rubí, que està a les Fonts, que és del president del grup de col·laboradors, que és el Francesc Margenat, i que allà bueno, té una importància històrica bastant important perquè, a més, es conserva molt mobiliari de l'època, era com una mansió, quasi, no? Vull dir, per dintre es conserva molt mobiliari, era bueno, una residència benestant, no? I, a més, té una petita mostra, una annexa, amb armes de la Guerra Civil, que és una col·lecció particular, bueno, està tot legalitzat i tal, inutilitzat i tal, i es pot veure, no? Mm-hmm. I, bueno, és... Sí, sí, digues, digues.
3: Bueno, no, t'anava a dir que et volia fer una última pregunta, sí. que és, parlem del Rubí desaparegut, no? Hi ha algun edifici d'aquests que han desaparegut que t'hagués agradat poder salvar?
2: Bueno, clar, a tots, perquè el de la Torre Modesta, per exemple, era molt maco, que estava aquí en el Quirón. I després també la Torre Ricard, també. I, bueno, també havia la casa de Cal Notari, que estava al costat, que aquí no... És clar, és que hi ha molts. Llavors hem de fer una selecció, perquè si no la ruta seria molt llarga, no? La casa de Cal Notari, que hi va viure el Josep Carner, que va ser inclús ministre de la República i que va ser un dels que... dels que van impulsar també el tema de les escoles Ribes, que va... del patronat i tot això, doncs allà tenien, era, bueno, després va ser d'un notari, i llavors aquella va desaparèixer, però bueno, jo era petit ja, encara l'havia vista, potser devia ser cap als anys 70, perquè als anys 70 van desaparèixer moltes coses. Va desaparèixer també la masia de Calcabanya, de Can Cabanyes, i també el teatre Cinema Domènec. També el Molí de la Bastida. Vull dir, va ser una època de gran expansió urbanística a Rubí, que van, bueno, no es tenia en compte... Ara, avui dia, hi ha lleis que protegeixen el patrimoni, però que en aquella època encara havia la dictadura i allà, doncs, qualsevol deia alguna cosa, no?, en contra. O sigui que si havia de fer-se pisos, es feien i ja està. Sí.
3: Bueno, Jordi, doncs moltes gràcies per explicar-nos una mica sobre el Rubí desaparegut i espero que el pròxim diumenge 11 d'octubre molts rubinencs i també no rubinencs vinguin a fer la ruta amb vosaltres.
2: Perfecte, ara moment tenim 26 inscrits, però bueno, vull dir, suposo que anirà pujant.
3: Esperem sí, que sí. Pues, moltes gràcies per estar aquí.
2: Molt bé, de res, a vosaltres.
0: Quan parlem de blues, probablement molts tenim al cap la imatge d'un home amb una guitarra cantant les seves penes, els seus desamors, les seves desgràcies, eh? Però aquesta és només una part de la història, perquè en els anys 20 algunes de les grans estrelles comercials del blues van ser dones afroamericanes. Dones que pujaven als escenaris, cantaven públicament sobre coses en aquella època, podíem dir... que amb moltes altres dones podien explicar només en privat. Sexe, infidelitats, diners, alcohol, relacions complicades, però també de la llibertat i el dret a decidir sobre la pròpia vida. Avui volem recuperar aquesta història amb Carles Pujante, de la Societat de Blues de Rubí. El president descobrí com aquestes dones van convertir el blues en alguna cosa més que una música trista. També música de festa, de transgressió, de llibertat i fins i tot d'emancipació. Carles!
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Escolta'm, deixa'm que comenci per una notícia que m'ha semblat... Ara parlem d'aquestes dones, eh? Però és que el dia de Tots Sants teniu una banda que ve de Chicago, dels Estats Units, de Chicago, que ve cap aquí, a la masia de Can Ramoneda. Explica'm això.
4: Bueno,
0: Aquí, al micro, posa't aquí al micro.
4: Aquí?
0: Ahí.
4: Vale.
0: Apropa el teu cos
4: perfecte,
0: al micro.
4: Perfecte.
0: Agafa el teu cos i portes
4: ara,
0: allà.
4: Ara sí que tinc aquí feedback. Pues mira, és la segona vegada que vindré aquí a l'estat espanyol. Va estar fa un any ara, aproximadament, i bueno, i va tenir molt d'èxit, va fer sold out a moltes sales. I en aquella ocasió nosaltres vam quedar fora de la jugada, com nosaltres sempre sí. Estem així allà buscant.
0: Fora de la mà, de, sí. De la carta. No?
4: Sí, en aquesta partida no teníem cartes per fer aposta. I ens van quedar fora. I ara tornen i s'han recordat de nosaltres que ens van quedar fora i llavors ens han volgut pues, portar-la aquí, a Rubí. Perquè un dels que organitza o del que està darrere del cotarro aquest de buscar músics, vols i coses d'aquestes és el Tota, soci d'honor de la societat.
0: Qui has dit? Qui?
4: Tota Blues.
0: Tota
4: Blues. I aleshores pues, tindrem aquí a la sèrie Young Blood Band. A Can Ramoneda i bueno, podrem veure si tot l'èxit que va tenir l'any passat és merescut. Però creiem que estem convençuts que sí.
0: Quan pensem en blues ens oblidem sovint de les dones que van ser fonamentals en la seva història. Això passa?
4: Sí. Bueno, això passa en tots els àmbits de la vida, no? I un dels primers així bluesmen que va bé, com pot ser el Muddy Waters, no? Que juntament amb estudis de gravació com Mutxer Records i coses d'aquestes que van arribar a tenir molt èxit. Es parla molt d'ells, però realment qui va tenir més la vessant comercial i de guanyar-se la vida i d'emancipar-se i tot això van ser moltes dones de l'època.
0: A principis del segle XX el blues sonava a festes, a locals, a espectacles, que no només era música per escoltar en silenci, no? El blues també canvia d'escenaris, passa pels teatres, els cabarets, els clubs, les sales de ball. La ciutat acaba transformant el blues? Les ciutats fan això o no?
4: Sí, sí, en aquest cas és un cas molt, molt evident, no? El blues surt d'un ambient rural on s'improvisaven inclús els instruments amb quatre materials. I clar, quan aquest blues comença ja al principi al final de l'esclavitud, a tota la part del sud dels Estats Units, i comencen la gent a buscar la llibertat cap al nord, doncs arriben a grans ciutats electrificades, i aquí és on entra ja una nova versió de blues, que és el blues elèctric, i el que sempre diem que el blues hi ha una part alegre, no? Però en aquest moment aquesta vessant així més festiva es torna més evident amb l'electricitat.
0: Electricitat i elèctrica. Era Mami Smith. Podem parlar d'una cançó que probablement va marcar un abans i un després, Crazy Blues, que va ser enregistrada el 1920, èxit extraordinari que va demostrar doncs, que hi havia públic disposat a comprar blues interpretat per una dona afroamericana. Anem a escoltar uns segundets d'aquest Crazy Blues de Mami Smith.

0: Carles, què va representar realment aquella cançó, com va canviar el negoci de la música? És maco escoltar-lo així, amb aquesta sonoritat dels anys 20, que hem com enllaunat, i és que te transporta també, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, de fet hi ha molts músics aquest ara mateix, que és la part més friqui d'aquest món, que inclús busquen aquest
0: son enllaunat.
1: Sí, buscant micros allà per Wallapop o per llocs de micros d'aquests que ja ningú voldria, i els fan servir per buscar aquest so, que sí, com, sí, de més enllaunat i més, així, no un espectre tan ampli.
0: No, més metàl·lic, no?
1: Sí, més metàl·lic, sí. I, bueno, i aquesta cançó en concret, jo crec que ens dona una idea, no?, d'aquesta, de lo que parlem, no?, d'aquesta emancipació de les dones, com amb aquesta... amb aquest recorregut de tota la població afroamericana buscant aquesta llibertat, doncs dintre d'aquest moviment també estan les dones que també volen també tenir la seva llibertat com a dones, i una cançó d'això que crec que ve a dir això, no?, que a ningú li importa el que faci jo o deixi de fer, no?
0: És que parlen d'homes que les enganyen, de dones que abandonen les seves parelles, de sexe, de diners, de gelosia, d'alcohol, i no sempre es presenten com a víctimes. De vegades són elles les que marxen, les que decideixen, no?
1: Sí, sí.
0: 1920, les que tenen altres relacions, o les que estan qüestionant directament totes les que són les normes socials, i estem pensant en una societat que era profundament masclista,
1: sí,
0: una societat racista, que pugen a un escenari a cantar, no?, tot allò, podria ser també un tipus d'afirmació també personal, no?
1: Sí, sí, és exactament això, i també amb la part negativa, no?, de que posicionar-te tu tan fort a favor de tu com a ser i com persona amb drets i amb tot el que faci falta, no?, sentiments, el que sigui, també això moltes vegades els jugava una mala jugada, no?, de, diguéssim, i les portaven a vegades a tenir una vida així una mica tormentosa i una vida mica complicada, no?
0: Bessie Smith, que va popularitzar, i ara escoltarem uns segons de Taints Nobody's Business If I Do, que ja des del títol és tota una declaració. Això no és cosa de ningú.

0: Carles, què hi ha de revolucionari en aquesta manera de parlar de la vida privada d'una dona?
1: Bueno, és lo que he dit ja, igual em repeteixo una mica, però és que trobo superimportant, que és lo de l'emancipació de la dona, no? De parlar pues, dels seus sentiments, de les seves, dels desitjos, de la seva vida sexual, dels seus problemes econòmics amb altres homes, d'infidelitats, inclús una cosa que em va sorprendre també, si en aquella època també a fer una cançó que està ja donant-te idees de relacions entre dones i dones, no? Que trobo que era ara que assistem en aquest moment, no? Que en aquella època elles ja ho tractaven i crec que és una part important de tota la història social darrere del blues.
0: Clar, Bessie Smith, per exemple, no? Que va viure també una relació complicada amb Jack G, és a dir, que allò que cantaven no era només ficció, sinó moltes vegades sortia de les seves pròpies experiències, de la seva pròpia vida, i això, bueno, això és el pa de cada dia, també, avui en dia. Llavors, pel que estàs dient, podríem dir també que el blues era com una mena de crònica sentimental de la vida quotidiana, no? També d'aquelles dones. També hi havia humor, hi havia ironia, hi havia doble sentit, i que de vegades també pot ser una forma de parlar de les coses que no es poden dir directament.
1: Sí, sí, sí. Això el blues ho té molt. En aquest punt té aquesta vessant, no? més als inicis del blues també es donava molta vegada que hi havia temes de blues que parlaven de que a la meva dona li fotré un tret o li faré no sé què, i a vegades darrere no estava realment aquesta història amb la seva dona, sinó que estava amb l'amo de la plantació que lo dissimulaven dintre d'aquesta història, estava realment apuntant a una altra persona.
0: Abans apuntaves a convencions sobre les relacions entre dones. Ma Rainey, que encara va anar una mica més enllà amb aquesta cançó de Profit on Me Blues al 1928.

0: Una música que va començar doncs, parlant de problemes de la vida, que acaba convertint-se també en una música per ballar, per sortir, no? Per poder-se trobar amb la gent, explicant penes, però ho fa d'una forma, no?, que continua vivint. Mira, aquest matí també tenia una conversa justament sobre el fet això, de tenir les penes i de continuar, no?, i que allò puguis continuar, tirar endavant, com indica la fletxa del Camino de Santiago, tira pa'lante, sabes que encontraràs la siguiente. Tu no te preocupes, el camino que ja encontraràs la siguiente. Això passava, no?
1: Sí, sí, sí. Ah. Dentro del blues es el camino de la resiliencia está desde los inicios y a horas de ahora encara está y creo que es la seva esencia.
0: Aquest diumenge 11 d'octubre la Societat de Blues de Riuí porta a Can Ramonera, si no estic equivocat, tu em corregeixes, The Rhythm Treasures, amb Miriam Swanson a la veu, concert 12 del migdia.
1: Sí, sí, sí, en aquest cas crec que és una dona en majúscules que ens, tot això que hem parlat pues, també ens suporta perquè és una dona amb caràcter també empoderada que marca el seu rhythm i que, bueno, que li agrada fer tota la seva manera i una de les coses que li agrada més fer a la seva manera és la de que fer que la gent s'ho passi bé i vagi ballin molt i entre tots.
0: Doncs gràcies per portar-nos una de les coses més potents del blues, que és agafar tot allò que ens fa mal, que ens dol, convertir-ho, en aquest cas, en música i continuar endavant. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Ens quedàvem amb la lletra que acaba de sonar, que deia Old Man, i qui aquí no és un old man, sinó una young woman, és... Young encara young. Que diu la... Home, sí, pam, és Pamela Martínez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou. Doncs, digue... no sé si John, sí. John, però bueno.
0: Bueno, el més jove és el José, però després vas tu.
1: Jo, si vols, t'explica el que tindrem demà per si la gent està interessada en escoltar-nos, que segur que està molt interessada en escoltar-nos demà, perquè tindrem els creadors del projecte Ubinding de la Universitat de Barcelona, que és un projecte que ajuda a detectar de manera precoç les problemàtiques, els problemes en la lectoescriptura en els infants. És un projecte nou que estan aplicant ara a les escoles després d'haver passat per aquests mals resultats els resultats de les proves PISA.
0: Sí.
1: S'estan posant les piles les escoles i de moment aquí a Rubí hi ha dues escoles que l'apliquen i vendran els creadors.
0: Oh, que interessant. A quina hora?
1: A les 9 i 20,
0: com
1: sempre, en l'entrevista del dia. Després, a les 11, estarà el racó literari, que, bueno, les recomanacions dels llibres, que ens encanten. A les 11 i 20 entrevistarem a teatre, tindrem teatre, el bueno, el feu i el malo, que m'acosta moltíssim.
0: Sí, el bueno, el feu i el malo, els tindrem a tots tres, eh? Tots tres s'han posat com directors, me fa molta gràcia, un és l'autor, i fan actors i directors, i demà els tindrem amb una videotrucada tots tres, allà. El bueno, el feu i el malo.
1: Pensava que només n'hi havia dos, mira que
0: doncs
1: bé.
0: Mira, són tres.
1: Tots tres, super.
0: Esperem que estiguin tots tres demà. A veure.
1: I després, jo això ho hauràs de pronunciar tu, perquè m'acosta moltíssim lo de la
0: Laurelarització. O sigui, secció de llengua catalana amb la Reula, en Enric la Reula.
1: Terrible, no ho sé dir, eh? M'acosta moltíssim, moltíssim.
0: Moltíssimes gràcies, Pamela Martínez.
1: Fins demà.
0: José Malagón, Pamela Martínez, un servidor. Us esperem demà a les 9 del matí.

0: Són les 3 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa el dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
4: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, buf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
5: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
4: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
5: Rambla 54 és un passeig humanístic.
4: Gràcies per aquest concepte.

0: 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és que sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torrefarrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és, a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me amb un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, uau. Hola a tots.
1: Bueno, hola.
5: Records. Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Fantàstic. Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta banda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? Per recuperar memòria a Google Drive.
2: Ui, ostres! És veritat que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar a vosaltres?
1: Sí.
4: Sí, Anna, digues.
1: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un meet, un zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap. Però
4: va
1: que primer vam començar per allà.
4: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda
1: i
4: va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara en doncs, perspectiva ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves amunt, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili García, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres. Ai. I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil.
5: Que
1: la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart, eh?
5: No el trobaríem.
1: No.
2: No, aquí m'he de sumar jo també, eh?
1: Exacte.
2: Pere,
1: no.
5: Algun altre lloc,
2: tot el
5: ja
2: que
5: trobarem.
2: Diguem que de curt, Pere.
5: Bueno.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves a Austràlia.
5: Sí.
1: Com va anar això?
5: No sé, amb la vida social, professional, una mica...

0: poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal, i vaig dir, va, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
1: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
2: Sí, eh?
0: Sí, no, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenar encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emun, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
1: Bueno, estimem molt la nostra terra, però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas confar de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
0: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barra de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien doncs, unes 200-300 persones d'arreu del món, i bé, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així una mica de salseo i de programes del cor.
2: Sí, això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, home, va, quant de sucre. I era real, perquè, Anna, ho vam viure per Instagram. Estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals.
1: Sí, sí.
2: I després doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
0: La part bona, els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores,
1: no sortien
0: a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
2: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats. A veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens anirem cap a Austràlia,
0: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
2: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega,
0: sí.
2: No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
0: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid. No? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir igual te l'has perdut, i vam tenir junts una nena ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant.
2: Ostres!
0: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant intens.
1: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia la teva nena.
0: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardanger, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
2: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
0: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després.

0: de néixer la nostra filla i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
0: I al moure'ns també en un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i vam dir, ei, organitzem una paella, vam penjar quatre cartells al carrer i no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
0: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, i... però sí que saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pack, si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
0: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... no? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu el noruec, com el portes?
0: Selvfølgelig, ingen problem, ja hi kan snakke norsk, ja. Bueno, ara qui sap dir noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt, i aquí la veritat és que no són... com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
0: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
0: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-A-S-T-A-D, les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre. I és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt. La rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
0: Massa específic, potser, eh?
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
0: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament, cara a cara, o xerrant, o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
0: Mira, vaig començar evidentment, des de baix. A l'arribar a Brisbane, vaig anar a parar en un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant... I vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé. És més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració, doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més a organitzar l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
0: És un restaurant de cuina italiana. Oh. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món,
1: sí,
0: sempre?
1: Sí, i tant,
0: una
1: i tant.
0: Passada, I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm. Així que, bé, força entretingut. I el que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé, amb l'idioma sí, exacte, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
0: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
0: Sí, fan salmó, fan... Bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades, doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la Hummer, de la lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llangosta.
1: Llagosta, no? Sí. Sí.
0: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia, doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid. Aprens a tallar el rap, això i allò, doncs, hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
0: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres.
0: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler i Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció. Mil gràcies, ha estat un detallàs portar-nos avui el Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre i ara també Rambler.
0: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
0: Vinga, va, diria... Hada bada, gamla xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
0: Una abraçada.
3: Cadena la Rambla. Arambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrès el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim, jo estava rere l'estudi doncs, emocionat, a més compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter, Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins a l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les 7:45 del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades, un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera. Assumeixo doncs, els meus projectes al llarg del dia. Tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo, que sóc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que a més treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots. No? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i que, com que coneixes la idiosincràsia dels municipis i de la comarca, crec que hi aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que ell fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, i és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip. Però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i, sobretot, la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí, a reveure.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Vale.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Ara aquesta.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última.
5: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi han coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries, jo pensava que anaven en manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no en podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre potablava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
1: Una mica, sí.
0: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
1: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
0: 1973.
1: Ah, molt, molt bon any, eh?
0: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Potablava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
2: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i patar la xerrada amb vosaltres.
0: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
2: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre potablava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
3: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, aquí que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
0: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre potablava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
3: Home, la veritat és que sempre el pollastre de potablava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
0: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
3: Bueno, algunes, la veritat, no et diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
2: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, uh-huh, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del potable del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
0: Ui.
2: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista, com
0: m'ho han dit, m'ho han dit l'Ivan, sí, sí, la Gisela, sí, i l'Arnau m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
2: Quan anireu escoltant.
0: Escolta'm, sí, sí. Això vol dir doncs que tornen a funcionar els avions, eh?
2: Sí, sí, després han sigut res momentànies.
0: Val, tornem al pollastre.
2: Que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
3: Doncs la veritat que és orgull, no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena potablava, veus negocis que són el que sigui és potablava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat mai es traiem el que significa pel Prat. La veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
2: En el seu moment va parlar molt de la necessitat de garantir la fi d'aquest potable del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
3: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
0: Joan, i quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials, no? Clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
3: És complicat per... Bueno, és complicat... En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
0: Sí, sí.
3: Ara ja n'ha passat una altra.
0: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
3: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
0: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
3: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no? que ens costa el ser una granja petiteta, però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
2: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això, és viable la producció del Potablab actualment?
3: És viable, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdues, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el potable, per tirar endavant la raça i el que significa.
0: I el consumidor, Joan, és pretenc, majoritàriament, qui us demana aquest pollastre?
2: Ara.
3: Perdó.
0: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
2: Sí. Ara perdoneu. T'escoltem ja.
0: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
3: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només al Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de pota blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, pota blaves n'hi ha a tot Espanya, i fins i tot n'hi ha un club de mans del pota blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de pota blava. O sigui, que és conegut bastant, bastant lluny.
0: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de pota
2: home,
0: blava.
2: Aquí al Prat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal, tothom, a tots els restaurants, si on vulguis el trobes.
0: I fora de Nadal?
2: Per Nadal? Jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem menjant... Quart avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, en consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
3: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
0: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, em permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, millor dit, reclama una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
6: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
7: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural i per això per nosaltres és important. Però és que, a més té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
6: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
7: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passa volants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes, i a part dels veïns del poble que diu, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, és un lloc concorregut.
6: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: Continguts en xarxa.

0: Jazz.
1: Són les 4 de la matinada.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Continguts en xarxa.
4: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: tarda, salutacions. Benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 7 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, per una banda, però és ben cert que aquesta hora ja tenim algunes incidències a repassar. Malauradament parlem d'accidents. Per exemple, a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès, hi tenim un accident. Hi ha un carrer tallat en sentit nord, en sentit Girona, i ja hi trobarem aturades de més de 3 quilòmetres, com et deia, a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud, dos accidents. Un a l'autopista B23, a zona d'Esplugues de Llobregat. Hi ha un carrer tallat en sentit Barcelona, aturades d'uns 2 quilòmetres. I a l'autovia de Castelldefels, un altre accident, a l'Hospitalet de Llobregat, ja arribant a Barcelona. També parlem d'un carril tallat d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. Per tant, ja algunes complicacions en aquesta xarxa viària catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Avui al Connectats parlarem d'eines per a la gestió dels mòbils dels nostres fills amb Gerard Vilanova de TIC Activa. Continuarem amb esports i amb el podcast que es posa en marxa a Castellà del Vallès sobre l'hoquei patins. Estic en xoc del company Guillem Plans. Acabarem parlant de l'exposició Demà hi haurà lluna nova de Michael Lawton amb Eduard García, responsable de l'espai Betulia. Tot això és el que tenim preparat des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: doncs és el moment de saber què destaca en la crònica informativa d'avui en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Els jutjats de Terrassa han decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per haver disparat contra dos guàrdies civils a Camp Parellada el dijous passat. La causa està oberta per presumptes delictes de temptativa d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van tenir lloc el dia 1 d'octubre sobre 2:15 de la nit. Els agents perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de serveis. Quan es van apropar el vehicle dels sospitosos a l'àrea de servei Porta de Barcelona, a l'AP7, al terme municipal de Castellbisbal, els detinguts van intentar embestir-los amb el cotxe i es van donar la fuga. Més tard, els agents van localitzar el vehicle aparcat al carrer d'Europa, just davant del camp de municipal, al barri de Terrassa de Camp Parellada, on els esperaven els presumptes agressors. Va ser allà on es va produir l'intercanvi de trets. Un agent va rebre 4 impactes de bala i l'altre un. Tot i la gravetat de les ferides, els dos es troben fora de perill. Les detencions es van produir la mateixa nit de dijous. La investigació, però, continua oberta.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Llum verda a la primera fase del pla per climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics que hi ha a Catalunya. El Consell Executiu ha aprovat les actuacions de millora en el centenar d'instituts que han prioritzat. N'hi ha 5 de Sabadell, són el Vallès, les Termes, el Miquel Cruzafont, el Ribot i Serra i l'Escola Industrial. La consellera Sílvia Paneque és portaveu del govern.
3: 10 milions d'euros destinats a la climatització d'escoles. El primer paquet del global que ens ha de permetre, com saben vostès, actuar en els 2.530 centres educatius a tot Catalunya ja pel curs 2030-2031.
2: Les intervencions preveuen la instal·lació d'aires condicionats o sistemes d'aerotèrmia, així com ventilació mecànica i energies renovables. Les obres es faran de forma progressiva i la Generalitat assegura que es planificaran perquè no interfereixin en l'activitat lectiva. L'objectiu és que aquesta primera fase de treballs estigui enllestida a final de curs 2027-2028.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui que és notícia, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana. Un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila. Una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
5: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn. És una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, si que encendrem les llums, doncs, el divendres, i ja el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
4: Agüera també ha avançat que enguany els carrers de Badalona s'il·luminaran un 20% més que en l'anterior campanya de Nadal.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral, al Prat de Llobregat, i tenim a Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegueram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
7: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar, perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
6: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte o als 30 d'aquest mateix dilluns.
0: Gràcies, Luis. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana Castellà homenatjarà el president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. La secció local d'Esquerra Republicana celebrarà el proper dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça Lluís Companys la tradicional ofrena floral en homenatge al president, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament al fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc. L'acte, que tindrà lloc davant del monòlit dedicat a la seva memòria, a la plaça que porta el seu nom, vol recordar la figura de Companys com a símbol de dignitat, democràcia i compromís amb el país, diuen els republicans en un comunicat. Com és tradició, l'ofrena reunirà ciutadania, entitats i representants locals en un gest col·lectiu de record i reconeixement. Volem recordar la figura del president Lluís Companys, que va haver de marxar a l'exili després de la Guerra Civil i que va ser afusellat pel règim franquista el 1940 després d'un consell de guerra sumaríssim, sense garanties processals. Convidem a acompanyar-nos en aquest acte del record i d'homenatge al president Lluís Companys, diu la presidenta local d'Esquerra Republicana i portaveu del grup municipal, Dolors Ruiz.
0: Gràcies, Oriol. I a Rubí, avui, què és notícia? Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. A Rubí, Rubí Forma inicia aquesta setmana el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció adreçats a joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin superat l'ESO. Encara hi ha dues places disponibles. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, apropen els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà. Els PFI inclouen diferents itineraris, com el de cuina i serveis informàtics, així com especialitats de perruqueria i comerç. La formació es desenvolupa al Centre d'Educació d'Adults Pau Casals en col·laboració amb instituts. També destaca que cada any se celebra la Setmana de l'Ocupació, un espai en què es presenten els tastets d'oficis juntament amb altres opcions professionals. D'aquesta manera, els tastets s'emmarquen en una proposta més àmplia, centrada en donar a conèixer diferents possibilitats relacionades amb el món laboral. El tastet d'oficis ofereix 15 places i en aquest moment encara n'hi queden dues vacants.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat amb Sara Vella. Bona tarda.
10: Bona tarda. La percepció sobre la neteja de Sant Cugat millora segons l'última onada de l'Observatori Sociològic. Gairebé 4 de cada 10 santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró considera que els resultats suposen un punt d'inflexió positiu per al govern municipal i destaca especialment els indicadors de neteja, recollida d'escombraries i seguretat. Sentim-lo.
11: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents

0: La relació entre els menors i els dispositius mòbils en genera cada vegada més debat entre famílies, educadors i experts. Com posar límits? Com acompanyar els fills en l'ús de la tecnologia? I, sobretot, quines eines tenen els pares per fer-ho? La Mireia Sanz, de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta qüestió amb Gerard Vilanova, del Centre TIC Activa.
1: La nova proposta de reglament europeu que planteja restringir l'accés dels menors a les xarxes socials arriba després de mesos amb iniciatives legislatives dels estats membres que han avançat amb criteris dispars i sense una normativa harmonitzada. Almenys 8 estats, entre els quals hi ha Espanya, tenen propostes de llei en fase parlamentària, algunes de les quals, com les de França o Portugal, en fases avançades. Uns 8 països més tenen propostes d'estudi, en alguns dels quals, com Alemanya o Irlanda, a l'espera de directrius europees de Brussel·les abans de tirar-les endavant. La majoria d'estats que ja han impulsat la proposta plantegen una edat mínima d'accés a les xarxes de 15 o 16 anys per damunt dels 13 que proposa la Comissió Europea. Avui volem parlar de l'accés a les xarxes socials, de l'accés als mòbils, amb el Gerard Vilanova de TIC Activa. Gerard, bon dia, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: Com veus que per fi els governs, els estats estiguin plantejant la millor forma de regularitzar aquest accés dels joves a les xarxes socials?
2: A veure, ho has dit molt bé. Per fi s'ho plantegen, i això ja és una passa endavant, perquè vull recordar que portem 20 anys amb els nostres fills totalment desprotegits davant de situacions que ara ja s'han demostrat que són tòxiques i que influeixen negativament en la seva educació. Ara bé, serà això definitiu? No ho sé, a mi em sembla que són tramitacions molt llargues que fa temps que en parlem, per exemple, a Espanya, també has explicat, doncs tenim ja en tràmit una llei per la protecció dels menors en entorns digitals. Després tenim la Unió Europea que, recollint aquesta inquietud de tots aquests 6 o 7 o 8 estats a Europa, però és que recordem que també en altres països com Austràlia doncs ja es va fer una legislació, al final s'han posat mans a l'obra. Això sí, és un camí que sembla no acabar mai, perquè no s'arriba mai a cap conclusió. Aquestes lleis no veuen mai la llum. Recordem que a Espanya doncs, hi ha una aritmètica parlamentària també complicada, és a dir, que s'està tramitant la llei, però finalment s'ha d'aprovar, i per tant, jo el que diria és que endavant, molt bé, tot això feia falta, però els pares hem de seguir atents, hem de seguir posant-nos a treballar amb els nostres fills sobre totes aquestes qüestions.
1: Clar, i aquí poso la part una mica de l'ou i la gallina, no? Perquè, clar, estem parlant de tot això, però ningú planteja la regulació del mòbil com a tal. És a dir, han sortit moviments, a Sabadell tenim el moviment d'Aixeca el Cap, no?, que demana que els pares no donin mòbil a les criatures fins que acabin la secundària, fins que acabin l'ESO. Clar, aquí hi ha tot un debat, no?, que al final és un debat que l'estem fent des del punt de vista social i que no s'està regulant, però no sé fins a quin punt cal regular-lo. És a dir, fins a quin punt les famílies necessiten d'aquesta regulació per prendre decisions sobre el futur dels seus fills. Què creus que hauria de passar, Gerard?
2: Home, jo crec que hi ha famílies que ja prenen les seves mesures, però que hi ha un enorme volum de famílies que simplement no hi han pensat o que simplement hi estan en contra. Val? Per tant, jo crec que sí que fa falta aquesta regulació perquè, com deia abans, ja s'han demostrat els efectes tòxics de l'accés lliure a internet, de l'accés lliure a tecnologies mòbils. La llei espanyola, a la qual jo feia referència abans, la llei per a la protecció dels menors en entorns digitals, ja preveu el retard fins a 16 anys de la incorporació del mòbil i amb aplicació de control parental obligatòria. Per això deia que aquesta llei porta ja més d'un any de retard en la seva tramitació. Els que estem interessats en aquest tema l'estem esperant, però sembla no arribar mai. També vull recordar que Catalunya i altres comunitats autònomes ja hi ha vigent des de fa 2 cursos una prohibició del mòbil en l'entorn escolar, val? Amb la qual cosa també l'escola s'ha pronunciat sobre l'adequació, la necessitat de tenir aquest tipus de tecnologies mòbils en la vida dels infants.
1: Clar, el mòbil al final va lligat a les xarxes socials, però què

0: Entenem per xarxes socials, perquè aquí segurament hi ha una visió diferent del que entenem alguns adults per xarxes socials al que són xarxes socials pels joves a dia d'avui, no? Que no són les mateixes que potser nosaltres estem pendents, ja sigui un WhatsApp o un Instagram, ells viuen en un món diferent, no? I segurament aquí hi ha el primer gap, no?, entre pares i fills.
1: A veure, les xarxes socials també s'especialitzen, o més ben dit, els usuaris donen una especificitat a cada una d'elles. Facebook, que va ser la primera, doncs sabem que ha quedat per franges. Ep, estem parlant del nostre entorn, perquè en altres països del món això pot ser diferent. Però Facebook, per exemple, en el nostre entorn ha quedat reduïda al sector d'edat més gran, els que tenen potser una incorporació més tardana. En canvi, TikTok va començar aglutinant joves i ara pot ser que sigui més transversal. És a dir, tot això va evolucionant. WhatsApp és o no és una xarxa social? Home, és un servei de missatgeria, però un grup de WhatsApp certament s'assimila bastant al que és una connexió entre diferents membres. Per tant, una
0: clar,
1: xarxa deia, social.
0: Perquè com a pare pots pensar, no, el meu fill no té accés a les xarxes socials perquè no té ni Twitter, ni TikTok, ni Instagram, però sí que té l'aplicació de WhatsApp. Llavors, el teu fill clar, té accés o no té accés a les xarxes socials?
1: Sí, sí. De fet, WhatsApp entra dintre dels paràmetres de xarxa social, per tant, estarà subjecte també a les lleis que s'aprovin.
0: Per tant, aquí també entenc que el que hi ha d'haver, sobretot, és un acompanyament com a pares a nivell de què es pot fer i què no es pot fer en aquests espais i fins a quin punt pots tu seguir o no seguir el que estan fent els teus fills en aquests espais.
1: Evidentment, la raó, la involucració, la preocupació que tinguin els pares supera qualsevol llei, val? Perquè nosaltres, els pares, som els que tenim l'obligació de l'educació i la protecció dels nostres fills i, per tant, nosaltres decidim què entra i què no. És veritat que després hi ha una pressió social. Aquestes tecnologies existeixen des de fa molt, no només en el món adult, sinó també en el món infantil i juvenil. Per tant, els pares necessitem eines, ajudes, que ens donin raons i convicció per aplicar aquest tipus de restriccions. I, evidentment, què millor que una llei que doni suport a aquesta necessitat que tenim molts pares de frenar una mica l'accés de la tecnologia a mans dels nostres fills. Repeteixo, el cas de l'escola és paradigmàtic. Ja tenim dos cursos d'experiència en això. Si l'escola va fer aquest moviment és perquè els efectes de la tecnologia havien ja estat demostrats, en aquest cas, els efectes perjudicials.
0: Per tant, al final aquí hi ha un marc, no?, que ha de ser la legislació, que al final ens ha d'establir uns límits i a partir d'aquests límits poder-hi jugar com a població, com a famílies, en el que nosaltres considerem que hem de fer, no? Però aquí, per tant, aquesta educació per la família, per l'entorn, sobre com hem de fer ús del telèfon mòbil i de les xarxes socials, nosaltres i també els nostres fills, entenc que és clau, no?, en tot aquest debat, també.
1: Evidentment, i és que és el principal, i venim d'una barra lliure. Durant 20 anys hem tingut la consciència que això era com obligatori, que tothom ho té, que tothom hi participa, i que no fer-ho significava quedar-nos enrere, també en el cas dels nostres fills. No fa pas gaires anys que les escoles venien els seus projectes tecnològics com una cosa positiva per engrescar les famílies a matricular-s'hi. Ara, molts d'aquests projectes tecnològics estan fent marxa enrere. Dit això, l'escola és important, però la família, l'adult, és el principal. I repeteixo que les lleis que es puguin fer ens hi han d'ajudar, ens ompliran de raons, però els pares que estem a la franja d'edat de secundària, per exemple, o finals de primària, la veritat, ens ha ajudat molt, ens ha carregat de raons el fet que l'escola prengués aquest posicionament en relació al telèfon mòbil, prohibir-lo.
0: I en aquest sentit, també hi ha alguna mena de regulació de cara als adults? Perquè al final, que hi hagi aquesta regulació de cara als joves, jo llegia l'altre dia ara no recordo si era una entrevista o un article, que deia, al final està posant de manifest que hi ha una part de toxicitat al darrere, no? Com quan es començaven a fer les primeres lleis, exageren molt al voltant del tabac, no? Per tant, si realment hi ha aquest problema de toxicitat i aquest problema d'addicció, no només el generen els joves, també l'està generant en els adults, no? També ens està canviant la manera de pensar en els adults. Aquí també hi hauríem de poder anar d'alguna manera?
1: Evidentment, els adults també necessitem aquesta protecció. És més, hi ha molts plans de salut que incorporen l'accés a la tecnologia com una patologia, o més que l'accés al mal ús de la tecnologia com una patologia al nivell de qualsevol altra droga addicció. Repeteixo, no només amb menors, també amb gent gran. Els grans, els adults, home, tenim nosaltres ja l'obligació de cuidar-nos a nosaltres solets, però també necessitem defenses. Per exemple, davant de fets que estan més que demostrats que creen addicció. Estic parlant, per exemple, de l'escroll infinit, que és un d'aquests mecanismes que generen addicció i que aquesta llei que està tramitant la Unió Europea ja preveu prohibir en els infants, en els menors de 15 anys. Llavors, escolta'm, els adults també estem subjectes a aquests mecanismes que de vegades s'assemblen més als de les escurabutxaques que no pas els de la informació.
0: Sí, ja et dic, en aquest programa de ràdio crec que ho equiparaven, no?, el que passa amb el tabac o el que passava amb el tabac, no? Fa 40 anys no hi havia aquesta consciència social sobre el que era el tabac, no?, i tothom funcionava com funcionava, no? Doncs ara, el fet que ho posem damunt la taula, que pot tenir un problema d'addicció pels joves, vol dir que també pot tenir pels adults. I aquests dies que estem parlant de l'informe PISA, ho comentàvem l'altre dia amb la gent de la Fundació Equitat, no?, també hem perdut als adults la capacitat de lectura que teníem anys enrere. També ens ha canviat la forma de llegir el fet de tenir un telèfon mòbil a les mans sempre, els whatsapps i la manera com ens arriba la informació, no?
1: Sí, i això no té per què ser dolent. És a dir, el món avança, el món evoluciona, i algunes formes d'accés a la informació, d'accés a la feina, d'accés als estudis, doncs tot això va variant i generalment la tecnologia digital ha fet una aportació molt positiva a les nostres vides. Som capaços de fer millor les coses de manera més simple, de manera més ràpida, i això en principi ho hem de valorar molt positivament. Ara bé, estan els menors d'edat preparats per assumir o per entrar en aquesta espiral abassegadora d'informació, inputs i estímuls? Doncs jo penso que no, que cada cosa té el seu temps i, com bé deies tu, la societat va tardar molts anys a descobrir, o més que descobrir, a manifestar els efectes tòxics del tabac o de l'alcohol. I quan ho va fer, a poc, a un ritme més aviat baix, va començar a legislar i a prohibir fins i tot la publicitat en espectacles esportius, per exemple. Mm-hmm. És a dir, aquest grau de consciència va augmentant fins que arriba un punt en què ja el legislador ja ha de posar un ordre. Això és exactament el que ens ha passat els últims 20 anys. El problema, en el cas de les tecnologies digitals, el problema és que això s'hauria pogut fer molt més ràpid. Ara, després de 20 anys, ja tenim estudis que ens ho expliquen molt bé. Quin és l'efecte cerebral, social, físic de les noves tecnologies amb accés lliure en el cas dels nostres fills.
0: I al final el que necessitem també, entenc, és educar-los en un sentit crític, no?, envers tot el que es troba en el telèfon mòbil, que sàpiguen discernir realitat de IA, no?, a dia d'avui.
1: Evidentment, no ens hem d'oblidar que per moltes lleis que surtin, que situïn l'ús del mòbil a partir dels 14, dels 15, dels 16, internet estarà allà esperant. Els nostres fills arribaran a aquestes edats i tindran un accés lliure. Per tant, tot el que es faci abans en l'entorn de l'escola i en l'entorn de la família ha de servir, i en l'entorn també de les lleis, ha de servir perquè finalment els nostres fills s'incorporin a la societat, una societat que avui dia és digital. Per tant, nosaltres tot això no ho podem amagar. Ara sí que ho podem pautar, sí que podem retardar-ho, sí que podem facilitar l'accés atenent a l'edat i a la situació de cada criatura.
0: Gerard Vilanova, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
1: Gràcies, igualment.

0: I ara al Connectats descobrim el podcast d'hoquei sobre patins de la xarxa Estic en Xoc, coordinat des de Ràdio Castellà. Allà hi tenim l'Oriol Ferran, que parlarà amb el Guillem Plans, el conductor d'aquest podcast.
1: Castellà agafa protagonisme en el món de l'hoquei patins. Des d'aquesta emissora ha nascut el podcast de l'hoquei patins Estic en Xoc, amb el periodista Guillem Plans. Descobrim aquesta proposta que vol seduir els amants de l'esport amb el conductor del programa. Guillem, bona tarda.
2: Ei, bona tarda.
1: Primer de tot, per què un espai d'hoquei patins?
2: Abans que res, seduir potser és massa. Començarem intentant agradar. I és molt senzill, perquè fa falta. L'hoquei patins, em sembla, si no ho dic malament, és el tercer esport a Catalunya en fitxes, per darrere del futbol i del bàsquet. Hi ha moltíssimes ganes, hi ha molta motivació, però hi ha una comunitat orfa. No està acostumada a consumir productes relacionats amb l'hoquei patins. S'hi està acostumant, perquè hi ha cada vegada més propostes i professionals, i ben fetes, també des de nivell amateur, però el que fa falta és un pas més endavant. Hi ha ganes de consumir, hi ha ganes de fer-ho, i per tant aquí ens hem de trobar. No volem salvar l'esport, perquè hi ha un clam popular que és que l'hoquei patins, com que no li fa falta encara un pas de gegant per situar-se en primera plana del que seria l'esport en general, però sí que són petits passos, doncs, per acostar-nos a aquest objectiu.
1: Quin és el to del programa?
2: El programa vol ser rigorós, perquè som professionals qui ho fem, volem fer informació de qualitat. El que no renunciem és a l'humor. Per què? Perquè és la millor manera de dir al món que no estem acomplexats. Hi ha aquest complex en el món de l'hoquei patins, de no arribem al futbol, de som el germà petit, de no ens estimem prou. La millor manera de dir no estem acomplexats i volem fer coses és riure'ns de nosaltres mateixos amb esperit crític, amb rigor, amb informació i interessar. Perquè si no fem contingut que interessi, la gent, per bona voluntat, no vindrà cap a nosaltres i ens escoltarà. Per tant, busquem temes en profunditat, protagonistes coneguts des de perspectives desconegudes, personatges anònims, perquè nosaltres volem fer un homenatge a tots els herois que mouen aquest esport, que va des del delegat fins al tio que s'està 6 hores al pavelló en el crono perquè el seu fill ha fet el primer partit i marxa d'allà a les 10 de la nit, fins als que porten al bar per guanyar 4 duros, però perquè volen formar part d'aquesta comunitat. Volem ser polèmics, no ens fa por posar el dit a la nafra, i aquesta és una manera de ser rellevant. Si ens escolten, tenim també nosaltres ganes de parlar de temes, encara que puguin ser espinosos. No tenim por i tenim moltes ganes.
1: Tot això et veig que ho expliques en primera persona. Tu has estat una persona que has estat 6 hores en un pavelló. Quina és la tasca que més t'ha tocat fer d'aquestes que narres tu?
2: Mira, jo vaig ser entrenador d'hoquei patins per 120 euros al mes, però és que per guanyar una mica més vaig agafar un altre equip, que era l'escola, que eren 50 euros. I jo il·lusionadíssim, no m'estic queixant, perquè això és el primer pas en el món professional i, de fet, encara quan reviso l'activitat econòmica que entro a la tesoreria general, encara em surt allò i em fa força il·lusió. He estat jugador durant 20 anys, molt dolent, però amb moltes ganes, això no se'm podrà retreure mai. He estat entrenador d'hoquei base i he arribat a estar de dilluns a diumenge fent pavelló.
1: I tot això, tota aquesta època, t'hagués agradat que hi hagués un podcast com Estic en Xoc per seguir l'actualitat de l'esport?
2: M'hauria encantat que hi fos. Si hi havia propostes com aquestes, no les vaig conèixer. Sí que jo sempre he rastrejat tot el que s'ha fet sobre hoquei patins, les transmissions d'Esport 3, també les de la xarxa després, que per cert hi vaig tenir el plaer de poder-hi col·laborar. I recordo, com a anècdota, tenir gravat un Barça-Liceo que de tant en tant reclamava als pares que me'l posessin a la televisió i m'era igual, saber el resultat. Però sí, neix potser d'aquí neix i no me n'havia donat aquesta necessitat de ara, després d'haver donat tot el que he sabut des de la part esportiva, doncs ara des de la comunicació, que és aquesta intersecció, en el meu cas, que m'agrada l'hoquei, m'agrada el periodisme, anem a fer alguna cosa que uneixi les dues passions.
1: Quants programes porteu?
2: Ara en portem dos, acabem de gravar el tercer. El primer programa vam parlar amb David Cáceres, que és entrenador de l'Espanyol, més culer que l'avi del Barça. Ell va estar en el primer equip del Barça una temporada, va guanyar la Supercopa i una Lliga sense perdre cap partit de la temporada regular. Després els play-offs no li va anar tan bé a la Champions ni a la Copa del Rei. Sí, ho estic dient bé, una Supercopa i una Lliga. I el van fer fora. El van fer fora sense haver-lo avisat, ho va saber després, que era un entrenador pont, perquè ja n'és el següent. Ell havia deixat la feina i, per tant, va passar-ho molt malament. I ens ho ha explicat sense embuts, sense pèls a la llengua. El segon programa vam entrevistar a Ivan Tibau, mític capità de la selecció catalana de Macau, que abans havia renunciat a jugar a la selecció espanyola perquè va ser expulsat en una concentració. Ell era a Andorra i un mitjà de comunicació local li va preguntar: en igualtat de condicions, on jugaries, amb Catalunya o amb Espanya? I ell, una altra vegada sense embut, sense pèls a la llengua, són dues coses que ens agraden en aquest programa, va respondre que en igualtat de condicions amb Catalunya. Això ho va dir un dia a la tarda, l'endemà a les 8 li van fer les maletes i patar del cul, per dir-ho d'alguna manera. Ens ho va explicar i és el que volem aconseguir a l'Estic en Xoc, que els protagonistes se sentin lliures de parlar. A tu que t'agrada l'esport, per exemple, segur que has sentit moltes vegades els periodistes esportius que diuen: és que jo als anys 80... viatjava amb l'avió del Barça i accedia als jugadors sense que hi hagués el filtre de premsa.
1: Era molt més fàcil, que tot era més de primera persona que no ara, que hi ha molts gabinets de premsa entremig, no?
2: Passava el mateix. Doncs ara l'hoquei patins, que tant de bo duri molt temps, estan una mica en aquesta fase en què pots accedir a protagonistes de manera molt fàcil, que pots parlar amb ells, que no tenen por a que es dobleguin les seves declaracions i això se'ls pugui girar en contra, que és una mica el que ha passat amb el futbol, que si parlen perquè parlen, si no parlen perquè no parlen, doncs millor la segona opció, que no es foten en problemes. I de moment estan deixant anar doncs tot el que senten i per això resulten els programes tan interessants des de la meva perspectiva.
1: Clar, la teva perspectiva.
2: La meva perspectiva, què t'he de dir? Esclar, sí, sí.
1: Quines respostes heu rebut de moment?
2: Mira, de moment, a xarxes és molt bona. Tenim entre els dos vídeos prop de 60.000 visualitzacions dels reels que estem fets. Això ens parla una mica del patró de consum actual. Sí que ens està costant una mica fidelitzar això a Spotify i a la xarxa Més, que encara no ho he dit, però és on es poden trobar aquests programes. Però crec que és una feina de formigueta, de mica en mica, que no només es quedin amb la primera impressió. Ara estem en un moment en què tots tenim l'encefalograma pla i una capacitat d'atenció de hàmster i no passem més enllà del reel, però si fem l'esforç crec que consumir programes com aquest doncs van més enllà dels 15, 20, 30 segons, minut com a molt, perquè ja és molt que pugui durar el contingut d'Instagram.
1: No només es fa des de Ràdio Castellà, bé, el programa sí que es fa a Ràdio Castellà, però us coordineu amb altres ràdios de l'Estat, oi? Com funciona?
2: Mira, ens coordinem amb Ràdio Sant Sadurní, Ràdio 1-1 de Lleida i Ràdio La Nova de Reus. I aquí, amb tres grans capitals de l'hoquei patins, Reus, Lleida i Sant Sadurní, hi ha castellà, que és un bolet, que el castellà, en comparació amb ells, no, és petitós, un club ara nacional, però que sí que ens serveix per estar situats a una bona zona de Catalunya, no tota, però sí per arribar a tot arreu, i això aporta pluralitat, riquesa en continguts, en perspectives, també en emocions, perquè tothom es combrarà cap a casa i és natural i està bé que passi, però serà, doncs, per tant, més repartit. I el que sí que és un fenomen que passa i que trobo que està bé és la riquesa lingüística, perquè estic en xoc i ja d'entrada es pronuncia de maneres diferents des d'un punt que des de l'altre.
1: M'encanta el nom em va agradar moltíssim.
2: Sí, no a tothom, ha agradat. Un cop el vaig plantejar aquí a la redacció i em van mirar amb cara estranya. Després sí, després ha encaixat una mica millor.
1: A mi el semantisme, tot el que sigui humor semàntic, a mi em té el cor robat. Ja per anar acabant, anem amb el nom. Com se t'acudeix?
2: Mira, estic en xoc. Jugo amb l'artilugi, amb l'estic i el xoc, que no és que vulguem deixar commocionats a ningú, el que volem fer és sorprendre amb les nostres històries, deixar en xoc els nostres espectadors. A més, és una picadeta d'ullet al Xoc d'Estics, que és un altre programa en què, doncs, compartirem alguna cosa, no sabem si els continguts, si formarem part d'ells, però sí, és un nom que ha tingut el seu bon encaix i que, per tant, n'estem contents.
1: Ara sí, ja per anar acabant, tu que ets coneixedor del món de l'hoquei, en quina situació es troba actualment?
2: És la pregunta del milió. Abans he parlat d'aquesta mena de complexa. El que m'han comentat, sobretot, és que hi ha un problema d'economia, que és que no es genera prou, que no es juga a prou territori mundial i que mai acabarà de ser olímpic. Ho va dir l'altre dia el president de la Federació Espanyola, el Carmelo Paniagua, que no sé si es vol tenir al capdavant algú que no creu en l'impossible, perquè a vegades és s'hi ha de creure perquè acabi sent possible. En qualsevol cas, sí que és veritat que li falta aquest gran pas com per que sigui un producte mainstream, per dir-ho d'alguna manera. Doncs tota pedra fa paret, i en aquesta lluita ens hi trobareu.
1: Doncs, Carme, ja veus que si voleu escoltar l'Estic en Xoc i ja està al corrent del que passa a l'hoquei patins del nostre país. Cada setmana, quin dia es poden escoltar els programes o no hi ha un horari definit?
2: Els divendres i convidar la Carme també, si vol parlar d'hoquei patins, ella del Sant Cugat, però perfecte, ens hi entendrem. Un club que cau molt simpàtic.
1: Doncs estarem atents als nous programes. Que vagi molt bé. Bona tarda.
2: Bona tarda.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, bona tarda. Soc Rocío Gómez, periodista de Ràdio Castellà i de l'Actual. Avui us vull recomanar un grup de música que és Catriel i Paco Amoroso, que vaig tenir l'oportunitat de veure'ls fa relativament poc al Palau Sant Jordi. El seu últim disc, Free Spirits, ens convida amb molta alegria i moltíssima ironia a reflexionar sobre els nostres defectes, sobre el dia a dia, però sobretot a veure la vida amb molt d'humor. Ara escoltareu la cançó Hasta Jesús tuvo un mal día, que compta amb la col·laboració de Sting. Perquè sí, perquè pots tenir un mal dia, però al final tot es pot solucionar.

0: L'Espai Betuli arrenca aquest nou curs amb una exposició del tot ambiciosa. Demà hi haurà Lluna Nova, de l'artista britànic però resident a Barcelona, Michael Lawton. Una exposició d'art contemporani i abstracte que suposa un punt d'inflexió a la trajectòria de Lawton. En parlem amb l'Eduard García, que és el responsable de l'Espai Betuli. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Eduard García, responsable de l'Espai Betuli. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Martí. Què tal?
1: Molt bé, bé. L'exposició que es presenta com un conjunt de més de 30 obres és Demà hi haurà Lluna Nova, de Michael Lawton. Es construeixen mons imaginaris i també cosmos personals. Com hem d'interpretar aquesta exposició? Què hi trobarem?
2: Doncs mira, justament és una exposició que presentem la nova producció artística de Michael Lawton. Michael Lawton és un pintor anglès que porta vivint a Barcelona ja molt de temps i que ens va interessar molt la seva producció artística, per l'Espai Betuli en concret, perquè la seva producció artística, no, la del Michael, la manera que té de treballar és amb la pintura i l'escriptura alhora, no? És que una cosa no es pot separar de l'altra, i això ens va semblar molt interessant a nosaltres, perquè, clar, com a centre de la paraula, una de les coses que busquem és la, no, les pràctiques contemporànies que treballen amb la paraula, i és el cas del Michael Lawton. L'exposició ens presenta obra nova, que això sempre és interessant, vull dir que no, que és algo nou, algo fresc, que mai s'ha vist abans, i que ens presenta, doncs, aquesta nova producció que està fent, que és molt diferent a el que havia estat treballant fins ara, i que és un nou camí que crec que és com molt interessant, no? També una mica per això el títol, no? De Mallora i Lluna Nova, parla una mica d'aquest nou camí que està agafant el Michael Lawton i que és nou per ell, però també una mica que fa reflex aquest nou món que ens ve una mica, no? Perquè estem en un moment realment complicat i de molts de canvis, i ell utilitza la pintura, que ell fa pintura abstracta, per parlar una mica d'allò que no podem veure, no? I que no podem expressar en paraules, i ell ho expressa amb la pintura.
1: Precisament sobre el títol també et volia preguntar, perquè tu mateix ho has dit, Demà hi haurà Lluna Nova, pot ser un títol força enigmàtic. Per tant, estem parlant d'un nou inici a la carrera de Michael Lawton, i ho volia deixar palès amb aquest títol.
2: Sí, exacte. Ell, des de sempre, la seva producció artística, ell ha exposat a la Capella de Barcelona o a la Fundació Arranz Bravo d'Hospitalet. Ell sempre, la seva producció artística, té una certa connexió amb el que és la ciència-ficció, no? I ell li agrada molt aquests mons, aquesta imaginar, crear mons nous, que es basa molt en la literatura, i la seva producció artística, les seves pintures i la seva literatura també, perquè com que ell escriu, sempre va molt en aquesta direcció, no? Llavors, li agradava molt la imatge de la Lluna, perquè realment té com a, no? Tu quan parles de la Lluna ja té aquest simbolisme, no? I li agradava molt la idea de la Lluna nova, d'algú nou que inicia, i que sigui com que tinguis una idea, no? Però que tampoc t'ho digui directament, no? I la seva exposició, doncs, és això. Ella ha trobat un nou llenguatge. Ella estava fent una, com a anècdota, que és molt, molt interessant, quan vam estar parlant per fer la nova exposició, clar, hem estat un any treballant amb aquesta exposició, perquè volia que tingués com tot aquest temps perquè anigués fent producció nova. Ella em va presentar primer una exposició i ja semblava que estava tot molt tancat, i al cap d'un temps em va dir: no, he canviat tot perquè estic anant cap a un nou camí, no? I vull explorar-lo, vull treballar-lo, i necessito com buscar allò que tinc a dintre, que veig que tinc ganes de treure, no? I d'expressar amb la pintura, crec que he d'anar cap a aquest camí, no? I és cap on ha anat, i és al final l'exposició que hem acabat presentant. I per això una mica aquest Demà hi haurà Lluna Nova és en referència a aquesta nova pràctica seva, no? Aquest nou llenguatge, bueno, aquests nous mons que està creant, que es diferencien molt a lo que ell estava fent. I alhora també ell fa referència, no, que la pintura que veiem és molt simbòlica, no? O sigui, hi ha com símbols. És com si estigués creant un nou abecedari. És com que ell crea nous símbols i no els ha parat de repetir, no? Hi ha, per exemple, doncs, portals, no? Com una mena de portals, de portes. Després hi ha com unes cames que es repeteixen, que també podries veure que és com una N, no? Com una lletra N. Després hi ha com uns símbols així com que semblen uns núvols, però que realment no ho són. Llavors, ell està com buscant aquest nou llenguatge, aquesta nova llengua més aviat, perquè el llenguatge segueix sent la pintura, però com que sembla que li surti com aquests símbols nous, i ell en parla, no?, que aquests símbols no li paren d'aparèixer, que ell necessita com pintar-los i expressar-los, i que aquests nous símbols parlen d'algú nou i que ben bé ell no sap del que parlen, però que necessita expressar-los perquè sap que està parlant d'algú futur, no? Com que aquests símbols busquen entendre allò que ell no sap dir en paraules, no? És com que ell utilitza la pintura abstracta molt per això, perquè més com que ell escriu a l'hora que pinta, ell escriu i té unes idees, però després amb la pintura expressa tot allò que no pot expressar en paraules, no? Llavors aquí és una mica el que està fent, també.
1: Podríem dir que és una exposició que marca un inici d'una nova manera de sentir seva, d'una nova manera de pintar, de crear, d'això, de crear noves obres, però amb un llenguatge que per ell encara podria ser desconegut, fins i tot.
2: Exacte, sí, és molt interessant perquè... Clar, poques vegades es té la sort, no?, de treballar amb un artista en el que justament no li donguis una sala d'exposicions i ell creï alguna cosa nova, no? O sigui, com algú molt diferent a l'anterior. Que mai saps això cap on pot evolucionar, i és una mica també la gràcia de l'art contemporani, no?, d'una producció d'un artista viu que al final ell va fent i no saps quins camins agafarà, no? I ara ha agafat aquest camí i és la sort de que nosaltres aquí a l'Espai Betulli hem sigut com l'espai que és el primer lloc on ell ha començat a treballar amb aquestes noves figures. Llavors, clar, ell utilitza com aquests símbols que ell diu que són com lletres que estan com poblant tota la seva obra, no? I que abans no hi eren. Llavors, és com, ell ho veu com un nou inici, com una nova manera de començar, que ell creu que, òbviament, la seva producció artística tirarà cap allà, però que tampoc sap ben bé el que és, no? És com que... A mi m'agrada molt perquè és com que sembla que estigui com... Saps els quaderns d'escriptura, quan ets petit, no?, de cal·ligrafia, sí, que no pares de repetir les lletres. És una mica com aquesta idea, no? És com una mica... La sala d'exposicions s'ha convertit com en la seva taula de proves, no? Una mica com si fos un investigador que està investigant i està provant i està buscant, no? És una mica això el que ell ha volgut representant aquesta exposició.
1: Fa una estona ens comentaves el procés de gestació d'aquesta exposició, que ell tenia una idea al cap i després va demanar una mica més de temps per poder acabar de reformular-la. Quin paper ha tingut l'Espai Betulli en aquest procés i en aquesta exposició? Entenc que, com deies, el fet que treballi tant en pintura com en paraules és un fet important, no?
2: Clar, doncs, home, el nostre paper d'aquí és sempre doncs donar una mica l'espai als artistes perquè puguin desenvolupar la seva obra. Al final, nosaltres ens dirigim a aquests artistes perquè ens sembla interessant la seva producció artística i els hi donem com aquest espai perquè puguin presentar la seva obra, no? Clar, en aquest cas concret, doncs, ell a l'escriure i dibuixar, doncs, clar, ens semblava molt interessant perquè del que parla en el text és algo que tampoc veus a la pintura, no? És com que està molt bé perquè es complementen un amb l'altre, perquè el que fa és com eixamplar la mirada de l'artista, tant una altra cosa com una altra, no? Llavors, la nostra feina una mica és com acompanyar, al final. És donar totes les facilitats possibles perquè l'artista doncs pugui desenvolupar aquesta exposició que ell busca, i òbviament la nostra feina també és fer-la interessant pel nostre públic, perquè al final nosaltres tenim un públic que és molt fidel a nosaltres i que busquem també que hi hagi públics nous, i el que nosaltres també busquem és que sigui una exposició interessant i que parli i que algú pugui sentir-se doncs connectat amb l'obra del Michael Laughton, no? Llavors, una mica és aquest acompanyament, aquest fer-lo també conjuntament perquè ell senti que també aquest espai és seu durant aquest temps, no, una mica com que senti còmode en aquesta sala d'exposicions, i nosaltres també a veure què podem com treure d'ell, no? També com de, vale, què ens pot aportar l'Espai Betulli i què pot aportar els visitants i els ciutadans de Badalona, no?
1: Ara que em parlaves de públic, l'exposició es va estrenar el 26 de setembre, fa un parell de dissabtes. Quina valoració n'ha fet, en fa el públic? Quin és el feedback que heu rebut? I també quina valoració en fa el propi Espai Betulli?
2: Doncs mira, la veritat és que força bona. O sigui, nosaltres, és veritat que la pintura abstracta sabem que és complicada, no? I que no tothom és molt seguidor de la pintura abstracta. Però és veritat que és una pintura molt gran, de grans dimensions, i que realment sorprèn, no? És algo que xoca al veure. Llavors, les persones que han vingut s'han quedat com molt, no?, hipnotitzades per lo que han vist a la sala, perquè realment és veritat que jo sempre ho dic, no?, que l'art al final cadascú hi connecta d'alguna manera diferent i l'art a cadascú li parla d'algunes coses d'unes altres, no? I en el cas de la pintura del Michael Laughton penso que és el clar exemple. És una pintura diferent, que no estem acostumats a veure, que és pintura abstracta també, però que tot i així utilitza aquesta figuració perquè tu veus coses, encara que ben bé no saps identificar què és, però tu hi veus alguna figura, no? I és aquest tipus d'abstracció figurativa amb la que juga el Michael i que em sembla molt interessant. Llavors, les persones que han vingut realment s'han sentit com sorpreses i al principi, lo típic, no?, que potser entres així com amb una mica de recel, però després vas entrant i acabes realment submergint-te i t'acaba agradant l'exposició, no? Llavors, ara per ara, estem tenint com una bona rebuda i nosaltres estem molt contents perquè ha sigut una aposta, no?, també. De dir, teníem ganes de portar art abstracte a Badalona, que molt poques vegades l'hem pogut veure. Llavors, teníem ganes de sortir una mica de la norma i de trencar una mica d'esquemes amb aquest tipus de pintura, no?
1: Doncs una exposició, una nova proposta cultural més que oferim des d'aquí, que ofereix l'Espai Betúlia, que recordem està disponible des del 26 de setembre fins al 18 de desembre. Eduard García, responsable de l'Espai Betúlia, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la trucada al Connectats.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Doncs gràcies al Martí, gràcies a l'Eduard García per aquesta proposta que ens deixen avui al Connectats. Fins aquí arriba la història del programa d'aquest dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Sonen de fons els Pink Floyds. Bona tarda a tots, bona tarda a totes. Benvinguts una setmana més a La Gent Normal, el programa de conversa reposada, de conversa tranquil·la, a la sintonia de Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM i també a www.radiorubí.cat. Avui permeteu-me que faci una petita confessió en directe, una cosa que de fet he explicat molt poques vegades i a gent molt seleccionada, gent que sincerament em cabria en una mà només. Els que ja tenim una edat, ens va tocar viure una cosa que es deia servei militar obligatori, la mili, en l'argot popular dels 90, que era quan a mi m'hauria tocat de fer la mili, pels vols de l'any 1994 aproximadament. I a mi l'any 1994, quan em tocava anar-hi, doncs, haig de ser molt sincer, tot plegat em feia molta por, moltíssima por, molta basarda. Em superava. Amb els meus 18 anys dels 90, que no són i que no eren els 18 anys actuals. Era una por a sortir de casa, a experimentar coses desagradables que havies sentit, que t'havien explicat els cosins més grans o els germans més grans d'amics, no? I vaig escapolir-me amb els recursos que hi havia a l'època. Pròrroga per estudis. I vaig anar tirant de pròrrogues per estudis durant un quant temps. Tot el que en aquell moment et permetia la llei. Fins que es van acabar les pròrrogues i tornava la crua realitat. Les pròrrogues no eren altra cosa que una mena de tirita, una mena d'anestèsia o d'analgèsic, no? I ja va venir la crua realitat, la data d'incorporació a files. Però llavors encara hi havia una altra sortida. Bé, de fet, n'hi havia dues. Declarar-se objector de consciència, és a dir, agafar-se a la substitució legal de la mili per una cosa que es deia PSS, ja veieu que aquí va tot de sigles, eh? Prestació Social Substitutòria. En el fons, era anar a fer com de voluntari a entitats que necessitessin joves per arribar allà on aquestes entitats o els membres d'aquestes entitats no arribaven. Associacions de gent gran, de joves, ràdios, fins i tot, entitats culturals. Aquesta va ser una via d'escapament per molts joves com jo, que jo em considero que érem dels menys valents, perquè els valents de debò, els coratjosos d'aquesta generació o d'aquella generació dels 90, es declaraven insubmisos. I això ja era una altra història, perquè aquí intervenia la justícia militar i durant els primers anys, abans que els advocats comencessin a prendre consciència i comencessin a saber, diguéssim, què es podia fer i què no es podia fer, doncs la presó era inevitable. Ahir, justament ahir, per preparar la conversa d'avui, vaig veure un documental que en el seu moment no vaig voler veure precisament per això que he explicat. Un documental del sense ficció que es deia Et faran un home. Un documental del 2024, si no vaig errat, i que relata, dit així de manera crua i molt directa, les salvatjades comeses a les casernes durant els anys 80, 90 i pràcticament 2000, que és quan s'acaba d'abolir definitivament el servei militar obligatori. Perquè sí, avui parlarem de la mili. Els que són joves, els que ens escolten i són joves, això els sonarà com molt estrany i com molt llunyà. Parlarem de la mili, parlarem sobretot de les víctimes, dels abusos dels militars sense escrúpols, sense cor, desvergonyits, borratxos i drogats en molts casos, i sobretot el drama que van haver de viure moltes famílies. I només diré una dada, només una de moment. Entre el 1980 i el 2001 hi ha documentats una mica més de 300 casos de morts de reclutes, i poso cometes, en estranyes circumstàncies o víctimes d'accidents, i tanco les cometes, com deia aquell, segons dades de l'exèrcit espanyol. Una gran majoria, per això, tenen un altre nom, i es diu suïcidi. Avui ens acompanya la Gent Normal, la plataforma Trencant el Silenci, una plataforma que lluita per visibilitzar tots aquests casos i no sé si intentar fer justícia d'uns fets absolutament injustificables, d'uns fets absolutament irreparables. Tenim aquí a l'estudi la Mònica Muntada. Mònica, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I benvinguda a la Gent Normal. I a l'altra banda del telèfon tenim el Francesc Rovelló. Francesc, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Hola, molt bona tarda. Doncs a tots dos, benvinguts i benvingudes, o benvingut i benvinguda, no cal que utilitzem els plurals aquí per tot, per acompanyar-nos a la gent normal. Començo per tu, Francesc.
1: Sí.
0: Què és exactament aquesta plataforma Trencant el Silenci? Quins són els vostres objectius i una mica quina seria la carta de presentació?
1: Bé, mira, tu has dit a la plataforma, tu has dit que vas veure un documental parant un home on es relatàvem les salvatjades. Després, al cap d'un any, el 2026, el gener del 2026, es va fer una altra, la segona part, o una part que tractava, parant un home, morts silenciades. Tractava les morts en estranyes circumstàncies de joves de 20 anys que estaven fent la mili, que un dia per l'altre pues, van anar a la mili i ja no van tornar. Llavors, aquest documental són quatre germans que relatem uns fets tràgics que els hi ha ocorregut als nostres germans mentre feien el servei militar. Aquest documental ens reuneix aquests quatre germans i expliquem el que va passar.
0: Clar, tu...
1: Arran d'aquest documental sorgeix aquesta plataforma, Trencant el Silenci.
0: Perquè posàvem aquí sobre la taula aquestes xifres, que són xifres orientatives, en qualsevol cas, són xifres que no reflecteixen tot el drama que viuen les persones que finalment s'acaben suïcidant i no explica, evidentment, tot el patiment de les, diguéssim, de les famílies que diguéssim, que han de portar aquest dol, no? En el teu cas, Francesc, va ser un germà que va suïcidar.
1: Sí, en el meu cas, el Narcís Rovelló va marxar a l'emili a Ceuta i el 1 de novembre de 1980 va morir. És un d'aquests amb estranyes circumstàncies perquè justament dos dies abans havíem rebut carta d'ell que de lo content que estava perquè li havien concedit un permís en 15 dies i tornaria a casa i estava molt content per tornar a casa. A l'última carta demana que el meu pare que li porti uns fuets, que li enviï fuets, que allà és molt car, i llaunes i tal, i al cap de dos dies després el meu pare rep una trucada que ha mort. En estranyes circumstàncies, perquè que és el que busquem és la veritat. I què és el que fa que un jove de 20 anys il·lusionat per tornar a casa de permís aparegui dos dies després amb un obre cartes clavat al cor, al costat de la taula on treballava. La plataforma Trencant el Silenci vol accedir a la veritat del que va passar. Portem més de 4 dècades i encara no sabem què és el que va passar en aquells dos dies perquè es produís aquest fet.
0: Clar, perquè per les famílies, per tu com a germà, no hi ha cosa pitjor que la incertesa de no saber la veritat, no? De no saber exactament què ha passat, no? Perquè, diguéssim, des d'un punt de vista de, anem a dir-ho així, de comunicació de l'exèrcit, es posa l'etiqueta d'estranyes circumstàncies i a partir d'aquí la cosa queda, per dir-ho així, tancada, no? És a dir, no es fa cap mena d'investigació, no es té en compte, doncs això, no? Algun protocol. Pensem també, de totes maneres, que estem parlant de l'any 80, que les coses... Vull pensar que les coses han avançat una miqueta, però en qualsevol cas, una mort en estranyes circumstàncies tampoc no anava més enllà la investigació, per dir-ho així.
1: No anava més enllà, vull dir, no sabem si es va iniciar una investigació, el que sabem és que no tenim cap resultat ni cap resposta. L'únic que sabem és que ens van tornar el meu germà amb una caixa precintada, amb un fèretre de 5, i no ens van deixar obrir la caixa ni tenim constància de que s'hagués fet una autòpsia de què és el que havia passat.
0: Clar, això és terrible, eh? Vull dir, aquesta sensació és terrible, no?

0: vas defensar, però no acabes d'acceptar perquè no coneixes la veritat del que va passar.
1: Mònica, en el teu cas és un cas més o menys similar?
2: En el meu cas, el meu germà va acabar el servei militar i va passar un fet important mentre el feia, que quan ell va tornar mai més va ser el mateix, i al cap d'uns anys va decidir treure's la vida.
1: Al cap d'uns anys?
2: Sí, al cap d'uns anys. Però ja va tornar totalment canviat, traumatitzat, amb una depressió profunda, es va aïllar. I va ser 5-6 anys de molt patiment, no? I de no saber què va passar, tampoc.
1: Això t'anava a preguntar sense voluntat de furgar la ferida, no? Però per la manera com parles, no? Em dóna la sensació que, igual que passava amb el cas del Francesc, hi ha un fet ocult, o hi ha uns fets ocults que et fan que aquella ferida sempre supuri alguna mica, perquè tu no saps exactament què li va passar al teu germà.
2: Exacte. I ell tampoc no es va atrevir mai a explicar-ho, perquè tenia molta por. Estava amenaçat de consell de guerra. No?
1: Si no heu vist el reportatge, jo vaig veure el primer dels reportatges, el que crec que és el primer, que és on apareix l'Àlex Gorina.
2: Correcte, és el primer, sí.
1: Hi ha personatges populars que apareixen, hi apareix l'Antonio Muñoz Molina, si no recordo malament, hi apareix l'Àlex Gorina, hi apareix un periodista, Vicent Partal. Figures públiques que reconeixen absolutes salvatjades, no? Segurament el cas més... anem a dir-ho així, més luctuós, no? És el de l'Àlex Gorina, que moltes dècades després reconeix públicament que el van violar.
2: Correcte.
1: I ell ho diu, ell de fet ho diu en una... ho diu en una... ho diu en una entrevista, en una col·laboració que està fent en el programa de la Laura Rossell, al matí de Catalunya Ràdio, concretament, i després el seu testimoni, diguéssim, ho explica en aquest reportatge, no? La cruesa dels fets, la serenor amb què ho explica, clar, no fa justícia al drama que això suposa, no?
2: No. O sigui, és que és molt difícil posar paraules i jo, no, òbviament no fa justícia, i m'agradaria afegir, no, justament el testimoni de l'Àlex Gorina, a mi personalment és el que em va fer agafar impuls per poder explicar el cas del meu germà, no? Perquè aquí vaig veure, doncs, que no estàvem sols, que hi ha més famílies o més joves que van patir algo similar, és el que intuïm que va passar amb el meu germà, i que igual que l'Àlex va poder-ho explicar, doncs ja crec que hi ha d'haver nois també que no ho van superar mai, i en el cas del meu germà doncs van decidir treure's la vida, no? Suïcidar-se directament.
1: Clar, perquè hi ha aquests casos silenciats, no? És a dir, d'aquesta gent com el teu germà, no? Mònica, que torna a casa després llicenciat, allò que en diuen, llicenciat del servei militar, però vosaltres veieu que ella és una persona totalment diferent.
2: Sí, prèviament, mentre feia el servei militar, ell es va escapar d'un permís o d'un servei, perquè ell va tenir com diversos episodis que no ens sabíem explicar. Va venir una vegada amb una ferida a la barba mal cosida, d'un tall, que no em va voler parlar, que va dir que havia sigut manipulant el fusell. Llavors, molts arrestos, no? Injustificats. Hi havia com, bueno, moltes coses que no es podien explicar i que ell es va anar com tancant moltíssim. I el meu pare va poder, no sé com, de quina manera, jo era petita, tenia 8 anys en aquella època, i tot és com anar, vaig tibant de memòria del que recordo així, del que hem explicat a casa, no? Vam aconseguir, doncs, treure'l, diguéssim, del dia a dia del soldat, i ell el van posar, el que es deia abans, un correu. I feia amb el seu cotxe particular, doncs feia serveis per un capità i de més, i amb un d'aquests serveis, no sé si estava de permís o es va escapar perquè estava relativament a prop, ell feia la família Berga, nosaltres som de Sabadell, va arribar a casa molt

0: molt espantat, esgarrapat, estripat, tota la roba estripada, explicant que no podia dir res, però que li havia passat una cosa molt grossa i que no podia dir res perquè li farien un consell de guerra. Mm-hmm. I aquí va començar tot, i encara li quedaven uns mesos per acabar. I ja mai més va ser el mateix.
1: Clar, no només és la, diguéssim, el drama que porta cadascú que viu aquesta situació, no? Sinó que quan hi ha un desenllaç fatal, com és els dos casos que estem mirant ara, no? Les famílies que deu allà, i les famílies que deu orfes de moltes coses, i amb un dol de moltes coses, i amb una cosa que jo crec que és tan o pitjor, i és que esteu absolutament soles. No hi ha ningú amb qui compartir aquesta experiència, no? I és a partir del pas del temps, no? Quan vas veient una mica altres casos, que te n'adones que, ostres, que aquells casos no són aïllats, no? De fet, hi ha un moment en el reportatge que l'Àlex Gorina diu: em nego a pensar que amb 40 anys de servei militar obligatori, amb milers de joves que passen per les casernes, em nego a pensar que jo fos l'únic cas.
0: Aquí és el que...
1: I aquí, jo aquesta frase, crec que és d'aquelles frases que em quedarà com molt marcada, no? Com l'escena, per exemple, en la qual Vicent Partal explica, anem a dir-ho així, un enfrontament amb un alt càrrec de l'exèrcit, no? De nit, fent una guàrdia, i aquest alt càrrec, sergent, coronel, no sé exactament, no recordo exactament què, no? Amb una metralladora no reglamentària, es posa davant d'ell i l'apunta a la panxa.
0: Sí.
1: I ell, i després ho explica, no? Ell, en un acte de fredor absoluta, quan aquell li diu: saps què m'agradaria fer ara, no? I aquell li diu, aquell agafa el seu fusell reglamentari i fa exactament el mateix que li ha fet aquest alt càrrec, i l'apunta a la panxa i li diu el mateix que faria jo. Clar, aquesta tensió, aquesta escena, que és una escena de pel·lícula, eh?
0: Total.
1: Però és una escena real.
0: Uh-huh.
1: I és una escena en la qual, si algú dels dos té un impuls de prema el gallet, allà es produeix una catàstrofe.
0: Sí.
1: No? És a dir, i amb això vull dir que aquests moments de tensió, que clar, això desgasten molt, ja no físicament, sinó psicològicament, la persona, no? I aquests casos, bueno, com les novetades, no? Com quan rebien els nous, a la nova tropa que arribava, no?
0: Els novatos, no?
1: Totes aquestes brometes, que és que no, ja no són brometes, són absolutament actes de crueltat extrema, no? Tancar una persona dins una taquilla metàl·lica i llançar-la escales avall. Ostres, això és com molt terrible, no? Francesc, una mica el recorregut que vosaltres intenteu fer, que jo crec que aquests dos reportatges són una primera pedra per, com a mínim, visibilitzar, no?, tot aquest drama que, insisteixo, que ha estat volgudament silenciat per part de les esferes militars, i m'atreviria a dir que polítiques, però això ho diré amb la boca petita, no sigui cas que em busqui ara jo també un problema. Una mica, quines són les passes de futur que visualitzeu?
2: Sí, una mica per explicar la trajectòria arran dels dos documentals. A veure, es produeix un impacte social i polític bastant gros. El documental es fa el 13 de gener del 2026 i el 28 de gener el Parlament de Catalunya ja fa una declaració institucional instant a l'Estat a investigar i reparar les víctimes i obrir els arxius perquè totes les famílies puguin accedir a tota la informació. Ja és una declaració institucional del Parlament instant a una altra institució de l'Estat. Arran d'això, doncs, nosaltres hem tingut contactes amb tot el que és el Parlament polític, hem tingut contactes amb el Congrés, amb el PSOE, hem proposat una comissió d'investigació que ha estat proposada proposada per al partit Junts, que ens ha fet costat, està proposada fins a 11 vegades a la Junta de Portaveus, i el PSOE, el PP i Vox s'han negat, han votat sistemàticament en contra d'obrir, d'iniciar cap investigació que tingui a veure amb l'exèrcit. Fins a 11 vegades han votat Junts negant el dret de les famílies a accedir a la veritat del que va passar. És com el bloc del silenci, no? La coalició del silenci són aquests tres partits.
1: Per què creus, Francesc, per què creus que passa això? Perquè costa de creure. És a dir, em costa de creure que l'any 2026 això encara passi. És a dir, tu podria comprar, mira, jo que sé, els anys 80, fins i tot podria comprar-ho als anys 90, però un cop ja el servei obligatori ja fa molts anys que està abolit com a obligatori, per què encara aquesta tossuderia?
2: Sí, jo és una pregunta que m'he fet moltes vegades, clar, perquè és això que dius, el 2001 es va abolir el silenci, allà es va abolir el militar, el servei militar obligatori, però clar, nosaltres el que fem és reclamar tots aquells danys que es van produir abans de que s'abolís, o sigui, que s'abolís el 2001, el 2001 no vol dir que ningú hagi de respondre per totes les barbaritats, atrocitats que es van cometre abans. Una mica passa perquè t'ho dones compte que als anys 80 i 90 els que estaven la major part en el govern va ser els partits socialistes. PP i Vox són partits que defensen l'exèrcit i són la dreta, sempre estan al costat del socialisme. El PSOE és el que sempre esperàvem que es decantés cap a obrir una investigació, però no ha estat així. Suposo que alguna cosa deuen saber que no es va fer bé en aquelles 80 i 90, o sigui que van actuar negligentment a l'hora de ser responsables de l'exèrcit, i alguna cosa deuen saber perquè no vulguin obrir ni investigar tot això. La comissió d'investigació es va negar 11 vegades, i el mes de juny uns quants de la plataforma vam anar a Madrid i vam poder parlar amb el grup socialista, amb el PSOE, i els hi vam presentar una altra alternativa. La comissió d'investigació no la volien, doncs bé, us presentem una altra alternativa. Feu com un procediment que van iniciar ells mateixos fa 4 anys, feu com deu fer amb l'Església, amb les víctimes de la pederàstia, una encomana al defensor del poble i que tuteli ell una investigació amb una comissió d'experts. Li vam proposar aquest sistema. Ho tenen sobre la taula, però ens havíem de reunir aquest setembre i ja no ens han dit res, i ara, bueno, amb les eleccions ha decaigut tot això.
1: Això t'anava a dir, la convocatòria, sí, d'eleccions i el futur que se'ns espera.
2: Sí.
1: Que ja veurem, sí, si aquest futur que se'ns espera és, diguéssim, és dels colors que les enquestes indiquen, o finalment aquí sempre hi ha qui té una carta amagada. Doncs la veritat és que no és gaire, diguéssim, no augura gaires esperances. Però en qualsevol cas, hi ha una cosa que em sobta, i deixeu-me que posi primer una cançó i en parlem després, Mònica, t'ho preguntaré a tu. Hi ha una cosa que traspua al llarg d'aquest documental, i és la impunitat. La impunitat amb què tot això, amb la impunitat amb què tots aquests fets passaven dia sí, dia també.
3: Segon disc, ja.
4: Aquest allà, el segon. 15 dies.
3: Amb tu, Helena, i tu volies anar als Alps.
4: Jo anava a esquiar, saps? Però aquí baix... Tarragona cada setmana. Saps que al sud hi ha coses, però...
5: Molt bonic.
4: Hi ha remestesos. Sí.
3: Vinyes.
5: Pots començar a veure?
4: Sí.
5: Sí.
4: Penso
5: que sí.
4: Rapidilla, no?
5: Estava creient.
4: Que fa fred.
5: No?
4: Sí, nena.

0: Parlava de la impunitat perquè tot això passava a... És a dir, totes aquestes vexacions, tots aquests maltractaments físics i psicològics, tots aquests fets execrables, per dir-ho així, tot això és que és com molt paradoxal, no? Però al final eren els propis veterans que uns mesos abans havien estat reclutes. I per tant és com una cadena que es va engreixant a ella mateixa, no? És a dir, jo entro ara, al cap de 6 mesos ja sóc un veterà perquè han entrat els nous, a mi m'han putejat, vaig a dir-ho així, perdoneu, jo ara torno a putejar. I aquest és un cicle que mai s'acaba. I una cosa en la qual coincideixen tots els testimonis que apareixen en el documental és precisament aquesta. És a dir, que allà es veien pocs sergents, es veien pocs capitans, es veien pocs tinents. Era la tropa base la que propiciava aquests fets, no?
1: Mm-hmm. Sembla ser que sí.
0: No deixa de ser com molt curiós, no? I segurament des d'un punt de vista ètic o des d'un punt de vista filosòfic, no? Doncs estem parlant de la maldat amb majúscules, no? És a dir, la maldat de fer mal al que tens al costat sense reflexionar absolutament en res, no? Quan tu, Mònica, ets conscient que pots aixecar la mà i que no estàs sola, internament, com et sents?
1: Buah, doncs són diferents estats anímics, no? O sigui, primer esclata la ràbia i conviu també, doncs, amb una mica de descans, no? D'entendre que tot allò que tu t'havies imaginat, havies suposat, havies fet mil cabòries, tot allò que s'havia callat a casa, perquè al final, com tu has dit abans, eren èpoques complicades, també, o sigui, parlar del suïcidi no està ben vist.
0: Encara ho és ara,
1: no? Però llavors era com...
0: Era un tema tabú.
1: Era un tema tabú, encara molt més cara, m'atreveria a dir. I més si degut quan venien de l'exèrcit, o sigui, del servei militar, no? La mili, aquesta frase.
0: Clar,
1: no?
0: Perquè, és a dir, la frase aquesta...
1: Et faran un home. Totalment.
0: És una frase que els que tenim vora la cinquantena... Bueno, jo ja en tinc 50. Els que en tenim 50 ja, o més endavant, és una frase que en algun moment de les nostres vides l'hem sentida.
1: Jo crec que l'hem sentit tots.
0: I no només l'hem sentida aleatòriament, sinó que ens l'han dit alguna vegada, no?
1: Sí.
0: És que quan vagis a la mili et faran un home.
1: Sí,
0: O maduraràs, que és la manera més com més... bonica, no?, de dir-t'ho, o veuràs la vida diferent o tal. Però et faran un home o et faràs un home, uh-huh, és una frase que estic segur, com dius tu, que tota la població masculina de més de 50 anys ha sentit alguna vegada i li han dit alguna vegada.
1: Sí, jo crec que sí.
0: I estava en l'imaginari popular.
1: Totalment, i és aquest mandat, no? Et faran un home. Jo penso que l'han sentit els homes, no? I també les famílies, perquè era algo molt, molt recurrent de dir i de sentir.
0: Era com un ritual, no sé, no? Quan veus reportatges d'aquests de tribus perdudes del planeta, no? Que hi ha tots aquests rituals iniciàtics del pas de la... anem a dir-ho, de la joventut a l'edat adulta, no? Salvant totes les distàncies, evidentment.
1: Sí, sí, sí.
0: Però la mili era una mica, en l'imaginari popular, era això, no? Una persona de... És que, clar, ara ho veiem, no? Jo mirava ahir el reportatge, el mirava sol a casa, no? I pensava, és que el meu fill que està fent segon de batxillerat, se n'aniria d'aquí uns mesos, quan em fes 18.
1: Exacte. I el meu hi seria.
0: Val?
1: Sí, sí.
0: I clar, no normalment quan ets pare, quan veus un reportatge o quan veus una tele, una peli, o una sèrie en la qual hi ha algun protagonista menor d'edat que pateix, diguéssim, les coses te les mires molt diferent que quan no tens fills, no? I no pots, i ahir jo no vaig poder evitar fer aquesta reflexió, no? De dir, ostres, és que tu podries tenir un fill ara a l'Emili. De fet, en podria tenir un que ja hauria tornat de l'Emili. I si faig una mica d'estadístiques i veient, vull pensar que ara si hi hagués un servei militar obligatori, vull pensar, potser sóc molt, molt, molt naïf, però vull pensar que les coses podrien anar d'una altra manera. Però si no, si estiguéssim als anys 80, la probabilitat que tinguessin algun tipus d'incident, per dir-ho així maco, això d'incident, doncs home, seria bastant alta.
1: Sí, sí, sí. Mira, de fet, els meus germans que anaven darrere del meu germà gran van fer mans i mànigues per lliurar-se'n, com tu bé parlaves en el teu cas. I tot no ben explicat al meu germà exactament què és el que va passar.
0: Clar, però tenien un exemple d'una persona que va tornar de l'Emili
1: traumatitzada
0: i sent una altra persona.
1: Correcte, i un trencament a nivell familiar molt bèstia, no? De no parlar-ne, de viure realment el procés d'una persona amb una malaltia mental deguda a un fet en concret, sense explicació.
0: Clara.
1: I llavors és que es veia, no? Que no podia ser i que passaven coses molt greus.
0: Mm-hmm. Ara en diríem estrès posttraumàtic.
1: Sí.
0: Val? És a dir, és la conseqüència d'haver estat sotmès a una, diguéssim, a unes condicions psicològiques determinades, doncs, mm-hmm. Fa que doncs tu tinguis aquest, diguéssim, aquest trastorn, no? En el teu cas, Francesc, tota aquesta lluita, diguéssim, com l'has portat? És a dir, ha estat una lluita, evidentment ha estat una lluita contracorrent durant molts anys, una lluita, anem a dir-ho, primer potser silenciada, no? I quan surt a la superfície, quan aixeques una mica el cap, veus que hi ha altres persones que també aixequen el cap i es creuen aquestes mirades.
2: Sí, sí, això va ser el que vaig sentir quan vam fer el documental, el segon documental, i ens van reunir amb una vasia les quatre persones i vam explicar aquests casos i vam veure que tots teníem afinitat i ens havia passat el mateix a tots. Una mica la lluita l'he portat... Bueno, deixem comentar que la lluita la comença el meu pare l'any 80, quan li comuniquen que el seu fill ha mort. Ell inicia la lluita, el voler saber què és el que va passar, però imagina't, als anys 80 hi ha un cop d'estat al cap de 5 o 6 mesos i el meu pare intenta saber què és el que havia passat durant any o dos anys parlant amb capitania, amb tot l'exèrcit, però es va trobar un mur de silenci totalment opat. Va rebre amenaces de que tenia un altre fill, que era jo, i que, bueno, que havia de fer el servei militar igualment i que...
0: És una mica et farem la vida impossible.
2: Sí, una mica no continuïs per aquesta via, o sigui, el van com mig amenaçar. I, bueno, el meu pare va patir, a veure, jo que tinc fills, tu tens fills, jo tinc fills també, quan he tingut fills m'he pogut posar en el lloc una mica del que va sentir el meu pare al perdre un fill de 20 anys, no? Després de tots els esforços que costa pujar-los i veure que d'un dia per l'altre, sense cap explicació, d'estar content per voler tornar a casa, ja no torna, ja no el veuràs mai més. Em vaig poder posar en el seu lloc.
0: Clar, sobretot
2: sí.
0: Sobretot perquè ja, és a dir, hi ha tercers implicats que són tercers invisibles i que en realitat són tan invisibles que no saps no saps una part de la història. És com tenir un llibre i que de cop i volta de la pàgina 20 a la 60 han arrencat les pàgines. Llavors tu passes de la 20 a la 61 i resulta que, clar, allà l'argument ja va per un altre camí i tu no saps què ha passat allà al mig.
2: Exacte.
0: I tens aquest buit, no? I que aquest buit, a mi em dona la sensació que t'ha de coure per dins i t'ha de trencar per dins cada vegada que hi penses.
2: sí, cou per dins i el seu buit, la incertesa fa que tu intentis omplir-lo especulant, perquè no tens cap informació del que va passar, i llavors el meu pare ja tirava per tres vies, que és el que hagués pogut passar. Un era, ell estava a Ceuta, allà era als anys 80, era el principal entrada de drogues cap a la península. En el documental que vas veure ahir, explica l'Àlex Gorines,
0: sí,
2: que les tanquetes anaven carregades de drogues i entraven a la península, o sigui, un tràfic intens de drogues i de corrupció i de...
0: Clar, és aquell moment en el qual també penses, clar, és que tot plegat estava tan podrit per dins és que no diré que ho justifiqui, ni molt menys, però clar, un cop fas servir vehicles militars per traficar amb drogues, per travessar, és a dir, per transportar droga des de territori africà, anem a dir-ho així, fins a la península, home, doncs a partir d'aquí, doncs, com et diuen en castellà, Anxes Castilla.
2: Exacte, sí, clar. Ja, qualsevol cosa podria passar. Una altra de les hipòtesis que hi havia és que el meu germà, amb les últimes cartes que va relatar, va explicar en alguna carta, i això ho tenim, que havia gravat, un company seu havia gravat en una caseta, llavors hi havia casets, es gravava, va gravar tot el que és les novetades que feien els veterans, i deia, hòstia, és impressionant el que estan fent aquesta gent. Li diuen al meu pare, diu, escolta, intentaré gravar jo també una cinta i ja te l'enviaré, a veure què pots fer, perquè aquí estan fent autèntiques barbaritats, salvatjades. Una hipòtesi és, ostres, a veure si li van trobar aquesta cinta, ho volia vagar i se'l van voler treure del mig. No sabem què és el que va passar. I l'altra hipòtesi, que el meu pare anava darrere d'ella i que no està relacionada amb ella, el meu germà estava a l'estat major, és un lloc així d'informació privilegiada, no? És un lloc sensible d'informació. Anys després, en el periodisme així reconeguts, han coincidit que el cop d'estat militar del 23F es va iniciar al nord d'Àfrica, es va iniciar a Ceuta. Hi ha converses documentades, constatades, de que la capitania i així estaven... Hi havia converses allà en bars i així, i clar, una de les hipòtesis de l'estat a l'estat major, que no hagués interceptat alguna carta, alguna, no hagués interès d'alguna informació, i una mica, clar, tu dius, de la pàgina 20 a la pàgina 61 no tinc el relat, no? El meu pare va començar i una mica és això, aquesta incertesa de què és el que ve a passar, perquè, clar, com és tan frapant, tan increïble el que li passa, que el troben amb una obra carta esclavat al cor després de dir que volia tornar de permís, de lo content que estava de tornar, de passejar per Barcelona, de veure'ns a nosaltres, de veure les seves germanes. Clar, de la nit al dia diuen que l'ha trobat amb una obra carta esclavat al cor, doncs clar...
0: És estrany, és com a mínim estrany.
2: Veus, a veure, clar, intenten fer-t'ho veure que és un suïcidi, però a la meva família mai ens han cregut que el meu germà s'hagués suïcidat, i sempre hem pensat que el van assassinar. El van assassinar, el que passa que no sabem el motiu, no sabem què és el que va passar. En el documental, el segon, si el veieu, de Morts Silenciades, jo l'any 2018 faig una cerca al Facebook, buscant a través de les xarxes, buscant a veure si trobo algun company, algú que em pugui explicar, acostar-me a què és el que va passar. Aconsegueixo contactar amb un company que tenia relació amb el meu germà, perquè el portava a l'estat major amb el cotxe, tenia l'obligació cada dia de portar-lo a l'estat major. I en el documental es veu com parlo jo amb ell i m'explica que dos dies abans de morir el meu germà l'havia portat i que l'havia, des d'això, content perquè tornava de permís, content perquè, bueno, estaria fins a dies fora d'allà, i en cap cas veu una persona que tingui el perfil de que es vulgui suïcidar al cap de dos dies, no? Es queda frapat, fa preguntes al brigada i al sergent allà, i hi ha una ordre de capitania que ho relata per escrit, ho relata en el documental, de que prohibeixen des de dalt, des de la capitania de comandància, prohibeixen des de dalt, baix, sota cap concepte, poder parlar de la mort de, del meu germà, ja sota pena de res i de que anul·larien els permisos de la gent que parlés. O sigui, hi ha una coacció de dalt a baix intentant silenciar, el que va passar. Una mica la, el nom de la plataforma és aquest, trencant el silenci, perquè el que estem fent ara, no sé on arribarem, però el que estem fent ara és trencar aquest silenci, visibilitzar i explicar el que passava als anys 80 i 90, perquè molta gent desconeixia i no es coneix aquesta realitat de amagada, silenciada per l'exèrcit i silenciada també per les famílies, per el que deia la Mònica, que el suïcidi, les morts, hi ha com un estigma que les famílies també, a part del dolor que sents al poder parlar, ara puc parlar, però fa 10 anys igual no podia parlar d'aquesta manera.
0: No, evidentment, fa 10 anys i fa 15 i fa 20,
2: i fa 15,
0: doncs
2: sí, no
0: es podia parlar en aquests termes. No sabem on arribarà aquesta plataforma. Jo crec que sí, que és a dir, que quan les coses surten del cor, quan les coses es fan per reclamar justícia, per reclamar una justícia que no s'ha tingut, bueno, les energies còsmiques, i perdoneu que ho digui així d'aquesta manera, els astres s'alineen perquè tot això arribi a bon port, i com diu la cançó de Lluís Llach, que tots plegats tinguem sort. Ara entrarà la cançó, no patiu. En tot cas, mentre no entra la cançó, com que tenim a la Mònica físicament aquí a l'estudi, Mònica,
2: sí.
0: Aquí davant teu tens un paper doblegat, val? Que és la pregunta desitjada, per dir-ho així. És la pregunta que jo cada setmana li demano a la persona que ve a conversar aquí amb nosaltres, que li faci a la persona que vindrà la setmana següent, però sense tenir ni idea de qui és. De fet, tu també et sotmetré en aquesta prova, per tant, pots anar pensant en alguna pregunta que li faries al convidat que vindrà la setmana que ve. En qualsevol cas, mentre escoltem la cançó, et demanaré que agafis el paperet i que llegeixis la pregunta que et va fer el convidat de la setmana passada i que hi pensis.

0: Ho he dit moltes vegades que les cançons sempre van associades a moments de la vida. I hi ha cançons que avui sonen d'una manera i demà poden sonar d'una altra. És la mateixa cançó, eh? Però el que et provoquen, el que et generen interiorment, no té res a veure del que t'havien generat, per exemple, el dia abans o una setmana abans, no? Aquesta cançó, que és una cançó preciosa, és un poema preciós d'en Lluís Llach, crec que en aquest context agafa una força molt més gran. Igual que el Wish You Were Here dels Pink Floyd, o el cant de lluita dels Roba Estesa, totes peces, insisteixo, triades en aquest cas pel Francesc. Mònica, què deia el paperet?
1: El paper diu així: què pots o podem fer aquesta setmana per fer el món una mica millor?
0: Ostres. Aquesta és una pregunta, que ens podria omplir tot un programa.
1: Sí, i dos.
0: Ara mateix tenim un minut, més o menys, per respondre. Per tant, un minut, minut i mig, més o menys. Què diries o què faries tu, Mònica? Agafa aire. El programa d'avui és un programa, ja ho hem dit abans, a micro tancat, és un programa emotiu. Ja està, no ho podem fer d'una altra manera. I si ens tremola a vegades la veu, i un servidor en algun moment li ha tremolat, doncs no passa res, això és el directe.
1: Doncs jo diria així, sense el primer que sento, posant atenció al meu cos, és estar present, mirar amb ulls amables, sense judici, i com mirar-te a les persones i a la vida, no?, com si fossin un lienzo en blanco, no?, donar l'oportunitat i obrir les possibilitats del que pot ser.
0: Amb el que has dit, que és molt maco, ara us vaig a fer una pregunta a tots dos i teniu mig minutet per respondre-la. Qui respongui més tard, o sigui, qui respongui segon té més temps per pensar. Però en qualsevol cas, i és dur el que preguntaré ara, es pot perdonar, Mònica?
1: Jo crec que en molts casos sí, o si més no es pot tornar a mirar des d'un altre lloc, no? No sé si arribar a perdonar al 100%, però es pot mirar des d'un altre lloc i reconciliar-te, almenys la part que et toca. No justificar, i no, però pots entendre i fer una mirada, doncs, diferent, no?, amb el que ha passat. No sé potser, si em responc.
0: Sí, vull dir, una mirada potser no tan condicionada per aquest sentiment de ràbia, d'enfadament, de desil·lusió, digue-li com vulguis, d'impotència,
1: sí.
0: No?
1: Poder deixar anar, no?, i posar nom al que ha sigut i poder continuar. Penso que si no hi ha una part gran de perdó, que això no vol dir oblit, no?
0: Però, no.
1: Almenys que et permeti seguir caminant, no?
0: Oblidar no,
1: com
0: perquè, exacte, oblidar no, perquè oblidar el que fa és precisament imposar aquest silenci,
1: exacte,
0: imposar la desmemòria, i ja en aquest país ja pequem ja bastant d'oblidar i de fomentar el silenci i la desmemòria com perquè hi hagi parcel·les en les quals s'hagi de cuidar una miqueta. Francesc, tu ets també d'aquest parer que es pot perdonar o no?
2: Sí, jo estaria d'acord amb la Mònica. A veure, jo aquesta setmana faig 62 anys i a mesura que fas anys et vas donant compte de que ja relativitzes moltes coses i ja no et prens tan seriosament tot. Es pot perdonar? Sí, i tant que sí. A més, és un benefici propi per la persona perquè deixes de viure amb rancúnies, amb coses que et fan estar malament.
0: Bueno, amb aquella angoixa, no?, amb aquella ansietat, doncs, això que dèiem, no? Perquè em ve al cap, per exemple, doncs, totes aquestes experiències que que de, diguéssim, d'entesa o d'intent d'entesa entre, per exemple, les víctimes del terrorisme i d'ETA, no? Tot aquesta, aquests cara a cares que en algun moment es van fer, precisament per segellar una mica, o per posar un punt i final, no? Posar un tancament en un drama que, doncs, en el cas del País Basc i en el cas d'Espanya en concret, doncs va durar també molts anys, va tenir moltes víctimes, per una banda i per l'altra, i aquesta segurament és la és una visió, és una visió que quan la tens completa, acabes entenent les coses d'una altra manera. Doncs hem arribat al final d'aquest recorregut. Mònica, ara mentre sona l'última cançó, et demanaré que li facis una pregunta al convidat de la setmana que ve. Agrair-te molt que hagis vingut aquí a la Gent Normal. Francesc, també, entrada per telèfon, doncs, també moltes gràcies, moltes gràcies pel vostre testimoni, per haver aportat aquest granet de sorra i aquesta visibilització d'una realitat que, doncs, que malauradament, durant els 80, 90 i 2000 va ser molt crua, molt intensa i, com dèiem, molt silenciada, molt invisible. I sona de fons...
2: Digue'm. Si em deixes dos segons...
0: Dos segons, que ens n'anem.
2: Que si ens volen seguir les accions que fem i com es va desenvolupant, poden seguir-nos a la plataforma Trencant el Silenci a través de l'Instagram, que anem penjant tot el que anem fent perquè així la gent estigui informada.
0: Perfecte. Molt bé, doncs em queden dos segons per acomiadar-vos. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a totes, i sona de fons l'Axan Busto amb volen fer de tu un heroi. Gràcies, fins la setmana que ve.

0: Són les 6 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Jam hot.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 8 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera dissabte. Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Passen ara mateix gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui si hi ha alguna incidència important. Bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa encara per inundacions. Per altra banda, a la mateixa AP7 hi ha un vehicle alboral que a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord deixa 1 quilòmetre de lentitud. Pel que fa a retencions habituals, a poc anem agafant més intensitat, sobretot al vessant Llobregat, tot plegat en direcció a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. També des del Vallès hi ha retencions, per exemple, a la C58, ja des de Sant Quirze també cap a la capital catalana. Tot i així en trobem més intensitat a hores d'ara és al vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat per unes cues que arriben tant per la C58 com per la C33 com també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però de retruc, doncs, tot plegat doncs es deixa retencions força intenses durant 5 quilòmetres en sentit sud a les 2 rondes de Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de l'R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Sembla, bon dia, que aquest mal temps ja té les hores comptades. Ell ens ho explica.
4: Bon dia, un dijous en el qual la temperatura ha de baixar. De fet, a hores d'ara se sent un ambient més fred que no pas ahir i també va entrant el vent, per una banda al nord de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquest matí ja amb força moments de núvols. Tenim boires, núvols baixos a la Catalunya central, molts indrets del Prepirineu, del prelitoral, i també al llarg d'aquest matí s'aniran produint ja alguns xàfecs, sobretot al sud de Girona. Déu-n'hi-do, entre la selva, al sud del Gironès i la comarca del Baix Empordà. Aquí ja plourà amb intensitat. També algunes pluges o nevades a l'Alt Pirineu, cota de neu de 2.000 metres. Aquesta tarda baixen a 1.700 i també aquesta tarda els ruixats del sud de Girona continuaran i s'estendran una mica fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Compte justament quan es faci de nit al voltant de l'àrea de Barcelona. Aquí esperem que plogui amb molta intensitat. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Doncs precisament des d'aquest dimecres ja estan publicats al BOE els nous decrets d'habitatge i avui mateix, dijous, ja entren en vigor. De tota manera, fins ahir mateix hi havia desnonaments programats. De fet, s'ha aturat el d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb la propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
2: I mentrestant, el ple del Parlament avalava o ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
5: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
6: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
2: Doncs precisament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, que ha tingut un fort flaire de precampanya. És una informació de la Mont Carvajal.
7: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
8: Vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
7: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
9: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport. Ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
7: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
2: I qui també dona suport a la vaga general de l'11 de novembre és la plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies, que assegura que la mobilitat, igual que l'habitatge, també és un dret pel qual cal lluitar. Això després d'un dimecres de caos a Rodalies provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Esther Minguell.
10: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
11: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
10: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador

0: Doncs segurament ha estat l'enèsim caos a Rodalies que ara us explicàvem, el d'aquest dimecres, el que hauria abocat a la plataforma Dignitat a les Vies, com dèiem, a sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. En tot cas, li preguntem en directe a l'Anna Gómez, que és portaveu d'aquest col·lectiu. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, molt bon dia.
0: Dèiem dimecres caòtic i avui dijous no sé si les coses aniran gaire millor. Això és el que us ha convençut per sumar-vos també a la vaga general des de Dignitat a les Vies, Anna?
1: Bueno, és que crec que nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. Quan te trobes gent que et diu, és que clar, no veig els meus fills perquè els deixo dormint, torno dormint, estic cansada, no puc conciliar la meva vida laboral, i aquí passen els dies i no passa res. I quan te dones compte que peten tots els altres sectors, dius, és que clar, si ara no diem fins aquí, sembla que encara puguem aguantar més.
0: Anna, sembla que ahir la informació va ser confusa, hi havia pocs trens, arribaven amb retard, i les paraules que més hem anat sentint són desemparats, abandonats. El transport alternatiu també es va saturar i molts usuaris també van quedar atrapats. Es va fallar, diguéssim, en la rapidesa de la reacció? O es va reaccionar amb lentitud? No es va reaccionar amb rapidesa a l'hora, dic, de posar un servei alternatiu? Perquè era evident que calia un servei alternatiu.
1: A veure, quan s'ha de posar un servei alternatiu, ràpid mai és perquè has de mobilitzar autocars, i ràpid no és perquè les companyies tenen muntat el seu planning. Però el problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero. Tu un dia normal a l'estació no tens la informació adequada. Fa molt de temps que demanem una cosa que em sembla que és ridículament absurda, que és que les estacions tinguin una zona on tu puguis veure els autobusos municipals, els autobusos interurbans, que vegis les diferents optatives que tens per anar a treballar, que siguin externes, perquè tu vas a una estació i et diuen pues, mira't un autobús d'una altra companyia. Aquí no hi ha trens. I se queden tan amples perquè no en tenen. I també perquè són personal de Renfe. Doncs per què no una columna... un paper posat a... Doncs no ho han pogut posar mai. Portem un any demanant que facin aquesta secció, que tu vas al metro de Barcelona i et poses, estàs aquí i pots veure els diferents mitjans de transport que tens a prop. Partint d'aquesta base...
0: Acabo, Anna. Per cert, que avui hem sabut fa poca estona que Antonio Carmona deixa Renfe i passarà a DIF com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com ho valores, tu que el coneixes i que heu tingut moltes reunions precisament arran de totes aquestes crisis?
1: Bueno, ens hem entrat també ara fa un moment al matí amb la informació que ens ha arribat. Nosaltres ho veiem positiu perquè realment Antonio va fer molt bona feina a Renfe. I jo sempre dic que moltes vegades ens queixem i la gent diu, no, és que vosaltres heu creat amistat amb el Carmona. Nosaltres no ho tenim, amistat amb el Carmona. El Carmona ho va fer molt bé perquè ens informava tot el desastre, t'informava i et donava la possibilitat que juguéssim amb la merda que teníem. Ara mateix estem al mateix punt, però damunt sols.
0: Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, gràcies un dia més per atendre'ns. Sort i encerts. A veure. Els treballadors dels autobusos de Barcelona, i encara continuem parlant de transport públic, enceten avui el primer dia dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat, encara en fase d'emergència, per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons

0: Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i Claudi Gallardo, inspector dels bombers de la Generalitat.
1: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
2: Tenim el sol molt saturat i, per tant, doncs, comencem ja a tenir un nombre de patologies estructurals més elevats per aquests assentaments diferencials o moviments que fa el terreny.
0: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel, deia, inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma a les de Montornès del Vallès i Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos, en descomposició, fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat en aquest municipi. Quan falten 10 minuts per arribar a 8:15, obrim la plana esportiva parlant del Barça, que recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El Club Blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
3: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del RAC Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, una bona persona i un bon esportista. No?
0: L'exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat que es retira als 39 anys. El canari ha decidit posar el punt final al Camp Nou, on demà es farà l'acte de comiat. En un vídeo gravat a l'estadi Blaugrana, el de Tenerife diu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i començar una nova etapa. Pedro, que va jugar al Barça 7 temporades entre el 2008 i el 2015, va aixecar 3 Champions a les ordres de Guardiola i Luis Enrique abans de seguir acumulant títols amb la Roma, el Chelsea i la Lazio. També va guanyar el Mundial de 2010 amb la selecció espanyola. El Kids Anàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101-89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. I l'Espart Girona rep el Bàsquet Mallorca a les 8 del vespre en partit de la Lliga Femenina. L'equip buscarà refer-se després de quedar fora de l'Eurolliga i caure a la pista de l'Estudiantes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega de Televisió de Girona.
4: Un inici marcat pels contratemps. Aquest és el que està patint l'Espart Girona. Un conjunt gironí que afronta un nou examen després d'un tram inicial de curs complicat. Tot i això, Iñiguez té clar quin ha de ser el camí per sortir d'aquest moment. La nova oportunitat per refer-se serà enfront l'Azul Marino Mallorca-Palma, un equip balear que arriba després de vèncer ni més ni menys que el València en la primera jornada del campionat i el que el tècnic vitorià no considera una revelació.
5: Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Hay siempre, hay todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
4: Tot plegat limita la rotació i el treball diari de les gironines, que malgrat les adversitats miraran de tombar un dels millors equips de la categoria Fontejau, sumant la primera victòria oficial de la temporada.
0: Per altra banda, el Cadí la Seu afronta el primer partit de Lliga a casa davant el Leganés. L'equip urgellenc vol estrenar-se davant l'afició amb una victòria després de la derrota en el primer partit del campionat a Salamanca. El duel comença o començarà a les 9 d'aquest vespre.
6: Te recordem per sempre més o què?
7: Sí!
6: Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
8: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: Bon dia des de Rubí, el Next Matí de la xarxa. Avui us expliquem que el servei Rubiforma ha iniciat el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció adreçats a joves entre els 16 i els 21 anys que no hagin superat l'ESO. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa i permeten provar itineraris com cuina, serveis informàtics, perruqueria o comerç. El tastet inclou 15 places i en aquests moments encara queden dues vacants. Verónica Casado, del Rubiforma.
1: I com ho han de fer? O bé a adreçar-se a l'oficina d'atenció a la diversitat amb les nostres companyes, o bé venir allà al Rubiforma i a recepció els hi donaran un full on poden deixar les seves dades i veuran la informació. Intentarem que s'incorporin el abans possible.
0: La formació es desenvolupa al Centre d'Educació d'Adults Pau Casals en col·laboració amb els instituts. I d'altra banda, el mediàtic advocat Pablo Feu, especialitzat en dret a l'habitatge, considera que els nous decrets aprovats per la Diputació Permanent i que, com sabeu, han provocat un avançament electoral a Espanya, estan lluny de resoldre la crisi d'accés a l'habitatge. En declaracions prèvies a la seva intervenció a les jornades Parlem d'Habitatge de Rubí, Feu denunciava que les administracions públiques continuen sense abordar les causes estructurals de la crisi immobiliària, com l'especulació, i ha exigit limitar immediatament els preus del mercat per frenar-la.
2: El que cal és que els poders públics deixin de dir frases grandiloquents, deixin el tacticisme electoral, deixin d'estar sotmesos als dictats del mercat immobiliari. Ja n'hi ha prou. El que s'ha de fer és utilitzar el recurs del dret públic. El dret públic no és comunisme, és vetllar per l'interès públic, i l'interès públic actualment està seriosament relacionat amb el dret constitucional i universal d'accés a l'habitatge.
0: En aquest sentit, Feu defensava, Rubí, que la Constitució no enfronta el dret a la propietat i el lliure mercat amb el dret a l'habitatge. Segons Feu, la Carta Magna reconeix l'habitatge com un actiu econòmic, però inclou un mandat clar cap a les administracions públiques per protegir-lo de l'ambició especulativa.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol del Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa amb el que considera un nou episodi d'una greuge estructural.
5: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
4: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, avui encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. A l'AP7 hi ha dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb un quilòmetre. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord. I pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el seu recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat però un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest dijous baixa la temperatura. De fet, l'ambient és ara més fresc que no pas ahir. Aquest matí hi haurà força moments de núvols i ja hi ha boires i núvols baixos a la Catalunya central, al Prepirineu i també al prelitoral. També s'esperen per avui alguns xàfecs a Girona i a la cota de neu a 2.000 metres. Ja de cara a la tarda arribaran els ruixats al sud de Girona, que continuaran i que s'estendran després fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Ja de nit podria ploure amb molta intensitat a l'àrea de Barcelona. Precisament Protecció Civil manté activat per això i per avui encara el Pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió, com us estem explicant, d'aquestes pluges que en alguns punts podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia també arribarien, com us estem explicant, al prelitoral. En parlarem tot seguit amb el cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Notícia que destacàvem en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre justament el moviment per l'habitatge, i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats, recordem-ho, per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge i per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Ha dit, també ha afegit, que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'aquest dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer i és que durant tot el dia centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
4: Precisament el ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada per PSC, Units i els Comuns. Així, la Cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
7: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
8: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tots són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
4: I quan falten 5 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del matí, us expliquem també que Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Ester Minguell.
9: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
10: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
9: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
11: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
9: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
4: I és després de l'enèsim caos a Rodalies d'aquest dimecres que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
4: Un altre problema al que s'enfronta la xarxa ferroviària és el robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra i Adif s'han reunit aquest dimecres per trobar-hi solucions en el marc del Pla Via. S'estableix que cal potenciar la comunicació de qualsevol robatori de manera immediata i reduir així el temps d'arribada de les patrulles al lloc dels fets. I s'estan elaborant informes tècnics sobre alguns punts de la xarxa on l'accés és molt fàcil, com ara l'estació de França de Barcelona, per tal de corregir-ho amb més control i vigilància privada. El robatori de coure està la principal causa d'incidències a Rodalies l'últim mes. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 d'aquest matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Després de diversos dies de pluges intenses, amb 3 víctimes mortals, 2 desapareguts i centenars d'incidències arreu del país, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, però confia que el canvi de temps d'avui i demà divendres permetrà recuperar la normalitat. En parlem amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
4: Sembla que l'episodi de pluges, ho deia, ja té les hores comptades. Avui, quines són les comarques que més us preocupen? El vent pot fer-vos també la guitza, especialment?
12: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
4: S'han registrat 3 víctimes i 2 desapareguts. Com s'està coordinant la recerca i quina és la situació actual ara mateix dels equips desplegats?
12: Actualment els equips desplegats estan centrant sobretot en la fase de recuperació, en donar suport a aquells municipis que s'han vist afectats pels aiguats i per les inundacions, principalment centrats a la zona del Vallès, on tenim Granollers, per exemple, Vilanova del Vallès, Montornès, aquests municipis que s'han vist més afectats pels aiguats, i també de la zona de Terres de l'Ebre, on també vam tenir també un nucli de precipitació important, i també doncs, tenim equips també desplegats doncs, donant suport a tots aquests municipis, en la retirada de fang, la neteja de vies, la retirada d'objectes que s'han vist arrossegades per les rieres. Però continuem també molt alerta, no? Ahir de tarda també vam tenir un altre nucli de precipitació molt important a llançar, per això reiterem una altra vegada la prudència a la ciutadania, que ara continuem en aquesta fase d'emergència, i la meteorologia doncs, continua sent adversa i provoca aquests xàfecs que són molt intensos, molt locals, molt puntuals, i que encara poden provocar doncs, aquesta crescuda de rieres i les inundacions de zones urbanes.
4: Aquest episodi ha posat a prova els sistemes d'alerta i comunicació. A Xerta, per exemple, ho sentíem, s'ha criticat que l'Esalert va arribar tard, quan l'aigua ja els havia, com aquell qui diu, inundat la plaça. No sé si en teniu constància d'aquestes crítiques i si penseu que en alguna cosa s'ha fallat.
12: El que hem de tenir en compte, i la ciutadania ha de ser conscient, és que davant d'aquestes precipitacions que són tan intenses i tan fonamental local, des de que comencem a poder detectar que s'estan produint aquestes precipitacions, tenim aproximadament uns 10 minuts de temps de latència entre que el radar detecta fins que ho podem veure en pantalla. No? Aleshores, això fa que amb precipitacions molt, molt, molt intenses, com les que vam tenir ahir ençà, no? quan les veiem pel radar, vol dir que ja porten 10 minuts d'intensitat precipitant sobre el territori. Hem de confirmar que aquestes precipitacions doncs, són intenses, estan provocant danys, i a partir d'aquí doncs, activar l'enviament de l'alerta. Per tant, el ciutadà li pot tenir aquesta percepció de que li arriba tard, no? Però és que més ràpid no podem generar, i segurament quan hi arriba és quan pot ser que ja tinguem una situació que pugui realment afectar a la vida de les persones, no? Que és quan realment s'ha de rebre l'alerta, que és en aquell moment en què s'han de prendre mesures de protecció, no quan comença una precipitació que no sabem si pot tenir, després repercussions o pot ser un xàfec normal d'aquesta temporada.
4: Molt ràpid per acabar, creu que la cultura de la prevenció està millorant pel que fa a la reacció de la ciutadania?
12: Bueno, ens volem agrair a la ciutadania que en aquesta setmana, amb aquestes precipitacions tan importants que hem tingut, hagin seguit doncs, les recomanacions, hagin seguit doncs, també les restriccions que vam establir durant el cap de setmana, que hem vist que es va baixar moltíssim la mobilitat i que això després doncs, segurament ha repercutit en què hem tingut moltes menys víctimes mortals i, per tant, també molts menys efectes d'incidències en el territori, no? I danys també en els béns. Per tant, agrair a la ciutadania un cop més que hagin seguit aquestes recomanacions i aquestes instruccions que els hem donat des de Protecció Civil i que s'hagin autoprotegit, i demanar també que continuem, no?, amb aquesta cultura de l'autoprotecció, de la corresponsabilitat. No? Nosaltres ens comprometem a avisar-los el més aviat possible quan detectem que s'estan produint aquestes precipitacions intenses, aquestes pluges torrencials i aquestes crescudes de rius i rieres, però que la gent ha de ser doncs, responsable i que quan vegi que comença a produir-se la precipitació aquesta intensa, que provoca també doncs, alguna crescuda d'un riu, alguna riera, doncs sobretot que no creuin els rius i rieres, no passin per passos inundables si veuen que hi ha acumulacions d'aigua. Hem de continuar una mica reforçant aquest missatge i agraint a la ciutadania per tota la consciència que té.
4: Xavier Marramon, gràcies per atendre'ns un matí més. Que vagi molt bé, bon dia.
12: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
4: Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

Més coses, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I coincidint amb aquesta jornada de vaga convocada al sector dels serveis socials de Catalunya, la plantilla de les residències Balàfia 1 i Balàfia 2 han convocat una protesta per reclamar al govern català que actuï per impedir que aquests centres acabin en mans d'empreses privades. A més, volen reivindicar el sector de les cures perquè asseguren que les empreses privades volen mercantilitzar aquestes residències. Mentrestant, i encara en l'àmbit assistencial, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius en l'àmbit català, que començarà el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions anticipades. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i que ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent del context polític. Es desmarquen així dels metges de l'àmbit estatal que han decidit desconvocar-la.

0: El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfronta al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del Real Club Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, en una bona persona i un bon esportista.
0: El Club Patins Olot ja ho té tot a punt per compartir o per competir al Mundial de Paraguai. L'equip, dirigit per Ricard Planiol i Esther Fàbrega, competiran el dissabte 17 d'octubre en el marc dels World Roller Games. Ens amplia la informació l'Aniol Puigverd d'Olot Televisió.
2: Aquest cap de setmana ja li toca fer les maletes i viatjar cap al Paraguai, on a finals de la pròxima setmana disputaran un nou Mundial. L'objectiu és el mateix d'aquest any, competir i deixar-ho tot a la pista, un objectiu que si el compleixen de ben segur que aconseguiran la primera posició i tancaran la temporada amb tots els títols guanyats. El director tècnic del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, explica que l'equip viatja amb la màxima il·lusió per tornar a conquerir el món.
3: La dificultat augmenta perquè, a més, el treball tècnic i les exigències, sobretot del sistema rolar, cada vegada fa que ens hàgim d'espavilar una miqueta més, i també els contrincants, perquè també van pujant nivell. Aleshores, això fa que un no pugui dormir-se.
2: Tot i que sempre hi ha coses a millorar, les patinadores han fet aquesta última actuació davant la seva gent de la millor manera possible. La sotscapitana del grup de Jogran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casa de Vall, explica que s'han sentit molt bé i que si ho fan així al Mundial tenen moltes possibilitats de quedar primeres.
4: Tot i ser un campionat més, és el Mundial, és un títol que et pots emportar a casa, llavors el vius amb molts de nervis.
2: Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot sortiran de la ciutat d'Olot aquest divendres direcció cap a Paraguai. Competiran el dissabte 17 d'octubre amb els grups de Showgran.
5: Ens ho passem bé una estona i recordem per sempre més, o què?
6: Sí!
5: Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita o Ramon Masats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
7: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de Foto Col·lectània.
8: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
9: De la façon dont les photographes
6: pratique la fotografia.
7: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: Rosalía ha estat guardonada pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. La distinció a l'artista de Sant Esteve Sarrovires reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit una valoració unànime de la crítica i el públic. El premi està dotat amb 30.000 euros.

Molt bon dia des de Rubí en aquest dijous, dia 8 d'octubre. L'Ajuntament ha suspès i reprogramat diversos actes públics previstos fins a finals del mes de novembre a causa de l'entrada en període electoral. Aquesta decisió arriba després de la convocatòria de les eleccions generals pel 29 de novembre. La mesura respon a les limitacions que estableix l'article 50 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, coneguda com a LOREC. En l'aplicació d'aquesta normativa i del criteri de la Junta Electoral Central, durant els 54 dies previs a les eleccions, queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat per poders públics que contingui referències a la gestió de govern o als èxits assolits. La legislació també prohibeix expressament fer inauguracions d'obres o de serveis. A Rubí, aquestes restriccions han afectat activitats destacades que ja estaven anunciades. És el cas del cicle Parlem d'Habitatge, del qual s'han suspès la jornada central a la plaça del doctor Guardiet, així com la resta d'activitats. El consistori ha retirat de l'agenda municipal la presentació ciutadana del projecte Transformem les Torres. En canvi, es mantenen els actes sense vinculació directa amb l'acció de govern, com la commemoració del Dia de la Revolució Energètica o un col·loqui sobre energia renovable. I d'altra banda, el centre excursionista no podrà fer enguany la tradicional marxa infantil de regularitat pels boscos de Rubí a causa de les restriccions d'accés al medi natural per culpa de la pesta porcina. Lluny de suspendre la cita, que fa gairebé 60 anys que s'organitza, l'entitat ha adaptat el format per crear una fira de muntanya adreçada als més petits. Aquesta nova fira es farà el 15 de novembre, que és diumenge, a l'exterior del pavelló de la Llana i a la masia de Can Serra, espais cedits per l'Ajuntament. La jornada s'adreça a infants de 4 a 12 anys i oferirà una trentena d'estacions d'aventura, rocòdroms, ponts de mico, circuits d'orientació, inflables, tiramarc i també una vintena de jocs gegants d'habilitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, 8 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes, que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
3: Tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona.
1: Dels esports, destaquem que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, aquesta hora toca connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui si hi ha gaires incidències avui dijous. Bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs avui ja no parlem de pluges, però sí de retencions. I en aquests moments hem de dir, per exemple, que a la P7 hi ha diversos punts a lentitud, entre Montmeló i la Roca cap a Barcelona, Barberà en ambdós sentits de la marxa, a Sant Cugat i el Papiol també en ambdós sentits. Les dues rondes van molt carregades, especialment la ronda de l'Alt Sentit Llobregat amb 10 km i mig de congestió, i la part, per exemple, destaca l'entrada i la sortida per la Diagonal, per la B23, que presenta forces aturades, també arribant la retenció a la zona del Papiol. Els accessos a sud, per exemple, també mencionem la C32, a Sant Boi i Cornellà, i en el cas dels accessos nord hi ha retencions avui i moltes complicacions, és a la C58, va molt carregada, ho hem vist per les càmeres del nostre avió, i per tant us demanem sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon matí.
1: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest matí a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat per a un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez, que ens diu que hi haurà menys bonança que en els darrers dies i amb més fresqueta. Bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet ja l'estem sentint, perquè a hores d'ara ha baixat la temperatura respecte ahir. A més, en alguns racons de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre, el que hi bufa és el vent, per tant, encara més sensació de frescor. Serà un vent bastant insistent, sobretot aquest matí al sud del Cap de Salou. També molts núvols baixos i boires a la Catalunya central, Prepirineu, hi ha mala visibilitat. I compte, perquè aquest matí ja de cop i volta tornarem a tenir alguns xàfecs, especialment al sud del Gironès, al sud del Baix Empordà, a la Selva i a l'Alt Maresme. De fet, d'aquí a poca estona, en aquestes viles, al voltant de la desembocadura de la Tordera, ja plourà amb molta intensitat, però sempre arrapats a mar, aquests ruixats. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, per una banda, al Pirineu tindrem força núvols. A l'Alt Pirineu, amb algunes nevades, estem parlant ja de la primera nevada de la temporada, cap als 1.700-1.800 metres en aquesta zona, sobretot de l'Aran. I també aquesta tarda continuaran caient els ruixats intermitents, però intensos, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, al Vallès Oriental, al Maresme, i ja a darrera hora de la tarda, compta amb algun xàfec destacable que caurà, doncs, cap a les viles del Baix Llobregat litoral i també, per exemple, a Barcelona capital. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser, recordem-ho, bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a està en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. I també s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'Alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dos o tres setmanes.
1: 8 i 10, Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho amplia l'Ester Minguell.
7: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
8: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
7: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
9: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
7: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
1: I és després d'aquest enèsim caos a Rodalies que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: I encara parlant de transport públic, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, volíem dir de les 7 de la tarda, ho dic bé, les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals

0: S'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent a tots dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, ja començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
0: S'eleven a 3 les persones mortes per aquestes pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. A banda, està clar de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma, doncs, a les de Montornès, del Vallès, i a Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi. I a l'Ebre, les pluges de dimarts, que van deixar més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora, han deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i carrers i cases afectades. Un dels municipis que més ha patit els danys ha estat Xerta, al Baix Ebre, on les inundacions han arribat al 85% del nucli urbà. La gran quantitat d'aigua caiguda ha fet baixar amb força les valls, com es coneix al municipi aquest fenomen, que ha arrossegat fang, pedres i troncs i ha provocat danys importants, tant als carrers com als baixos dels habitatges. Així ho viu el veïnat d'aquest municipi.
2: Ara estem aquí doncs, en les tasques de neteja, intentant poder tornar a la normalitat el més pront possible. També tenim problemes en l'abastament de l'aigua potable, ja que la captació de les fonts de pous està agafant terbolesa.
3: He trobat bastanta aigua hasta el barril, bueno, m'he estat llimpiant bastant, no podem fer cafès, no podem fer res perquè el 30% d'aigua és fang.
4: Este matí molta fregona, molt de fang, molta aigua, tot empastrat, roba, mobles, bueno, tot.
5: 3 cotxes, 2 del gendre i el meu, que no l'hem engegat ni hem fet res, no sabem si com anar, si anirà o no anirà.
0: Ha afectat negativament les intenses pluges d'aquesta setmana és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Els pagesos no poden drenar l'excés d'aigua que ha quedat als camps, el que posa en perill les collites. Ho ha comprovat en Marc Ferrer, de Gavà Televisió.
6: En els darrers 6 dies han plogut al centre de la ciutat més de 150 litres, una quantitat que probablement hagi estat superior a la zona agrícola. No han estat pluges de nafent, sinó que la majoria d'aquesta quantitat ha caigut en períodes curts de temps i amb una intensitat torrencial. Amb aquests registres, molts dels camps estan anegats, ja que les corredores no donen a l'abast a desaiguar, i l'únic cargol d'Arquímedes tampoc.
7: El problema que tenim, no és suficient. Per això ara nosaltres ho baixarem molt, si ara amb l'ajuda de la depuradora, pues suposo que s'ajudarà i en 2 dies tindrem l'aigua, però per això estem reclamant aquest segon cargol. És que si no, no ho podem viure. Podem dir, podem seguir fent de pagesos aquí? Aquí no vindrà cap empresa ni vindrà cap relleu generacional que vulgui estar en aquestes circumstàncies que tenim.
6: L'aigua de les corredores hauria d'estar 1 metre per sota del nivell actual perquè es poguessin drenar els camps ràpidament. I és que amb els camps anegats en 24 hores ja comença a patir el conreu. En els darrers anys, aquests episodis de camps anegats s'han anat repetint cada vegada més freqüentment i per això reclamen solucions per a continuar fent viable el cultiu a la zona agrícola.
0: Un quart de nou, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha emmarcat en una

0: Jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I aquest dimecres s'ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris en què demanen a la Generalitat la millora de les seves condicions laborals i salarials. El judici s'havia de celebrar als jutjats de Terrassa, al Vallès Occidental, on s'hi han concentrat una cinquantena de professionals del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, de Canal Terrassa.
1: El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en tots els jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització.
2: Nosaltres estem pagant rendiments del treball, però no estem adscrits a la Seguretat Social. Ens obliguen a fer 860 hores a l'any. No és un voluntariat, tot això. Està cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
1: Una cinquantena de membres de bombers precaris en lluita, el col·lectiu que s'ha organitzat per aquesta causa, s'ha concentrat a les portes dels jutjats com a mostra de suport.
0: I el Servei de Recollida de Residus del Vendrell reforçarà les actuacions durant les properes hores per fer front als problemes registrats els darrers dies amb importants acumulacions de brossa fora dels contenidors. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, va fer un requeriment a l'empresa encarregada i així s'han reorganitzat les tasques de recollida amb l'objectiu d'evitar nous desbordaments i acumulacions de deixalles als carrers i recuperar així la normalitat. Enguany, la collita de fesol de Santa Pau ha estat pèssima. Els productors de la denominació d'origen protegit ho atribueixen a les altes temperatures de l'estiu. Sigui com sigui, la fira del mes de gener no està en perill, però no es vendrà fesol de Santa Pau en sec. És una informació de Gerard Puigdemont des d'Olot Televisió.
3: La forta i continuada calor de l'estiu ha fet que enguany la collita de fesol de Santa Pau hagi estat dolenta. Les plantes s'han rostit i les que han aguantat han perdut la flor i no han fet tabelles amb gra. La mala collita d'enguany ha estat una excepció, ja que dels darrers 5 anys els productors de la denominació d'origen protegit només han tingut una collita acceptable, la de l'any passat.
4: Degut a aquesta onada de calor, que ha sigut una onada continuada tot l'estiu, des que els varen plantar fins a l'últim moment, doncs ha fet que no hi hagi hagut producció. Aquest 2026, doncs, la collita ha sigut quasi zero. I, bueno, sort que el 2025 va ser un any mig normal i encara ens en queda algun i en guardarem algun per la fira, per poder fer la fira del fesol al mes de gener.
3: Un fesol de Santa Pau que compta amb pocs productors i que en podrien ser menys si les collites no milloren, donat que tampoc tenen beneficis econòmics en aquest tipus de conreus. Com a conseqüència de la mala collita, enguany els productors de la denominació d'origen protegit no podran fer collita de fesol en sec, tot i que la gent podrà trobar fesols de Santa Pau en conserva als establiments que encara tinguin estoc. Des de la DOP de Santa Pau alerten els consumidors que estiguin atents a l'hora de comprar i recorden que els fesols de Santa Pau no es venen a granel. Sempre es comercialitzen envasats amb etiqueta del Consell Regulador i el logotip de la Unió Europea.

0: Esports avui, us estem destacant que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar, això sí, el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. Pel que fa al bàsquet, expliquem que el Kids Anas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101-89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. La piscina Sant Jordi de Barcelona, que celebra 60 anys de vida, serà remodelada íntegrament el 2028. Inaugurada l'any 1966, va ser la primera piscina olímpica coberta de l'Estat. Ara, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Federació Catalana de Natació preparen una renovació de la instal·lació que comptarà amb una inversió de més de 30 milions d'euros. Les obres començaran a principis del 2028 i s'allargaran 2 anys.
1: Ens ho passem bé una estona i recordem per sempre més, o què? Sí! Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortir d'avui el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
2: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

Molt bon dia des de Rubí en aquest dijous, dia 8 d'octubre. L'Ajuntament ha suspès i reprogramat diversos actes públics previstos fins a finals del mes de novembre a causa de l'entrada en període electoral. Aquesta decisió arriba després de la convocatòria de les eleccions generals pel 29 de novembre. La mesura respon a les limitacions que estableix l'article 50 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, coneguda com a LOREC. En l'aplicació d'aquesta normativa i del criteri de la Junta Electoral Central, durant els 54 dies previs a les eleccions, queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat per poders públics que contingui referències a la gestió de govern o als èxits assolits. La legislació també prohibeix expressament fer inauguracions d'obres o de serveis. A Rubí, aquestes restriccions han afectat activitats destacades que ja estaven anunciades. És el cas del cicle Parlem d'Habitatge, del qual s'han suspès la jornada central a la plaça del doctor Guardiet, així com la resta d'activitats. El consistori ha retirat de l'agenda municipal la presentació ciutadana del projecte Transformem les Torres. En canvi, es mantenen els actes sense vinculació directa amb l'acció de govern, com la commemoració del Dia de la Revolució Energètica o un col·loqui sobre energia renovable. I d'altra banda, el centre excursionista no podrà fer enguany la tradicional marxa infantil de regularitat pels boscos de Rubí a causa de les restriccions d'accés al medi natural per culpa de la pesta porcina. Lluny de suspendre la cita, que fa gairebé 60 anys que s'organitza, l'entitat ha adaptat el format per crear una fira de muntanya adreçada als més petits. Aquesta nova fira es farà el 15 de novembre, que és diumenge, a l'exterior del pavelló de la Llana i a la masia de Can Serra, espais cedits per l'Ajuntament. La jornada s'adreça a infants de 4 a 12 anys i oferirà una trentena d'estacions d'aventura, rocòdroms, ponts de mico, circuits d'orientació, inflables, tiramarc i també una vintena de jocs gegants d'habilitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge el proper dia 11 de novembre a les portes de l'inici de la campanya electoral per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Sobre aquesta i sobre altres qüestions de l'actualitat social i política en parlarem tot seguit a l'estudi amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat i ara mateix només queda un tram sense servei entre Granollers i Cardedeu de la línia R2 Nord. Tot plegat després de la jornada de caos viscuda ahir per la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des de Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Tot seguit, connectarem en directe amb una de les cotxeres de TMB a la Zona Franca per veure com van els minuts previs a l'aturada. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
3: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf, i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suar en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que s'havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge de cara al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. Qui també s'hi ha pronunciat és el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada, ni tampoc amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui mateix ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
1: Doncs en plena precampanya del 29N, Catalunya ho sentíem, viu un moment polític intens, l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia, el retorn imminent de Carles Puigdemont, la crisi d'habitatge, com ja us hem anat contextualitzant, que ha precipitat aquest final de legislatura. En definitiva, una actualitat política que avui volem comentar en directe aquí amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, a qui hem convidat a l'estudi. Ferran Pedret, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
5: Bon dia, gràcies a vostès.
1: L'hem posat una mica ja en context, La mort de Mari Carmen, aquest símbol del moviment antidesnonaments que dona impuls, sembla, a aquesta vaga general de l'11 de novembre que arriba després de 14 anys en què no n'hi havia hagut cap, en què hi ha el suport també dels dos grans sindicats de classe. Una protesta excepcional, senyor Pedret, que parla d'un moment molt convuls, d'un malestar molt profund.
5: Sens dubte, però abans que res, Mari Carmen, abans que un símbol, és una persona, i és el que sovint oblidem en aquests debats. Mari Carmen va ser objecte d'una campanya d'insults i d'odi absolutament extraordinari per part de gent que ara es fa la compungida. I vull citar explícitament a Vox, no?, que es va atrevir a fer acudits amb el nom de Mari Carmen per aprofitar i practicar la seva xenofòbia, i ara es fa com el compungit, no?, davant del que ha passat. No oblidem això, que estem parlant de persones a qui se'ls trenca la vida quan se les fa fora de casa i que, per tant, les administracions públiques, els poders públics, han de fer tot el possible perquè la gent pugui mantenir-se a casa seva, que sempre serà millor que haver de buscar una solució per donar-los un sostre després. Per tant, sí, el que s'ha generat al voltant del cas de Mari Carmen, en el fons es ve congriant des de fa molt de temps. Els moviments per l'habitatge fa molt de temps que es mobilitzen, que intenten aturar desnonaments, que estan organitzant-se, que estan vertebrant aquest malestar per aquesta causa específica, però que en el fons respon a un malestar social difús que veiem també en altre tipus de protestes, a vegades revestides d'un caràcter laboral o d'altres tipus, no? I jo crec que davant d'això, els poders públics, especialment la gent que tenim un enfocament, diguem, progressista sobre el paper dels poders públics, el que hem de fer és respondre a la demanda de la ciutadania d'aprofundir en el caràcter social de l'Estat. Perquè el que ha passat amb Mari Carmen és que el conjunt de la societat, el conjunt dels poders públics, de les administracions, han fallat. Si el producte del funcionament de les lleis, del sistema, del mercat, és que una persona de 87 anys és desnonada i que és molt difícil no relacionar els seus problemes de salut amb el trasbals que tot això suposa, doncs és que hem fallat tots plegats.
1: Vostè parlava ara de Vox en concret, però és cert que també ha estat molt crític amb Junts pel fet de que fos també, d'alguna manera, el detonant de que aquests decrets antidesnonament, aquests decrets d'habitatge, acabessin descarrilant, d'alguna manera, i precipitessin tot el que ara estem parlant, no?, d'aquesta campanya, d'aquesta precampanya on estem ja plenament abocats. Vostè ha estat molt crític, eh?
5: Certament. A veure, en el context de la pandèmia va ser possible desplegar un escut social que també contenia un escut contra els desnonaments i això es va poder anar prorrogant. En aquell moment hi havia voluntat política i doncs després això va desaparèixer. Hi va haver diguem, un intent al febrer de prorrogar aquest escut social, aquest escut antidesnonaments, i les formacions de la dreta i de l'extrema dreta van decidir que no ho recolzaven. Aquesta és l'aritmètica que hi ha ara mateix a les Corts Generals i es va tornar a constatar quan, malgrat haver-se acordat fins al final els decrets que s'havien de sotmetre a consideració del Congrés, aquell divendres negre, no? No van poder prosperar. I va ser una decisió de Junts, s'ha de dir, va ser una decisió de Junts, malgrat haver negociat el primer dels decrets fins a la darrera coma, fins al darrer instant, de finalment reunir el seu òrgan executiu, dir que votaria que no, i després es van treure de la màniga un text, però van votar que no, no. I això ha provocat la situació en la que ens trobem ara. Però crec que la pressió social des dels carrers és important per fer que hi hagi la voluntat política necessària per abordar aquest problema amb la profunditat i amb el caràcter estructural que cal, i sens dubte també des d'un punt de vista estrictament polític calia que es donés la veu a la ciutadania perquè expressés quin tipus de polítiques creu que s'han de fer des del Congrés.
1: Jo ara ho deia, uns decrets que avui ja estan en vigor d'alguna manera gràcies a aquesta, a tirar endavant aquest tema a través de la Diputació Permanent. No tothom hi està d'acord, però, amb aquesta estratègia. No sé vostè què en pensa. Legal sí, però no sé si ètica.
5: A què es refereix? No sé si...
1: Els decrets de l'habitatge s'aprovaran gràcies,
5: sí,
1: no?
5: Ho he seguit. Pot haver una discussió, diguem, jurídica sobre la qüestió, però em sembla que des d'un punt de vista estrictament jurídic i també diria gairebé polític, és indiscutible que la decisió és legítima d'una banda i perfectament constitucional de l'altra. I també he de dir una cosa... Si els adversaris d'una política amb un enfoc mínimament humà i centrat en la persona estan disposats a tot tipus d'estratagemes per forçar les coses des del seu punt de vista en el seu interès, jo crec que per protegir les persones és lícit usar les eines que la pròpia Constitució posa a disposició del govern, i crec que és una bona notícia que s'hagin pogut aprovar aquests decrets i que es mantinguin vigents, i esperem que la Diputació Permanent, com és d'esperar, vist el que han dit els diferents partits que en formen part, doncs els convalidi.
1: Mentrestant, ahir el Parlament aprovàveu la tramitació d'una llei per accelerar la construcció d'habitatge públic. Quina mesura representa aquest pas per a la política d'habitatge del país? I no sé si això pot compensar el revés que va rebre el govern Illa de la proposta de compra compartida durant el debat de política general.
5: D'entrada, la proposta de compra compartida es tirarà endavant perquè és una voluntat del govern i que el Parlament no li hagi demanat expressament que ho faci no impedeix que el govern mantingui la seva voluntat de fer-ho i a més em sembla que serà una bona política i que molta gent s'hi acollirà, de la mateixa manera que molta gent es va acollir als préstecs d'emancipació i que no hem deixat des d'aleshores d'ampliar-los i de trobar més gent que s'hi troba còmoda i que pensa que és una bona via per accedir a l'habitatge. El govern de Salvador Illa, d'entrada, està fent ús de les possibilitats que li dona la legislació estatal en matèria d'habitatge. No totes les comunitats autònomes ho estan fent i crec que és bo que se sàpiga. Segon, està fent ús de la legislació catalana en matèria d'habitatge i estem fent tot el que es pot fer. Com la pel·lícula que va guanyar l'Òscar, tot alhora arreu s'està fent regulació, s'estan topant els preus, s'està promovent la generació de sòl i la construcció d'habitatge, s'està comprant, per tanteig i retracte, s'està comprant grans paquets d'habitatge també a grans entitats que en tenien per milers, s'està fent tot el que està al nostre abast i també s'està amb una actitud molt oberta i contínuament sento el president al Parlament dir als grups parlamentaris vinguin amb totes les idees, les estudiarem totes i les que siguin mínimament viables les explorarem. I això és el que està fent el govern de Salvador Illa. Penso que es comencen a notar resultats diferents que en altres indrets.
1: Parlàvem de les eleccions del 29N. Quin paper hi vol jugar Catalunya i el PSC en concret en aquest resultat del 29N? Esteu preparats? No us agafa a contrapeu? Quin paper hi vol jugar en aquest cas?
5: Nosaltres pensem que en el context actual, no només el context de la política catalana, espanyola, europea, sinó inclús internacional, Catalunya se la juga molt. I especialment les classes populars i treballadores de Catalunya se la juguen molt. Hi ha un projecte reaccionari que està molt agressiu arreu, que està molt a l'ofensiva arreu, que és un projecte que, a més d'amenaçar llibertats polítiques i individuals, doncs també té al darrere un trasfons socioeconòmic molt clar, és el projecte dels ultrarics, diguem-ho com és, i la dreta tradicional s'ha rendit davant d'aquest projecte polític dels ultrarics. De fet, estem sentint el senyor Figueredo de Vox exposar quin és el programa econòmic, no? Privatització de les pensions, regals fiscals als més rics, en fi, tot el que van dient, control dels treballadors, no? En fi, tot el que van dient apunta en la mateixa direcció. De fet, ens ho deien també de manera molt clara quan el senyor Bascal deia farem el mateix que els Estats Units i que l'Argentina. Doncs bé, aquí no volem ni Trump ni volem serres mecàniques. Catalunya sap que se la juga des d'un punt de vista socioeconòmic i també des d'un punt de vista del que ha aconseguit pel que fa al seu autogovern, no? Jo crec que la gent és prou assenyada i prou madura a Catalunya com perquè sàpiga què és el que hi ha en joc a les properes eleccions generals.
1: I què s'hi juga el govern de Salvador Illa? Perquè aquest avançament electoral deixa en suspens acords centrals de la legislatura, el finançament, el FLA, l'IRPF. Sí. Hi ha molts sectors socials que estaven, que depenien justament de tots aquests diners i que ara estan una mica amb l'ai al cor. No sé quin impacte real pot tenir això en la credibilitat del govern de Salvador Illa.
5: Miri, els acords per la quitança del FLA, és a dir, per estalviar-li el pagament del deute a la Generalitat, menys parcialment, els acords per un nou model de finançament s'havien assolit. I precisament qui anava fent el ronso respecte a tots dos i no desvetllant massa què votaria era Junts, que és curiós. Aquí no és tant que s'hi jugui la credibilitat del govern de Salvador Illa, que ha arribat als acords necessaris després de, recordem-ho, dècades, de que se'n parlés de la necessitat de fer-ho, se la juga a Catalunya. És a dir, amb un nou model de finançament autonòmic, aquests 4.700 milions d'euros extra que havia de rendir el primer any són els catalans i les catalanes els que haurien estat els beneficiaris a través de la millora dels serveis públics. Per tant, el que nosaltres mantenim és la intenció política de que començada la nova legislatura i esperem que amb una majoria progressista sigui possible reprendre això i culminar-ho.
1: Ferran Pedret, li estic fent la darrera pregunta demanant-li permís al meu director, que ja m'ha dit que havia d'acabar. Però el retorn de Puigdemont és imminent, per tant li faig ja l'última pregunta. I ha deixat clar que tornarà com a president lliure, reivindicant que va haver de marxar també pel 155 i que ara ho fa per tancar una etapa de repressió. Com interpreta el PSC aquest relat de retorn? I ara sí que acabo i també li demanaria brevetat, si pot ser, en la resposta.
5: Miri, Miri, nosaltres el que li diré és que ens alegrem de que la llei d'amnistia per fi desplegui plenament els seus efectes i lamentem la dilació a la que ha estat sotmesa per part de la dreta i l'extrema dreta i també per part de determinades instàncies judicials. I pensem que és bo que el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, pugui recuperar els drets que li van ser retornats amb la llei d'amnistia.
1: Ferran Pedret, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí, per haver comentat una mica tota aquesta actualitat que tant bull aquests dies. Gràcies i bon dia. Que
5: gràcies
1: vagi molt
5: a vostès.
1: Bé. Gairebé 10 minuts per arribar a les 9. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, per tant, d'aquí a 10 minuts, a partir també de les 7 de la tarda i, per tant, també a partir de les 11 de la nit. A la cotxera de Transports Metropolitans de Barcelona, a la Zona Franca, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Tot a punt per aquesta jornada de vagues parcials?
6: Tot a punt, Helena, i amb Jordi Muñoz. Ell és responsable de Transports de Barcelona del sindicat UGT. Volem aprofundir en les raons que han portat els conductors dels busos de Barcelona a iniciar aquest calendari de vagues parcials. Jordi, bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
6: Quines són les raons que fonamenten i expliquen aquest primer dia de vaga?
7: Bueno, el segon dia de vaga, perquè vam fer una assemblea en un paro, en la qual és el segon dia. Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans.
6: I en què consistiria la vostra reclamació? Aconseguir aquestes 35 hores en determinats dies al llarg del calendari?
7: Bueno, queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter en un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los 2 días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos 2 días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
6: I després de l'inici, després d'aquest segon dia de vaga que tu volies precisar, hi ha agendada alguna reunió amb l'administració de TMB amb els gestors per poder reconduir la situació?
7: No, no hay ninguna reunión. Ayer nos convocó el mediador, nos comentó que cuáles eran las últimas reivindicaciones para poder transmitir a la empresa. Le dijimos en todo momento lo que queríamos, el tema de las 35 horas en el 27, los 13 días, que son en días efectivos, y le pedimos un calendario 78, que es el que la Asamblea ratificó, la Asamblea mayoritariamente, que quería ese calendario. Nos convocó la empresa y duró solo 5 minutos, en las cuales nos dijo que las 35 horas había que quitarlas y ese dinero de las 35 horas había que meterlo en los calendarios. Le dijimos que ni hablar.
6: Les 35 hores són la gran raó que explica aquest inici, aquest calendari de vagues, però per un conductor de bus, conduir per Barcelona, quines altres complexitats tenen?
7: Bueno, conducir con un autobús, la carga de trabajo que tienen los conductores actualmente en Barcelona en tema de las obras, en el tema de la falta de servicio que la empresa no da a la calle, porque un día como hoy, con la vaga que tenemos, con los servicios mínimos, y tenemos más de 20 conductores en la cochera esperando vehículos, no solo en esta cochera, sino en Triángulo y en Horta. ¿Eso quién sufre esa carga de trabajo? La sufren los conductores y luego el ciudadano, que no puede ir a su puesto de trabajo. Por lo tanto, las reivindicaciones que estamos teniendo es un tema ya de la carga que tienen los conductores de esta empresa.
6: Jordi, ja per tenir-ho clar, aquesta aturada parcial arrenca d'aquí uns minuts a partir de les 9 amb un 40% dels serveis mínims.
7: Sí, exacto. Un 40% de servicios mínimos. Estamos todos a una, estamos en el comité de empresa, estamos a una, todos unidos, y yo espero que la empresa se lo tome como se lo tiene que tomar y acabe con todo esto.
6: Jordi Muñoz, des del sindicat UGT, moltes gràcies per atendre's aquests minuts i Helena, d'aquí uns minuts comença aquesta primera aturada parcial dels conductors de bus a Barcelona.
1: I el Barça, que recupera la normalitat 48 hores abans de reprendre la Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
8: Molt bon dia. Doncs sí, avui l'equip ja podrà comptar amb tots els internacionals tot just 2 dies abans de rebre el Getafe al Camp Nou en aquesta represa de la competició de la Lliga. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha recuperat Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'ho incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Dirk Cusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà el Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll ja fa 9 mesos, el passat mes de gener. El Quitzenàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 sobre l'Ulm alemany. Timi Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, malgrat que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Campo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. El Barça juga avui partit de la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Rep el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre. Després de guanyar davant l'Horus i el Montpellier, els de Carlos Ortega buscaran un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. El tècnic blaugrana avisa dels perills dels romanesos.
9: Con jugadores bastante conocidos, algunos porque nos hemos enfrentado con ellos o porque han jugado la Liga Española o incluso han jugado con nosotros, como el caso de Janiel Agaro. Y yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara.
8: L'Atlètic Barceloneta ha començat la defensa del títol de campió de la Champions de Waterpolo amb un triomf sobre el Novi Beograd per 15-12. L'equip mariner es va refer d'un mal inici en què el conjunt serbi va situar el 0-3 al marcador. La desconnexió només va durar un quart i els de Fran Fernández es van acabar imposant a la resistència dels balcànics, liderats per Francesco Di Fulvio, que va acabar el partit amb 4 gols. Doncs la victòria del Barceloneta s'afegeix a la del Sabadell d'aquest dimarts. Inicia el campió d'Europa la competició amb una victòria.
10: Molt bé, perfecte. Enhorabona, doncs.
8: Vinga.
10: Gràcies, fins Cristina. Demà. Fins demà. I anem amb cultura i amb Oques Grasses, que ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant milers de persones que han volgut aprofitar justament les darrera oportunitat que tenien de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
2: A peu de camp. Tots fem esport.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
4: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
5: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
5: Sí, sí, sí.
4: Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
1: Vale, doncs pues ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
7: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie. Cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
3: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
8: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
3: Son las 9 del matí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Passen 2 minuts de les 9 del dematí. Avui és dijous 8 d'octubre. Bon dia, Rubí. Avui és el Dia Mundial de la Dislèxia i per això serà un dels grans temes del Rubí al dia. Però abans, com sempre, repassarem les principals notícies de la jornada. Avui destaca especialment l'anunci de la vaga general convocada per a l'11 de novembre després que ahir morís Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada. I entrarem, com dèiem, de ple al llarg del programa en la dislèxia amb la Montse Pedra, que és logopeda de l'equip del projecte Ubindin de la Universitat de Barcelona, i el doctor Jorge López, que és cap de la investigació del projecte. Amb ells coneixerem tots els detalls d'aquesta iniciativa i xerrarem també de com s'està treballant amb la alumnat de la nostra ciutat. Bon dia, Toni.
1: Bon dia, Pam. També arriba una nova edició de Política sense manual, avui amb Adrián Caballero. Posarem el focus en la Diputació Permanent. Intentarem entendre què és, quina funció té, i tindrem Rubí en 2 minuts, amb Mariona Jerez, la recomanació musical del Robert Fernández i després la tertúlia amb Mohamed Said i Pep Adelantado.
0: A la tercera hora, llibres amb Llibres a la Carta, en Carme Pomareda i Enric Pallarés. I també xerrarem de teatre amb Pep Tines, Pep Simón i Cacu Prat, que són actors i directors del Bueno, el Feu i el Malo, que es representa diumenge al Casino. I acabarem amb Llengua Catalana, amb Enric Larreula.
1: Dislèxia, política, llibres, teatre, llengua, per acompanyar-vos aquest matí.
0: 3 hores de Rubí al dia. Comencem.
2: Rubí al dia.

0: I començam repassant els titulars de la jornada amb Patri Díaz. Bon dia, Patri.
1: Molt bon dia.
0: La vaga general per l'habitatge i uns salaris dignes ja té data. Serà l'11 de novembre i tindrà una durada de 24 hores. La convocatòria impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT, IAC, COBAS i la PA i també el sindicat de llogateres arribarà dos dies abans de l'inici de la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre.
1: L'Ajuntament de Rubí ha suspès o reprogramat diversos actes públics previstos fins a finals de novembre per les restriccions del període electoral. Entre les activitats afectades hi ha diversos actes de les jornades Parlem d'Habitatge i la presentació ciutadana del projecte Transformem les Torres. També s'aturen temporalment dos programes d'aquesta casa vinculats a la actualitat política municipal.
0: I el Centre Excursionista de Rubí transforma enguany la tradicional marxa infantil de regularitat en una fira de muntanya per les restriccions d'accés al medi natural derivades de la pesta porcina. La jornada serà el 15 de novembre a la Llana i Can Serra amb una trentena de proves d'aventura per a infants d'entre 4 i 12 anys.

0: Doncs sempre volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començam amb el temps, amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. De mica en mica ha d'anar baixant la temperatura avui a les comarques metropolitanes i, de fet, a hores d'ara l'ambient és una mica més fresquet que no pas ahir. Sens dubte que quan sentirem més aquesta davallada del mercuri serà la propera nit i, per tant, el divendres al matí ens haurem d'abrigar una mica més que no pas aquest dijous. També podem dir que el temps no netejarà del tot. Alguns núvols a hores d'ara queden dispersos per moltes comarques. Tornem a tenir fins i tot una mica de boira en alguns racons de la Vall del Llobregat o de l'interior més al nord del Vallès Occidental. I també podem dir que hi haurà algun xàfec. Anirà apareixent ja ràpidament al voltant del Montseny i el Montnegre. Per tant, el Baix Montseny, també la comarca de l'Alt Maresme. Ja entrada la tarda i aquest vespre, alguns ruixats també es formaran a la resta del Vallès Oriental i cap al Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Maresme, així com el Delta del Llobregat. Compte a últimes hores de la tarda entre el Barcelonès i la banda marítima del Baix Llobregat. Aquí plourà moltes ganes. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa pels aiguats d'aquests últims dies, un túnel on s'ha trobat una víctima mortal. Per altra banda, a causa de l'accident d'un camió, hi ha més de 5,5 km aturades a la C58 a Barcelona d'entrada cap al nus de la Trinitat. Al vessant Llobregat també tenim un accident a Sant Joan d'Espí que a hores d'ara doncs deixa els vehicles al voral, però encara provoca fins a tensió 9 quilòmetres de retencions des de Sant Joan d'Espí fins a Pallejà, en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim dues avaries, les dues a la AP7, una al Papiol, que en sentit nord, en direcció Girona, talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud, i l'altra ha estat, doncs, també en sentit nord, però a l'altura de Sant Cugat del Vallès, on també es talla un carril de circulació. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, parlem de retencions habituals, sobretot en direcció Tarragona, a la AP7, entre la Roca del Vallès i Montmeló, de manera molt puntual, però on hi ha més intensitat és entre Mollet i Barberà del Vallès, també en sentit sud. Als túnels de Vallvidrera queden retencions intenses en direcció a Barcelona, aproximadament d'uns 2 quilòmetres. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: La vaga general per l'habitatge i els salaris dignes ja té data. Serà l'11 de novembre. Els sindicats convocants han confirmat una aturada de 24 hores que arriba abans de l'inici de la campanya electoral de les eleccions generals del 29-N. Així ho han anunciat aquest dimecres en roda de premsa els representants de Comissions Obreres, UGT, CGT, IAC, Cobas, PA i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La data s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va tornar a encendre el moviment per l'habitatge. La vaga es farà, com dèiem, l'11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral, el 13 de novembre. Es tracta de la primera vaga general de 24 hores a Espanya convocada pels sindicats majoritaris des de l'any 2012. Els convocants tindran ara gairebé un mes per preparar la mobilització.
1: La convocatòria arriba en un any marcat per nombroses mobilitzacions socials, com la dels mestres, metges, pagesos, bibliotecàries i treballadors del sector social i del metall. També hi ha hagut protestes vinculades al preu de l'habitatge, entre elles la vaga de lloguers. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, defensa que la vaga ha de servir per aconseguir mesures concretes davant la crisi de l'habitatge.
2: És una vaga contra actors, sinó per aconseguir unes demandes molt concretes, per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
1: Els sindicats posen el focus en l'evolució del cost de la vida, assegurant que en els darrers 10 anys els lloguers s'han encarit un 52% i els aliments un 45%. Per això, entre les principals reivindicacions hi ha una baixada dràstica dels preus del lloguer, l'augment dels salaris i més contractes indefinits. També reclamen prohibir les compres especulatives i crear un impost sobre la riquesa per ampliar el parc públic d'habitatge. Els organitzadors encaren ara un mes de preparatius amb l'objectiu de convertir la convocatòria en una mobilització massiva.
0: I l'Ajuntament ha suspès i reprogramat diversos actes públics previstos fins a finals de novembre a causa de l'entrada en període electoral. Aquesta decisió arriba després de la convocatòria de les eleccions generals per al 29 de novembre. La mesura respon a les limitacions que estableix l'article 50 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, coneguda com a LOREC. En aplicació d'aquesta normativa i del criteri de la Junta Electoral Central, durant els 54 dies previs a les eleccions, queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat per poders públics que continguin referències a la gestió de govern o als èxits assolits. La legislació també prohibeix expressament fer inauguracions d'obres o de serveis.
1: I a Rubí, aquestes restriccions han afectat activitats destacades que ja estaven anunciades. És el cas del cicle Parlem d'Habitatge, del qual s'han suspès la jornada central a la plaça del Doctor Guardiet, una passejada històrica sobre arquitectura i una xerrada sobre racisme immobiliari. Així mateix, el consistori ha retirat de l'agenda municipal la presentació ciutadana del projecte Transformem les Torres. En canvi, es mantenen els actes sense vinculació directa amb l'acció de govern, com ara la commemoració del Dia de la Revolució Energètica o un col·loqui sobre energia renovable. La cita amb les urnes també altera la graella de Ràdio Rubí per preservar la neutralitat informativa. L'emissora municipal cancela temporalment l'emissió de dos programes, el debat dels grups municipals opinen i l'espai d'entrevistes Parlem amb l'alcaldessa. Tots dos continguts recuperaran la seva periodicitat habitual a partir del mes de desembre.
0: I xerram ara d'educació perquè aquest divendres 9 d'octubre les escoles de Rubí estaran tancades. És el primer dels 6 dies de lliure disposició previstos aquest curs. La jornada s'ha fixat coincidint amb el pont del 12 d'octubre, que és festiu, i és que aquest curs només hi haurà un altre pont escolar, que és el del dia 7 de desembre. Els centres educatius de Rubí no obriran tampoc el dilluns 2 de novembre, el dilluns 8 de febrer, el divendres 30 d'abril, i el dilluns 17 de maig. I per què s'han escollit aquests dies, Patri?
1: Doncs són dies que decideix cada centre, però habitualment les escoles i els instituts a cada municipi els consensuen perquè tots els alumnes tinguin festa els mateixos dies. Hi ha, però, una excepció. El Consell Escolar de l'Escola de Música Pere Borés ha aprovat aquesta setmana modificar tres d'aquestes dates. Així, els alumnes de l'Escola de Música no tindran classe a l'edifici de l'Escardíbul dimarts 3 de novembre en lloc del dilluns dia 2, dimecres 10 de febrer en lloc de dilluns dia 8 i el 20 de maig en lloc de dilluns 17 de maig.
0: I el centre excursionista no podrà fer enguany la tradicional marxa infantil de regularitat pels boscos de Rubí a causa de les restriccions d'accés al medi natural per la pesta porcina. Lluny de suspendre la cita, que fa gairebé 60 anys que s'organitza, l'entitat ha adaptat el format per crear una fira de muntanya adreçada als més petits. El president del centre, Jordi Puig, explica com ha arribat a aquesta decisió per intentar salvar la marxa.
3: Llavors, la primera opció que vam fer va ser endarrerir la data de la marxa. En lloc de fer-la a finals d'octubre, vam passar-la al 15 de novembre amb la intenció de si les restriccions d'alguna manera es tiraven enrere, però no ha estat així, no? Però tampoc ens hem resignat a no fer l'activitat, no? Per tant, doncs, amb la comissió de la marxa i a través també de la Junta del Centre, doncs, vam valorar

aquí final quan completin el circuit. Pels adults acompanyants, el recinte disposarà d'una camioneta de menjar. Les inscripcions, limitades a mig miler d'infants, ja estan obertes al web de l'entitat, que és rubicer.cat, fins al 12 de novembre. El preu és de 8 euros, amb accés gratuït per als socis del club, i l'horari serà de 10 del matí a 1 del migdia, amb recollida d'acreditacions des de 2:15 del matí.

0: I ara és moment d'esports, capitanejats pel Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs ja estem a dijous, mirem cap al cap de setmana a veure si en aquesta ocasió el temps ens respecta i sí que es poden dur a terme les jornades de competició. De fet, moltes de les que parlarem el passat cap de setmana doncs no van poder disputar els seus partits. Queden pendents de les resolucions dels diversos comitents de competició per conèixer les noves dates. Per exemple, no va haver-hi cites en bàsquet. El CEP Sant Jordi, tant en nois com en noies, van ajornar els seus partits mirant cap als que disputaran aquest cap de setmana. Els jugaran a casa amb el conjunt femení, que ho farà dissabte a les 6 de la tarda. Rep el Blanes en la tercera jornada de competició, però és, a efectes, la segona. Van guanyar en la primera en l'estrena de la categoria per part de l'equip que entrena el Miqui Parera i la Débora Valdivia. El conjunt masculí juga a la mateixa hora, però diumenge també. A l'escola Montserrat rebent a la S, igual, tres quarts del mateix, perquè van guanyar en la primera jornada de competició. Pel que fa al futbol de tercera catalana, tenim el Juventud 25 de setembre que visita l'Abrera a les 4 de la tarda, un 20 que sí que va suspendre el seu partit el passat cap de setmana. Dissabte visita aquest equip, igual que juga la penya blaugrana Ramon Llorenç, però ho farà a casa, amb el partit també suspès del passat cap de setmana. Ni més ni menys que es veuran les cares amb el Ronin, aquell equip que l'any passat formava part de la nostra ciutat perquè jugava al camp del 20, hores d'ara ja al camp del júnior equip Sant Cugatenc. Una tercera catalana que té també cites pel que fa a d'altres equips, com ara el Rubí B i també l'Olímpic Can Fatjó B. Ells sí que van jugar el passat cap de setmana. L'Olímpic Can Fatjó B suma 3 victòries, mirarà de sumar la quarta al camp del Can Rull Rom una Tronchoni diumenge al migdia, mentre que el Rubí B també diumenge al migdia busca la primera victòria al terreny de joc del Vista Alegre, en un cap de setmana en el qual tornarem a tenir en vol. No van jugar tampoc, suspès el partit del passat cap de setmana. El 20 visita el Martorell aquest diumenge a les 12 del migdia, tercera jornada en segona catalana masculina.

0: el balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
1: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
2: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
1: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva. Era això,
2: sempre volem massa i necessitem... Actualitat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa.

0: Rubí en dos minuts. Qui era? Qui és?
1: Avui, a Rubí en dos minuts, parlem d'una dona que no va néixer a Rubí, però que va acabar convertint-se en una figura molt vinculada a la ciutat. És Neus Català i Pallejà. Va néixer a Guiamets, al Priorat, el 6 d'octubre de 1915. I aquesta setmana, per tant, s'ha complert l'aniversari del seu naixement. Durant la Guerra Civil, va estudiar infermeria i va treballar ajudant persones refugiades i infants. L'any 1939 va marxar a l'exili. I a França va continuar la seva activitat de resistència contra el nazisme. Va ser detinguda i deportada al camp de concentració de Ravensbrück, destinat principalment a dones. Va sobreviure al camp i després de la Segona Guerra Mundial va dedicar bona part de la seva vida a mantenir viva la memòria de les dones deportades. I aquí és on apareix Rubí. Després de l'exili francès, Neus Català va viure durant més de 20 anys al barri de les Torres, concretament entre 1978 i 2010. La ciutat va voler reconèixer aquesta vinculació i l'any 2019 el ple municipal va aprovar canviar el nom de la plaça Nova de les Torres pel de plaça de Neus Català i Pallejà. El canvi es va fer oficial el 2021. Neus Català va morir l'any 2019, als 103 anys. Avui, el seu nom continua present a Rubí, a la plaça que porta el seu nom, però també a la sala Neus Català i en diferents iniciatives de memòria democràtica. Una dona nascuda al Priorat, que va viure bona part de la seva vida adulta a França i que va acabar deixant una petjada important també a Rubí.
0: Rubí en dos minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

0: El flamenco tiene una voz, un ritmo y un alma. Melismas, acordes y zapateo. El espacio dedicado a la cultura y a la música andaluza. De la mano del periodista sevillano Chema Cejudo. Disfruta de una hora para descubrir artistas, historias, música y toda la pasión del flamenco. Cada miércoles de 9 a 10 de la noche. Escucha Melismas, acordes y zapateo en Radio Rubí, en el 99.7 de la FM y también en radiorubí.cat. Melismas, acordes y zapateo, la pasión del flamenco.
1: Avui tenim una nova secció de Política sense manual en una setmana molt convulsa políticament xerrant. Conversam avui amb l'Adrián Caballero. Adrián, aquesta setmana, bon dia. Hem sentit xerrar molt d'un òrgan que habitualment passa bastant desapercebut, la Diputació Permanent, i de cop s'ha convertit en protagonista, perquè després de la convocatòria d'eleccions i amb el Congrés dissolt, serà aquest òrgan qui ha de decidir sobre determinades decisions importants que es produeixen quan s'han dissolt les Corts Generals. Així que avui volem entendre exactament què és i sobretot què pot fer. Per tant, ho tens complicat, eh? Adrián, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, tot bé, Pamela. Ho tinc complicat, però ho intentarem. El més important és el que tu dius, no? Que no ens sentim a parlar gairebé mai, però aquest òrgan no s'ha inventat el 2026, sinó que és un òrgan que ja està a la Constitució. L'article 78 de la Constitució ens parla precisament d'aquest òrgan. Què és aquest òrgan? Bàsicament és el Congrés de Guàrdia.
1: És un minicongrés? Seria un minicongrés, podria dir-ho?
2: Correcte, sí. Sí, jo aquesta setmana feia una broma que el comparava amb Catalunya en miniatura, no? Diguem que és una mica el Congrés en miniatura, perquè és el que treballa quan el Congrés i el Senat estan tancats. M'explico. Té dues funcions. Una, quan hi ha període d'entre sessions, que perquè la gent ens entengui és quan se'n van de vacances els polítics, juliol, agost i el gener, per dir-ho així, i aleshores també té una altra que és entre la dissolució de les Corts, és a dir, la situació que estem vivint ara, que és a dir, s'ha dissolt les Corts perquè hem d'anar a unes eleccions, però evidentment no podem quedar-nos sense poder legislatiu, és a dir, no podem quedar-nos sense un poder de l'Estat, i es fa aquest congrés en miniatura. Per què diem que és un congrés en miniatura? Perquè dels 350 diputats en passem a tenir 69. És veritat que la Constitució no obliga que siguin 69, però bueno, la legislació ha decidit que siguin 69. I, evidentment, la seva composició, i això sí que és una obligació de la Constitució, té la mateixa proporció que al Congrés. És a dir, si el PP és el partit que més diputats té al Congrés, a la Diputació Permanent també ho ha de ser. Si el PSOE és el segon, i així anem comptant. Això sí, els que entenguin una mica de matemàtiques entendran que la proporció no pot ser la mateixa, perquè no pots tenir la mateixa distància entre un partit i l'altre si hi ha 350 diputats que si només hi ha 69.
1: Això pel que fa a la com està format, però i les funcions? Perquè en té moltes funcions. I què passaria si estigués en marxa quan no hi ha unes eleccions?
2: Clar, per entendre'ns, i simplificant-ho molt, la Diputació Permanent no pot fer-ho tot. Ara exemplificarem algunes coses que no pot fer, però el que sí pot fer és tot allò que sigui d'urgència, tot allò que tingui una data de caducitat, és a dir, que si el Congrés no ho aprovés, una llei o una mesura decauria, i, per extensió, tots els decrets que ha assignat un Consell de Ministres els ha de poder convalidar, no? Com passarà amb aquest de l'habitatge. És a dir, perquè ens entenguem, tot allò que té data de caducitat ho pot tocar la pròpia Diputació Permanent. Què no pot fer? No té la capacitat legislativa com a tal i, per exemple, no podria aprovar uns pressupostos. Això no ho pot fer. Hi ha una cosa interessant, això sí, perquè si algú s'ho pregunta, si hi hagués algun cas greu de qualsevol qüestió, a la Diputació Permanent sí que té una curiositat, i és que pot cridar al ple del Congrés. És a dir, si hi hagués una situació molt urgent o molt greu, la Diputació Permanent pot fer una crida al Congrés perquè es reuneixi en ple i allà sí es pugui decidir... A veure, vaig a posar un exemple molt extrem, però una declaració de guerra.
1: T'anava a demanar aquest exemple,
2: Una declaració de guerra. Uh-huh. Si ara algun país en plena campanya ens declara la guerra, hauríem de recórrer al ple del Congrés. Esperem que això no passi, no. Però seria el meu cas extrem.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do el cas extrem, eh? Per tant, ara explicaves això també, feies referència a aquests decrets d'habitatge. Hi ha molta gent que no ha acabat d'entendre que si havia estat rebutjat aquest decret de l'habitatge es pugui tornar a arribar a una votació ara que hi ha la Diputació Permanent. Explica'ns, per què passa això?
2: Sí, anem a explicar. Quan va passar el divendres passat la caiguda o la votació que va tombar aquests decrets d'habitatge, el resultat abans de la votació de Junts, és a dir, si no tenim en compte Junts, el resultat hagués estat 172 vots a favor, 171 en contra. És a dir, PP i Vox i UPN sumaven 171. Perquè veieu com d'apurada i com de petit era el marge fins que, evidentment, els 7 vots de Junts en contra va fer uns 172 a 178. Què passa a la Diputació Permanent? Com dic, la Diputació Permanent no pot guardar la mateixa proporcionalitat que si estem al Congrés. I, per tant, tenim, per exemple, que el PP té 27 diputats en aquesta Diputació, el PSOE, inclosa a Francina Armengol, la presidenta, serien 25, i a partir d'aquí tenim a Vox amb 6 diputats. Mireu ja que comencem amb un Vox que només té 6 diputats, sumar que en tindria uns altres 6, malgrat el Congrés no tenen exactament els mateixos diputats, i a partir d'aquí fixeu-vos el que passa. Esquerra Republicana en té un, Junts en té un altre, Bildu en té un altre, el PNB en té un altre i el grup Mixt en té un altre, que en aquest cas recau en Jone Belarra, que és de Podemos. Què vull dir? Quan la votació era tan apurada i els 7 vots de Junts eren la clau, hem de pensar que Junts ja no té 7, sinó que només en té 1. Per tant, si seguim la mateixa lògica que el divendres passat, en la Diputació Permanent hi ha 35 vots a favor i 34 en contra. Els 34 en contra, per qui vulgui fer matemàtica, són els 27 del PP, més els 6 de Vox, més aquest solitari que hi ha de Junts. És una casualitat, o sigui, al final és una casualitat, és un designi matemàtic, però aquesta és la composició. Per cert, per si també algú s'ho està preguntant, la composició de la Diputació Permanent passa pel ple del Congrés i va ser votada per unanimitat. Tots els partits van estar d'acord en que fossin aquests 69 i repartits d'aquesta manera.
1: Uh-huh. Ara, pregunta com a politòleg, més de valoració. Això ha estat medit, és estratègia pura i dura del que era fins ara president del govern?
2: Quina mala idea. No. Jo crec... No, jo no és la primera vegada que em fan aquesta pregunta, però jo sempre dic el mateix. Jo crec que en aquest cap de setmana, que tots els mitjans de comunicació deien que Pedro Sánchez s'ho estava pensant, no? que estava reflexionant sobre si convocar o no eleccions, jo crec que valorava moltes coses, com per exemple que no tindria un escenari millor en termes de l'habitatge, etc. Però no crec que aquesta qüestió estigués en l'aire. Dit d'una altra manera, Pamela, si la majoria de la Diputació Permanent no li hagués estat favorable, jo crec que hagués convocat eleccions igualment.
1: Uh-huh. I ja per acabar, Adriani, perquè als nostres oients els hi quedi clar tot el tema de la Diputació Permanent, si ho haguessis d'explicar a algú que no té ni idea, que és el que estem fent aquí ara, de política, però ho haguessis d'explicar només amb una frase... Per què existeix la Diputació Permanent?
2: Perquè tant a les vacances com quan hi ha unes eleccions, Espanya ha de seguir governada pel poder legislatiu.
1: Molt bé, doncs ens quedam amb aquesta idea de per què necessitem aquesta Diputació Permanent i moltíssimes gràcies per resoldre aquests dubtes que s'han plantejat aquests dies sobre aquest òrgan que la gent no acabava d'entendre perquè podia prendre determinades decisions i com funcionava exactament. Adrián, moltíssimes gràcies per posar-hi llum a la foscor, que dirien alguns, i t'esperam en la pròxima edició del Política Sense Manual.
2: Bon dia, Pamela, i moltes gràcies.
1: Adéu.

0: La ciudad se hace grande, esta ciudad se hace grande sin ti.
1: Aquesta és la veu de Ruslana. La cantant hispano-ucraïnesa que es va donar a conèixer, per cert, després de quedar en tercera posició de la 12a edició del programa televisiu Operación Triunfo, publica nou treball. Ho farà aquest proper divendres i portarà per nom Anomia. Un nom bastant particular que fa referència a un concepte sobre l'absència de regles. Segons el comunicat de premsa dels que porten tota la promoció de Ruslana, doncs el disc, aquest disc que es publicarà el proper divendres, es mou entre la força del grunge i del rock, el pop electrònic i una important presència de balades, mostra de diferents cares de l'artista que fa, doncs, la contradicció una part essencial en el seu llenguatge. Això que escoltem porta per nom Mi Vocablo i és un dels avançaments del nou treball de Ruslana. I això que escoltarem és la recomanació del dia, porta per nom Favorita de la vida, un títol que, segons diuen, neix d'una ironia. Jugar amb aquesta idea de que la vida reserva les seves pitjors batalles per als millors guerrers i amb la sensació de preguntar-se per què tot ha de passar-li sempre a la mateixa persona. Diuen que Ruslana transforma aquesta acumulació de cops i contratemps en una cançó que abraça el caos en lloc d'intentar contenir-ho. Si no pots lluitar contra, afegeix-te, no? Suma-t'hi al caos. Us deixo en bona companyia amb Ruslana, Favorita de la vida.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
3: Actualicat, el programa de Ràdio Rubí on la música 100% en català és la protagonista.
2: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
3: Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva. El que buscava tenia ben a
4: prop. ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
5: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
6: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: Som-hi, que passen 3 minuts de les 10 del matí. Temps de tertúlia, de mini tertúlia avui, perquè només tenim dos tertulians a la nostra taula. Això significa que sumeu-vos a través del telèfon del directe del 93-588-5960 per fer créixer aquesta tertúlia. Avui més que mai necessitem opinions, i no serà per les coses que estan passant darrerament, que jo crec que estem una mica saturats, perquè no paren de succeir coses al llarg dels dies una darrere de l'altra, i estem, jo crec, en una mica de sobresaturació. Pamela Martínez, Pam, bon dia.
2: Bon dia, sobresaturada.
1: Ah, sí, no?
2: Si la pregunta és què tal, sobresaturada.
1: De quins temes posarem
2: pues
1: sobre
2: mira,
1: la taula
2: avui? Ahir al vespre xerrarem, sobretot de que ahir al vespre ens va sorprendre la notícia de que havia mort la Mari Carmen, ja sabeu, el símbol de la lluita per l'habitatge, la dona de 87 anys de Madrid que va ser desnonada i que ha estat la gota que ha vessat el vas i que ha fet encadenar totes aquestes decisions i tot el que ha passat i tot el que vendrà.
1: Sí.
2: D'això, de lligat a això, a més, també ahir es va decidir la data en la qual es farà la vaga general. La vaga de general la tindrem l'11 de novembre. També volem proposar-vos aquest tema, que xerreu sobre això, sobre què vos pareix aquesta vaga general, si està ben posada la data, perquè penseu que és 2 dies abans, si no m'equivoc, 2 dies abans de que comenci la campanya electoral, que comença el dia 13. Per tant, què és el que penseu sobre això? També una cosa que potser no sé si heu vist a la nostra web, que ja s'han començat a anul·lar els diferents actes que estaven previstos de l'Ajuntament, una sèrie d'actes que estan relacionats i que la Junta Electoral Central els prohibeix. També què opineu sobre això, i que el decret d'habitatge més ampli entra en vigor avui, i què en penseu de tot això també.
1: Doncs aquests, a veure, són els primers temes, eh? Després vosaltres, si voleu parlar de qualsevol altre, ja sabeu que és molt benvingut. Moltíssimes gràcies, Pamela Martínez.
2: Gràcies a
1: vosaltres. Telèfon del directe, 93-588-5960. 93-588-5960. Us atendran aquest telèfon José Malagón, que és el que està al comandament tècnic d'aquesta tertúlia.
3: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
1: Doncs aquesta tertúlia... Pepa Adelantado, bon dia.
4: Bon dia.
1: Mohamed Said, bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Teniu la sensació de... del que deia, una miqueta de sobresaturació de notícies, o de que estan succeint moltes notícies, ja siguin els aiguats, el Congrés, les mobilitzacions, la vaga general, a nivell rubinenc també, tot el que ens està passant, i que no és més que un bombardeig, i que de vegades penses, ostres, això jo de tenir la sensació ahir quan em vaig assabentar de la mort de la Mari Carmen, que pensava, mare meva, és que això sembla un guió de jo què sé, o sigui, a veure què més en ve, no?
4: Bueno, és l'època en què vivim, i és que les notícies no solen durar gaire, però s'escorren, s'esprimeixen fins al màxim. No sé, és una circumstància desagradable, la seva decisió, o el que vulguis dir-li, de no voler marxar de casa seva, i de motivar aquesta moguda que hi ha hagut, doncs té importància, si després això ve seguit de les eines i de les formes que ho rectifiquin aquests això, perquè si es queda amb uns titulars de notícies o 15 dies de matxacar i tal i qual, no haurà servit per gran cosa. Però en principi hem de creure, i vull creure, que servirà per alguna cosa.
1: Clar, va morir, símbol de la lluita de l'habitatge contra els desnonaments, va morir aquest dimecres, va haver de marxar del seu domicili, hospitalitzat a l'Hospital Gregorio Marañón. Llavors es van desencadenar aquelles mobilitzacions en defensa del dret de l'habitatge arreu de l'Estat. Fonamentalment va ser a Madrid, va ser a Barcelona,
5: València.
1: Sí, i dimarts 29 de setembre doncs acceptava un acord amb aquesta empresa Urbegestión. I amb la mort, el sindicat de llogateres de Madrid ha indicat que es queda amb l'exemple de lluita i el llegat que ha deixat, perquè ha estat com un abans i un següent i un després en la història d'Espanya, i que deien que la Mari Carmen no es cansava de repetir que s'havia de continuar lluitant pel que és nostre.
5: En el tema d'habitatge i de la lucha que està haciendo el pueblo ahora español para acceder a un bien común, ¿no? A una necesidad básica que está garantizada por la Constitución, ¿no? Bueno, como la salud,
4: es
5: como
4: la
5: educación.
4: Decir.
5: Es un decir, ¿no?
1: Sí, pero, sí, no, está. Es un dret bàsic.
4: Sí, está escrit, però
5: sí,
4: bàsic.
5: Está escrit, pero bàsic. Y, pero que habría que esperar a que mueran, porque no es solamente la Mari Carmen. Hubo dos casos de suicidios también desnudamiento, ¿no? Y esperar hasta que caigan estas catástrofes para que el gobierno empiece a mover fichas. Esto es indignante, ¿no? Porque este gobierno ha tenido 7 años para aplicar y políticas para contrarrestar la especulación, pero hemos visto que desde el principio ha apostado por abrir el mercado a los grandes fondos buitre, ¿no? Con BlackRock. Yo me acuerdo de un tweet del puente Oscar Puente alardeando de que estábamos en un país de economía muy estable, por eso vienen a invertir BlackRock. Por eso BlackRock se ha instalado aquí. Pero y en vez de aplicar políticas, ¿no?, para contrarrestar esa especulación que está impidiendo a la gente acceder a ese bien básico, ¿no? Ahora hay que luchar, pero hay que luchar no solamente con sensaciones, no solamente a estar en la calle, también votando y votando. Hombre, con conciencia, con conciencia.
4: Este es el tema.
1: Sí, tú has dicho que son 7 anys, ¿no?, de ellas, pero yo em remuntaría qué s'ha fet per l'habitatge els darrers i inclús abans del 2007, què s'ha estat fent per l'habitatge? Això és una pregunta. Doncs
4: pues ara no em facis dir la data, no sé si és abans d'aquests 7 anys o no, però a Madrid concretament hi havia 1.800 i pico pisos oficials pagats per la... i que l'Ajuntament de Madrid els va vendre amb un fons buitre. Vull dir que llavors... Clar, entre altres coses, això d'una manera dona ja la idea de la forma de pensar d'aquests senyors, de l'Ajuntament de Madrid, que en aquell llavors hi havia la Botella, la dona de l'Aznar. Llavors, això ja dona una idea de la forma de pensar d'aquest això. O sigui, 1.890 habitatges pagats amb diners o subvencionats en part amb diners públics, en part de fons de la Unió Europea, tal, que un bon dia passen a ser d'un fons buitre que, a més, els van comprar, si no recordo, els van vendre, no sé si per 65.000 euros, I bueno, el que va costar això, doncs, vés a saber, 1.890 pisos. Bueno, llavors, això és una idea ja de lo que s'ha fet. Ara, amb aquest govern, amb l'anterior i amb els previs. Vull dir, aquí, jo ja ho he dit altres vegades, que aquí el gran problema, la gran errada va ser fer entendre a la gent que per estalviar havien de comprar totxo, de comprar immobles. I llavors això s'ha convertit en una font d'estalvi i després de la font d'estalvi ha passat a ser una font d'especulació. I ara estem on estem. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. 93-588-5960 93-588-5960 que avui només són dues veus dels nostres tertulians aquí i per tant...
4: Però no callarem.
1: No callarem. Per tant, feu servir la vostra ràdio per fer-nos arribar les vostres opinions públicament, el que penseu, com us toca, en quina situació esteu, si esteu de lloguer, si esteu patint també pel vostre lloguer, per la vostra hipoteca, per la compra, si teniu família que necessita viure o coneixeu casos d'amics, d'amigues, de família que estiguin buscant pits, que no es troben, de com es troba, com us trobeu, us escoltarem i a més ho podreu dir també públicament el que esteu...

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. La vaga general per l'habitatge i els salaris dignes es farà l'11 de novembre. Així ho han anunciat els sindicats convocants després d'acordar-ho ahir a la tarda en una reunió. La data es va donar a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid que va tornar a encendre el moviment per l'habitatge. La convocatòria d'aturada de 24 hores es farà, finalment, abans que comenci la campanya electoral de les eleccions generals del 29 de novembre, que arrenca el dia 13. Es tracta de la primera vaga general de 24 hores a Espanya convocada pels sindicats majoritaris des del 2012. D'aquesta manera, els sindicats convocants tindran gairebé un mes per preparar aquesta mobilització que volen que sigui massiva. La vaga, segons la portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Carazo, es convoca en el context d'un any de molta conflictivitat, recordant les reivindicacions dels mestres, metges, pagesos, bibliotecàries, el sector social i el del metall, a més dels sindicalistes que es van plantar contra la Caixa i van guanyar la primera vaga de lloguers. El Rubí Forma inicia aquesta setmana el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció, els PFIs, adreçats a joves de 16 a 21 anys que no han superat l'ESO. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, acosten els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà. Els PFIs inclouen diferents itineraris, com els de cuina i serveis informàtics, així com especialitats en perruqueria i comerç. La formació es desenvolupa al Pau Casals en col·laboració amb els instituts. També destaca que cada any se celebra la Setmana de l'Ocupació, un espai en què es presenten els tastets d'oficis juntament amb altres opcions professionals. D'aquesta manera, els tastets s'emmarquen en una proposta més àmplia centrada en donar a conèixer diferents possibilitats relacionades amb el món laboral. El tastet d'oficis ofereix 15 places, en aquests moments encara n'hi ha dues de vacants i, a més, aquest any el tastet d'oficis s'adreça específicament a persones que es troben a l'atur, també a persones amb discapacitat, trastorns de desenvolupament o problemes de salut mental.
3: I en esports, el CEP Sant Jordi tindrà cites a casa. Dissabte a les 6 juguen les noies en la tercera jornada de la primera catalana davant del Blanes. Els nois reben la S diumenge a les 6 de la tarda en la tercera jornada de Copa Catalunya. I en futbol de tercera catalana, dos partits dissabte a les 4. El 20 visita l'Abrera, mentre que la penya blaugrana Ramon Llorenç rebrà el Ronin. I diumenge, cita per a l'Olímpic en Fatjó B davant del Can Rui Romulo Tronchoni. Serà al migdia, igual que el Rubí B, en el seu cas, visitarà el Vista Alegre.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
3: Actualicat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
2: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
4: Era això, sempre volem massa i necessitem...
3: Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.

0: Passant 5 minuts de les 11, encarem aquesta tercera hora de Rubí al dia, més cultural. Esperem-ho. És molt cultural, aquesta tercera hora.
1: Home, clar.
0: Ara et faré l'escaleta perquè vegis lo cultural que és aquesta hora, Carme Pomareda.
1: Molt bé, ja la pots fer. Bon dia.
0: Us avanço el que hi ha. Enric Pallarès, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, vosaltres, clar, vosaltres sou els primers.
2: Els primers d'aquesta hora cultural.
0: D'aquesta hora cultural. Amb la secció de llibres a la carta que ens porteu les recomanacions, ara ens explicareu quines, perquè ja veig aquí que hi ha novetats que abans deien és molt bona, esta és muy buena, esta és muy buena, esta és muy
1: buena. Coses que nosaltres portem, coses molt...
2: Que ens agraden.
1: Que ens agraden a nosaltres particularment.
2: Però això és que si a nosaltres ens agraden, normalment els lectors que els hi poden... Els hi arriba, que ens escolten, també els agrada.
0: També els agrada. Llegirem una miqueta, no?
2: Sí, llegirem un trosset que he triat.
0: Perfecte. Després, coses molt bones. Tindrem una entrevista de teatre, perquè hi ha tres actors, tres directors, una mateixa obra, El bueno, el feo i el malo, que neix d'un text de Pep Tines, però dramatúrgia i posada en escena doncs, amb un treball compartit amb els altres dos actors, que són Pep Simón, que ha comprat tres històries independents que parlen de l'amor, però que ho fan amb humor negre i ho fan amb ironia, perquè aquesta obra de teatre es podrà veure diumenge, 11 d'octubre, al Casino. I acabarem parlant de llengua catalana.
1: Ja toca.
0: Amb l'Enric Larreula, Creu de Sant Jordi, lingüista, parlarem de...
1: Segur que parlareu.
0: De la Bressola, en riurem, m'ha dit que porta una endevinalla també, o sigui, serà una secció una mica sorpresa també.
1: Si ve l'Enric teniu sorpresa i divertimento i cultura...
2: I cultura a la vena.
0: A la vena. Doncs vinga, som-hi. Comença aquesta tercera hora.
3: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: La Nostra Senyora de l'Abisme ens ha portat a un punt de no retorn i que això, encara que sigui un punt que no tenim de retorn, el podem fer caminant d'una forma contenta i que, a més, amb tothom de la família, perquè fins i tot les princeses han d'anar a escola en aquest camí de no retorn. Bon dia. Hem dit ja 4 llibres aquí que tenim.
1: Hola, bon dia. Has començat molt fort, eh?
0: I els altres perquè no els veia. L'altre, els
1: títols,
0: no veia els títols.
1: Però són una passada.
0: Ja està. Què deia? Començava dient La Nostra Senyora de l'Abisme.
2: Nostra Senyora de l'Abisme, Xus González. Autor rubinenc.
0: Què em dius?
2: Sí, Xus González ha viscut a Rubí. Jo no sé si és, em sembla que hagués nascut a Terrassa, però... La seva família viu a Rubí i són coneguts, i és el tercer llibre que edita de novel·la d'intriga, sí. El tercer llibre que edita amb editorials d'abast nacional i de importància.
0: Enric Pallarés, l'hem de portar, aquest home?
2: El Xus González, segur que si el truqueu...
1: Pues
2: nosaltres el portem. Cada vegada que tenim un llibre, el portem
0: i el
2: presentem.
1: I és
2: com
1: un
2: aquest.
1: Encant de persona, o sigui que sí. Segur, si pot, sí. Perquè està, ell treballa i tal...
2: Sí, però és mosso d'esquadra, clar.
1: És mosso d'esquadra, que troba un moment...
0: Ai, que interessant, això.
1: Per venir...
0: Aquestes dobles vides m'encanten. Perquè això és de reportatge. O sigui, tu tens una persona així i el presentes primer com a mosso d'esquadra. Sí, jo tinc la tal, i dius, espérate, ara tanquem un moment, tornes a presentar la persona com a escriptor i sí. T'expliqui tota la... És, per mi, és un reportatge preciós, aquest doble...
2: Clar, i a més, escriptor, com et deia, de que ja és la tercera novel·la que li presentem, i aquesta ha sortit... Les altres dues van sortir en castellà només, aquesta ha sortit també en català, ha sortit en català i en castellà. Totes dues, les dues versions les ha fet el mateix Xus, i ell, doncs, bé, sempre que treu un llibre, doncs, ens escrivim i Enric, el presentem, i tant que el presentem. I aquest el presentem aquest divendres, a les 7 de la tarda, a la llibreria, al Racó. Vindrà un amic seu que també és escriptor, que es diu Leo Coyote, i faran una conversa sobre aquesta Nostra Senyora de l'Abisme, un misteri que passa al Pirineu. Mm-hmm. Nostra Senyora de l'Abisme és un lloc que només s'hi arriba amb cremallera.
0: Ah, interessant.
2: Interessant, que per tant és un lloc relativament tancat, però que hi ha moltíssim de turisme, que hi van a passar el dia.
0: No estem parlant de la Vall de Núria.
2: Evidentment, estem parlant de la Vall de Núria, això no s'amaga.
0: Perdoneu, però bueno, ara a la Vall de Núria es pot arribar... A veure, la gent...
2: Amb cotxe no.
0: No, amb cotxe no. Però està la pista habilitada perquè puguin arribar els qui són
2: de
0: ferrocates, etc. A peu és molt maco, també.
2: A peu també és
0: molt bonic.
2: Vaig
0: fer fa 3 setmanes de Carals a Núria fins a l'alberg. Preciós. Vinga,
2: aleshores, l'autor Xus González, jo li vaig llegir una entrevista, suposo que el divendres ens ho explicarà, li vaig llegir en una entrevista que va sortir en el Keller, en la revista Keller, va sortir en portada, el Xus González, aquest mes passat, i explicava en l'entrevista, parlant del llibre Nostra Senyora a l'Abisme, que ell, de jove, havia treballat un any, una temporada... en el restaurant o en la Vall de Núria, no? I sempre li va quedar aquella cosa de dir, en aquest espai així, doncs, així tancat, no? Que realment, doncs, quan se'n va la gent, els turistes, els d'això, doncs, només queden els que hi treballen, els sí. Que hi viuen, que dormen allà o el que sigui, però que és relativament tancat i tal. És un ambient, doncs, així com molt propici perquè passi un misteri, sí. Que passi, com en aquest cas, que hi ha unes desaparicions.
1: No ens expliquis més, Enric.
2: No explico
1: perquè ja ens tens.
0: Però la Nostra Senyora de l'Abisme, o sigui, la Verge de Núria l'estem posant com la nostra, per Sant Gil està allà. Per tant, com és Nostra Senyora de l'Abisme, ell queda exonerat d'això. Per tant, li toca la Verge de Núria, la pobra Verge de Núria, a la que li anem a demanar els desitjos i està allà, que tu pots anar i pots pujar. És la Nostra Senyora de l'Abisme.
2: Bé, això hem de llegir la novel·la per saber-ho, evidentment, però d'alguna manera...
1: No ens acabi d'explicar-ho
0: sí,
1: tot.
0: Ai, Carme, sí,
2: d'alguna manera, si haguéssim posat Nostra Senyora de Núria, doncs no és tan, potser tan suggerent, tan misteriós, tan una miqueta d'això, com Nostra Senyora de l'Abisme. Mm-hmm. És a dir, que hi entrarem a partir de quan vulgueu, perquè el llibre ja el tenim, ja ha sortit, però el divendres a la tarda el racó ens el vindrà a explicar.
0: Vale, doncs anem a per un altre llibre.
1: Un llibre totalment diferent, és un llibre deliciós, l'he trobat superdivertit, molt acord amb els temps que estan passant, és una nena, és la Violant,
0: sí,
1: és una princesa. Mm-hmm. A més, els seus pares li diuen cada 5 minuts, no oblidis mai que ets una princesa. Mm-hmm. Viuen en una casa, en un castell que està caient per tots costats, però ells continuen portant corona i vestits de reis, i ella de princesa, amb els seus farbalans i tal. S'avorreix moltíssim perquè a casa seva se'ls han acabat els euros, els dinerons, ja no té tutors, no té ningú que l'ajudi, i els seus pares els fan fora del castell. Els reis també els fan fora.
2: Ostres.
1: I s'han de buscar una casa normal, un piset petitet.
0: Ui.
1: Petit,
2: això
1: un pis.
2: Això no deu ser aquí.
0: No deu ser aquí. No,
1: bueno,
0: no, acabarà,
1: representa
0: acabarà
1: que alguna cosa els hi ha quedat per poder... Van de lloguer, eh?
0: Uf!
1: El rei, la reina i la princesa.
0: No, el rei no va de lloguer i la reina
1: en
0: tampoc.
1: En aquest cas, sí.
0: Ah, perdó.
1: Aleshores, la princesa...
2: Ficció.
1: La princesa, que no se li oblidi mai, la Violant, que és una princesa, veu que els nens ho passen molt bé, que van a un lloc i el que fan és que aquests nens van a l'escola. Mm. I es troba amb una nena que li diu, però on vas tu amb aquests vestits i amb aquesta cosa que portes al cap? Diu, això és la meva corona, perquè sóc una princesa. I d'aquí neix tota una amistat, d'aquí neix tota una història, fins i tot que arrossega el seu pare, això sí, arriba a ser president de l'AFA.
0: Sí.
1: Però és un rei. Li podem perdonar perquè fa moltíssimes coses per ajudar els altres pares, perquè té idees, ell té idees. No té dinerons, però té idees. M'ha encantat, perquè això de que una princesa, que a més no se li pot oblidar mai, que és una princesa, decideixi que vol anar a l'escola i mica en mica es va

0: clar, pobreta, que la fan anar doncs, vestida de princesa. I així no es pot jugar a pilota.
1: Clar, teníem el conte de fins i tot les princeses es tiren pets.
0: Sí, i ara, fins i tot les princeses... No és el mateix, eh?
1: No, per res.
0: Però m'ha encantat, l'he trobat deliciós i divertit.
1: L'hauré de llegir. A mi el de les princeses que també es tiren pets m'encantava.
0: Aquells, bueno, doncs aquest també.
1: És brutal.
0: Segurament, si la teva filla li llegeixes, bueno, encara que sigui una mica més gran, li pot agradar, perquè és que és divertit.
1: No, haig d'agafar directament alguna cosa de X, de Twitter i de
0: Aespa
1: o de K-pop. Però bueno, si no em farà cas.
0: Bueno, vale, se sap.
1: Som-hi, vinga, una més.
0: Una altra, després vinga. Aquest, una altra, no té res a veure. Es diu Botes de Tro, és la Rita. És una nena, les il·lustracions són així molt espectaculars. És una nena que per allà on va tothom la coneix perquè no para de xerrar, no para de córrer.
1: És com una superheroïna, no?
0: És com una superheroïna.
1: Hosti, tu, com mola la superheroïna.
0: No para. És una nena que, a més a més, trepitja fort, és molt inquieta, molt parladora... Però quan arriba a l'escola això s'acaba.
1: Ah.
0: S'acaba perquè...
1: És el contrapunt a fins tot, i tot les princeses tot, han d'anar a escola. I
0: tot i que ella és una nena molt espavilada i que li agrada molt aprendre, li costa moltíssim aprendre. Li costa. I ningú entén per què. I resulta que aquí és un... Aquest llibre ens ve a dir que no tots som iguals i que a les escoles hi ha molt tipus de nens, que n'hi ha de neurodivergents i de nens que tenen dislèxia i de nens, i llavors que tots són iguals i que cada un pot aprendre, en aquest cas, amb la seva... amb el seu tempos.
1: Perquè quan dius cada... que tot, a l'escola tots són iguals, a què et refereixes?
0: A l'escola tots els nens són iguals. El que passa és que cada un té el seu ritme i cada nen té el seu tempos. En aquest cas, la Rita, quan... la veuen molt, molt apagada, inclús els veïns diuen ja no és Botes de Tro, perquè quan pujava per les escales... Pam, pam, pam. Llavors, què li passa? Llavors, entre tots, entenen, parlen, també intervé l'escola i els psicòlegs i tal, que aquesta nena té un problema, que aquesta nena té dislèxia i, clar, quan comença a llegir no, li costa molt comprendre les coses i per això dic que tots els nens han de tenir el seu tempos, que és molt difícil... perquè les classes estan plenes, però la teoria és aquesta, no? Cada nen té el seu temps per aprendre. Passa que costa en aquests moments.
2: A l'escola, perdona, com a la vida.
0: Bueno, també,
2: tots
0: clar.
2: Tots som iguals i tots som diferents.
0: Tots som diferents, exacte. I llavors, doncs, aquesta. I la nena, un cop l'ajuden, ja torna a anar per tot arreu, com és ella. Com un tro.
1: Com un tro.
0: Però durant un temps ha estat molt trista.
1: Doncs... la tristesa d'aquestes botes
0: de tro,
1: que podria ser doncs un punt de retorn, però en el cas de Enric Pallarès serà un punt, com el llibre diu que ens presentarà, un punt de no retorn.
2: Punt de no retorn.
0: Oh,
2: Maria Climent. Maria Climent és una autora que és que ens encanta. És que ens agrada molt. Autora d'Amposta, viu a Amposta, que va fer la seva primera novel·la Gina i la vam portar en un club de lectura. En aquell moment vivia a Barcelona perquè estudiava a Barcelona i tal. Després va tornar cap a les Terres de l'Ebre i entre Gina i Punt de No Retorn va editar a casa teníem un himne.
0: Oh, sí,
2: aquella història de tres germanes preciosa. Tu també l'has llegit,
0: sí,
2: Carme.
0: Jo és que la Maria Climent també la tinc al cor.
2: En aquí Punt de No Retorn, doncs, penso que és una novel·la encara més, no sé si dir bona, madura, o per, diguéssim, d'alguna manera, tornes a trobar l'humor, la senzillesa amb la llengua, que en aquí sí que utilitza ja d'una manera contínua i amb tots els personatges... la seva llengua tan bonica de les Terres de l'Ebre, una llengua preciosa.
1: Sí,
2: no, en els altres llibres
0: es reprimia una mica, no?
2: Anava sortint algun dels personatges, o bé quan anaven al poble, perquè la imatge aquesta del poble, no? Ella, els personatges, els protagonistes, la Júlia, en aquest cas, viu a ciutat ja, no? Però ella, doncs, diguéssim, al poble, i té la família, i té les amigues aquestes que viuen en totes a ciutat, però que es veien fet i tenen la seva vida en el poble, i hi ha una miqueta en tot el llibre aquesta mena de contraposició d'això del poble. El poble

0: que per una banda tens la família i et salva i et cuida i tot això, però per altra banda també te'n vols escapar, perquè tu vols anar més enllà, tu vols sortir-ne. En aquí la protagonista, explico en un moment i llegeixo un fragment.
1: Això t'anava a dir, si ens queden 3 minuts, anem a llegir.
0: Anem a llegir, gairebé. Protagonista, 40-41 anys, amb una nena de 2 anyets, que decideix que està una mica ja col·lapsada de fer de mare i se'n va 3 mesos a Londres, se'n vol anar.
1: Anem a llegir aquest fragment de Punt de no retorn de Maria Climent.
0: Mira, va dir... Això, este cap de setmana que per a vosaltres dos, referint-se a Gemma i a mi, ha sigut tan fàcil com fer una maleta i sortir de casa per anar a l'aeroport i passar-vos-ho bé amb les amigues, per a mi ha sigut un trencaclosques de logística que arrossego des de fa setmanes. Dissenyar un horari que he hagut d'anar a imprimir per a Toni amb instruccions, puestos i horaris precisos perquè vaigui ell a dur-los i a buscar-los, cadascun allà on li toque. Parlar amb ma sogra perquè es coordini amb son fill perquè vaigui on ell no pot anar. Parlar amb ma mare, parlar amb les respectives senyoretes de l'escola perquè des del dia que van saber que marxava 2 dies, los xiquets estaven irascibles. I per acabar, deuré no sé quantes hores de llibertat a Toni a canvi del favor que m'està fent de deixar de banda tota activitat fora de la criança durant este cap de setmana. Així que, com sempre que faig res extra, m'acabo plantejant si no era millor quedar-me a casa i seguir escrupolosament lo que s'espera de mi.
2: Mira, Maria, ja ho faig jo. O sigui, Maria, de veritat,
0: Toni,
2: me sento molt culpable, de
0: Toni,
2: veritat. Vés-te'n, de veritat,
0: Toni,
2: els 2 dies. Jo
0: m'hi quedo. Surts en aquest llibre.
2: Surts, eh? Punt de no retorn. És que ja he tingut jo un punt de no retorn. Si és que ho sé, és que la vida va cap allà i ja està. Vinga, som-hi. Anem a per un altre
3: bueno,
2: llibre.
3: Parlem
2: per
3: l'últim llibre.
2: Molt
3: aquest ràpid. Llibre ja el vam explicar, però és que el dissabte fem el club del racó jove.
0: Club de lectura jove.
3: Club de lectura, i llavors ens hem triat el Gegant de Ferro perquè ens va semblar que més que estem en una època que els nens han de saber qui era el Gegant de Ferro, per què va sortir el Gegant de Ferro, i que no cal que mirin la pel·lícula, que el llibre és molt més interessant, perquè aquest Gegant de Ferro és bo, i només el nen li veu la gràcia, no? Li veu el cor, i al final els ajuda. En el llibre diu això, la pel·lícula és més bel·licista perquè és un... Aquí hi ha un altre gegant, no?, que se'l vol carregar. Però en l'altre no, és un militar. Llavors jo dic, llegiu el llibre i la pel·lícula quan sigui una mica més grans.
1: Quan sigui una mica més grans.
3: Dissabte ens trobarem a les 11 al racó, els nens que estan apuntats i nenes, al club de lectura del racó jove.
1: Això és dissabte. I diumenge podrem veure el casino, que ara anirem, perquè amb el Bueno, el Feo i el Malo, que l'han escrita també, i ara parlarem amb ells. Moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions, el Carme Pomareda, Enric Pallarés, m'ha fet molta gràcia també la lectura. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: A vosaltres.

Tal dia com avui del 1961 naixia Carlos Goyi, músic espanyol, líder de la banda Revolver. Doncs felicitats, anem a escoltar Eso de Saber.

0: Ostres, tinc molta curiositat per saber quin serà el bueno, quin serà el feu i quin serà el malo, que probablement tots tres tinguin una miqueta de tot això. Avui parlem de teatre, d'una proposta que té una combinació curiosa, eh? Tres actors, tres directors, una obra construïda, en teoria, col·lectivament. Ens acompanyen Pep Tines, Pep Simón, Caco Prat, directors, intèrprets de El Bueno, El Feu i El Malo. Bon dia.
1: Bon dia,
2: bon dia.
0: Molt bé. On esteu vosaltres? Us veig que és un local?
1: Sí, és el nostre local d'assaig a Torelló.
0: Molt bé. En quina part esteu de l'assaig? Que hem interromput allà.
1: No, ja com que ja havíem quedat, hem muntat un passe primer, ara fèiem el descans i ara farem un altre i cap a rumb.
0: Diumenge, 11 d'octubre, us podrem veure al casino. Què és el que esteu treballant ara mateix? Perquè aquesta darrera setmana de l'assaig, jo no sé si aquesta obra ja l'heu estrenada, no l'heu estrenada, i esteu fent simplement, acabant, no?, de polir cosetes.
3: Sí, la vam estrenar la primavera, era, no me'n recordo, quan?
1: El març,
3: veus? La primavera. I bàsicament no havíem fet res més fins ara, que la reprenem de nou. I per tant, com que portem uns quants mesos sense fer res, doncs hem de tornar a assajar, recordar-ho tot, acabar d'ajustar cosetes...
1: Sí, de la nova, dels nous dies que hem de fer, Rubí és el primer, per tant, per això ens pilla ara aquesta setmana amb els assajos.
0: Ostres, llavors és quan esteu treballant més fort. Qui és el Pep Tines de vosaltres tres?
1: Jo mateix.
0: Vinga, tu mateix. Tu has escrit el text...
1: No puc dir el de les ulleres perquè n'hi ha un que no em pot
0: fer. Tu escrius el text d'on neix això de El Bueno, El Feu i El Malo.
1: Això neix del més trempat de tots, que és el Cacus, aquest, el més petit, perquè hi ha tres textos que vam dir... Nosaltres ja hem fet coses junts, altres vegades, amb Pep Simón. O sigui, la companyia Teatre Cela som... El Caco i jo, llavors en Pep Simón, he col·laborat amb els últims gairebé la majoria d'espectacles i vam dir de fer aquest perquè eren textos que tenia jo de feia temps, els havíem llegit i tal i qual, ostres, potser sí que en podríem treure alguna cosa i vam començar a treballar sobre aquests textos. El primer títol...
2: S'ha de dir que no estaven pensats, escrits per, com obra de teatre. Mm. Eren com contes curts. No?
1: Són contes i llavors... Com que tots tenen alguna cosa a veure amb la mort, el primer títol que li dèiem així una mica irònic, perquè també tenia a veure amb el resultat de cada un dels contes, era La mort tenia un preu. Mm. Però llavors a ell se li va ocórrer dir que això, que fer El Bueno, El Feu i El Malo, a més això pronunciat en català de la Catalunya profunda.
3: Mm. Jo crec que va ser en Simón, eh?
0: Va ser en Simó, el del Bueno, El Feu i El Malo. Clar, l'amor pot semblar d'entrada...
3: De fet, va anar sortint una mica així, d'una cosa darrere l'altra, un títol darrere l'altra.
1: I llavors hem deixat aquest títol amb el subtítol La mort tenia un preu.
0: La mort, clar, d'entrada és un tema d'entrada poc donat a la comèdia, no? Per què us interessava precisament portar-la cap a l'humor?
1: Perquè els contes ja són bastant irònics. És una mica això del... sempre dic que els contes aquests són realisme esperpèntic. Llavors busquen uns personatges molt de poble, que tots són referents que tenim d'algun moment o altre, que arriben a un moment de gairebé tocant a l'absurd en alguns moments, i per això era, no era tant riure-se'n de la mort, sinó riure a partir d'això, de situacions amb la mort i coses així. És que... Ja venien de sèrie amb els contes. Mm.
0: Jo no sé si esteu així de separats ara perquè esteu assajant, però no sé si us podeu apropar una mica més. Us estem veient nosaltres per vídeo. Si us podeu ajuntar tots tres, com si us estiméssiu. Com si no... A veure, deixa'm que us vegi. A veure, una mica, ara no us veig així. Així, exacte. Sí? Perfecte, ara us veig una mica més. El Pep l'hauria de posar una mica més cap a... ja està, perfecte, ara us veig aquí.
3: Pensa que anem una mica suats, ja.
0: És que això ho estem fent per vídeo. Després, si fem xarxes, que sortiu tots tres, perquè si no hi ha, una cara que em surt tallada, saps? I dius, la mort ha arribat a aquell moment, no? La guillotina. Que són tres històries independents que tenen en comú aquests tres personatges que es troben davant d'unes situacions que són molt particulars.
3: Bueno, cada personatge té això, una situació diferent davant de la mort o no.
0: No tenen res en comú.
3: Una manera d'enfrontar-se a la mort diferent.
2: No sé. L'únic comú que tenen és la mort.
1: Sí, amb un l'afecta directament, un altre li ve de passada i un altre la vol provocar. El que passa que també els contes a vegades també giren una mica, hi ha anècdotes que capgiren una mica la història. Però en realitat, o sigui, el nexe comú és la mort, però no perquè els tres personatges tinguin res a veure entre ells. Cada un són tres contes independents. El que passa que els hem ajuntat i els hem muntat una petita dramaturgia que van junts, però i llavors cada actor fa un dels personatges. El que passa que els altres en els contes intervenen més o menys, també intervenen els altres contes.
0: A veure si no vaig errat, eh? Una persona dona els seus òrgans i de sobte els hi venen a reclamar, una altra acumula intents de suïcidi i una tercera busca desesperadament un motiu per matar a la seva veïna. Són aquestes situacions que són així com bèsties, però que també tenen alguna cosa d'absurdes. És això on pot aparèixer l'humor?
1: Correcte. Aquí són els tres temes, o sigui, això és la frase que definiria cada un dels contes, exactament.
0: Clar, potser hi ha una frontera que és delicada, no?, quan fas humor amb la mort. Com sabeu fins on podeu arribar sense que l'humor perdi aquesta capacitat de sorprendre o d'incomoditat? O d'incomodar?
3: No sé, és difícil, jo. No sé com ho fem, però és que hi ha la manera en què estan escrites les històries i ja és difícil de caure cap a un punt dramàtic o que pugui afectar.
2: O sigui, sí que és veritat que amb els assajos o quan s'acostava l'estrena, algunes frases les vam matisar o les vam endolcir una mica perquè potser ens semblava que algú es podia sentir afectat directament.
1: Per exemple, un dels contes, que és aquest que comentava de que intenta 20 i pico vegades de matar-se, de suïcidar-se, per exemple, hem tret bastant la paraula suïcidi, hem buscat altres maneres de dir-ho, i ens hem trobat amb una anècdota curiosa en aquest cas, perquè sempre el dubte és això, ostres, algú que tingui un familiar que li hagi passat o que ella, aquesta mateixa persona ho hagi intentat, això, clar, a veure com dius les coses per no fer mal, també, no? I ens vam trobar, per exemple, a Vic l'endemà a l'estrena, no, de fet era el dia de l'estrena, que ens van dir que una de les dues sessions, perquè com que només hi quedaven 80 persones, perquè el format també és especial, o sigui, no és a la italiana amb butaques i un escenari, sinó que és diferent, llavors ens vam trobar també que mitja hora abans ens van dir que venia un grup de salut mental d'Osona, ja molt bé, i doncs, no sé, diu, són 15 o 16 persones que han tingut intents de suïcidi. I, hòstia, i ens va caure una mica el món a sobre, però després, quan vam parlar amb els seus monitors i tot això, van dir que s'ho havien passat molt bé i que s'ho havien agafat molt bé i ens van treure un pes de sobre.
0: És també aquest poder que té el teatre de posar situacions amunt de l'escenari, perquè de vegades, vistes des de fora, doncs ajuden, o de vegades aprens, o de vegades comprens, o de vegades veus el ridícul, no m'estic referint al suïcidi, però veus el ridícul d'una determinada situació quotidiana quan la poses damunt d'un escenari, que és la màgia que té, no?
3: Sí. Sí, també, perdó, davant de la situació, també qui pren més força és el personatge, el tipus de personatge, no, que és el que li determina la situació, però no deixes de veure en el fons el personatge, bàsicament. Això també fa que l'altre quedi més a segon pla.
0: Us estem veient a tots tres, això és una direcció col·lectiva, això és com una mena de tripartit, que a Catalunya vam tenir un tripartit, no sé com ho porteu vosaltres, ja tenim... Nosaltres ja tenim el que va passar amb el tripartit i no sé si això és fàcil per vosaltres o no, i si és fàcil ens expliqueu el truc, que probablement sigui de benefici.
1: No, fer-ho fàcil, com que ens coneixem de fa molts anys ja, de fet ja havíem estudiat la carrera d'art dramàtic junts, bueno, ja més o menys, i llavors vam decidir això, com que eren tres contes, eren tres, que tots tres... interpretem més o qui més qui menys. L'altre que dirigim, jo havia dirigit amb en Pep m'havia dirigit poc amb mi, el Caco no ens havia... Bueno, vam dir, doncs va, fem un interpret, l'altre dirigeix i creuem direccions i creuem de tot, no? I va ser divertit, també. Mm.
0: Llavors, us és fàcil dirigir-vos? I qui pren la decisió? O sigui, clar, si hi ha algun, que jo no sé si és el que és l'autor, el Pep Tines, qui té aquell com sí. És el president del Constitucional, no? Que potser, pamba, té més pes.
1: No, bueno, anava bé perquè al tenir l'autor aquí quan hem hagut de retallar, perquè els contes a vegades clar, estan escrits per pensats per llegir-los, llavors quan els has de posar en teatre has de treure molta palla que hi ha o moltes coses, llavors va bé perquè si tens l'autor a mà, doncs també et dona el vistiplau i tires endavant i tot això. Però, bueno, com que també cada un dels textos, la responsabilitat de dirigir-lo és que ha decidit com i de quina manera, i només vam posar-nos d'acord amb que havia de ser una cosa simple d'allò, algun no ha sigut tan simple, al final s'ha complicat una mica, perquè hi ha un dels directors, i no dic ningú, sinó en Pep Simón, que se li va i sempre llavors ho complica.
2: Que és aquest del magàfic.
1: Però no, intentem complicar-ho perquè ho fem això, ho fem una sala i a peu pla i amb la gent molt a prop, i llavors intentàvem que hi hagués poca escenografia i poc moviment, no moviment, poc element escènic. Mm.
0: Són tres...
3: I cadascun doncs ha agafat el seu rol, quan li ha tocat dirigir, ha dirigit, quan li ha tocat interpretar, ha interpretat, i això que deies, no? El fet de tenir l'autor, doncs, que pot reajustar coses de text, etc. Ha sigut molt còmode. Mm.
0: Sou tres...
2: Bueno, s'ha de dir que fa això que deies, que fa molt temps que treballem, jo no només que ens coneixem, sinó que treballem, i sabem tots els habilitats i els
1: efectes.
0: I l'ull de poll de cadascú, no?
2: Si hem aguantat tant temps d'així, vol dir que alguna cosa més hi ha que la feina i la professionalitat.
0: Són tres històries extraordinàries, tres històries mínimes, perquè també les podem veure davant de persones aparentment doncs més de la vida quotidiana. És una obra d'humor negre, però també que parla de moltes coses, no?, que són humanes, com la solitud, la desesperació, les obsessions, les decisions que prenem. O sigui, hi ha lectures més profundes darrere de les rialles.
1: Sí, perquè n'hi ha que està basada més en relacions socials, llavors a veure això, que parlen també dels polítics que surten pel mig, etc. I un altre, això, més la solitud aquesta d'una persona més que no té ningú gairebé i que està sola i que tot li surt malament i que no acaba de suïcidar-se. L'altre que sembla és un, com un dandi, que és una persona d'aquestes que tu veus baixant l'escala i és la més bona persona de tot l'edifici, però en canvi és el que vol matar la veïna aquesta perquè té aquesta obsessió, perquè té aquesta paranoia. Sí, una mica també té altres temes pel costat. Mm.
0: Diumenge a les 11 la podrem veure aquí a Rubí al Casino. Darrera pregunta, què us agradaria que trobés el públic de la sala en aquest diumenge? Què us agradaria que trobés?
2: D'entrada el que trobarà és un espai escènic diferent que nosaltres fa molt temps que fem teatre i em sembla que no havíem fet una disposició de l'espai com aquesta, perquè és circular, absolutament circular. Mm. No és un cercle que queda amagat en un cantó que tens una banda per entrar i sortir. No. Això és tot un cercle i això ens complica, a vegades ens liem nosaltres mateixos perquè els punts de referència són més complicats. I això d'entrada ja és una especialitat que es trobarà al públic quan entri. També es trobarà tres personatges que no són els de l'obra, sinó que són els que serien els equivalents als Mossos de Pista d'un circ, que... fan una mica una entrada, el que ens serveix és per preparar el públic per explicar que això va de riure, en definitiva. I ja està. Molt propers.
0: Molt propers. Doncs us esperem aquest diumenge. Jo diria que molta merda, però el que diria és que surti d'aquesta feina que heu feta, doncs que la puguem veure i que la puguem gaudir. Us esperem aquí.
1: Molt bé.
3: Molt bé, i el públic s'ho passarà molt bé. Sí.
0: Una abraçada.
1: Moltes gràcies. Adéu.

0: Avui ens acompanya una persona que ha dedicat bona part de la seva vida a la llengua catalana, Enric Larreules, escriptor, professor universitari, especialista en didàctica de la llengua, Creu de Sant Jordi. Hi ha una dada també especialment relacionada amb el que parlarem avui, que és cofundador dels Amics de la Bressola. Enric, ens tornem a veure després
1: sí.
0: d'uns quants anys, eh?
1: Feia temps ara que no venia per aquí, però bé, content, mira, d'estar aquí, de veure't i de continuar fent el que fem.
0: I jo de veure't, escolta, estàs fantàstic. Te puc dir la teva edat?
1: I tant que la pots dir.
0: Enric Larreula, o sigui, no sé si teniu al cap la tofa del Carles Puigdemont, doncs el mateix, amb pèl, tot de pèl blanc, amb mitja melena també, o sigui, està cobert de pèl amb la seva barbeta. Ell baixa les escales, puja les escales, entra, surt, i amb una lucidesa que... Enric, jo anava a parlar de llengua catalana, però quin és el secret d'aquesta... de l'estat en el que estàs...
1: No,
0: amb 85 anys.
1: No crec que hi hagi cap secret, és anar fent ni tenir sort, clar, vull dir, esclar, la salut depèn de moltes coses, però, esclar, la sort hi juga un paper fonamental.
0: Com Lluís Llach, que tinguem sort.
1: Tinguem sort, clar, escolta'm, vull dir, va com va, vull dir... Mira, et diré una cosa, en 6 mesos... Ahir ho comptava, perquè ahir em van avisar d'un altre cas, per tant, sí. En 6 mesos he perdut 6 amics més joves que jo. En 6 mesos, 6 amics, alguns molt amics, d'altres que érem amics perquè no ens veiem cada dia. En 6 mesos, sí, o sigui que estic a l'edat en la qual doncs, comencen a haver-hi moltes baixes. Ara, mira, és anar fent i ja veurem.
0: Moltes vegades anar a fer-se gran és anar perdent també tot allò que tens.
1: Sí,
0: perds moltes coses, perds moltes persones i perds.
1: Sí, sí, és cert.
0: I vas perdent també, no només per les persones que ha mort, sinó també per amistats o per altres
1: sí,
0: tipus.
1: Sí.
0: I és una cosa que ens passa i que s'accelera més quan més gran ets.
1: S'accelera, sí, esclar, arriba un moment que... Ja dic, i ahir em van notificar la mort d'un que justament el volia convidar a casa per parlar d'una cosa que havíem de parlar i tal. I diu, no, si va morir, però quan? No, la setmana passada. Ostres. Mira, estem a la frontera, vull dir, d'aquest món i el que hi pugui haver en una altra banda, no ho sé, clar, tampoc no.
0: I tu penses en la mort?
1: A veure, hi penso, però no negativament, no em fa por. Penso que bé, el que em sabria greu és patir, evidentment, el dolor. Però la mort en si, no. La mort en si, no. Una vegada vaig sentir a dir, no sé a qui, o ho vaig llegir, no fa gaire, que el millor que li pot passar a una persona és que es mori. Perquè aleshores entra en una dimensió diferent on les coses són d'una altra manera i per tant, vés a saber, Toni, no vull ara sentar càtedra de rebre ni idea, eh? Però bé, vull dir, aquell deia això, diu, el millor que li pot passar a una persona és morir, perquè realment en aquest món és molt complicat, eh? Vull dir, ja em passen moltes coses, no? Vés a saber si en un altre espai la cosa serà diferent. No ho sé.
0: Quina és la petjada que t'agradaria deixar?
1: A veure, a mi m'agradaria... Em puc equivocar, perquè aquestes coses... Però m'agradaria tenir la sensació que he fet allò que se suposa que he vingut a fer. No sé si estic encertat o no, però a mi em sembla que les persones hem de fer alguna... Venim a fer alguna cosa, suposant que això sigui possible, no? Aleshores m'agradaria tenir la sensació que jo he fet allò que venia a fer. I vols que t'ho digui, Toni? Tinc la sensació que déu-n'hi-do, que he vingut a fer coses i que les he fetes. Podria haver fet moltes més i molt millor, evidentment. No estic dient que ho hagi fet tot bé, ni de lluny. Però tinc la sensació que m'he mantingut fidel en allò que jo crec que havia de fer. Per ara, també em podria equivocar o podria... Però per ara crec que he estat el bàndol correcte. No el bàndol dels guanyadors, sinó el bàndol correcte. Em sembla que he fet allò que bonament em semblava que podia jo fer, o col·laborar, o... I això em dona una tranquil·litat
0: Entre elles la Bressola, que celebra aquest any 50 anys.
1: Sí, no? I entre suposo... elles la Bressola, et diré més, entre elles la Bressola, i justament la Bressola és una de les més importants de les, que, de les aventures amb les quals jo m'he ficat. A veure, ara estem... abans ho has dit, jo he dedicat bona part de la meva vida a defensar la meva llengua. En realitat, a defensar-les totes. El que passa és que, a mi m'ha tocat la meva, no? Però, en realitat, defensar-les totes crec que és molt important. És l'invent més important que ha fet la humanitat, la llengua, el parlar, el poder, i que cada grup humà ha creat una cosa extraordinària. La llengua és increïble, és l'invent més important, més espiritual, artístic, emocional, fet al llarg de molts anys per molta gent i per anar-lo modelant, en el qual pots expressar no només el que veus, sinó el que sents. És que és extraordinària la llengua. Aleshores, jo crec que tothom davant d'una llengua hauria de caure de genolls, de dir, ostres, és el monument més important inventat pels humans. I en canvi, en el món en el qual vivim, els estats, per regla general, actuen a la contrària. Actuen a carregar-se totes les llengües menys una. Home, no hi ha dret.
0: Digues.
1: No, això que deies, la Bressola és un intent de salvar el català a Catalunya Nord, que és allà on justament va néixer aquesta llengua.
0: Que tu vas estar a l'inici de projecte. Ens queden 5 minutets, perquè anem situant-nos de temps. Tu vas estar en aquest inici de projecte...
1: Sí, l'any 76.
0: I era molt revolucionari, podríem
1: dir. Molt revolucionari, era molt revolucionari. Digues.
0: I què explica que aquell projecte hagi pogut créixer, mantenir-se durant mig segle?
1: A veure, Catalunya Nord és un tros petit de Catalunya que es va ocupar França. Per tant, jo crec que ells sols... potser, no sé si se n'haurien sortit, és molt complicat. Ara, han comptat amb l'ajut del Sud, qui es va crear amb el Francesc Ferrer Gironès i jo vam crear els Amics de la Bressola al cap de 10 anys d'haver-se creat aquesta escoleta minúscula, i amb això, doncs, entre socis, ajuts, la Generalitat mateixa va ajudar, ha ajudat, està ajudant, tot plegat, doncs, això s'ha mantingut. I bé, hem celebrat els 50 anys.
0: Clar, si mirem més cap al nord, cap a Europa, el català no és encara una llengua oficial de la Unió Europea. Què significaria realment que ho arribés a ser?
1: Bé, significaria un senyal de normalitat. El català, com qualsevol llengua europea, hauria de ser respectada a Europa com ho són les altres. A més, és una llengua, si vas a mirar, que es parla en 4 estats europeus distints, vull dir, compte, vull dir que, per tant, bé, és una llengua normal i hauria de ser respectada, estimada, protegida, com totes les llengües. El fet que no ho sigui és perquè hi ha realment gent que obtusa realment, que militen en contra de la llengua catalana, i és clar, llavors això dificulta molt que, i a tots els països hi ha gent a favor i hi ha gent en contra. Hi ha gent que els molesta la diversitat lingüística, hi ha gent que tenen un esperit colonial de domini, de supremacisme, i imposen la seva llengua, els molesta que n'hi existeixin d'altres, i així estem. I ara, en aquest moment, doncs, s'ha tornat a presentar l'estat espanyol, ara està fent els deures, és a dir, una llengua seva la presenta com a llengua europea, que, i ara es troba amb la dificultat que hi ha algun estat que encara no ho veu clar, que encara volen més reunions, que tenen por que això costi molts diners, que pensen, oh, és que si posem el català i les meves llengües interiors, que jo mateix prohibeixo, també voldran, crearà un precedent, tindré problemes... En fi, hi ha tot aquest sentit colonial.
0: Anem a baixar a Rubí. L'any passat es va presentar la taula per la llengua a Plataforma Ciutadana, que vol impulsar l'ús del català a la ciutat, que va néixer amb el suport de diverses entitats, persones... I què creus que pot fer una iniciativa així que no pugui fer una administració?
1: A veure, estem nosaltres en contacte amb l'Ajuntament de Rubí, perquè és clar, és l'administració local, diguem-ne, és qui pot fer més, no? Ara, hi ha alguns espais que potser la institució local, l'Ajuntament, potser no hi té accés. té accés a les escoles, però potser no als AMPAs, a les reunions de pares, potser hi ha espais en els quals no hi té una incidència directa, i llavors nosaltres, una institució, un grup de persones civils, per entendre'ns, doncs potser sí que tenim accés, o podem fer conferències, o podem fer xerrades, o podem fer explicar això a grups de persones, entitats esportives... Ara, evidentment, nosaltres no podem fer que un comerç canviï el rètol, anem a suposar. Això és cosa de l'Ajuntament, és cosa de la llei local de normalització lingüística, però hi ha moltes activitats que sí que podem fer com a entitat civil, diguem-ne.
0: Mira, ara entra la Pamela Martínez per dir-nos què és l'agenda, i tu tens preparada una mena d'endevinalla que no sé ni si jo o si la Pamela Martínez serem capaços, la Pam, de fer-ho, o el José, a lo mejor el José és capaç de fer-ho.
1: Sí.
0: A veure, digues l'endevinalla, a veure.
1: A veure, sí, a veure qui ho troba. Hi ha una paraula en català que té les cinc vocals, no en repeteix cap, té les cinc vocals i només una sola consonant. És un cas bastant curiós, no? Perquè normalment és una barreja de consonants i vocals.
0: Perdó, una paraula en català que té les cinc vocals?
1: Cinc vocals, sense repetir-ne cap, i una sola consonant. A veure qui la troba.
0: Haieu? Una paraula amb una consonant i les cinc vocals.
1: I les cinc vocals, sense repetir-ne cap.
2: Jo sóc mallorquina, segur que no existeix a Mallorca aquesta paraula.
0: Enric, l'has de contestar ràpidament.
1: Dic la paraula o què?
0: Digues la paraula i a veure si existeix en mallorquí
1: o no. Sí, perquè és la mateixa, esclar. Sí, és oueria. És una casa on venguin ous, una botiga on venguin ous, és una oueria.
0: És
1: curiós, no?
0: Té ous l'assumpte, eh? Oueria.
1: Sí, és l'única paraula que té una vocal de cada i una sola consonant, que és molt difícil de pronunciar sense consonants. Doncs bé, aquesta la té.
0: Doncs anem a veure quins ous tenim en el cistell pel Rubí el dia de demà, Pam.
2: Doncs mira, demà, com que dissabte és el dia de la salut mental, tindrem el doctor Rigobert Triola, que ens farà una radiografia sobre com està la situació a la ciutat i ens explicarà com, que això també és molt interessant, que de vegades només ens fixem també en els pacients, que és en el que ens hem de fixar, però... I els treballadors i la gent que es dedica a ajudar a aquestes persones que es dedica a la salut mental. Doncs xerrarem amb el doctor Rigobert Triola sobre tot el que envolta en aquest tema.
0: Molt interessant, 9:20,
2: A les 9:20, exacte, i després tindrem, com sempre, la secció d'Albert Soler de l'escàner setmanal, on fem un resum de l'actualitat de la setmana amb una paraula com a fil conductor de tota aquesta actualitat. La tertúlia, com sempre, i més tard tindrem a partir de les 11 la secció de cinema, en Jacint Fornols, per analitzar les diferents pel·lícules, estrenes, etc. I després tindrem el Gabriel, una entrevista amb el Gabriel Sánchez, que és un influencer rubinenc que xerra sobre monuments de la ciutat.
0: I que té 17.000 seguidors a Instagram.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I acabarem amb el centre excursionista, amb el Jaume Serra i el Jordi Puig, que ens explicaran quines són les activitats que tenen programades pels propis dies.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Nosaltres, moltíssimes gràcies, Enric.
1: A vosaltres.
0: Ens quedem amb aquesta paraula també que has dit, la oueria. Us deixem amb els serveis informatius. Moltes gràcies de part de José Malagón, de la Pamela Martínez, d'un servidor Toni Bravo. Demà més Rubí al dia a partir de les 9 del matí.
2: Adéu.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. L'Ajuntament ha suspès i reprogramat diversos actes públics previstos fins a finals del mes de novembre a causa de l'entrada en període electoral. Aquesta decisió arriba després de la convocatòria de les eleccions generals per al 29 de novembre. La mesura respon a les limitacions que estableix l'article 50 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, coneguda com a LOREC. En l'aplicació d'aquesta normativa i del criteri de la Junta Electoral Central, durant els 54 dies previs a les eleccions queda prohibit qualsevol acte organitzat o final per poders públics que contingui referències a la gestió de govern o als èxits assolits. A Rubí, aquestes restriccions han afectat activitats destacades que ja estaven anunciades. És el cas del cicle Parlem d'Habitatge, del qual s'han suspès la jornada central a la plaça del doctor Guardiet, i també la passejada històrica sobre arquitectura i una xerrada sobre racisme immobiliari. Així mateix, el consistori ha retirat de l'agenda municipal la presentació ciutadana del projecte Transformem les Torres. En canvi, es mantenen els actes sense vinculació directa amb l'acció de govern, com la commemoració del Dia de la Revolució Energètica o un col·loqui sobre energia renovable. El Front Aragonès de Rubí ja ha començat a celebrar les festes del Pilar de 2026. El cap de setmana passat ja es va fer el pregó de les festes del Pilar, que es va haver de posposar de dissabte a diumenge a causa de les pluges. Va anar a càrrec de l'artista de la restauració i conservació d'antiguitats, Sebastián Moreno, i també es va fer llavors la imposició de bandes. Els actes principals continuen, per exemple, diumenge, al local del Centre Aragonès de Rubí. A partir de les 5 de la tarda hi haurà l'ofrena floral a la Virgen del Pilar, i a partir de les 9, el sopar del Forja, que és una trobada de germano on cada soci porta el seu propi menjar per compartir amb la comunitat. I dilluns, que és 12 d'octubre, que és el dia del Pilar, es farà la missa baturra a l'església de Sant Pere de Rubí amb cants tradicionals i una altra ofrena floral. I per acabar amb aquesta programació, l'entitat celebrarà el Festival de Jotes dissabte 17 d'octubre, que porta més de 40 anys celebrant-se i que comptarà amb el grup de tambors d'arrel creat recentment.
3: Quant als esports, toca visitar Martorell per part del Juventut 25 de setembre en la seva secció d'handbol. Tercera jornada diumenge al migdia. Horari també aquest migdia del diumenge per al Rubí B en la visita al Vistalegre en futbol masculí, i l'Olímpic de Can Fatjó al Can Rull Rómulo Tronchoni. Pel que fa al dissabte, jugarà el 20 al Camp de l'Abrera, i la penya blaugrana Ramon Llorenç rebrà el Ronin. En bàsquet, el CEP Sant Jordi femení juga dissabte a les 6 de la tarda contra el Blanes a casa. Els nois jugaran a les 6 de la tarda de diumenge contra l'AS.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
3: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
4: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
5: Oh, what a finish! La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí explicarem tot el que passi.
4: A peu de camp. Tots fem esport.
6: Informatius de Ràdio Rubí.
7: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
8: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
9: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
6: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
10: A veure, parla una mica tu.
11: Hola, sóc el López.
10: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
11: Vale.
10: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, allà.
11: Em van a Morgades Vall d'Osera.
10: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
11: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
10: Vale, doncs ja està.
12: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
6: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
9: Queda poquet per la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els llibres i les roses tornaran a omplir places i carrers.
8: L'R8 de Rodalies ha recuperat parcialment el servei entre Rubí i Granollers.
13: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents.
14: En esports, la Unió Esportiva Rubí suma els primers punts en Lliga Elit de la temporada després de superar 2-1 al Martorell.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Molt bon dia, què tal família de l'ITU, què tal? Ja estem aquí dijous, ja estem aquí novament desitjant poder parlar avui de coses tan, tan, tan interessants que avui parlarem, fixeu-vos, de la pell i a més de tot el tema de la cosmetologia i els tatuatges i a més, bueno, tinc una taula avui que flipareu. No obstant, abans de res, presentar lògicament part del meu equip, part dic perquè avui el Didac no hi serà i la doctora no la tinc encara disponible, però als comandaments de taula tenim el senyor Àlex Baños, que encara no el podeu veure, tampoc. Àlex, has de fer alguna coseta així algun dia, no sé, una càmera trípode que t'enfoqui. Clar, el tio és tan guapo que no vol sortir en imatge perquè trenca les càmeres. De fet, la va trencar, no? Eso por guapo, no queda una altra. Però bueno, moltes gràcies per la teva feina, que sempre és espectacular. I bueno, avui tenim un dia a tope. Xarxes a tope. Preguntes, es nota que avui teníem aquí, home, elenco total, que ara presentaré qui tenim a la taula, però vaja, intentarem respondre tot el que heu preguntat de forma simple, ràpida, però bueno, he agafat les millors preguntes que hi ha, que hi ha de tot. Què passa si feu alguna pregunta i m'arriben aquestes preguntetes a mi? Pues home, que entreu al sorteig d'aquesta nostra tassa dalt i tu què tal, que jo crec que és la... Pues mira, aquesta tassa em sembla que va estar la manifestació de Plaça del Sol, no? Crec? Puerta del Sol, pues sí, era... Tothom tenia aigua aquí amb aquesta tassa i, bueno, ja us faré arribar una a tota la gent que us falta alguna, ¿vale? La tassa del programa. I, per cert, voleu la tassa? Continueu enviant preguntes, seleccionarem alguna i a final de mes farem un sorteig. On s'ha d'escriure? L'amic Àlex.
1: Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer per Instagram en itucatal Ràdio Rubí. Per WhatsApp al 687 70 72 03. En directe trucant al 93 588 59 60. O si ho prefereixes, escriu-nos un correu electrònic a itucatalradiorubi@gmail.com.
0: Avui d'octubre, Dia Internacional de la Dislèxia. Avui celebra aquest dia una jornada que té com a principal objectiu donar visibilitat a una dificultat d'aprenentatge que afecta sobretot la lectura, l'escriptura, però que sovint continua sent poc coneguda i a vegades inclús mal interpretada. La dislèxia no té res a veure amb ser una persona més o menys intel·ligent. Una persona amb dislèxia pot tenir una capacitat intel·lectual completament normal i simplement processar la informació escrita d'una manera diferent. Les dificultats poden afectar la precisió, la velocitat lectora, l'ortografia o bé també la fluïdesa. I d'on surt aquesta commemoració? Bueno, l'any 2008, l'associació DISFAM i la Federació Espanyola de la Dislèxia van posar en marxa la campanya Units per la Dislèxia, amb l'objectiu de donar visibilitat a aquestes dificultats i aconseguir més suport educatiu, i això ja, amb el pas del temps, pues, bueno, va quedar aquesta data. ¿Vale? Es va considerar una data internacional per sensibilitzar. Parlem de xifres. A escala mundial, una metaanàlisi internacional situa la prevalença de la dislèxia del desenvolupament al voltant del 7,1% dels infants en edat primària, i això ens dona una idea de la magnitud d'aquest problema, i déu-n'hi-do la gent que potser no tenen inclús ni el diagnòstic encara. A Espanya, les principals entitats del sector situen l'afecció com més o menys un 10% de la població, tot i que les xifres poden variar més o menys segons els criteris utilitzats. I a Catalunya, què passa? Bueno, doncs l'Institut Català de la Salut estima més o menys entre el 7 i el 10%. És a dir, que seria més o menys quasi igual. Per això és important la detecció precoç. No es tracta simplement de dir que un nen llegeix malament o que no s'esforça prou. Cal valorar què està passant i adaptar l'aprenentatge a les seves necessitats. De fet, aquí hem tingut temporada passada, psicòlegs, logopedes, cal buscar aquesta detecció precoç. I avui tenim eines que fa més o menys uns anys eren impensables, no? Programes específics d'intervenció, tecnologia educativa, eines digitals de suport de lectura i aplicacions que poden ajudar en la detecció de dificultats. A Catalunya, per exemple, ja han desenvolupat eines digitals per ajudar a identificar possibles dificultats relacionades amb la dislèxia. Què podem fer i què esperem del futur? Bueno, doncs probablement una detecció cada vegada més primerenca, intervencions més personalitzades i tecnologia capaç d'adaptar textos, lectures i materials educatius a cada persona. I, de fet, la recerca continua avançant fins l'any 2025. Aquí l'Associació Internacional de Dislèxia va actuar i va decidir que la seva definició científica de dislèxia incorpora també coneixements més recents sobre factors lingüístics, neurobiològics i també ambientals. Perquè l'objectiu no hauria de ser una persona amb dislèxia s'adapti a un sistema, sinó més pensat per a ella, sinó que el sistema sigui capaç d'oferir o oferir-li eines que necessita per desenvolupar el seu potencial. Avui, 8 d'octubre, parlem de dislèxia, però sobretot parlem de comprensió, inclusió i oportunitats. Quasi em torno dislèxica amb tantes paraules. Avui, 8 d'octubre, molta dislèxia, però clar, tinc a dos que saben parlar molt i a més tenir molta imatge cara a televisió perquè, home, déu-n'hi-do, fa molt poquet que tots dos han estat a televisió i venim a parlar una miqueta de no només la seva presència a televisió, sinó també com afecta a la pell dos de les cosetes que ells més controlen. En el cas de la Mari Pérez Jurado, que la tinc per aquí. Mari, molt bon dia.
2: Bon dia, Pep. Escolta'm una cosa.
0: Escolto.
2: Jo puc parlar-te en català perfectament, perquè sóc catalana, però saps què passa? Que a mi em diuen que si parlo català em canvia la veu, semblo una altra persona.
0: Sí, això li passa a molta gent, eh?
2: Sí, llavors la gent pensarà que hay una impostora. ¿Qué te parece si yo te hablo en castellano?
0: A mi em pots parlar, tu, com vulguis. Venga. Jo parlaré en català, perquè si jo parlo en castellà em surt la veu de Matías Prats.
2: Ah, sí?
0: Buenas noches, ¿cómo estamos? Això queda supermalament.
2: Venga, pues serà com una relació amb la meva parella.
0: Pots parlar? Sí, perquè que la Mari, cal dir que la seva parella, el Dani, que el conec i és un tio encantador, parla en català i la Mari contesta en castellà. Conec més parelles que funcionen així, eh?
2: És així com ens vam conèixer i puedo hablar de català.
0: I això continuarà funcionant fins a l'eternitat, clar que sí. També tinc a l'altre cantó, i aquí me passo jo al castellano porque viene de León y si no, pobre, me va a decir sí a todo amén. A alguien que ha sido muy popular durante estas pasadas semanas porque, hombre, la friolera de 50 programas en Allá tú de Telecinco, y además lo traigo porque como vamos a hablar de piel, ¿quién mejor que un tatuador como Yael García? Yael, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Pep, ¿qué tal?
0: Madre mía, tú por Rubí.
3: Yo te voy a hablar en castellano porque ya lo hablo con dificultades, así que sí, tampoco vamos a meternos en problemas.
0: Lo malo es que me plantearas que habláramos en gallego o en vasco, yo qué sé, pero bueno, hasta ahí, perfecto.
3: Vamos a ir a lo fácil.
0: Perfecto. Bueno, al que tenim previst avui seria parlar una miqueta de tot el que respecta al tema de la pell, perquè Li tu què tal és un programa de salut. I va, començant per tu...
2: Que jo, a més, el puc... Ai, perdó.
3: ¿En qué
2: que
3: quedamos?
2: Yo además es que no sé por qué
0: diga.
2: Que yo además lo puedo relacionar perfectamente con el concurso porque no veas la liada.
0: Sí, claro. Yo una de las si vols que tinc moltíssimes preguntes, però clar, la pregunta 3 és que a més tota la gent que m'ha preguntat és que el WhatsApp continua, t'ho puc ensenyar. Pregunta lo de Jesús Vázquez. A veure, què li vas dir al Jesús Vázquez?
2: Es muy sencillo.
0: A ver.
2: Jesús Vázquez me pregunta, ¿a qué te dedicas? Le digo, soy dermoconsejera.
0: Sí.
2: Y yo, pues no lo sé, a lo mejor por defecto de profesional, yo miro a una persona y lo primero que veo, pues las manchas, por la piel.
0: Sí.
2: O si tiene la piel perfecta, pienso, madre mía, qué piel más bonita. Pero no lo puedo evitar, yo creo que...

0: És la una del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. L'Ajuntament ha suspès i reprogramat diversos actes públics previstos fins a finals del mes de novembre a causa de l'entrada en període electoral. Aquesta decisió arriba després de la convocatòria de les eleccions generals per al 29 de novembre. La mesura respon a les limitacions que estableix l'article 50 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, coneguda com a LOREC. En l'aplicació d'aquesta normativa i del criteri de la Junta Electoral Central, durant els 54 dies previs a les eleccions queda prohibit qualsevol acte organitzat o financer per poders públics que contingui referències a la gestió de govern o als èxits assolits. A Rubí, aquestes restriccions han afectat activitats destacades que ja estaven anunciades. És el cas del cicle Parlem d'Habitatge, del qual s'han suspès la jornada central a la plaça del doctor Guardiet, i també la passejada històrica sobre arquitectura i una xerrada sobre racisme immobiliari. Així mateix, el consistori ha retirat de l'agenda municipal la presentació ciutadana del projecte Transformem les Torres. En canvi, es mantenen els actes sense vinculació directa amb l'acció de govern, com la commemoració del Dia de la Revolució Energètica o un col·loqui sobre energia renovable. El centre excursionista no podrà fer enguany la tradicional marxa infantil de regularitat pels boscos de Rubí a causa de les restriccions d'accés al medi natural per la pesta porcina. Lluny de suspendre la cita, que fa gairebé 60 anys que s'organitza, l'entitat ha adaptat el format per crear una fira de muntanya adreçada als més petits. Es farà diumenge 15 de novembre a l'exterior del pavelló de la Llana i a la masia de Can Serra. La jornada s'adreça a infants de 4 a 12 anys i oferirà una trentena d'estacions d'aventura amb rocòdroms, ponts de mico, circuits orientals, inflables, tiramarc i una vintena de jocs d'habilitat. A més, els bombers hi participaran amb una exhibició i un camió si les necessitats del servei els ho permeten. Cada participant rebrà un plànol i un passaport per anar segellant les proves, a banda d'un refrigeri i un obsequi final quan completin el que és el circuit. Les inscripcions estan obertes fins al dia 12 de novembre i es poden fer al web de l'entitat a rubicert.cat.
3: I en esports, el CEP Sant Jordi tindrà cites a casa. Dissabte a les 6 juguen les noies en la tercera jornada de la primera catalana davant del Blanes. Els nois reben la S diumenge a les 6 de la tarda en la tercera jornada de Copa Catalunya. I en futbol de tercera catalana, dos partits dissabte a les 4. El 20 visita l'Abrera, mentre que la penya blaugrana Ramon Llorenç rebrà el Ronin. I diumenge, cita per a l'Olímpic en Fatjó B davant del Can Rull Romulo Tronchoni. Serà al migdia, igual que el Rubí B, en el seu cas, visitarà el Vista Alegre.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
4: Dia i bon dijous, 8 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Amb Martí González.

Dijous 8 d'octubre, avui de nou, però molt poliesportiu. En bàsquet continua la bona setmana per als equips catalans en competició europea, amb la victòria d'ahir del Manresa, l'Eurocup contra l'Ulm. Veurem si el Barça ho completa demà al Palau contra els Alguiris, en partit d'Eurolliga. Avui també hi ha, per cert, segona jornada de Lliga Femenina, amb els partits dels dos equips catalans, l'Espart Girona i el Cadí la Seu, que s'estrenen a casa, en aquest cas en aquesta competició, a les gironines que reben el totpoderós Palma, i el Cadí la Seu ho farà contra el Leganés, que tots dos van guanyar. Recordem, a la primera jornada, els catalans van perdre tots dos. I també tindrem en vol amb la prèvia del Barça a la Champions, Barça-Dinamo de Bucarest. Aquest vespre al Palau Blaugrana, els blaugranes que es volen refer ja de la derrota dura de fa una setmana just a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. Ja van guanyar, recordem, aquest cap de setmana també a la Lliga a Sobal. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat a les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, aquest cap de setmana torna a la Lliga a la primera divisió masculina.
1: Obre la vuitena jornada aquest divendres el partit de l'Espanyol, que visita el camp del Màlaga amb l'objectiu de recuperar sensacions després de la dolorosa derrota contra l'Elx d'abans de l'aturada. Manolo González, que compareix aquest migdia a la prèvia, podria recuperar el capità Javi Puado després de 10 mesos de baixa per lesió.
0: Dissabte jugarà el Barça, que a poc va recuperar els 17 internacionals que han anat amb les seves seleccions.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia i també amb Rafinha, que se'n recuperen de lesions lleus. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe al Camp Nou.
0: Per cert, el club blaugrana demà homenatjarà Pedro Rodríguez.
1: L'extrem canari va anunciar ahir la seva retirada als 39 anys. Pedro va debutar al Barça l'any 2008 amb Guardiola a la banqueta i es va acabar convertint en una peça clau d'aquell equip. Amb el club blaugrana va guanyar 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 3 Supercopes d'Europa i 4 Espanyoles, a més de 2 Mundials de Clubs. En el seu palmarès també hi ha una Premier i una Europa League amb el Chelsea i un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola. Després de passar també per la Roma i el Lazio, Pedro s'acomiadarà del futbol professional demà al matí en un acte al Camp Nou.
0: I encara en futbol, ja tenim els horaris oficials de la primera ronda de la Copa del Rei amb, en principi, 8 equips catalans.
1: Dimarts 27 d'octubre jugaran 6 dels catalans. A les 6 de la tarda, el Girona visitarà el camp del quarter de la Tercera Federació. Una hora més tard, a les 7, l'Espanyol jugarà al camp del Sestao River, l'emblemàtic estadi de les Llanes, mentre que l'Europa jugarà també a l'Aragó contra el Calamotxa. A 8:15 tindrem el duel català entre Manresa i Sant Andreu. Dimecres 28 d'octubre, a les 7, el Sabadell jugarà al camp de l'Utebo, també aragonès, i el Reus Redis rebrà el Baracaldo. Finalment, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre en cas de certificar la classificació.
0: Els Potablava, recordem, tenen un 1-5 de favorable contra el Sant Rafel d'Eivissa en l'eliminatòria prèvia i miraran de rematar la feina aquest diumenge amb la tornada al Sagnier. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de la Lliga Femenina amb els partits dels dos equips catalans.
1: L'Espar Girona buscarà la primera victòria del curs amb la visita d'un dels candidats al títol, el Palma, a Fontejau, a partir de les 8 del vespre. Una hora més tard, el Cadí i la Seu també s'estrenarà a casa, en aquest cas contra el Leganés, i ahir la Penya es va estrenar a la Lliga Femenina Challenge amb una clara victòria contra el filial del València, 101-71.
0: I en categoria masculina, també ahir el Quitzanes Manresa va continuar amb la bona setmana per als equips catalans en competició europea.
1: Després de les victòries del Girona i de la Penya de dimarts, ahir el conjunt manresà va sumar el primer triomf del curs, en aquest cas en la segona jornada d'Eurocup. El conjunt del Bages es va reivindicar el nou Congost contra el Ratiofarm Ulm, que per acabar guanyant 101-89 abans de viatjar cap a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez.
0: En handbol, el Barça reprèn avui a la Champions masculina.
1: Els blaugranes reben aquest vespre al Palau el Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. L'equip de Carlos Ortega buscarà un nou triomf a la màxima competició europea per deixar enrere la dura desfeta de fa 7 dies a la final del Mundial de Clubs contra el Vesprem. El partit començarà a 9:15 del vespre.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'estrena amb una treballada victòria ahir a la Champions masculina.
1: Els mariners, que defensen el títol, no van tenir un bon inici en el primer partit contra el Novi Beograd serbi, però van reaccionar a temps per acabar guanyant 15-12. L'equip de Fran Fernández és el líder del grup C, després que l'altre partit del grup entre els dos equips croats se l'endués al Jadran Split, guanyant a la tanda de penals al Ladost.
0: I també en waterpolo, en un parell de resultats d'ahir, de la quarta jornada, en aquest cas de la Divisió d'Honor femenina.
1: Victòries clares del Terrassa, 7-17 a la piscina de l'Horta, i del Catalunya, 15-8 contra el Sant Andreu.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina tanca la fase de grups del Mundial d'Asunción al Paraguai amb una nova golejada.
1: El combinat estatal, amb 7 catalanes, ha superat Suïssa per 0-6 aquesta matinada. Espanya espera rival per als quarts de final, que sortirà del duel entre Portugal i Colòmbia, que juga avui. D'altra banda, en hoquei línia, la selecció espanyola femenina, també amb 7 catalanes, va golejar el Brasil per un contundent 0-19 i ja és a semifinals. També jugarà les semifinals l'equip júnior masculí espanyol, que va superar per 2-0 a Colòmbia.
0: I més enllà del Mundial, també en hoquei patins, tanquem amb això, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana masculina.
1: Un partit pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes, 5-3 contra el Pons Lleida. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups en 4 quatre partits que han de definir els quatre equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre la final a 4 a Santa Perpètua de Mogoda. I a la Lliga Catalana Femenina, ahir es va completar la fase de grups amb un intranscendental Palau 5 Mataró 1. Les vallesanes ja estaven classificades per a la final a 4, que es juga aquest cap de setmana al pavelló a Vigues i Riells. Precisament el Palau s'enfrontarà a semifinals al conjunt anfitrió, mentre que l'altre semi es veuran les cares al Cerdanyola i al Voltregà.

0: I com cada dijous hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, dissabte, Carme, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Des de 8:45 del matí es podrà seguir en directe la Radical Swim 2026, la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell, amb les seves tres distàncies de 2, 3, 3,5 i 3, 7 quilòmetres. I ja a la tarda, el partit de la Unió Esportiva Sant Boiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugby contra l'Iversus Liceu Francesc Madrileny a les 4. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació masculina amb l'enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i també hoquei patins.
1: A la 1 del migdia, a la xarxa Més, se'n retransmetrà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins des del pavelló municipal de Can Vedell, a Bigues i Riells. I a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona Federació Masculina de Futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, el municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Dijous 8 d'octubre, 12 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a la primera divisió masculina, després de més de 20 dies aturada pels partits de seleccions. A Can Barça ja van tornant esglaonadament els 17 internacionals. Els últims van fer-ho avui mateix els que van jugar dimarts al 6 de la selecció espanyola, a més del porter croat Livakovic i de l'anglès Anthony Gordon. Veurem si pot jugar Rafinha, que ja es recupera d'una lesió, va tornar abans dels seus compromisos amistosos amb el Brasil, i també el Barça espera comptar amb el porter Joan Garcia, que ja no va viatjar amb Espanya. El Barça jugarà dissabte al Camp Nou contra el Getafe en una vuitena jornada de Lliga que obre demà el partit de l'Espanyol a la Rosaleda, al camp del Màlaga. Una estona ha de començar la premsa prèvia de Manuel González. Demà n'escoltarem el més destacat, evidentment, però aquestes setmanes d'aturada han servit per reforçar com a mínim públicament la seva figura, tant des de la plantilla com des del club. En una entrevista al diari Esport, publicada avui, el director esportiu Monchi va assegurar que no assegurava que no s'ha plantejat la seva destitució i que no té cap ultimàtum Manuel González pel partit d'aquest divendres.
1: Entiendo, ¿no?, que cuando los resultados no salen, todo, ¿no?, no solo el míster, los jugadores, la dirección deportiva, todos estamos un poco en cuestión, pero yo, mi único objetivo una vez que terminó el partido del Elche era estar cerca del míster, escucharlo y, como he dicho anteriormente, intentar ayudarlo en aquello que creo que puede ser o podía ser útil, y también cerca de los jugadores, ¿no?, porque al final no solamente el míster, también los jugadores sufren, ¿no? Pero yo escucho y leo y, evidentemente, cada uno es libre de decir lo que creo oportuno, y a veces me meto un poco con filosofía.
0: Un Monchi que també va admetre que no li agrada que hi hagi aturades tan llargues com aquesta, però que l'han intentat utilitzar per treballar i per revertir aquesta situació.
1: Yo creo que el parón a todos nos ha venido bien para dos cosas. Una, para desconectar un poco, y otra para intentar analizar, ¿no?, lo que se ha hecho hasta ahora y dónde se puede mejorar, ¿no? Por tanto, bien, también te digo, ya con ganas de que vuelva la competición, de que vuelva los partidos oficiales y poder ver si todo lo que se ha trabajado de cara a mejorar el rendimiento del equipo pues tiene resultados en el campo, ¿no?
0: Aquest Màlaga-Espanyol demà a les 9, dissabte a 6:45 de la tarda jugarà el Barça-Getafe. I a la segona masculina obre la jornada dissabte a 4:15 de la tarda el partit del Sabadell a Ceuta, un partit pel qual, més enllà del viatge, l'equip vallesà haurà de superar un altre contratemps, o el d'un virus que ha afectat diversos jugadors. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Podria haver-hi més baixes de les conegudes per culpa d'un virus que ha afectat el vestidor arlequinat. Ho ha revelat el tècnic Ferran Costa.
3: Estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador, i no et puc dir exactament, pues mira, no ho sé, hem d'acabar de veure. Bonaldo ja va tornar a la convocatòria la setmana passada, ja podria haver participat. Ara pues, porta unes sessions més d'entrenament, que és interessant, i pendents d'aquestes situacions.
2: Roda de premsa avançada avui a les 9 del matí per tota aquesta logística especial de l'equip, que avui entrenarà a Jerez, on passarà la nit abans de continuar el viatge cap a Ceuta.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits dels dos equips catalans. Tots dos van començar perdent el cap de setmana passat i avui buscaran a casa el primer triomf d'aquesta competició. Per ordre cronològic, l'Espart Girona, encara ha tocat per l'eliminació de l'Eurolliga, rep aquest vespre un dels candidats a estar a la part alta, si més no, l'Azul Marino Palma, de Mallorca, per acabar de pujar, que acaba de pujar, volíem dir, però té un dels pressupostos més alts de la categoria i una de les millors plantilles. Ahir, a la prèvia, Roberto Íñiguez parlava d'estar junts en l'adversitat i que l'única fórmula és treballar.
4: Cuando tienes adversidad, tienes momentos difíciles, te caes, te levantas y a seguir. Y convenciendo a las jugadoras que el camino es trabajar y insistir, perseverar, enfrentarse a la adversidad, ¿no? Siempre les digo, desde que tuvimos el partido de Euroliga, que la adversidad bien entendida y bien llevada

0: Con más medios, menos medios, con lo que tengas. ¿Hasta dónde? Hasta el final.
1: Aquest vespre a les 8 a Fontejau, aquest Espart Girona Azul Marino Mallorca Palma, una hora més tard s'estrenarà el Cadí de la Seu a casa, el Palau d'Esports de la Seu. Després de perdre la setmana passada a Salamanca, les urgellenques reben aquest vespre un Leganés que ve de guanyar en el primer partit al Jairis de Bernat Canut. La prèvia és de UAU de Ràdio, Sergi Guiu.
2: El Palau d'Esports de la Seu d'Urgell torna a obrir les seves portes una temporada més amb el Cedis com a protagonista i amb el primer partit de la temporada 26-27 a la capital de l'Alt Urgell. El Cadí de la Seu arriba a la cita després de la derrota a la pista del Mainz Avenida 73-57. Sobre el debut al Palau d'Esports, Pepe Vázquez, l'entrenador del Cedis, no amagava tenir moltes ganes de competir davant una afició que l'equip necessita.
3: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen. Per nosaltres és molt important l'energia que nos donen.
2: A davant el Cadí de la Seu tindrà un Leganés de Kibaz que destacava la seva capacitat física i que va guanyar 66-63 al Jairis en el primer partit de la temporada. La cita al Palau d'Esports donarà el tret de sortida avui a les 9 de la nit.
1: Gràcies, Sergi. D'altra banda, en categoria masculina continua la bona setmana pels equips catalans d'Europa. Si dimarts guanyaven Girona i Penya, ahir ho va fer el Quinzanes Manresa, que va sumar el primer triomf del curs després de dues derrotes a la CB i també de la primera jornada d'Eurocup. El conjunt del Bages es va reivindicar el Nou Congost contra el Ratiofarm Ulm i va acabar guanyant 101-89 abans de viatjar cap a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Els de Thiago Campo van entrar molt endollats al maig gràcies a l'encert des del triple d'Agbo i el domini d'Allen, tancant el primer quart amb un avantatge de 7 punts i en el segon període, un parcial d'inici de 9-2, va disparar l'equip vegenc fins a un màxim avantatge de 20 punts per marxar al descans amb un solvent 62-45. A la represa, l'equip alemany va intentar reduir distàncies i es va situar a 13 punts aprofitant escletxes en la defensa local. Tanmateix, en el darrer temps, el Manresa va saber controlar l'últim impuls dels germànics per certificar el definitiu 101-89 al marcador. A l'acabar el partit, Diego Campo demanava més als seus jugadors, tot i celebrar la victòria.
5: Desde el primer día de la Lliga. Así que la victòria sí, yo entenc la gent, entenc els jugadors, però per mi és més important seguir millorant, més que millorar, perquè els jugadors, suposo, no?, que tots són conscients que saben negar una línia de passe, de que saben defensar el pick and roll. És l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que hem d'entendre, hem de fer.
4: Diumenge, a partir de les 12 del migdia, el Quinzanes Manresa visitarà la complicada pista del Reial Madrid. Serà el primer partit de Pedro Martínez, exentrenador manresà, a la banqueta blanca contra el conjunt vegenc.
1: Gràcies, Jordi. Tornant a la categoria femenina, ahir la penya va estrenar, en aquest cas a la Lliga Challenge, contra el Filial del València, va guanyar 101-71 en el primer partit que no s'havia pogut jugar el cap de setmana pels aiguats. I encara en bàsquet, mirant ja el cap de setmana, s'ha de disputar la segona jornada de tercera FEB, després que en la primera molts partits no es poguessin jugar també pel temporal. Sí que va poder jugar, per exemple, el Club Bàsquet Valls, que va perdre de forma contundent contra el Salou i que ara li toca visitar la pista del Ciutadella. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
6: Serà l'estrena del conjunt balear en Lliga per l'ajornament a causa dels aiguats del passat cap de setmana i també l'estrena a casa a la tercera FEB del conjunt balear, on es podria viure un gran ambient. Així valorava aquest enfrontament el tècnic del Club Bàsquet Valls, Miqui Larraz.
7: Això, doncs, bueno, un equip poderós, un equip potent, un equip que a més tindrà molta il·lusió perquè, bueno, acaba de pujar de categoria, és el primer partit a casa seva i, bueno, i segur que voldran guanyar per començar a guanyar i començar a tenir victòries. A més,
6: els ballencs, per la seva banda, necessiten de les versions mostrades en el darrer partit d'Òscar Engomo i Guillem Fàbregas, màxims anotadors amb 16 punts, però que necessiten de més actors corals per tal d'oblidar la versió mostrada a partir del tercer període davant el Salou. El partit entre el Ciutadella i el Club Bàsquet Valls es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda.
1: En handbol, el Barça reprèn avui la Champions masculina, rebent al Palau el Dinamo de Bucarest. En la tercera jornada del grup E, els blaugranes que encara arrosseguen la dura derrota de la fa una setmana a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém, però ja toca passar pàgina. Així ho explicava el tècnic Carlos Ortega.
8: Jo crec que la millor manera, no? Tenim que estar llums i jugar i tractar de sacar el millor resultat possible, sense dubte, no? És un partit una altra vegada molt important per a nosaltres. Juguem a casa i hem de donar el millor de nosaltres. Qualsevol resultat normalment faig això. Si guanyés i perdre, estem pendents de l'handbol i també del,

0: la situació emocional dels jugadors. És el...
1: Avui a 3:15 del vespre, al Palau Aquest, Barça, Dinamo de Bucarest. I en hoquei patins, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana masculina, pendent de la primera jornada, amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. Aquest cap de setmana s'han d'acabar de completar la fase de grups. A la final a 4 jugarà, recordem, del 17 i 18 d'octubre a Santa Perpètua de Mogoda. I a la Lliga Catalana femenina, ahir es va jugar ja un intranscendent Palau 5, Mataró 1. Les vallesanes, que ja estan classificades per la final a 4, que juga aquest cap de setmana al pavelló Can Vedell de Bigues i Riells. Precisament al Palau s'enfrontarà el Bigues i Riells a la semifinal. A l'altre es veuran les cares Cerdanyola i Voltregà. Ràdio Vic, Pep Portet.
2: El Club Patí Voltregà prepara amb il·lusió la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina. Les de Sant Hipòlit van acabar primeres a la fase de grups i dissabte s'enfrontaran al Cerdanyola en la primera semifinal. Les victòries davant l'Alpicat i el Manlleu a domicili i l'empat a casa amb el Bigues fan ser optimistes a les jugadores de Xevi Cabanes. Joana Comas, que dilluns va jugar a Manlleu després de perdre's els dos primers partits per lesió, defineix el sentiment blanc i blau respecte a la competició.
3: Per la final a 4 de la Lliga Catalana, la veritat que arribem amb molta ambició. Estem molt contentes de poder haver fet una fase de grups, crec que més que excel·lent i satisfactori. La veritat que ens han sortit molt bons partits. Sí que, bueno, vam tenir l'empat contra el Bigues, però ens va sortir un bon partit i això era el que volíem. I bé, ara toca Cerdanyola, que al final és un equip que és molt potent i ens costarà molt, però tot i així l'equip està supermotivat, en té moltes ganes i res, ja volem que arribi el dissabte per poder jugar i a veure si ens podem endur la victòria.
2: El Voltregà s'enfrontarà dissabte a les 9 del vespre al Cerdanyola. Abans, a les 7, Palau i Bigues disputaran la primera semifinal. Tota la competició es disputarà al pavelló de Can Vedell, a Bigues i Riells, i la final estarà prevista per diumenge a la 1 del migdia.
1: Gràcies, Pep. I un parell de punts abans d'acabar. Tot a punt a Mollerussa perquè es disputi el 18 d'octubre la 38a edició de la mitja marató, que reunirà 750 participants. Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
4: La cursa començarà a les 9 del matí des de la plaça de l'Esport, amb un recorregut que passarà per Mollerussa i pels termes municipals de Golmés i Vilanova de Bellpuig. La jornada comptarà amb 5 punts d'avituallament, música i servei de massatges a l'arribada, a més de les llebres per ajudar els corredors a mantenir els diferents ritmes. En parla la vicepresidenta de l'Associació Atlètica dels Xafatolls, Rosa Mateu.
5: La recollida de dorsals, això és important. La recollida podrà fer-se el dissabte a la tarda de les 5 a les 7 de la tarda i diumenge al matí abans de la cursa. Això serà el pavelló 11 de setembre. Mencionar els guanyadors de l'edició del 2025 del Campionat de Catalunya de mitges maratons, que en homes va ser el Iliese Tunsi amb 1:06:10, i la dona Emma Carreres amb 1:22:05.
4: Els actes començaran dissabte amb un social run obert a tothom al Parc Municipal i diumenge els corredors que completin la prova en menys de 2 hores i mitja rebran una medalla commemorativa. La mitja marató de Mollerussa torna així a consolidar-se com una de les cites esportives més destacades de Ponent.
1: Gràcies, Míriam. Acabem amb voleibol perquè aquest cap de setmana tenim duel català a la Superliga Masculina 2 entre el Tarragona, Sant Pere i Sant Pau i el Barça. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
6: El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau debuta aquest dissabte en Superliga 2 masculina. L'equip no va poder estrenar-se la setmana passada a Vigo pels problemes meteorològics que van impedir el desplaçament i arriba amb tota l'ambició al duel d'aquesta segona jornada davant el Barça. Els del barri tarragoní van jugar el darrer partit oficial davant els Laurana. Va ser en Lliga Catalana fa tan sols unes setmanes. Va acabar amb triomf dels barcelonins, però en un partit molt igualat. Ara, els de Vlado Stevovski volen aconseguir el primer triomf en Lliga. El tècnic assegura que serà un partit diferent i destaca el paper de l'afició cooperativista.
7: Ya hemos enfrentado un partido contra ellos, sabemos contra quién vamos a jugar, ya estamos preparando el vídeo, scout y todo para estar bien en el partido. Va a ser un partido muy distinto del que hemos jugado en la final de la Liga Catalana, así que jugamos en casa, nuestra afición tiene que ser un jugador más para nosotros esta temporada, y si queremos estar arriba en la clasificación, los partidos en casa los tenemos que sacar como sea.
6: El partit es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al pavelló municipal de Sant Pere i Sant Pau.
1: Gràcies, Adrià. Fins aquí l'enjoc. Ens escoltem ben aviat.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai. Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
10: La tradició es mou si la mous tu.
9: Tota la informació a firamediterrània.cat.
11: A veure, parla'm una mica tu.
12: Hola, sóc el López.
11: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
13: Vale.
11: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
13: Em van a Morgades Valldosera.
11: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
13: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
11: Vale, doncs ja està.
14: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit, el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo. I tot i així, no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: xarxa de comunicació local.
1: Bon dia i bon dijous, 8 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 8 d'octubre, amb la mirada posada ja al cap de setmana, avui tindrem bàsquet, en la prèvia de l'Espart Girona i del Cadí La Seu, que juguen avui la segona jornada de Lliga Femenina, amb vol, perquè torna la Champions. També avui al Palau Blaugrana, amb el Barça rebent el Dinamo de Bucarest, refensa ja de la victòria, de la derrota dura de fa just una setmana contra el Vespre amb el Mundial de Clubs a la final, i també waterpolo, perquè ahir el campió de la Champions, el Barceloneta, va començar amb victòria treballada, patida, això sí, contra el Novi Beograd Serbi, 15-12. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport a casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, aquest cap de setmana torna a la Lliga, la primera masculina.
1: Obre la 8a jornada aquest divendres el partit de l'Espanyol, que visita el camp del Màlaga amb l'objectiu de recuperar sensacions després de la dolorosa derrota contra l'Elche d'abans de l'aturada. Manolo González, que compareix aquest migdia a la prèvia, podria recuperar el capità Javi Puado després de 10 mesos de baixa per lesió.
0: Dissabte jugarà el Barça, que a poc va recuperant també els 17 internacionals que han anat aquestes setmanes a les seves seleccions.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia i també amb Rafinha, que se'n recuperen de lesions lleus. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe al Camp Nou.
0: Per cert, el club blaugrana que demà homenatjarà Pedro Rodríguez.
1: L'extrem canari va anunciar ahir la seva retirada als 39 anys. Pedro va debutar al Barça l'any 2008 amb Guardiola a la banqueta i es va acabar convertint en una peça clau d'aquell equip. Amb el club blaugrana va guanyar 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 3 Supercopes d'Europa i 4 Espanyoles, a més de 2 Mundials de Clubs. Al seu palmarès també hi ha una Premier, una Europa League amb el Chelsea i un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola. Després de passar també per la Roma i el Lazio, Pedro s'acomiadarà del futbol professional demà al matí en un acte al Camp Nou.
0: El seguirem i l'explicarem. Déu-n'hi-do el palmarès de Pedro Rodríguez, que s'acomiada, com dèiem, del futbol als 39 anys. I encara en futbol ja tenim els horaris oficials de la primera ronda de la Copa del Rei, amb en principi 8 equips catalans.
1: Dimarts 27 d'octubre jugaran 6 dels catalans. A les 6 de la tarda, el Girona visitarà el camp del Cuarte de la Tercera Federació. Una hora més tard, a les 7, l'Espanyol jugarà al camp del Sestao River, l'emblemàtic estadi de les Llanes, mentre que l'Europa jugarà també a l'Aragó contra el Calamotxa. A 8:15 tindrem el duel català entre Manresa i Sant Andreu. Dimecres 28 d'octubre, a les 7, el Sabadell jugarà al camp de l'Utebo, també aragonès, i el Reus Redís en rebrà el Baracaldo. Finalment, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre en cas de certificar la classificació.
0: Els Potaolava recordem que tenen un 1-5 favorable en l'eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa i miraran de rematar la feina aquest diumenge al Sagnier. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits de 2 equips catalans.
1: L'Espart Girona buscarà la primera victòria del curs amb la visita d'un dels candidats al títol, el Palma, a Fontejau, a partir de les 8 del vespre. Una hora més tard, el Cadí La Seu també s'estrenarà a casa, en aquest cas contra el Leganés. Ahir la penya es va estrenar a la Lliga Femenina Challenge amb una clara victòria contra el filial del València, 101-71.
0: En un partit que no es va poder jugar el cap de setmana pels aiguats. I en categoria masculina, també en bàsquet, també ahir, el Kitjanes Manresa va continuar amb la bona setmana per als equips catalans, de moment, en competició europea.
1: Després de les victòries del Girona i de la Penya de dimarts, ahir el conjunt manresà va sumar el primer triomf del curs, en aquest cas en la segona jornada d'Eurocup. El conjunt del Bages es va reivindicar el Nou Congost contra el Ratio Farmulm per acabar guanyant 101-89 abans de viatjar cap a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez.
0: En handbol, el Barça reprèn avui la Champions masculina.
1: Els blaugranes se'n reben aquest vespre al Palau al Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. L'equip de Carlos Ortega buscarà un nou triomf a la màxima competició europea per deixar enrere la dura desfeta de fa 7 dies a la final del Mundial de Clubs contra el Vesprem. El partit començarà a 9:15 del vespre.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'estrena amb una treballada victòria ahir a la Champions masculina.
1: Els mariners, que defensen el títol, no van tenir un bon inici en el primer partit contra el Novi Beograd, serbi, però van reaccionar a temps per acabar guanyant 15-12. L'equip de Fran Fernández és el líder del grup C, després que l'altre partit del grup, entre dos equips croats, se l'endués el Jandra Split, que va guanyar a la tanda de penals a l'Ados.
0: I també en waterpolo, un parell de resultats d'ahir a la quarta jornada de la Divisió Nord femenina.
1: Victòries clares del Terrassa, 7-17 a la piscina de l'Horta, i del Catalunya, 15-8 contra el Sant Andreu.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina tanca la fase de grups del Mundial d'Asunción al Paraguai amb una nova golejada.
1: El combinat estatal amb 7 catalanes ha superat Suïssa per 0-6 aquesta matinada. Espanya espera rival per als quarts de final, que sortirà del duel entre Portugal i Colòmbia, que es juga avui. D'altra banda, en hoquei línia, la selecció espanyola femenina, també amb 7 catalanes, va golejar el Brasil per un contundent 0-19 i ja és a semifinals. També jugarà a les semifinals l'equip júnior masculí espanyol, que va superar per 2-0 a Colòmbia.
0: I més enllà del Mundial, també en hoquei patins, tanquem amb això, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana Masculina.
1: Un partit pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups amb quatre partits que han de definir els quatre equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre la final a 4 a Santa Perpètua de Mogoda. I a la Lliga Catalana Femenina ahir es va completar la fase de grups amb una intrascendent Palau 5, Mataró 1. Les vallesanes ja estaven classificades per a la final a 4, que es juga aquest cap de setmana al pavelló de Bigues i Riells. Precisament al Palau s'enfrontarà a semifinals el conjunt anfitrió, mentre que l'altre semi es veuran les cares, el Cerdanyola i el Voltregà.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Des de 8:45 del matí es podrà seguir en directe la Radical Swim 2026, la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell, amb les seves tres distàncies, 2, 3,5 i 7 quilòmetres. I ja a la tarda, el partit de la Unió Esportiva Santboiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de rugbi contra l'Iversus Liceu Francès Madrileny a les 4. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació masculina amb l'enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: I diumenge, més futbol i també hoquei patins.
1: A la 1 del migdia, a la xarxa Més es retransmetrà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins des del pavelló municipal de Can Vedell a Bigues i Riells. I a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona Federació Masculina de Futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, el municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Dijous 8 d'octubre, 9 minuts passant ja de dos quarts de dues, comencem parlant de futbol. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a la primera divisió masculina després de més de 20 dies d'aturada pels partits de seleccions. A Can Barça ja van tornant esglaonadament els 17 internacionals. Els últims van fer-ho avui mateix els que van jugar dimarts, els 6 de la selecció espanyola, a més del porter croat Livakovic i l'anglès Gordon. Veurem si pot estar disponible per aquest dissabte tant Rafinha com el porter Joan Garcia, que ja no va anar amb la selecció espanyola. El Barça jugarà dissabte al Camp Nou contra el Getafe, en una vuitena jornada que obre demà el partit de l'Espanyol, a la Rosaleda, al camp del Màlaga. En una estona, de fet, encara està parlant a la prèvia Manolo González, en una estona escoltem el més destacat, però que aquestes setmanes d'aturada han servit també per reforçar, com a mínim públicament, la seva figura, tant des de la plantilla com des del club. En una entrevista al diari Esport publicada avui, el director esportiu Monchi va assegurar que no s'ha plantejat la seva destitució i que no té cap ultimàtum pel partit d'aquest divendres.
1: Yo creo que adelantarnos a los tiempos no tiene ningún sentido. Ya lo he dicho en otras entrevistas a día de hoy. Lo único que me preocupa es estar cerca del cuerpo técnico, de los jugadores, e intentar transmitirle tranquilidad, confianza y, evidentemente, buscar soluciones. Porque cuando las cosas no salen hay que cambiar algunas cosas y yo creo que todos son conscientes, los jugadores y el cuerpo técnico. Manuel González, desde que yo llegué aquí, la primera noche me senté con él, le transmití una confianza total en que quería que fuera el entrenador del proyecto que me habían dado la posibilidad de encabezar. I no ha canviat absolutament res.
0: I això ha hagut de respondre avui Manolo González sobre la pressió que sent i la confiança del club.
2: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí. No t'he d'enganyar. No, et dic, clar, potser el tram de la primera volta l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona. Crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï. Pues bueno, penso que és important, que li estic agraït i li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
0: Un Manolo González que insistia en això, sobre el seu futur.
2: Que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. També sé que el que et dic, que des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber com viure amb això. Llavors, bueno, en aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: Demà escoltarem el més destacat d'aquesta roda de premsa prèvia de Manolo González, més enllà d'això, sobre el partit, aquest Màlaga espanyol, demà a les 9, dissabte a 6:45, com dèiem, a jugarà el Barça-Getafe. I a la segona masculina, obre de jornada dissabte, 4:45, el partit del Sabadell a Ceuta. El tècnic del conjunt arlequinat Ferran Costa ha comparegut aquest matí a l'hora de premsa prèvia i ha tornat a fer una crida per mantenir els peus a terra, malgrat la gran inici del seu equip.
3: El que hem de fer és anar-nos a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret. Sabem que tenim ara dues sortides fora de casa, començant per la de Ceuta, que és un partit molt demandant i que hem de fer les coses molt bé perquè davant tenim un gran rival.
0: A banda de la logística del viatge, avui viatja el Sabadell cap a Xerès, on farà nit i jugarà, com dèiem, dissabte a Ceuta. També el Sabadell ha de solucionar un altre contratemps que ha tingut amb un virus que ha afectat diversos jugadors, tal com ha explicat avui també Ferran Costa. Aquest Ceuta-Sabadell, ja ho direm, dissabte a 4:45 de la tarda, el Girona tancarà la jornada dilluns 12 d'octubre a Tenerife, a les 9 del vespre, hora catalana. I més futbol, ja té hora i dia el partit de tornada a l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei del Prat, que no va poder jugar diumenge passat pel temporal. Aquest mateix diumenge a la tarda, que ve, els Potolòs rebran el Sagní al Sant Rafel Divisa amb un considerable avantatge de l'anada. Recordem que va guanyar 1-5. En cas de certificar la classificació, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao a la primera ronda de Copa el dijous 29 d'octubre a les 9 de la nit. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
4: L'Associació Esportiva de Prat ja sap quan podrà viure una de les nits més especials de la seva història. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha fet oficial aquest dimecres els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei i ha fixat el dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre com el moment en què l'Atlètic Club visitarà el camp del vencedor de l'enfrontament entre l'Associació Esportiva de Prat i el Sant Rafel. Ara bé, perquè el cartell sigui definitivament Prat Atlètic, l'equip potalava encara haurà de completar la feina davant el conjunt eivissenc i ho farà amb una renda que convida l'optimisme. El Prat es va imposar, recordem, per 1-5 en el partit d'anada, un resultat que el deixa amb un peu i mig en aquesta primera ronda de la Copa. Si es confirma la classificació, el conjunt pretenc tindrà davant seu un dels grans noms del futbol estatal, el príncep de copes, l'Atlètic Club, que serà el rival en una eliminatòria partit únic i el Sagnier.
0: Gràcies, Jonathan. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits dels dos equips catalans. Tots dos van començar perdent el cap de setmana passat, recordem, i avui buscaran el primer triomf a casa. Per ordre cronològic, avui juga l'Espart Girona, encara tocat per l'eliminació d'Eurolliga, i rep a un dels candidats a estar a la part alta, com a mínim, l'Azul Marino Palma, de Mallorca, que acaba de pujar però té un dels pressupostos més alts de la categoria i una de les millors plantilles. Ahir a la prèvia, Roberto Íñiguez parlava d'estar junts en l'adversitat i que l'única fórmula és treballar.
5: Es trabajo, trabajo y trabajo. Y no hay otro camino, es que no hay más. El entrenador tiene que premiar el trabajo y convencerles de que la perseverancia da premio. Crear conexiones, relaciones, y en eso el tío más feliz del mundo porque es lo que me gusta. Entonces, hace falta tiempo. Creo que en Estudiantes se vio minutos buenos, minutos malos. Los malos son muy malos, los buenos creo que mejoramos. Y a seguir mejorando un poquito con el trabajo que hemos hecho semanal, que estoy convencido que las cosas van a ir saliendo. Tengo dos partidos muy duros, quizá no los más adecuados, pero oye, es lo que hay. Este es el calendario y ya por ello.
0: Un Roberto Íñiguez que també em va dir alguna de les seves ahir a la prèvia, com per exemple aquesta expressió per explicar com se sentia quan perdia.
5: Yo he renunciado a muchas cosas, y la gente aquí lo sabe, por ayudar al club, por tal. Y ahora lo que tengo que dar es lo mejor de mí mismo. También os digo una cosa, yo soy raro, soy un tío raro, porque en las victorias soy jodido de llevar. En las derrotas me pongo cachondo, porque son retos que ya necesito en mi vida, ¿no? Cerca de 60 años. Entonces a mí perder me fastidia la noche, pero al día siguiente estoy hot. Esto es lo que te gusta. Ahora te necesitan y ahora tienes que ser el entrenador que tienes que ser.
0: Aquest vespre a les 8 a Fontejau, aquest Espart Girona, Azul Marino, Mallorca, Palma. Una hora més tard se n'estrenarà al Cadí la Seu, també a casa, al Palau d'Esports. Després de perdre la setmana passada a Salamanca, les urgellenques reben aquest vespre un Leganés que ve de guanyar el primer partit al Jairis de Bernat Canut. La prèvia és de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
6: El conjunt de Pepe Vázquez va debutar dissabte passat perdent per 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, el Mainz Avenida. Tot i això, l'equip urgellenc també afronta un repte difícil en aquesta segona jornada. Vázquez considera important millorar alguns aspectes del primer partit.
7: Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la liga regular, lo dura que va a ser la liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro y bueno, y seguir que esto acaba de empezar.
6: El Leganés ha tingut un bon inici a la primera jornada, derrotat un dels millors equips de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és entrenat per l'urgellenc Bernat Canut. En aquest primer partit van destacar la l'epivot maliana Aminata Sangare amb 18 punts i 10 rebots i la base catalana Regina Aguilar, que havia jugat al Cadí les dues darreres temporades.
0: Gràcies, Joan Ignasi. Avui a les 9 començarà aquest Cadí la Seu Leganés. D'altra banda, en categoria masculina, continua la bona setmana pels equips catalans a Europa. Si dimarts guanyaven Girona i Penya, ahir ho va fer el Quetzanàs Manresa, que va sumar el primer triomf del curs, el Nou Congost contra el Ratio Farm Ulm, en partit d'Eurocup, 101-89. Abans de viatjar per cert al capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez. I tornant a la categoria femenina, per cert, la penya es va estrenar ahir apallissant el filial del València, 101-71, en el primer partit de Lliga Challenge, que no s'havia pogut jugar el cap de setmana pels aiguats. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
8: Bon dia. Un segon quart antològic va portar el Joventut a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial del València per 101-71. El parcial en aquest segon quart va ser de 36-17, el detonant per destrossar el partit, i la diferència va créixer fins als 34 amb el 81-47. Rose, Pinto i Acullo, les tres pivots, es van combinar per anotar 52 punts entre les tres. El Joventut va castigar la inexperiència del València i va agafar una renda definitiva ben ràpid amb el 53-39, i el partit ja no va tenir història. La mongatina Irene Broncano, del València, va signar un gran partit, tot i la derrota, amb 16 punts. Escoltem la jugadora de la penya, Paula Saravia, al postpartit, destacant l'explosió anotadora al segon quart.
9: Somos una apisonadora, o sea, es que salimos, cada tres minutos hay una nueva y damos el 100%, y bueno, al final es la idea que quiere Fabián. Al final, para jugar a este ritmo tenemos que rotar todas mucho, porque si no vas con el agua al cuello a los tres minutos.
8: El proper partit de la penya serà diumenge a 2:15 del migdia a la pista de l'Unicaja.
0: Gràcies, Ramon. I un últim punt de bàsquet, mirant ja el cap de setmana, s'ha de disputar la segona jornada de la tercera FED, després que en la primera molts partits no es poguessin jugar pel temporal, tampoc. S'estrenarà, per exemple, el CBT, el Club Bàsquet Tarragona, que aquest dissabte rep el quarter de Huerva Aragonès. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
10: El Club Bàsquet Tarragona estrena aquest cap de setmana la temporada al pavelló del Serrallo després que el partit de la primera jornada contra el Tecla Sala s'ajornés per les pluges i les alertes meteorològiques. El conjunt tarragoní arriba, per tant, al seu debut amb ganes de començar el curs amb una victòria davant la seva afició. L'equip ha completat un mes de pretemporada en què ha pogut preparar el debut i arriba al partit amb tota la plantilla disponible. Els jugadors que havien arrossegat molèsties durant les darreres setmanes ja s'han reincorporat als entrenaments amb normalitat. Un dels capitans del CBT, Adrià Duc, destaca les bones sensacions amb què l'equip arriba al debut i les ganes de posar en pràctica la feina acumulada durant la pretemporada.
11: Nosaltres també arribem en un bon moment, tot i no haver pogut jugar la setmana passada, però estem en un bon moment de forma, hem fet una bona pretemporada, hem competit tots els partits, arribem amb la plantilla al complet i amb moltes, moltes ganes d'omplir el Serrallo i aconseguir la primera victòria de la temporada.
10: El rival serà el quart de Huerva, que sí que va poder disputar la primera jornada i va començar la competició amb una victòria contra l'Inca. Els aragonesos es caracteritzen per un joc intens, amb pressió a tota pista i molta capacitat per córrer. El conjunt tarragoní afronta així el primer partit oficial del curs amb l'objectiu de mantenir les bones sensacions de la campanya passada i mirar cap a la part alta de la classificació. El partit es disputarà dissabte a les 7 de la tarda al pavelló del Serrallo.
0: Gràcies, Adrià. En vol, el Barça reprèn avui la Champions masculina, rebent el Palau al Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. Els blaugranes encara arrosseguen la dura derrota de fa una setmana a la final del Mundial de Clubs contra el Vesprem, però ja toca passar pàgina. En parlava així el tècnic Carlos Ortega.
12: Yo creo que somos humanos y lo que no era normal es las 65 victorias consecutivas que habíamos tenido antes. La derrota estaba por llegar. Lo que más ha dolido ha sido quizás cómo fue, ¿no? Que no hubo prácticamente partido, ¿no? Eso es lo, desde el punto de vista técnico, lo que más ha sorprendido, ¿no? Pero hay que pasar página y tenemos que levantarnos y olvidarlo porque seguro que llegará alguna derrota más, ¿eh? Seguro.
0: Un Ortega que sobre el rival de Guía, que tiene modo Bucarest, deía això.
12: Es un equipo con mucho peso en el 6-0, muchos kilos, contundente, el centro de la defensa quizá excluible, con jugadores bastante conocidos, algunos porque nos hemos enfrentado con ellos, o porque han jugado la Liga Española, o incluso han jugado con nosotros, como el caso de Janiel Algaro. Yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar las riendas del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara, ¿eh? Viene de una derrota también dolorosa de ellos en su liga doméstica, pero es un rival que tiene jugadores de entidad, sin duda, ¿no?
0: I també compareixia ahir a la prèvia un dels pesos pesants d'aquest vestidor, el pivot Luis Frade, portuguès, assegurant que la clau era recuperar la defensa.
13: Eso es lo que nos estamos enfocando ahora mismo. Creo que tenemos que volver a esas buenas prácticas defensivas que siempre tuvimos y que ahora quizás estamos un punto abajo. Obviamente es una temporada muy larga y esperemos que todo lo malo haya salido ya y que empecemos ya otra vez en una línea ascendente. Somos más que profesionales, ya sabemos lo que toca. Ha sido un partido muy duro para nosotros, perder de tantos contra un muy buen equipo, ¿eh? No estamos hablando de un equipo cualquiera. Ellos han hecho un partidazo, nosotros nos subimos así también. Y bueno, ya está. Ahora mismo esperemos que sea la única derrota de l'any.
0: Avui a 8:45 del vespre al Palau, aquest Barça Dinamo de Bucarest. I en hoquei patins, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana masculina pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
14: A les Comes, la llauna la va obrir Cardil de l'Igualada al minut 8. Amb un home menys, el Pons Lleida va poder empatar el marcador amb el gol d'Ortigosa al minut 21. Abans del descans, però l'Igualada va tornar a posar-se per davant en el marcador amb un nou gol de Cardil. Les faltes directes van ser força protagonistes a la segona meitat. Al minut 3 hi va haver gols pels dos equips. Ruano, de l'equip local, posava el 3-1 i Darío Jiménez el 3-2. Aquest resultat es va mantenir dos minuts abans del nou gol de Ruano. El Pons Lleida no va llançar la tovallola i Badia va col·locar el 4-3, faltant 10 minuts. Rivas situava el definitiu 5-3. A partir d'aquí, tot i viure diverses faltes directes cadascun d'ells, el marcador no es va tornar a moure. Tot i la derrota, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, parlava d'una millora de la imatge de l'equip respecte a l'anterior partit.
15: Bueno, hemos dado un paso hacia adelante respecto al varapalo que nos llevamos en allí en San Sadurní. Creo que hemos hecho cosas buenas, pero a este nivel insuficiente. Creo que hemos hecho una primera parte bastante completa defensivamente, pero insuficiente. Nos hemos ido con dos goles encajados. La segunda parte creo que hemos hecho también un partido correcto, hemos tirado bastante más contras, hemos corrido más en la transición, pero insuficiente. Contra equipos de este nivel, pues todos los errores penalizan.
14: Si ve cert que el Pons Lleida no té cap altre mestos marcat al seu calendari abans de l'inici de l'Hockey Lliga l'1 de novembre, el club llistat no descarta tancar algun partit que permeti continuar millorant els conceptes d'aquest nou Pons Lleida.
0: Gràcies, Sergi. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups amb quatre partits que han de definir els quatre equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre a la final a 4, Santa Perpètua de Mogoda. A la Lliga Catalana Femenina ja estan definits aquests quatre equips. Ahir es va completar la fase de grups amb un intrascendent Palau 5, Mataró 1. Les vallesenes ja estan classificades per aquesta final a 4 que juga aquest cap de setmana al pavelló de Can Vedell, de Vigues i Riells. Precisament el Palau s'enfrontarà contra l'anfitrió, el Vigues, i a l'altre es veuran les cares Cerdanyola i Voltregà. I un apunt abans d'acabar, parlem d'hoquei sub aquàtic, un esport minoritari que es manté a l'escala amb les anxovetes, que es reuneixen cada divendres a la piscina municipal i que busquen nous jugadors. Ràdio L'Escala, Ivan García.
16: En un context nacional com és aquest, l'hoquei subaquàtic compta amb pocs adeptes i les anxovetes de l'escala resisteixen amb força. El grup s'alça com l'únic referent d'aquesta disciplina a la província de Girona i és un dels dos únics que es mantenen en actiu a Catalunya, compartint mapa exclusivament amb un equip de Barcelona. Fa més de 15 anys que aquest esport existeix a l'escala. És capitanejat per Boris Weissmann.
17: Penseu que aquí a l'escala som els únics de la província de Girona. A Catalunya només som dos equips, una a Barcelona i nosaltres, i a Espanya n'hi ha molt pocs equips. Perquè realment tenim aquí una raresa, un lloc únic on entrenar aquest esport.
16: L'hoquei subaquàtic, que és una de les seccions del Club Natació L'Escala Empúries, es practica cada divendres al vespre a la piscina municipal. En aquests moments, l'equip està buscant nous jugadors i jugadores per consolidar el projecte.
17: Els antics jugadors ja tenen un nivell, ja tenen una edat, i tenen en el resultat un bon nivell. Aquest any jo penso que és un any madur perquè entrin nous jugadors i s'aprofitin del nivell que m'ha assolit a les anxovetes. Recordeu, els divendres al vespre estarem aquí fent un esport en el qual fem natació amb aletes, fem apnea, fem esport d'equip, en coordinar-nos sota l'aigua sense parlar. I és un esport molt actiu i molt, molt complet.
16: Per aquells que busquin un esport diferent que posi a prova el cos i la ment a través de l'apnea, l'activitat física i la coordinació col·lectiva, les portes de la piscina municipal estan obertes cada divendres.
0: Gràcies, Ivan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González. L'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
18: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
3: Actualicat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
2: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
3: Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva. El que buscava tenia ben a
4: prop. Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural, de verdad, 100% real, no como yo. Jejejeje.
5: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
4: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
5: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
4: ¿Estás seguro?
5: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
4: Jejejeje.
6: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
7: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
8: Són les 2 de la tarda.
9: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dijous, és 8 d'octubre i ja tenim data per la vaga general que convoquen els sindicats, en aquest cas per l'habitatge. Serà l'11 de novembre i serà de 24 hores. Ho van anunciar ahir i tot plegat coincideix amb l'entrada en vigor del primer decret d'habitatge, que és el que inclou més mesures. El segon, que recull la pròrroga automàtica dels lloguers, ho farà el dia 15 de novembre. Aquest és un dels temes d'avui, d'aquest dia, d'aquest dijous. Repassem els demés en format de titulars. L'Ajuntament de Rubí ha suspès i reprogramat diversos actes previstos fins a finals de novembre per l'entrada en període electoral després de la convocatòria de les generals de cara al 29 de novembre. I avui és el Dia Internacional de la Dislèxia i hem parlat sobre el projecte Petit Ubindin, una metodologia desenvolupada per la Universitat de Barcelona que busca intervenir davant possibles dificultats en l'aprenentatge de la lectura. El projecte està implantat a les escoles Ribes i Balmes de Rubí. I el Centre Excursionista ha organitzat la primera fira de muntanya el dia 15 de novembre en substitució de la marxa infantil de regularitat que no es pot fer per la pesta porcina. I anem a la previsió meteorològica d'aquest dijous amb el Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Lluís Mi.
2: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa.
1: El que dèiem, aquesta vaga general per l'habitatge i els salaris dignes ja té data, serà l'11 de novembre. Els sindicats convocants han confirmat aquesta aturada de 24 hores que arriba tot just abans de l'inici de la campanya electoral de les eleccions del 29 de novembre. Això ho anunciaven ahir representants de Comissions Obreres, UGT, la CGT, IAC, Cobas, la PA i el Sindicat de Llogateres després d'acordar-ho en una reunió. La data es va donar a conèixer ahir després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid que va tornar a encendre el moviment per l'habitatge. La vaga es farà, com dèiem, aquest 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Es tracta de la primera vaga general de 24 hores a l'Estat, convocada per sindicats majoritaris des del 2012. Els convocants tindran ara gairebé un mes per preparar aquesta mobilització. La convocatòria arriba en un any marcat per nombroses mobilitzacions socials, les mestres, metges, pagesos, bibliotecàries i treballadors del sector social i del metall. També hi ha hagut protestes vinculades al preu de l'habitatge, entre elles una vaga de lloguers. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, defensava ahir que la vaga ha de servir per aconseguir mesures concretes davant la crisi de l'habitatge.
3: És una vaga contra actors, sinó per aconseguir unes demandes molt concretes, per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
1: Els sindicats posen el focus en l'evolució del cost de la vida, asseguren que en els darrers 10 anys els lloguers s'han encarit un 52%, però és que els aliments un 45%. Per això, entre les principals reivindicacions hi ha una baixada dràstica d'aquests preus del lloguer, l'augment dels salaris i més contractes indefinits. També reclamen prohibir les compres especulatives i crear un impost, com deia Carme Arcarazo, sobre la riquesa per ampliar el parc públic d'habitatge. I més qüestions relacionades amb la convocatòria de les eleccions del 29 de novembre, perquè l'Ajuntament ha suspès i reprogramat diversos actes públics previstos a finals, fins a finals del mes de novembre, a causa causa de l'entrada en període electoral. Aquesta decisió arriba després de la convocatòria d'aquestes generals, en aquest cas anticipades, pel dia 29 de novembre. Té els detalls d'aquesta informació la nostra companya, la Mariona Jerez.
0: La mesura respon a les limitacions que estableix l'article 50 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, coneguda com a LOREG. En l'aplicació d'aquesta normativa i del criteri de la Junta Electoral Central, durant els 54 dies previs a les eleccions, queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat per poders públics que contingui referències a la gestió de governs o als èxits assolits. La legislació també prohibeix expressament fer inauguracions d'obres o de serveis. A Rubí, aquestes restriccions han afectat activitats destacades que ja estaven anunciades. És el cas del cicle Parlem d'Habitatge, del qual s'han suspès la jornada central a la plaça Doctor Guardiet, una passejada històrica sobre arquitectura i una xerrada sobre racisme immobiliari. Així mateix, el consistori ha retirat de l'agenda municipal la presentació ciutadana del projecte Transformem les Torres. En canvi, es mantenen els actes sense vinculació directa amb l'acció de govern, com la commemoració del Dia de la Revolució Energètica o un col·loqui sobre energia renovable. La cita amb les urnes també altera la graella de Ràdio Rubí per preservar la neutralitat informativa. L'emissora municipal cancela temporalment l'emissió de dos programes, el debat Els grups municipals opinen i l'espai d'entrevistes Parlem amb l'alcaldessa. Tots dos continguts recuperaran la seva periodicitat habitual a partir de desembre.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en l'apartat de successos us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 27 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. La detenció s'ha produït en un bar del carrer Verge de Fàtima després d'escorcollar aquest local, on els agents van trobar 40 grams de cocaïna i petites quantitats de xix i marihuana. També han localitzat diners en metàl·lic, bàscules i bosses de monodosi. En el marc d'aquesta mateixa actuació, els Mossos han escorcollat altres domicilis. Segons la nota de premsa de la policia autonòmica, la droga es venia en aquest bar rubinenc que dèiem, al carrer Verge de Fàtima, i les detencions s'han produït després que la policia fes una àmplia investigació. La dona, de fet, havia estat detinguda ja en dues ocasions més, durant el mes de setembre, per part de la policia local de Rubí, en aquest cas. En tots dos casos, el motiu de la detenció també era el mateix delicte per tràfic de drogues. La investigació continua oberta i, per tant, les actuacions encara no s'han acabat.
4: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Coincidint amb el Dia Mundial de la Dislèxia, posem el focus en la detenció precoç en les dificultats lectores. El projecte Petit Ubindin, desenvolupat per la Universitat de Barcelona, treballa amb infants des de les primeres etapes educatives i adapta la intervenció al nivell de cada alumne. El cap d'investigació del projecte, Jorge López, ha precisat què és exactament la dislèxia.
5: Resumido, podríamos decir que la dislexia es una dificultad persistente para aprender a leer de una manera fluida y precisa. Es importante estos dos componentes, ¿no? De la fluidez o velocidad a la hora de leer y la precisión, porque normalmente se entiende más que la dislexia es un problema justamente solamente de precisión. Es como lo que más llama la atención, ¿no? Muchas veces si preguntas a alguien que es un disléxico, te diría, pues una persona que gira letras, ¿no? Donde pone la, lee al. Pues bueno, tampoco estamos dando en el clavo, ¿no?
1: Per això la detecció primerenca és clau. Montse Pedra, logopeda d'aquest projecte, ha defensat que no s'ha d'esperar que l'infant maduri abans d'intervenir.
6: No hem d'esperar, el que hem de fer és prevenir. Per tant, des de com més petitons puguem detectar o diagnosticar, sobretot detectar, no?, que hi ha una dificultat per seguir el ritme que estan seguint els seus companys d'aula, doncs anar-hi i treballar ja amb ell perquè les coses seran més fàcils per ells després.
1: A Rubí aquest projecte s'aplica a les escoles Ribes i Balmes. La metodologia permet identificar les dificultats lectores des de les primeres etapes i, per tant, adaptar el treball a les necessitats de cada infant. Un estudi de la Universitat de Barcelona, amb prop de 350 alumnes de 10 escoles, va observar una millora significativa de la fluïdesa lectora entre els participants d'aquest programa.
4: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I l'investigador rubinenc especialista en intel·ligència artificial, Adrià Garriga, ha assegurat que encara no sabem com prenen les decisions les intel·ligències artificials. L'avanç accelerat de la intel·ligència artificial planteja reptes crucials sobre la seguretat digital, el futur del treball i el control d'aquesta tecnologia. En declaracions a Ràdio Rubí, l'investigador en intel·ligència artificial, Adrià Garriga, que ha passat per institucions com ara Oxford o Cambridge, ha analitzat els dilemes ètics i tècnics dels grans models i ha advertit de la necessitat de comprendre millor el seu funcionament intern. Segons el científic, aquest desconeixement sobre les seves estructures de pensament pot plantejar riscos si en el futur les metes de la tecnologia divergeixen de les humanes.
7: Es parla molt de les intel·ligències artificials i han millorat molt, però en certa manera no sabem realment com fan els pensaments i les decisions, no? Una mica com les persones. Els mètodes que tenim de crear intel·ligència artificial són menys programar un programa i més aviat programar les condicions per a que creixi una intel·ligència que es comporti de la manera una mica com volem.
1: D'altra banda, el científic rubinenc va afirmar que existeix un fort incentiu financer per part de les grans empreses per desenvolupar una IA que faci de treballador remot. En aquest sentit, va advertir que l'objectiu de reduir costos en salaris motiva les inversions multimilionàries del sector.
7: La quantitat enorme de diners que paguen els inversors per aquestes companyies són perquè pensen que podran capturar una gran quantitat de l'economia en termes de salaris de treballadors. És a dir, si tu ara tens un treballador i li pagues 100.000 euros l'any, pel que sigui, i en comptes d'això pots pagar una IA que et faci el 90% de la mateixa feina per a 1.000 euros l'any, clarament triaràs la IA, però és molt, molt, molt més barata.
1: Finalment, pel que fa a l'ús de les eines gratuïtes, l'especialista ha recordat que les companyies solen utilitzar les converses privades per entrenar futurs models i va recomanar activar l'opció de renunciar a la cessió de dades per protegir la nostra privadesa.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el centre excursionista no podrà fer enguany la tradicional marxa infantil de regularitat pels boscos de Rubí a causa de les restriccions d'accés al medi natural per la pesta porcina. Lluny de suspendre la cita, que fa gairebé 60 anys que s'organitza, l'entitat ha adaptat el format per crear una fira de muntanya. El president de l'entitat, Jordi Puig, ha explicat com ha arribat aquesta decisió per intentar salvar la marxa.
8: Llavors, la primera opció que vam fer va ser endarrerir la data de la marxa. En lloc de fer-la a finals d'octubre, vam passar-la al 15 de novembre amb la intenció de si les restriccions d'alguna manera es tiraven enrere, però no ha estat així, no? Però tampoc ens hem resignat a no fer l'activitat, no? Per tant, doncs, amb la comissió de la marxa i a través també de la Junta del Centre, doncs, vam valorar d'adaptar, no? Adaptar-nos a aquesta realitat.
1: La jornada s'adreça a infants de 4 a 12 anys i oferirà una trentena d'estacions d'aventura. Les inscripcions ja estan obertes, es poden fer al web de l'entitat, a rubicer.cat, fins al dia 12 de novembre. El preu és de 8 euros amb accés gratuït pels socis del club i l'horari serà de 10 del matí a 1 del migdia. I acabem amb el Centro Aragonès de Rubí, que ja ha començat a celebrar les festes del Pilar d'aquest any. Ja es va fer el pregó de festes el cap de setmana passat i diumenge hi haurà a partir de les 5 de la tarda l'ofrena floral a la Virgen del Pilar i després el sopar del Forja. I dilluns es farà la missa baturra a l'església de Sant Pere i també cants tradicionals i ofrena floral. El president del Centro Aragonès, Francisco Gracia, n'ha parlat a Rubí al dia.
9: La misa es también el 12 de octubre, misa mayor, que en costumbre como en Zaragoza y tal, que siempre se ha hecho. Los aragoneses, los que han podido, siempre se han acercado a Zaragoza. Este puente, como es un puente, también Rubí va a perder bastantes vecinos y van a marchar a Zaragoza. Y la verdad es eso, ¿no? Que es un día importante, es muy importante.
1: Per acabar amb aquesta programació, l'entitat celebrarà el Festival de Jotes dissabte 17 d'octubre, que porta més de 40 anys celebrant-se. Més informació als butlletins horaris, com sempre, i ara us deixem amb la informació esportiva i el Sisco Lara García.
4: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Vinga, va, xandall posat. Benvingudes i benvinguts a aquesta, l'emissora municipal, un quart de 3 de la tarda, després de la informació general i en un dijous, el d'avui, en el qual ja mirem cap al cap de setmana. Toca mirar en clau de prèvies per a les cites que tindrem en algunes de les modalitats. Demà ampliarem d'altres una agenda retallada. No hi ha waterpolo, no hi ha hoquei i patins en línia, tot i que s'està jugant al Mundial i estem parlant aquests dies en aquesta casa. Tampoc hi ha voleibol perquè és jornada de descans. En definitiva, que avui parlem del CEP Sant Jordi i de les cites que disputaran els dos primers equips aquest cap de setmana a casa. Per tant, a l'escola Montserrat, les noies ho faran dissabte, els nois ho faran diumenge. També en tercera catalana i els quatre partits amb necessitats de diversos tipus. L'Olímpic de Can Fatjó per continuar liderant el grup 7 i el conjunt del Rubí B per intentar sortir de la cua i sumar ja punts al grup 7 d'aquesta tercera catalana del futbol masculí, entre d'altres informacions. També hem de parlar de l'handbol, que sí que tenen cita aquest cap de setmana en la segona catalana. Aquest és el menú que posem sobre la taula per aquest programa, que vinga, va, que hi ha feina, posem-nos en marxa.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Comencem parlant del CEP Sant Jordi. Comencem parlant del conjunt, doncs, masculí i femení, perquè el que fem serà retrobar-nos amb un document interessant del Joan Grandes per treure, diguem-ne, que pressió als seus equips, perquè la idiosincràsia de l'entitat ha canviat en els últims temps i ho han volgut destacar per activa i per passiva. Aquesta tranquil·litat després es reflecteix en els marcadors. De fet, el CEP Sant Jordi només ha jugat un partit de moment en lliga, tant nois com noies, el de la primera jornada i a l'escola Montserrat, i el van guanyar. La setmana passada l'aigua ja saben, el que per desgràcia va fer en tot tipus de qüestions socials també. Escoltem el president, el Joan Grandes, que ens parla de la idiosincràsia i la feina que s'ha de fer al CEP Sant Jordi amb el bàsquet.
2: Volem els equips en la categoria més alta que aconseguim amb gent de la casa. Si nosaltres, per mantenir la categoria de cop,

0: Tracta.
1: De moment sí, amb una victòria per doncs, equip, a més a casa, que és quan més es veu evidentment que el conjunt. En primera catalana van guanyar la primera de les cites, ara fa gairebé dues setmanes, ara les toca repetir com a locals i ho faran davant del Blanes. Suspès el partit del passat cap de setmana, les nostres que van guanyar la primera de les cites es veuen les cares amb un rival com és el Blanes, que també va guanyar. Per tant, doncs, diguem-ne que en aquest sentit marquen una mica el camí, perquè això ha fet tot just que començar pel que fa a la primera catalana i al grup 1. Recordi, les nostres, que estrenen categoria, que ho van fer amb bona cara i que volen mantenir el ritme positiu. La cita serà a les 6 de la tarda de dissabte. És a dir, CEP Sant Jordi, Blanes, tercera jornada, grup 1 de primera catalana en bàsquet femení i els altres partits que ara ens revisa el nostre company, el David Burillo Sánchez.
2: Sants, Barna, Argentona, Roser, Lloret, Calde, Cerdanyola, CC, Horta, Olot i Vall d'en Bastona.
1: I pel que fa al conjunt masculí, Copa Catalunya, ells ja no estrenen categoria perquè ho van fer l'any passat i van aconseguir l'èxit de la permanència. Copa Catalunya, grup 2, un equip al Rubinenc que també es va estrenar guanyant a casa i mirarà de repetir la línia amb el segon partit que jugaran com a locals. Davant de la S, diumenge a les 6 de la tarda. Es va suspendre, el del passat cap de setmana, però vaja, això serà una tònica habitual en gairebé totes les informacions de tots els equips en aquest programa, tant el d'avui com el de demà. El CEP Sant Jordi, que va guanyar en la seva cita i que es veu les cares amb una S, que de la seva banda va perdre en el primer dels partits, així que a veure si obre un petit forat, però vaja, també com passa amb les noies, Encara resta tot un món com per endavant, com per tenir en compte que aquest resultat ha de ser clau en el camí dels equips. Copa Catalunya, grup 2, tercera jornada. Anem a conèixer, David, la resta dels enfrontaments.
2: Aicamp, Gaudí, Sardenya, Salt, Almasnou, Prat, Palamós, Castellet, Adepaf, Xots, Claret, Argentona i Vall d'en Bas, Martinenc.
3: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
4: Oh, what a finish! La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí explicarem tot el que passi.
3: A peu de camp. Tots fem esport.
1: I som-hi ara amb les cites de futbol masculí de tercera catalana, amb dos equips inclosos dins del grup 7 de competició, com són l'Olímpic de Can Fatjó, així com també la penya blaugrana Ramon Llorenç, i d'una altra banda, al grup 12 trobem el Juventud 25 de Setembre B i a una Unió Esportiva Rubí B que, de moment, David, encara no ha puntuat.
2: El Rubí B afronta aquest diumenge a les 12 del migdia una nova oportunitat per sumar els primers 3 punts de la temporada. L'equip d'Unai Martínez visitarà el Vistalegre a Castelldefels amb l'objectiu de deixar enrere un inici de temporada per començar a oblidar. Els rubinencs han disputat 3 partits fins ara i encara no han aconseguit puntuar. L'última ensopegada va arribar diumenge passat davant el Sabadell Nord en un partit que va acabar amb la derrota per al conjunt rubinenc. Al davant hi haurà un Vistalegre que tampoc coneix encara la victòria. Els de Castelldefels han perdut un dels 2 partits disputats i han sumat un empat contra el 20. Un escenari, per tant, que deixa els 2 equips amb la necessitat de sumar i amb ganes de donar la volta al seu inici de curs.
5: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7. FM.
1: El Juventud 25 de Setembre B, de la seva banda, jugarà dissabte a les 4 de la tarda que visita a l'Abrera, un equip al rubinenc que suma 4 punts de moment en aquesta classificació, amb el partit pendent a recuperar de la setmana passada a 3 quarts del mateix del seu rival, l'Abrera. Números semblants, amb una victòria i un empat. La diferència es tanca el 20. L'empat va ser en el primer partit, victòria en el segon. A la inversa, primer victòria després empat per part de l'Abrera. Un 20 que ha començat molt bé, és un equip que estrena categoria i que de moment les coses estan funcionant a les files del conjunt de la nostra ciutat. Un app de Taix Rifet, doncs, que vol que els seus mantinguin aquest bon nivell de competició a l'espera, doncs, de conèixer quan es podrà recuperar la cita que el passat cap de setmana, en el seu cas, no van poder disputar. Un conjunt del rubinenc que hauria d'haver jugat a casa contra el Vallirana, recordin, el Rubí B sí que va jugar el seu partit i el va perdre davant del Sabadell en Nord. Grup 12, tercera catalana del futbol masculí, 20 Rubí B que juguen els seus partits, ja els hem revisat, la resta dels enfrontaments...
2: Castellbisbal, Juan 23, Mirasol, Peña Unión Deportivo Málaga, Martorell, Sant

0: Vicenç dels Horts, Vallirana, Penya, Barcelonista, Sant Vicenç dels Horts, Sabadell Nord, Torrelles i Castelldefels, Sant Andreu de la Barca.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
2: Vinga, i som-hi ara amb el grup 7. Aquí tenim, doncs, un equip que ho està fent de moment perfecte en la classificació amb 3 partits. Sí que ha jugat els 3 partits l'Olímpic de Can Fatjó. 3 victòries, 9 punts de moment, líders amb l'asterisc que tenen el Ronin amb 6 punts, que ha guanyat els 2 que ha pogut disputar, perquè el passat cap de setmana, doncs ja saben, aigua i molts partits que no es van poder jugar. L'Olímpic sí que ho va fer, va guanyar a la seva cita del cap de setmana i a casa, diumenge a la tarda, a la Sant Pere Nord, 3-1, mentre que el seu rival d'aquest cap de setmana és el Can Rull i Rómulo Tronchoni. Serà a 1:15 del migdia quan juguin aquest encontre de diumenge. Un Can Rull, Rómulo Tronchoni, l'equip sabadellent, que sempre, diguem-ne, que té aquell nom de club amb, si més no, entitat, té una base força forta, però que de moment, doncs, en aquesta classificació ha guanyat un partit i n'ha empatat un altre. Està per sota, més enllà que té un partit pendent del conjunt de la nostra ciutat, un Olímpic de Can Fatjó que ja no només és que hagi començat bé, sinó que les sensacions quan els veus jugar, és un equip de qualitat, és un equip que estarà en la lluita per la primera plaça, fins i tot es podria dir que amb el Ronin, tot i que amb l'asterisc també, de que el Ronin, evidentment, és un equip amb un potencial potser per sobre de la categoria, aquesta tercera catalana del futbol.
1: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
2: I ho podrem comprovar a la nostra ciutat, ara com a equip rival d'un equip rubinenc, perquè el Ronin, recordin, l'any passat formava part, en certa manera, del teixit rubinenc, perquè entrenava i jugava els seus partits al camp del Juventud 25 de setembre, va decidir l'equip de l'Ibai ja no es canviar d'espai i ara ja juguen al camp del júnior, per tant, són un equip santcugatenc. Aquest dissabte a les 4 de la tarda tornen a la nostra ciutat, però seguiran cap amunt l'avinguda de l'Estatut per arribar al municipal de Can Rosés, a la pista d'atletisme, al terreny de joc de la penya blaugrana Ramon Llorenç. Dissabte a les 4, aquesta, doncs, jornada de competició per a un running que té pendent de recuperar el seu partit, 3/4, doncs, que li passa a l'equip de la nostra ciutat, una penya blaugrana, Ramon Llorenç, que en el seu cas, doncs, no va poder disputar el seu partit davant de la penya blaugrana Sant Cugat. Però vaja, això és de cara al futur, al present, dissabte a les 4, partit mediàtic, amb la presència de Ronin a la nostra ciutat, en un grup 7 de tercera catalana futbol masculí, amb també aquests enfrontaments.
0: Sant Pere Nord, penya blaugrana Sant Cugat, Can Trias, penya Deportivo Pajaril, Camparellada, Vila de Cavalls, Tibidabo San Lorenzo, la Romànica Bàrbara i penya blaugrana Castelldefels, Badia del Vallès.
3: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
4: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.
5: www.radiorubí.fm.
6: Tota la informació dels equips rubinencs.
5: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
6: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
5: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
6: Tot l'esport rubinenc a
5: radiorubí.fm.
2: Qui encara no s'ha estrenat a casa perquè li va tocar l'ajornament o suspensió per pluja el passat cap de setmana és el Juventud 25 de setembre, la seva secció d'handbol. Té pendent de disputar el partit que hauria d'haver jugat diumenge passat davant del Vendrell. Ara, però, s'han centrat a les files de l'equip que entrena el Michael Núñez en aquest diumenge a les 12 del migdia. Serà quan visitin el Martorell en la tercera jornada. En la primera ja van guanyar, els nostres miraran de repetir victòria a domicili per tal de, quan arribin a casa, començar a marcar aquest camí que volen marcar amb, diguem-ne, que tots els seguidors del club i, sobretot, amb els jugadors de la base, aspecte clau que des del principi es treballa en una entitat la qual té com a director esportiu el també entrenador del primer equip, el Michael Núñez.
7: Nosaltres, quan vam agafar el projecte, en aquest cas amb la meva figura, hi havia dues maneres de fer-ho, treballar molt la base i esperar uns anys a que aquesta base fos forta i pugés al primer equip, o bé fer una renovació del primer equip, que ben bé no teníem molt clar potser què podíem fer amb aquest primer equip, i donar-li un sentit, donar-li un caràcter, donar-li una responsabilitat, un saber fer, un sentiment de pertinença, que crec que és el que hem aconseguit. I jo crec que és el projecte estrella, el fet de tenir un sènior molt potent, que sigui una mica imatge i reflexa de tot el que estem treballant, de la imatge de club, i si podem fer una molt bona temporada, que la gent s'engresqui, al final que els nens vinguin a veure els jugadors i que vinguin a veure l'equip i que ens ho passem molt bé. I llavors jo crec que com a mirall de tot això, jo crec que és una bona oportunitat per fer un projecte molt, molt seriós a partir d'aquest sènior.
2: La veritat és que, com a mínim, tenen molt clar el camí i això és molt important. Els resultats també, les coses com són, ajuden a que tot funcioni d'una manera com més positiva, les coses com són. Doncs a veure si aconsegueixen la segona de les victòries a Martorell aquest diumenge al migdia, en una tercera jornada, el grup B de la segona catalana de l'handbol masculí, que també tindrà aquests altres enfrontaments.
0: Sant Llorenç, amics, Sabadell, Sant Joan d'Espí, Tarragona, Montcada, Alba Vendrell, Cornellà, Tortosa, Amposta, Vallac, Castelldefels i Molins Sant Just.
1: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
2: Apa, tu, que agafem el camí de sortida. Un plaer, com sempre, estar en aquesta casa. Ràdio Rubí, tant el David Burillo com un servidor Siscolara García. Us desitgem un molt bon dijous, recordeu, eh? Ni voleibol, ni waterpolo, que tampoc n'hi ha, ni 100 patins. D'aquí que retalli una miqueta la informació esportiva, però encara molta competició a la nostra ciutat, que vagi bé.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm. Ràdio Rubí.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Prop del 80% dels espanyols defensen que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que més arriben l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
3: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
1: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
5: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en l'alimentació. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
6: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
1: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat, pendent doncs de la previsió del nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
1: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
5: L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
1: En cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
5: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes.
1: Els esports, el tècnic de l'Espanyol Manolo González es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla, Joan Barberà.
8: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González se sent qüestionat. No se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
1: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. La defunció ha tingut impacte en la precampanya electoral.
5: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat i també a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
4: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
5: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
3: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
5: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i també a la plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
1: I tot això mentre al carrer segueixen els intents de desnonament. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
10: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
11: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
10: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
1: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centraran les noves pobreses, famílies que tenen feina però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida també a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
6: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
13: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
12: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada, litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Però si no hi ha incidències, a la tarda rebaixarà el nivell d'alerta. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
15: Avui el que estem en estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
14: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir, per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
1: Dificultats que encara s'arrosseguen també pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
5: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
16: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
5: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment, en aquest cas, d'una part del fals sostre del vestíbul.
1: I problemes de mobilitat també a la ciutat de Barcelona, ja que hi ha hagut esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga parcial de conductors d'autobusos de TMB. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit fins a la finalització del servei.
5: La principal reclamació dels conductors dels busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
17: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
5: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
1: I encara en relació a les emergències, Protecció Civil ha decidit activar les 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre. Prèviament enviarà l'activació d'un SOS alerta a la ciutadania.
5: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya. Això amb l'objectiu que la població es consensi, que s'ha de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments és alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Són 3:15. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat fa pocs minuts que el govern apujarà el salari mínim interprofessional el mes de novembre.
18: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
5: No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar a la mesa, amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
1: Doncs encara sobre el sector laboral, avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat intenten trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral. És una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte les empreses de la comarca amb persones que busquen feina i a qui normalment els costa trobar oportunitats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
19: La trobada vol saltar-se les barreres que normalment separen les empreses dels candidats, que en aquest cas són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. I com si fossin cites ràpides, cada participant pot fer entrevistes curtes per presentar-se a noves oportunitats laborals. La responsable de formació i inserció de la Fundació Empans, Imma Pallarès, creu que tothom en surt beneficiat.
20: Per moltes d'elles és una, a vegades, la única o la porta, no?, de l'oportunitat, perquè són perfils que moltes vegades amb un currículum no passen més enllà ni tenen l'oportunitat d'una entrevista. Aquest contacte humà és un win-win i al final són empreses que busquen perfils i coneixen a persones doncs, que els hi poden cobrir aquesta necessitat. No?
19: És una iniciativa que ja es va fer l'any passat i que sembla que aquest any tornarà a ser un èxit. Han aconseguit un ple de participació i esperen que alguns aspirants surtin ja de la trobada amb algun contracte sota el braç o, si més no, amb la perspectiva de fer una altra entrevista. En total, aquesta nova edició hi han participat més de 200 persones i 20 empreses.
1: Reduir l'estrès dels porcs i fer-los més resistents a les onades de calor o a les malalties respiratòries. Aquest és l'objectiu d'una investigació liderada per la Universitat de Lleida i l'IRTA. S'ha presentat avui i vol donar resposta a una de les principals preocupacions del sector de la producció porcina. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
21: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
22: I la idea és utilitzar aquests biomarcadors para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
21: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça d'Uroc proporcionades per Selecció Bataller, empresa que també participa a la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
1: De les comarques del Segrià, les de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
0: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
7: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
0: L'alcalde d'Olot diu que, independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un quart implicat en el tiroteig a dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa.
5: L'arrest va tenir lloc ahir la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar el sospitós que tenia pendent una ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la quarta persona detinguda per la seva presumpta vinculació amb els fets.
1: Investigant una sala, un camió que ha deixat ferits lleus dos agents de la policia local de Granollers.
5: Els fets han passat de matinada a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. Segons un avís al 112, un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia local, que s'ha presentat al lloc dels fets i han fugit.
1: És moment per la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
23: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
8: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
1: A Sitges, el Festival de Cinema s'inaugura oficialment aquest vespre, però la localitat ja vibra amb la 59a edició. Una més internacional que mai per la presència aquests dies d'estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Canal Blau, Carla Lanuza.
24: Father Joe i Her Private Hell han estat les primeres pel·lícules que s'han pogut veure avui a la Sala Tramuntana de l'Hotel Malià i al Cinema Prado de Sitges, respectivament, en les sessions matinals de 8:45 del matí. Durant tot el matí s'han vist arribar nombrosos convidats, entre els que figuren directors com Peter Jackson, Casey Affleck o Alejandro Amenábar. També les primeres cues d'assistents i visitants, com la Blanca, que ve des de Zaragoza per viure per primera vegada al Festival de Sitges.
25: Estamos alojadas en Vilanova porque hemos venido a pasar 10 días de vacación y teníamos específico interés, mucho interés en venir al Festival de Cine de aquí. Y entonces hemos sacado 2 entradas para hoy. Y muy bien, vamos, ya nos hemos comprado el merchandising y todo porque llevamos años como queriendo venir y nunca se daban las circunstancias.
24: El Festival de Sitges tornarà a comptar enguany amb 5 sales de projecció, una zona especialitzada en indústria i l'àrea King Kong, amb una 80a d'activitats paral·leles. Aquesta tarda a 8:45 es farà la gala inaugural oficial, amb la projecció del curtmetratge Homing, produït per J.A. Bayona, i l'estrena mundial de la pel·lícula Found Alive.
1: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
5: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
1: I arriben els esports. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla.
3: Bon dia, Marta. Doncs demà torna la Lliga de Primera després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions i qui juga és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, l'entrenador blanquiblau Manolo González no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
4: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí. No t'he enganyat. No, dic, clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora. Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona. Crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues, confiï, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït i li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
3: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha iniciat avui el llarg viatge cap a Ceuta. L'expedició és la quinada, s'ha topat però amb un nou contratemps abans del partit de dissabte a l'Alfonso Morubé. Part de la plantilla, alguns jugadors pateixen un virus. Escoltem Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parlant clarament de l'objectiu.
6: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar, doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella, i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
3: El Centre d'Esport Sabadell, que ha jugat dissabte contra el Ceuta. La Lliga Femenina de Bàsquet, avui segona jornada, l'Espart Girona rep la visita del Mallorca-Palma a Fontejau a partir de les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i perdre la pista de l'Estudiantes en la primera jornada. També juga avui el Cadí-la-Seu, també va perdre en l'estrena de la competició. Avui rep el Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Destaquem que Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató. S'ha fet la presentació oficial de la 38a edició, que tindrà lloc el 18 d'octubre i que reunirà 750 atletes. I el Barça torna a jugar la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugranes reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba en aquesta cita, buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per al main round.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Rubí, 99.7 FM. Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
3: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
4: Hola, soy una voz generado por IA, todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Rubí Sound, un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural, de verdad, 100% real, no como yo. Jejejeje.
5: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
4: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
5: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
4: ¿Estás seguro?
5: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
4: Jejejeje.
6: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
7: Actualitat. El programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
6: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva. Era això,
7: sempre volem massa i necessitem... Actualitat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 27 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. La detenció s'ha produït després d'escorcollar un bar del carrer Verge de Fàtima, al barri del Progrés, on els agents van trobar 40 grams de cocaïna i petites quantitats de xics i marihuana. També han localitzat diners en metàl·lic, bàscules i bosses de monodosi. En el marc de la mateixa actuació s'han escorcollat altres domicilis. Segons els Mossos, la droga es venia després en aquest bar. Les detencions s'han produït després que la policia fes una àmplia investigació. La dona ha estat detinguda en dues ocasions anteriors més durant el mes de setembre, en aquest cas per part de la policia local de Rubí. En tots dos casos, el motiu de la detenció ha estat el mateix delicte de tràfic de drogues. La investigació continua oberta i, per tant, les actuacions encara no s'han donat per concloses. En aquest context, la policia autonòmica no descarta més detencions.
2: El centre excursionista no podrà fer enguany la tradicional marxa infantil de regularitat pels boscos de Rubí a causa de les restriccions d'accés al medi natural per la pesta porcina. Lluny de suspendre la cita, que fa gairebé 60 anys que s'organitza, l'entitat ha adaptat el format per crear una fira de muntanya adreçada als més petits. Es farà diumenge 15 de novembre a l'exterior del pavelló de la Llana i a la masia de Can Serra. La jornada s'adreça a infants de 4 a 12 anys i oferirà una trentena d'estacions d'aventura amb rocòdroms, ponts de mico, circuits orientals, inflables, tiramarc i una vintena de jocs d'habilitat. A més, els bombers hi participaran amb una exhibició i un camió si les necessitats del servei els ho permeten. Cada participant rebrà un plànol i un passaport per anar segellant les proves, a banda d'un refrigeri i un obsequi final quan completin el que és el circuit. Les inscripcions estan obertes fins al dia 12 de novembre i es poden fer al web de l'entitat a rubicert.cat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: I en esports, el CEP Sant Jordi tindrà cites a casa. Dissabte a les 6 juguen les noies en la tercera jornada de la primera catalana davant del Blanes. Els nois reben la S diumenge a les 6 de la tarda en la tercera jornada de Copa Catalunya. I en futbol de tercera catalana, dos partits dissabte a les 4. El 20 visita l'Abrera, mentre que la penya blaugrana Ramon Llorenç rebrà el Ronin. I diumenge, cita per a l'Olímpic en Fatjó B davant del Can Rui Romulo Tronchoni. Serà al migdia, igual que el Rubí B, en el seu cas, visitarà el Vista Alegre.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
5: Amb Anna Morgades Valldosera.
4: Sí, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
5: Sí, sí, sí.
6: Hola, Anna, soc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que és una cosa que et fa una mica més de pal. Doncs, bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, molt bé.

0: tu escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses?
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del Baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir? Que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya, l'Alassane Endiaye. Molt bona tarda, Alassane.
4: Bones tardes.
3: Tu te'n recordes, Alassane, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassane és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassane, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveixen, la faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocata de la manera que puc, vull cuidar les coses que consumo, crec que els clients també li agradarien aquests cuidados.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
1: És una bona filosofia, Alassane. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans o què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocata té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
1: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa, són maionesa fet per jo mateixa. I el que porten picant també faig jo mateixa el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
1: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
4: El que se't demana més és el baobab.
1: Ah.
4: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, totes les bocates que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6 7 baobabs, m'entens? Les altres també, com per exemple el Popeye i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa. Mm-hmm. Perquè el Popeye porta el picant i el baobab porta maionesa. Però després, de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, el caiman, el vegetarià, totes aquestes també les demanen molt.
3: Alessandra, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab, i així ja vindrà amb la recepta
1: sí,
3: preparada.
1: Sí, amb la recepta vale. De la maionesa, però no sé què més. Sé que porta vale. Maionesa i no porta
4: doncs,
1: picant.
4: La baobab o Popeye porten maionesa, però porten a pit de pollastre, a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyer.
3: I orenga, una miqueta d'orenga.
4: Sí, orenga quan faig, diguem, el pit a la planxa...
1: Quan el poses directament en el pit.
4: Sí.
1: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
4: Mm-hmm. Mm. O sigui, hi ha molta gent que preferen també molt... Depèn de la persona, no?
3: Ja veus, Anna, que sí. Són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir sí. Que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alessand, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys, exactament, a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a la Sant. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
4: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de coneixement sobre aquestes va ser la meva dona. Perquè ells tenien una gelateria a Blanes i llavors una mica mesclat, fent també algunes bocates per als clients. Tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot. Inclús la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates, uh-huh. Va ser ella que també va introduir totes aquestes coses també. Sí.
3: Uh-huh. Imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
4: Sí, sí. Trigar tant, perquè... La primera cosa que també va ser molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo, una vegada un client em va demanar un frankfurt i jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Es va posar dos frankfurt al pan, a bocata. I quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. Li dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
3: Anava farcideta, el bocat.
4: Sí.
1: És un bocat, un frankfurt. Si no faràs negoci.
4: Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava a mi, era una mica gran, però era una persona que havia tingut tota la seva vida diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't. No te posis el cap ple de prou, perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és el principi que tindràs gent.
1: T'has...
4: Vindran a poc a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
1: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
4: Moltíssima.
1: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això a la Sant?
4: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta... Diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí i per allà les altres que venen perquè siguin amb el Baobab. I però, a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que es marxin, és com si estan a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a qualsevol bar, no. És que van com al bar de casa seva. I la persona que està treballant és un familiar. I s'hi hem portat al Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ho ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
3: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Donant-li un cop de mà, a l'Alassant. L'Alassant, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
1: Ostres.
3: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003 a la Sant.
4: Sí.
3: Ho recordes?
4: Sí, sí.
3: Quina sorpresa, va ser...
4: Va ser una sorpresa, sí.
3: Sí?
4: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que no, estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, Alassant, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Ha dit, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, fan, és com una elecció, proposen 3, 4, 5 persones. I llavors la gent decideix com una elecció. Cadascun diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven. I, bueno, hi havia dues o tres persones que són gent molt... No és només que són de Sant Cugat, però són molt coneguts de Sant Cugat, gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, que és, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs, em dic, bueno, me'n vaig, faig dic això als amics i torno ara. Se'n va anar una hora després va tornar. I va dir, bueno...
3: Amb el resultat, de que tenies caparrot.
4: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs... com se diu?
1: Caparrot.
3: La qüestió és que el

0: diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de Caparrot que t'havien proposat i tot això, i diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No te posis perquè entre les 5 persones que s'han proposat al Caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I dir, bueno, per estar al segon, no vol dir que te faran el Caparrot, però està al segon de tot el corp.
1: L'Anna vol preguntar-te sí. Per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
2: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
0: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre, molta gent coneix aquest arbre.
2: Pel Petit Príncep, jo pensava que el conec.
0: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, a molts llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Mm-hmm. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta 500 anys. Aquest ha portat tants anys. Però, bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, uh-huh. ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar el bar...
2: El bar va recuperar aquell nom.
0: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem Baobab.
1: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquest negoci que havia de durar molts anys.
0: Sí.
2: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
1: Vens un dia i fem
2: un
1: bocata.
2: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, eh? Un Popeye, jo. Ens encanta,
1: gràcies.
2: Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassant. Alassant, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
1: Adéu-siau.
0: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna, doncs sí, molt bé, i de fet encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna, de fet avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot,

0: i tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. Uh-huh. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
0: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut un allau de propostes i d'ofertes, eh? Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
0: Mercè Lagrava, benvinguda a Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
0: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu? Mercè, com ha anat tot?
2: Sí, hem tingut una llarga de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes, i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
2: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27, i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona, uh-huh, o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas, pensàvem que, bueno, aquí dalt, a la muntanya, i a més, acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida, i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu que com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges? Perquè heu passat per allà.
2: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència. I en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren. I vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat. Amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria. Mm-hmm.
0: I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
2: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh, després, entenc que, bueno, després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant en certs vius, tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10.
0: I escolta, les xarxes per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia, i això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
2: Sí, sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat i és importantíssim, és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot, no sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat, i no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
2: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions? O...
2: Sí, sí, sí. Es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
2: Sí, el que passa que, bueno, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi doncs sí que ho tenim molt avançat i bueno, només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
0: A tu, Anna, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Un contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que es havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat. I és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i principis del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial, aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1921, per primera vegada el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, i no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania, poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és, posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat ens juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada amb aquestes músiques. I la curiositat amb nosaltres i és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollenca que assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar corprès d'aquesta música i se segueix escoltant a moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54, has de vocalitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
3: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
4: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
3: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
4: Així és, Anna. Si et sembla, comença una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
5: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, em diverteix més pintar i descobreixo més coses perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
3: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color, un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
4: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
5: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
4: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
5: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, pues, llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No. O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme, però a veure, cada un s'ha tocat com som.
3: Visca l'Elisabet, molt a favor.
4: De veritat, Anna, també ha buscat una manera molt pròpia d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell, treballa directament en les mans, deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
5: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, clar, si ho posàvem al pinzell em quedava massa pla tot, i llapat, que no ho podia suportar. I llavors al fer-me jo la pintura la faig com si fos fang i llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors que queda tota aquella línia plena, doncs aquí igual envolta doncs la figura que faig o els personatges que surten.
3: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
4: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
5: Abans em posava supernerviós. Què faig? Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur. No sé, és un divertiment més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
3: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
4: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha portat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
5: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadres, perquè no es dona molt importància. Ah, sí, ja ho he vist, ja conec. No, cada quadre és una història. I posar-se davant i pensar una mica. Riuran i sempre en trauran alguna cosa. Dels meus i de tothom. Però, clar, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar... Pam, aquesta granet de sorra, pues, de felicitat m'encantaria.
3: Doncs és un desig ben bonic aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
4: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
3: Fins aviat.

0: El primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
2: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla
1: 54. Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
3: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència. I en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
4: Quan neixes en un d'allòs, en una casa, que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
3: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre: la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
4: En acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
3: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
4: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci estar 40 hores, una americana i un pantalon. S'està 40 hores.
3: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
4: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció, fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que, per exemple, s'inclina o es posa més dret del compte, o fa més panxa, o fa més cadera, entens, és el que varia.
3: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament el cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual: conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
4: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allòs no teníem màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època, de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina, que ja hi havia un motor, ja elèctrica, i anava més ràpida.
3: La sastreria mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
4: És propera i, és clar, el client has d'anar una miqueta, és clar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que, com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
3: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
4: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
3: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la persona.

0: Hola Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Ràdio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins, a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que, per a molts, el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 27 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. La detenció s'ha produït després d'escorcollar un bar del carrer Verge de Fàtima, al barri del Progrés, on els agents van trobar 40 grams de cocaïna i petites quantitats de xics i marihuana. També han localitzat diners en metàl·lic, bàscules i bosses de monodosi. En el marc de la mateixa actuació s'han escorcollat altres domicilis. Segons els Mossos, la droga es venia després en aquest bar. Les detencions s'han produït després que la policia fes una àmplia investigació. La dona ha estat detinguda en dues ocasions anteriors més durant el mes de setembre, en aquest cas per part de la policia local de Rubí. En tots dos casos, el motiu de la detenció ha estat el mateix delicte de tràfic de drogues. La investigació continua oberta i, per tant, les actuacions encara no s'han donat per concloses. En aquest context, la policia autonòmica no descarta més detencions.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: El Frente Aragonès de Rubí ja ha començat a celebrar les festes del Pilar de 2026. El cap de setmana passat ja es va fer el pregó de les festes del Pilar, que es va haver de posposar de dissabte a diumenge a causa de les pluges. Van a càrrec de l'artista de la restauració i conservació d'antiguitats, Sebastián Moreno, i també es va fer llavors la imposició de bandes. Els actes principals continuen, per exemple, diumenge, al local del Centre Aragonès de Rubí, a partir de les 5 de la tarda. Hi haurà l'ofrena floral a la Virgen del Pilar i, a partir de les 9, el sopar del Forja, que és una trobada de germano on cada soci porta el seu propi menjar per compartir amb la comunitat. I dilluns, que és 12 d'octubre, que és el dia del Pilar, es farà la missa baturra a l'església de Sant Pere de Rubí amb cants tradicionals i una altra ofrena floral. I per acabar amb aquesta programació, l'entitat celebrarà el Festival de Jotes dissabte 17 d'octubre, que porta més de 40 anys celebrant-se i que comptarà amb el grup de tambors d'arrel creat recentment.
4: Quant als esports, toca visitar Martorell per part del Juventut 25 de setembre en la seva secció d'handbol. Tercera jornada diumenge al migdia. Horari també aquest migdia del diumenge per al Rubí Vent, la visita al Vistalegre en futbol masculí i l'Olímpic de Can Fatjó al Can Rull Rómulo Tronchoni. Pel que fa al dissabte, jugarà el 20 al Camp de l'Abrera i la penya blaugrana Ramon Llorenç rebrà el Ronin en bàsquet. El CEP Sant Jordi femení juga dissabte a les 6 de la tarda contra els Blanes a casa. Els nois jugaran a les 6 de la tarda de diumenge contra la S.
2: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM.
5: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir, com bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 8 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finarà, que bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment destaquem diversos punts amb incidències. Comencem situant al sud del país. L'autopista P7 es troba totalment tallada a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant arran d'un incident amb un camió implicat com a conseqüència de les fortes ratxes de vent que s'estan registrant en aquesta zona de Catalunya. També destaquem que els vehicles són desviats cap a l'autovia A7 a l'altura de la sortida 218. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem que hi ha retencions a la ronda litoral a la B10 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Hi ha un vehicle, un turisme avariat que talla un carril en sentit Trinitat i provoca retencions de gairebé 14 quilòmetres des de l'altura de la zona Franca. També destaquem a la C32, a l'altura de Sant Pol de Mar, a la calçada en sentit nord, en sentit Girona, hi ha dos carrils tallats arran d'un accident entre diversos turismes i acabarem situats a la zona del Vallès, concretament a la BP1432, a l'Ametlla del Vallès, on se circula a través de pas alternatiu per un turisme que ha volcat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda. Bé, doncs, avui dijous al Connectats parlarem d'urbanitzacions no regularitzades. Ho farem amb l'arquitecte Josep Milà des de Rubí. Continuarem amb reflexions sobre el moviment Escolta amb motiu del 70 aniversari de l'escoltisme al Prat de Llobregat. I acabarem analitzant el fenomen dels clubs de lectura amb Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres de Sant Cugat. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Pla Educatiu d'Entorn, que impulsa l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació i que es desenvolupa a la ciutat des de fa 20 anys, ha fet una crida al voluntariat per a tres programes que arrencaran aviat i continuaran durant el curs. El primer és l'Èxit. Una persona voluntària acompanya a cada infant en sessions individualitzades setmanals per despertar l'hàbit de llegir i també de millorar la comprensió. El segon és Català Oral per a Famílies, amb les iniciatives Xerrem Junts i Vincles Òmnium, que són converses en català relaxades i properes per a famílies que volen guanyar confiança en la llengua. I el tercer és Mentoria Socioeducativa, el projecte Mentora. Aquí el voluntariat té un paper de referent i es fan trobades setmanals amb adolescents en risc d'abandonar els estudis durant el pas de l'ESO a la secundària superior. Les persones que estiguin interessades rebran formació prèvia i acompanyament durant el procés. A més, ja poden consultar les crides al voluntariat al web municipal de l'Ajuntament a terrassa.cat i omplir el formulari corresponent.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Sabadell torna a ser un any més el punt de partida de l'òpera, que després viatjarà per tota Catalunya. La Fundació Òpera Catalunya ha presentat aquest dimecres al Teatre Principal la seva 39a temporada, amb 4 títols, 64 representacions arreu del país i 23 funcions aquí a la ciutat de Sabadell. La temporada arrencarà el 14 d'octubre amb l'Elisir d'Amore i continuarà amb el programa doble de Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Al febrer arribarà Cançó d'Amor i de Guerra i el curs es tancarà amb Aida, una temporada que manté, sobretot, la voluntat de fer arribar l'òpera a tothom, tal i com explica el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza.
3: Podem aconseguir no sols mantenir el que teníem, sinó fer-lo créixer, mantenint, per exemple, l'accessibilitat, mantenint els mateixos preus.
2: La nova temporada també tindrà accent sabadellenc amb Esteve Gorina, que assumirà la direcció escènica d'Aida, l'obra que posarà el punt i final al curs.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Biblioteca de Pomà va acollir ahir el Filmets a les biblioteques. Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i ficció dedicats a un públic infantil i familiar. La iniciativa busca portar el cinema a tots els barris de la ciutat. Les famílies van poder gaudir d'històries que tracten temes com l'amistat o la família, combinant música i animació. Les propostes, moltes d'elles internacionals, van ser premiades l'anterior edició del Filmets. Per a molts dels nens i nenes del barri ja és una tradició assistir a aquesta trobada.
5: M'agrada molt venir. Vinc cada any amb les meves germanes. Venim sempre perquè sempre ens han agradat veure'ls, perquè ens fa com il·lusió.
6: Venim a fer a veure un curs i després votarem qui ens agrada més.
7: Hi ha pel·lis molt xules, tinc moltes ganes de veure.
4: Filmets a les biblioteques arriba abans de l'inici de la 52a edició del certamen. Les properes biblioteques que participaran a la iniciativa seran la de Canyadó i Casagemes el 13 d'octubre i la de Llefià l'endemà, el 14.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Sara Vecino. Bona tarda.
8: Bona tarda. L'Auditori del Cèntric acull avui una taula rodona que pretén posar el focus en els valors que construeixen el benestar emocional. Introduït amb el lema «Pertinença és benestar, implica't», l'acte vol destacar que la salut mental es nodreix dels vincles i del sentiment de comunitat i que, per tant, aquests vincles afavoreixen la confiança, redueixen la sensació de solitud i reforcen l'autoestima. També es parlarà de la importància del temps, el respecte i les oportunitats reals de participar en la construcció de la pertinença a un grup. Alhora es vol que el públic reflexioni sobre el poder que cadascú té per fer que algú se senti part d'una comunitat. La jornada començarà a les 5 amb la taula rodona, on es compartiran experiències pròpies de diverses persones participants i continuarà a les 7 amb una entrevista a Txell Feixas, qui presentarà el seu llibre Dones Valentes. A banda d'aquestes, les activitats de salut mental seran presents arreu del Prat fins al 24 de novembre. Podeu consultar tota la programació al web de l'Ajuntament.
0: Gràcies, Sara. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Finalment, la 65a marxa infantil de regularitat de Castellà del Vallès, prevista inicialment per al diumenge 4 d'octubre i que es va haver de suspendre a causa del temporal, s'ha hagut d'ajornar i s'haurà de buscar una nova data a causa del mal estat dels camins per on havia de passar el recorregut. Inicialment, el Centre Excursionista de Castellà es va remetre a les bases, posant com a nova data aquest pròxim diumenge 11 d'octubre. però a causa de les circumstàncies, aquesta també s'ha hagut de modificar, donat que les pluges dels darrers dies han deixat diversos trams del recorregut impracticables. Tot i que aquest diumenge no està prevista pluja, l'organització creu que no hi ha prou temps per adequar el camí amb les garanties necessàries. Després d'haver valorat la situació del recorregut i les afectacions que els últims aiguats han deixat amb els diferents agents implicats en la prevenció i seguretat del municipi, des del centre excursionista han decidit ajornar la 65a marxa infantil per garantir la seguretat de tots els participants. En aquesta edició, per cert, hi havia un total de 270 parelles inscrites i una xifra qualificada d'històrica de voluntaris.
0: Gràcies, Oriol. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. A Rubí, l'Ajuntament de Rubí i el Consorci de Residus del Vallès Occidental estan repartint aquests dies els claquis, que són recipients que serveixen per recollir l'oli de cuina usat a casa, i els reparteix als centres educatius de la nostra ciutat. De fet, ja s'han unit 600 famílies al projecte i ara també un nou establiment, 100 grams, un comerç de venda de productes de granel. El Rubí Clac va néixer gràcies a l'AMPA del Centre Educatiu Especial de Can Oriol i està gestionat per l'entitat Abdir. I el seu objectiu és, bàsicament, recollir un dels residus que més tenim a casa, que és l'oli de cuina usat. Hem de pensar que tan sols un litre d'oli pot arribar a contaminar fins a 10.000 litres d'aigua. Qui vulgui obtenir aquest recipient es pot aconseguir de forma gratuïta als punts de distribució de la ciutat, que es poden consultar a la web rubí.cat. Això cal afegir que el Consorci de Residus del Vallès està potenciant el repartiment de claquis entre aquest dijous i el 15 d'octubre. Es faran parades informatives dins del projecte Petits Gestos, Grans Canvis.
0: Gràcies, Mariona. Fins d'aquí una estona. Acabem aquest repàs a l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Saravella, bona tarda.
11: Bona tarda. El desnonament de la Carme i el seu fill, previst per aquest dijous 8 d'octubre a les 10 del matí al carrer de Pau Casals de Sant Cugat, ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha una nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
12: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan... el context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
11: El jutjat també requereix de manera urgent als serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
13: Set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Avui al Connectats parlem d'urbanitzacions, però no de qualsevol urbanització, sinó d'aquelles que no estan regularitzades ni legalitzades. I per parlar-ne anem fins a Rubí, on tenim la Mariona Jerez a Ràdio Rubí amb el nostre convidat. Mariona, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui estic amb l'arquitecte Josep Milà, que ha estat involucrat en treballs d'arquitectura per tot el país, però també ha tingut càrrecs destacats, com per exemple director de l'àrea de serveis territorials d'aquí de l'Ajuntament de Rubí. Bona tarda, Josep.
2: Hola, bona tarda.
0: Josep, podem començar explicant què és el que es considera una urbanització no regularitzada o no legalitzada?
2: Una urbanització no legalitzada, no regularitzada, és aquell grup de cases que normalment trobem, sempre acostumen a estar al mig del bosc, al mig de llocs que eren realment interessants, que procedeixen d'èpoques molt pretèrites, fonamentalment d'abans de l'any 80, en èpoques en què el control urbanístic era un desastre. No hi havia control, tot i que teníem una llei que sí que s'havia de complir, però la gent agafava i, doncs mira, hi havia un amo d'un bosc que el parcel·lava i venia les parcel·les a un preu assequible, molt assequible, i llavors la gent tenia allà una parcel·leta i s'hi feia la casa habitualment. I aquest era aquesta és la imatge típica de les urbanitzacions que han quedat al cap d'uns anys, cap de molts anys. Algunes s'han resolt i algunes altres ara encara estan en terra de ningú, que en diuen. Estan en el que nosaltres, la gent que treballem en urbanisme, en diem en sol no urbanitzable. L'estar en sol no urbanitzable, o sigui, per ser legal, ha d'estar en sol urbà. El no urbanitzable vol dir que els usos encara no es permeten d'habitatge i, per tant, aconseguir que pugui ser un habitatge regularitzat o legal ha de ser sol urbà. Això vol dir que el planejament ha d'acceptar que allò s'incorpori a la ciutat o no. Llavors, quan no es pot incorporar, hi ha mitjans entremig, perquè aquesta gent que normalment es queixa de que viu molt a precari, no tenen serveis de llum, de claveguera, d'aigua, hi ha la llei d'urbanisme, la recent, estableix mecanismes perquè es puguin fer d'una forma, diguem-ne, que s'hi puguin acollir.
0: Estem parlant d'un fenomen que segurament ens hauríem d'anar cap als anys 60, quan a Catalunya doncs hi va haver totes aquelles riades d'immigració, que evidentment era gent que venia d'altres punts del territori espanyol i que es feia la casa, com ara ens estava explicant vostè. Això ara seria impensable o encara passa?
2: Diguem-ho de dues maneres. Seria impensable, però pot passar. Pot passar perquè els ajuntaments tampoc estan en unes condicions excepcionals de control i de disciplina. Llavors pot passar on hi hagi gent. I aquí he de dir ben clar que els propietaris que tenen aquest territori que se'n volen aprofitar són els que no compleixen, perquè la gent que compra, doncs el compra la parcel·la ben lluny està de saber i d'entendre d'urbanisme. Normalment el propietari sí que sap de què va. Però no apliquem només a la gent que va venir de fora, que van fer aquesta aposta de fer-se la casa, sinó que també hi havia molta gent aquí, necessàriament de fora, que es feia la segona residència amb aquestes mateixes condicions.
0: Ben apuntat. Li anava a preguntar, tot i que també ha fet alguna pinzellada sobre els problemes que acostumen a tenir aquest tipus d'urbanitzacions. Ha parlat dels subministraments, no?, per exemple.
2: Acostumen a tenir definir exactament totes els entrebancs que tenen són molts, però fonamentalment són, per arribar a casa els camins són camins, no estan urbanitzats. Normalment per arribar a casa tenen problemes perquè van a través de camins de terra, i fonamentalment llavors acostumen a tenir el problema de que no tenen el subministre de llum adequat.

0: ni que el sòl no urbanitzable no s'ocupi més. I amb això els urbanistes hi estan tots d'acord. Molt de territori s'ha ocupat de forma, diguem-ne, no massa neta, i s'ha d'evitar de que s'ocupi més. Què passa? Que a l'hora de regularitzar aquests espais, aquestes urbanitzacions que estan en sòl no urbanitzable, vol dir que és convertir-la en urbana, i convertir-ho en urbana vol dir que ja estem ocupant sòl urbà, sòl no urbanitzable. Per tant, aquí ja tenim un primer entrebanc. Estan en un lloc on no s'hi podria viure, no s'hi podria fer una casa. La llei d'urbanisme, l'any passat, va treure una disposició transitòria, que és la 25a, imagina't, en la que observava la possibilitat de que aquestes urbanitzacions es posessin d'acord amb els ajuntaments i poguessin tenir, a través d'alguns plans especials específics, per resoldre problemàtiques concretes, no per fer-les urbanes, problemàtiques concretes com tenir un clavegram propi o un sistema de depuració pròpia o col·lectiva entre ells, o connectar-se, si està molt a prop de la ciutat, en la xarxa municipal. El que no, o amb la mateixa llei observa que puguin tenir aigua i que puguin tenir llum, sempre pagant-ho als veïns. I tenint en compte que això no els converteix en solar, en sòl urbà. O sigui que no perquè tinguin dret en aquests drets, aquests serveis bàsics, vol dir que es converteixin ja en sòl urbà amb tots els drets que comporta estar en mig d'una ciutat. Perquè queden moltes coses per fer. Això, si es convertís en urbà, quedarien moltes coses per fer. I segona, avui estem en la tessitura de no ocupar més sòl no urbanitzable.
1: I per què és tan important això de no ocupar sòl no urbanitzable? Què és diferent entre el sòl urbanitzable i no urbanitzable?
0: Mira, el sòl urbà és el que està asfaltat, i el sòl no urbanitzable és el que té els usos agrícoles de bosc rurals. Llavors, venim de l'època 60, 70, 80, on el creixement abusava de l'ocupació del sòl no urbanitzable. I anàvem pel camí de convertir Catalunya, els municipis, en tot asfalt. I això es va aconseguir revertir, i aquest és un dels motius pels que la llei és clara, bueno, la llei sí, és clara, que quan es diu que el sòl no urbanitzable no s'ha d'ocupar, no s'ocupa. La llei no diu exactament això, la llei permet que hi pugui haver sòl no urbanitzable ocupable, però el criteri que s'utilitza és no n'ocupem més.
2: Josep, quan la Mariona li preguntava per a la regularització d'aquestes urbanitzacions no legalitzades, i ha fet referència als plans especials específics, clar, estem parlant de burocràcia, de temps, és un tràmit feixuc i llarg?
0: Depèn de l'Ajuntament i de la Generalitat. En aquest moment, parlar de terminis en l'administració em fa una mica de por, perquè tots coneixem que els terminis amb la concessió de llicències, amb aprovacions de planejament i així, acostumen a ser llargs. Per tant, no m'atreveixo a dir que aquí podríem anar més de pressa del que és habitual. Depèn, això que deia, de la gestió de l'Ajuntament, depèn de qui ho promou, depèn de tots els agents que hi participin. A vegades et trobes amb agents que són altament ràpids i no trobes obstacles pel camí, i a vegades et trobes que una cosa que hagués pogut durar un any, que és el que jo diria que hauria de durar, pot durar cinc. Per tant, se'm fa difícil posar uns terminis.
1: I tornant als veïns d'aquestes urbanitzacions, hi ha alguna cosa que puguin fer per millorar les seves cases, alguna obra? I si és així, quins permisos necessiten? A qui li han de demanar permís?
0: Mira, d'entrada, el que sí s'ha de fer és que, com que venim d'una història que arranca als anys 50-60, les casuístiques de cada urbanització són diferents. Llavors ens podem trobar amb urbanitzacions que són, que els hi falta res per ser legalitzables, per dir alguna cosa, i per tant aquests podran fer el dia que els hi toqui, podran fer-ho tot, fins a urbanitzacions que no seran mai legalitzables. I per tant aquí, si l'únic que es podrà establir

0: és que aquests plans especials que podem dir de, no de regulació, sinó de control de les coses que s'hi puguin fer, seran els que determinaran què s'hi pot fer. O sigui, aquests plans especials estan pensats per això, perquè puguin tenir aigua, claveguera, llum i no es despistin a l'hora de fer obra nova o ampliar, o així som més segurs de que el, de la redacció del pla se'ls hi pugui dir, doncs mira, podreu reparar, podreu aviam mantenir, que això és de calaix a tot arreu, i potser posar plaques solars potser també. Però no m'atreveixo a jurar-ho.
1: Josep, però fins que això no passi, perquè clar, un pla especial ha de passar també per ple. Els veïns han d'estar a l'espera, vull dir, estan lligats de peus i mans, no poden fer res si no hi ha aquest tràmit, no?
0: És inevitable, i això sóc dels que jo sóc molt crític amb aquesta amb aquest entrebanc. Jo sóc dels que pensa que el dia que es prenen les decisions i el dia que es comença a redactar i això hauria d'anar rodat. Jo sóc dels que tiro pel dret, però com que s'han de complir terminis, burocràcia, aprovacions, al·legacions, podem ser tot el crítics que vulguis, però és inevitable.
2: I, bueno, de tot això, quina part cau en els ajuntaments? Als ajuntaments hi ha alguna cosa que puguin fer per facilitar tot això?
0: Els ajuntaments tenen tota la possibilitat de liderar el que vulguin. És essencial l'Ajuntament en aquest cas. I, una urbanització que es belluga molt i l'Ajuntament no els hi fa cas, sempre aniran a rastres, no arribaran mai enlloc. Una urbanització que potser ells no tiren res, però l'Ajuntament vol liderar una moguda, és essencial. Si l'Ajuntament assumeix que això s'ha d'agafar el toro per les banyes i posar-s'hi, això és essencial. El lideratge polític, en aquest cas, és el que mana. Desgraciadament, masses coses passen per aquest sistema, però sí que he de dir ben clar que és essencial que els ajuntaments juguin.
2: Tu, de fet, vas formar part d'aquí, de l'Ajuntament de Rubí.
0: Ben cert.
2: I com és la teva experiència des de l'altra banda? Què es pot fer realment? Quines accions ha fet aquest Ajuntament i quines accions pot fer en un futur?
0: Jo he de dir ben clar que quan l'etapa que vaig estar jo, poques oportunitats vaig tenir d'intervenir amb les organitzacions no regularitzables. He de dir ben clar que no és el mateix veure-ho a dintre que a fora. A dintre és el que ja ho he dit. Et trobes amb tants entrebancs que la gent no coneix i que hem de ser, jo reclamo sempre, hem de ser molt crítics amb el sistema organitzatiu administratiu que tenim, perquè és un dels motius que els que no es viu de la millor manera. O sigui, una llicència que es retarda, un planejament que no s'aprova, una obra que es podria començar abans, o tot això. Però això vol dir agafar tot el sistema que tenim i depurar-lo una mica. Depurar no vol dir que s'hagi de depurar la gent, sinó depurar el sistema.
1: Josep, una última qüestió, molt ràpida, a veure si és possible. Si ens fixem en l'àrea metropolitana de Barcelona, encara hi ha moltes urbanitzacions d'aquest tipus?
0: No em conec bé l'àrea metropolitana de Barcelona, jo sóc del Vallès, i em sap greu.
1: Home, jo doncs quedem-nos al Vallès,
0: Sí, al Vallès n'hi ha unes quantes, eh? Sí. I entenc que l'àrea metropolitana també, m'he atrevit a dir això, que no, però pel coneixement que tinc del territori, sí. Només falta anar d'excursió en bicicleta per les muntanyes que ens envolten i te n'adones que vas veient moltes urbanitzacions d'aquestes característiques. N'hi ha forces. Més de les que ens podem pensar.
1: Sí, segur. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Milà, i gràcies també a la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, per participar avui en el Connectats amb aquest tema que encara no havíem abordat. Per tant, molt interessant. Moltíssimes gràcies als dos. Que vagi molt bé la tarda.
2: Que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu-siau. Adéu.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: I ara, amb motiu del 70è aniversari de l'escoltisme al Prat, l'Associació d'Escriptors del Prat Tinta Blava ofereix una xerrada avui al Cèntric, acompanyada de la projecció d'un documental realitzat pel 20è aniversari l'any 1976. Marxem al Prat Ràdio, on ja tenim la Maria Jordà. Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda, en parlem amb Agustí Casas, un dels responsables d'aquesta xerrada, i Jesús García, president de Tinta Blava i creador del documental. Bona tarda a tots dos.
2: Bona tarda.
1: Agustí, explica'ns una mica el context de l'escoltisme al Prat, com va arribar a la ciutat i què va significar per als joves de l'època.
2: Bé, els principis són interpretables, perquè va ser una època una mica convulsa, en el sentit de hi ha diverses versions i possiblement siguin veritat totes, perquè va ser una cosa bastant insignificant. Eren, penso que eren els nois valents, no?
1: O, els cors valents.
2: Els cors valents. Podia ser una bona, diguem-ne, història, perquè hem parlat amb els amb alguns components en el seu moment, ara ja són morts i tal, i sí que tenien bueno, les expectatives. Sempre sé que té a veure una mica amb una fira internacional que va haver-hi a Barcelona i ens daven ajuda, i llavors els primers grups és part de la seva feina, portar, o sigui, fer de guarda, bueno, de becario afortunado, no? Ara aquí no passin, posar una cinta, els conos i a més de i després van anar a quedar, a més, amb l'esprit muntanyer. També hi havia catequesis, per exemple. L'entorn de l'església estava molt, sempre estat cobert, no? Inclús el nom d'Anton Vilà sembla ser que era un xicot que feia, feia catequesis, no? I llavors va morir molt jove i va quedar el nom d'Anton Vilà, que és com el coneixem més endavant.
1: I què creus que atraia els nois i noies a formar part dels agrupaments escoltes en aquella època?
2: Bé, una de les... la nostra celebració, diu, celebrem 70 anys perquè vam fer una òpera rock fa 50, votant 50 i 20 són aquests 70, i aleshores nosaltres vam uns senyors grans, també molt a prop a la iglesia, feien uns mercats de calaf, uns campaments molt adequats a gent, i ells tenien 23, 24 anys, mentre nosaltres teníem 7 o 8, i dàvem de... I ells havia dos agrupaments, un que era masculí, que era l'Anton Vilà, i l'altre, que es deia Sant Martí del Carigó, que era femení. I aleshores van anar, diguem-ne, fins a portem cap als anys 71, 73, 75, i hi eren temps de la coeducació, que les escoles ja obligaven, anunciaven que perquè no es barrejaven els gèneres i tal, i aleshores es va fer una mena de prova i van agafar els xicots d'aquí amb les noies d'allà, i com que no hi havia puesto van anar amb un altre cau, perquè clar, era una altra entitat, diguem-ne, no? I això va resultar ser una mena d'opa hostil, o sigui, no va sortir bé, no, pel que sigui, i aleshores es va quedar bueno, això se diu amb aquests, els anys 75-74, que va haver-hi dos fets importants. Una és un viatge a Alemanya, que es va preparar un senyor que estava, tenia el nano allà, a Alemanya, Rus, Suïssa i Àustria va ser. Estava molt ben preparat i això va ser un abans i un després. Abans d'això, dir que es va morir la, diguem, aquella que manava el que és l'agrupament de Sant Martí del Carigó, i es va posar llavors el nom de Conxita Busquets, sí, que es deia, i a partir de llavors es diu així. Bé, aquests són els orígens.
1: I parlaven d'aquest intent de fusionar els dos caus i fer-lo mix, o aquest nou cau, perquè creus doncs, que realment no va acabar funcionant?
2: Doncs dic diverses versions, perquè parles amb uns i parles amb altres. Una eren raons físiques. Escolta, d'anar amb un cau que estava molt bé, anar amb un altre cau que era una mierda perquè estava ple de... tropeçaves amb el totxo i la pols, no sé què, llavors va haver-hi problemes, van traslladar a l'altre puesto i per aquí hi ha una via, i després altres era simplement doncs que la coeducació era interpretada a dues velocitats. Els més tradicionalistes s'ha fet sempre igual perquè trencar la normativa i d'anar per aquesta línia, i altres, doncs, i escolta, no passa res perquè vagin les noies que ja són grandets i tal. I llavors aquesta és una mica els antecedents.
1: I mirar enrere, què creus que ha portat l'escoltisme a la història i a la vida social del Prat de Llobregat?
2: Home, els valors, els costums, com... com a aviam, quan les criatures van a fora, no és el mateix fa l'any 75 que ara, no? Estem, diguem, amb el franquisme i amb esto no se toca, esto no se dice, esto no se hace, a agafar i fer el que vulguis, a més, a hores fora dels teus pares, i era una manera de, diguem, passar els dissabtes i després els campaments de Pasqua i els campaments d'estiu, amb una sensació de... es divertia moltíssim. Hi ha gincames, hi ha jocs de nit, hi ha una tenda de 6 que s'hi posa en 8, hi ha maneres de fer-la en berro adequadament, i llavors, doncs, això no es pot fer a l'escola. I a més, coneixies altra gent, i moltes escoles, amb la migració d'aquesta època, es parlava el castellà, i allà podies parlar a la teva llengua i els altres van integrar de seguida. Vull dir, aquest és una mica el tema.
1: Els dos agrupaments segueixen treballant amb l'educació cap als infants i joves a dia d'avui. Quines coses de l'escoltisme d'abans creus que s'han mantingut a dia d'avui i quines han canviat més?
2: Bé, jo no puc contestar aquesta pregunta perquè estic bastant desatès, desconnectat, poder algú té el fill i de més, però jo tinc un, diguem, presumpte gendre, em parla a vegades i no té absolutament res a veure, llavors no puc jutjar ni descriure, em sap greu, no sé si vos coneixeu els escoltes d'avui, però sé que existeixen.
3: La meva neta,
2: Passo el micròfono amb el Jesús.
3: Jo crec que millor parla, però te presentaré.
1: Bueno, doncs què diries tu, la teva neta, com viu l'escoltisme a dia d'avui?
3: Pues mira, és molt petita. Jo no vaig poder estar en l'escoltisme perquè era foraster i vivia al quartel de la platja i era molt difícil. Quan em vaig donar compte ja era gran, no? Però els meus fills sí que em van anar, i tinc dos fills i una filla, la filla petita, i van aprendre molt, es van fer homes i dones i sobretot lliures, i el que dius tu, van sentir-se doncs pertanyant a una comunitat, no? Això va ser molt bonic. I el meu fill gran ja ha començat a la seva filla, que té 5 anys, i ja la porta al cau també. Va contenta. No podem dir masses coses, però va contenta.
1: I Agustí, tornant tu, com resumiries a nostra la idea que ha significat l'escoltisme al Prat durant aquests 70 anys d'història?
2: Home, 70 anys ha deixat molta premsa, vull dir, fins i tot... hi ha una mena de saludar-se típicament amb els tres dits i de més, i llavors ja sovint hi ha aquestes velles glòries que ho porten dintre i ho segueixen a l'estil Baden-Powell. Mica en mica te'n dones compte que la realitat és una altra, i als nostres temps avui dia hi ha molts casals d'esplai, de cultures, després els col·legis tenen... Hi ha moltes més temes atractius, ja no dic de parcs infantils, sinó coses que amb aquest mateix centre es fan coses pels nens i pels nois, que estan molt bé i que no pots fer l'escoltisme. Jo diria que supera, però també puc dir que, clar, jo parlo del Prat, quan tenia 12.000, 18.000, 20.000 habitants, i ara en té com 60.000, amb la qual cosa també té que haver-hi, en aquest sentit, lloc per tothom.
1: I Jesús, ara comencem amb tu. Com mencionàvem breument a l'inici, l'any 1976 vas enregistrar les activitats de l'escoltisme al Prat a un documental que celebrava el 20è aniversari del moviment. Com va sorgir la idea i quin objectiu tenia aquest documental?
3: Bueno, mira, tot va partir una mica també d'aquí, d'aquest home, no? Perquè érem molt amics. Jo sempre havia fet, sempre, des que vaig fer pel·lícules, cines, vaig estar en el Club del Cine Amateur del Prat, vaig marxar a la mili, vaig tenir sort que a la mili també vaig continuar treballant amb el mateix, i al tornar, aquest home i jo, que havíem fet una pel·lícula que va tenir molt èxit, Arrebato, i el va fer de protagonista, en gener o febrer del 76, va dir, s'ha de fer una pel·lícula sobre l'escoltisme. I jo vaig dir, pues bueno, i com ho farem? Pues mira, i vam començar doncs a parlar, a xerrar una mica, doncs a tenir idees, a anar muntant. Bueno, ara només falta la màquina de filmar i els quartos per les pel·lícules, que eren molt cares.
2: Sí, sí. Com valia un rotllo?
3: Pues jo què sé, eren molt diners. Vull dir, jo quan feia pel·lícules havia de fer amb els artistes, feia recollida, sí, sí. I entre tots ho fèiem. I bueno, una amiga ens va deixar la màquina, molt bé, van començar, i van començar a veure camí cap a una unitat, a reflectir una mica que l'escoltisme és una sola cosa, encara que pot tenir 50.000 formes d'entendre-ho, no? Però en aquell moment ja es veurà la pel·lícula com va camí de la unitat.
1: Què recordes d'aquest procés de rodatge? Com era gravar les activitats dels agrupaments en aquella època?
3: Mira, nosaltres vam pensar sempre que havíem de parlar amb l'altre cau per poder unir-se. Al final ho va aconseguir, que teníem una mica més de relació amb el cau en el que aquest era cap, no? I allà doncs, vam fer excursions, vam fer jocs, vam fer tal, però sí vam poder al final parlar amb gent de l'altre cau i filmar-los i tenir-los. I, bueno, nosaltres anàvem una mica atenent allò que havíem planificat amb l'A o amb el B o tots plegats. Això sí que va ser una mica doncs, treballar sobre el terreny.
1: Avui, quan tornes a veure aquestes imatges, què és el que et sorprèn d'aquell escoltisme, llavors?
3: La imaginació que vam posar, no? Vull dir, ja, no sé si et quedaràs, però ja veuràs, és una imaginació. Vam planificar l'origen, personalitzant l'origen, la separació...
2: Sí. Jo t'aconsellaria que deixessis per el... La pel·lícula, fins i tot, és, això celebrem el 50 aniversari d'una òpera rock. I la segona part de l'òpera rock era simplement els 18 minuts de pel·lícula. Llavors, doncs, parla sola.
1: Doncs moltes gràcies a tots dos per donar-nos aquest moment per preguntar-vos sobre aquest documental i que vagi molt bé, que a tothom li agradi.
3: Gràcies a vosaltres. Anem, que això començarà de seguida.

Hola, sóc en Mateo i us recomano la cançó de Just the Two of Us. És una cançó super tranquil·la que transmet molt bon rotllo i que a mi m'ha acompanyat durant molt de temps en els trajectes d'anada i tornada de la carrera.

0: Els clubs de lectura són un fenomen que viu un autèntic auge, podríem dir. N'hi ha de molts tipus i els podem trobar a llibreries, biblioteques, ateneus... Avui l'Alba Triador analitza aquest boom amb en Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres.
1: Què fa que els clubs de lectura tinguin tants èxits, sobretot en els últims anys? No sé si podríem parlar d'un auge, no sé si estàs d'acord.
2: Mira, hi ha una cosa que és evident. Els clubs de lectura ja fa molts anys que funcionen i jo parlaria gairebé de segles. Però sí que és molt interessant tenir en compte que quan un està enamorat li agrada parlar del seu amor. I això es nota molt. Quan coneixem algú que s'acaba d'enamorar d'algú o el que sigui, doncs li encanta explicar-te coses, no?, del seu amor. Doncs quan tens amor per la lectura, t'agrada parlar de llibres, inevitablement. Llavors, doncs, t'agrada parlar-ho amb altra gent que comparteixi aquest amor o aquesta passió per llegir. I aquí surten els clubs de lectura.
1: Creus que és justament això el que fa que tinguin tant èxit, el que la gent busca, sí que és compartir aquest amor per la lectura, per un autor o per un llibre?
2: Sí. A més, pensa una cosa, som éssers socials i el que busquem és gent similar a nosaltres i que connecti amb els nostres interessos. Que tinguin alguna diferència, perquè llavors els fa interessants, però que tinguin aquest punt de connexió. Clar, els llibres són un punt de connexió. I llavors el fet de poder estar una estona xerrant d'un llibre de per què t'ha agradat o per què no, senzillament, doncs fa que gaudeixis de l'experiència d'una manera diferent.
1: Quins són els ingredients que ha de tenir un club de lectura perquè funcioni i perquè la gent tingui ganes de tornar?
2: Hi ha clubs de lectura que es paguen, hi ha clubs de lectura gratuïts, hi ha mil models. Però el que és fonamental perquè funcioni un club de lectura és que almenys una de les persones sàpiga guiar la conversa.
1: És important que hi hagi aquesta persona que condueix el club?
2: Per mi sí. Mira, et parlo del model, per exemple, que fem al Celler de Llibres amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció. Normalment introdueixo jo la sessió fent una breu ressenya i biografia de l'autor o autora que hem llegit i de per què ha sigut important. A partir d'aquí començo a donar paraula a les diferents persones que formen el club perquè cadascú doni lliurement la seva opinió de què li ha semblat el llibre, de què n'ha tret, de tot el que vulgui explicar del llibre. I acabo fent jo la meva reflexió sobre l'experiència que jo he tingut amb el llibre, participant com un mes. La meva única funció com a coordinador és introduir l'autor i donar torns de paraula. Ja està, amb això n'hi ha prou. El club de lectura realment s'enriqueix quan tothom hi participa. Evidentment, respectant completament el que algunes persones decideixin de dir, mira, és que no he acabat d'entrar, prefereixo no parlar del llibre. Perfecte, no hi ha cap problema. No, jo he vingut avui només a escoltar. Meravellós, doncs escolta i de vegades aquestes persones que venen a escoltar perquè no han llegit el llibre diuen, pues mira, em sembla interessant, me'l llegiré. O no, realment no és el
1: meu estil,
2: no és per mi.
1: Clar, quan hi ha aquesta figura d'aquest moderador, i no és un model assembleari que té les seves virtuts i també els seus inconvenients, no? Jo crec que una de les coses més complicades probablement és triar un llibre perquè agradi a bona part del públic, no? Vosaltres al Celler de Llibre feu fantasia i ciència-ficció, però clar, és que també dins del gènere hi ha autors i autores subgèneres de tot tipus. Com es tria un llibre perquè pugui funcionar bé en un club?
2: Jo una mica el que dic és, jo suggereixo una sèrie de llibres, però demano a la resta d'integrants del club de quins llibres us agradaria llegir. A més, amb un compromís que és una miqueta fer equilibris, perquè, per exemple, tenim un parell de persones que els encanta la literatura fantàstica juvenil i el romantasi aquest que s'ha posat de moda i tal, però tinc d'altres que no la suporten. Però sí que han arribat a l'entesa de dir, bueno, igual que llegim els llibres que em venen de gust a mi, he de llegir els llibres que li venen de gust als altres. O hi ha persones que directament et diuen, mira, jo no puc arribar a tots els llibres, llavors del llistat que fem, que el fem una miqueta entre tots, doncs jo llegiré aquest, i són els mesos que vindré al club. I després sí que fem una cosa que intentem que sigui una miqueta curiosa, i és que com no es fa al club durant juliol i agost, perquè hi ha vacances, la gent marxa, seria més difícil, per juliol i agost, com són dos mesos, agafem una obra una miqueta més gran, més densa, no sé, El Senyor de los Anillos, per exemple. El vam fer durant un estiu.
1: Hi ha llibres, no sé si cal per una part, buscar llibres que generin cert debat o certa controvèrsia perquè el club sigui més viu. I no sé si hi ha algun tipus de llibre que funcioni especialment bé. I d'altres que, per exemple, doncs, no tant.
2: Jo sóc de les persones que penso que t'has d'enfrontar, t'has de sortir de la teva zona de confort. Recordo quan vaig posar Piranesi, un llibre que trobo absolutament deliciós, meravellós, però que és absolutament oníric. Vull dir, és un llibre que vas llegint, vas per la meitat del llibre i dius, no sé què estic llegint. O de vegades, quan he posat algun de China Mibil, que també és un autor complex.
1: Sí.
2: Clar, això el que em genera és un debat dintre del club que aporta moltíssima vida, perquè hi ha molta gent, moltíssima, que està donant la seva opinió i que està confrontant la seva opinió. L'important és saber mantenir un clima amb el qual la confrontació d'opinions no esdevingui un atac o no esdevingui que algú es pugui sentir ofès.
1: A vegades sortir d'aquesta zona de confort que tu dius ens va bé, no? Mm-hmm. Ens va bé per aprendre altres mirades, per aprendre...
2: Sí.
1: I per llegir obres que a través de la recomanació fins i tot no, mai agafaríem, ni les agafaríem d'una llibreria, ni ens les recomanaria ningú.
2: Exacte.
1: És una bona manera de trobar noves veus, també, a part dels amants de la lectura.
2: Sí.
1: I altres gèneres, fins i tot.
2: És superimportant, perquè... Clar, en el nostre cas està molt acotat el gènere, no?
1: Subgèneres, en aquest cas, podríem parlar, no?
2: Tot i que tot i està acotat, nosaltres, al considerar-nos club de fantasia, llegim obres de fantasia, llegim obres de ciència-ficció, llegim obres de terror, llegim còmic, que estigui relacionat mínimament, hem llegit algun assaig, és a dir, intentem que sigui com molt variat. Llavors sí que et permet descobrir altres gèneres afins, que igual no t'havien cridat l'atenció fins a llavors, però quan és un club de lectura generalista... que encara és més difícil, que quan és temàtic, perquè, clar, hi ha tal quantitat d'obres que dius, vai, per on començo?
1: No sé,
2: amb un club generalista, pues sí que et permet descobrir veus o gèneres o inclús estils que mai t'hauries plantejat agafar.
1: Hi ha clubs de lectura de tots tipus, ara deies. Vosaltres teniu el de fantasia, n'hi ha de poesia, de novel·la, d'assaig, de gènere negre...
2: De còmic.
1: Algú que no hagi anat mai a un club de lectura i li comenci allò a picar el cuquet de dir si tanta gent li agrada, no? O tinc ganes de llegir d'una manera diferent, tu què li recomanaries? Com podem escollir un bon club de lectura davant de tota l'oferta que tenim?
2: Mira, si el primer que ha de mirar és la temàtica. Si té un gènere o una temàtica que li agrada especialment i hi ha un club de lectura... d'aquesta temàtica o d'aquest gènere, jo penso que ha de començar per aquí. Perquè entrar en un generalista et pots trobar que, o probablement et trobaràs amb que 3, 4, 5, 6 de les obres que et recomanen no estiguin dintre dels teus patrons o dels teus gustos habituals, i llavors pues, no t'incentivarà a tornar-hi. Jo començaria amb un club, ja et dic, especialitzat en algun gènere o en alguna temàtica. A banda d'aquí, quan ja coneixes els clubs, un club generalista el que t'aporta és la varietat absoluta. Però t'ha d'agradar llegir de tot. T'ha d'agradar llegir de tot i tenir interessos molt diversos. A mi m'encantaria un club de lectura d'assaig històric. M'ho passaria bomba. Problema, els assajos històrics normalment no te'ls llegeixes en un mes. I menys en profit. Llavors, bueno, és trobar aquell equilibri que et permeti, sobretot al principi, interactuar fàcilment amb la resta de la comunitat i a partir d'aquí anar veient si pues, hi ha gent que està apuntada a 2, 3, 4 clubs de lectura. Quina sort tenen que tenen el temps de poder llegir tants llibres. Jo no puc, no em dóna temps.
1: I quin paper creus que teniu els llibreters i les llibreteres, no? A l'hora de crear i dinamitzar aquests espais? Perquè hem dit n'hi ha de tots tipus, però al final tens allà un prescriptor de lectura.
2: Sí. Hi ha dos espais on el club de lectura és el seu àmbit natural. Un és la llibreria i l'altre és la biblioteca. Conec clubs de lectura de llibreries que cobren per fer el club de lectura, ja sigui perquè així li paguen a la persona que està actuant com a directora o com a coordinadora del club, ja sigui doncs, perquè la llibreria cedeix un espai, en qualsevol dels dos casos a mi em sembla meravellós. Nosaltres amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció, per exemple, no cobrem res. Però sí que és cert que el llibreter de veritat, no parlo del dependent que està en un establiment que ven llibres, sinó el llibreter o la llibretera és prescriptor per natura. i recomana llibres, i comenta amb el client, fa el que ja fem després en un club de lectura, no? Llavors...
1: Està entrenat.
2: Sí, correcte. Igual que el bibliotecari o la bibliotecària, que a partir dels llibres que tu vas llegint sap dir-te, pues mira, crec que aquest et podria agradar i crec que aquest et funcionaria i aquest, deixa'l de moment, no crec que t'acabi de convèncer. Cap i a la fi, això és un club de lectura, és oferir-te la suggerència de llibres. Els clubs de lectura que no cobren de llibreries, home, jo us demanaria que el llibre que estigueu llegint compreu-lo a la llibreria on fa el club, que almenys...
1: Com a mínim.
2: Com a mínim,
1: no?
2: Com a mínim. Que ho fan, majoritàriament ho fan. I a biblioteques, doncs, depèn una miqueta del tarannà del bibliotecari. El problema de fer-ho a biblioteques és que moltes vegades dius, el vull agafar a la biblioteca, com el club tingui 7, 8, 10 membres, no hi ha llibres per tots.
1: Per acabar, Pablo, si algú ens està escoltant i diu, vinga, m'animo, vull anar a un club de lectura, tu quin seria el consell que li donaries per fer el primer pas?
2: Entreu, proveu-lo, un llibre al mes, qualsevol que sigui mínimament lector, llegim més d'un llibre al mes. Doncs bueno, un d'aquells llibres et vindrà marcat per aquell senyor o senyora que ha decidit que aquest mes toca, no sé, el senyor de los anillos.
1: Teniu places disponibles?
2: Sí, i tant, sempre.
1: Doncs tothom convidat, escolti, que passin per la botiga, que facin un truc...
2: I tant.
1: I que s'animin, que més, ja ho sabeu, és un gènere fantàstic, ho diu el seu propi nom.
2: I tant.
1: Pablo Jiménez, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Doncs amb aquesta nova proposta acabem avui aquest Connectats, que tornarà demà, com sempre, fidel a la cita, cada dia després de les 5 de la tarda. Quan passin 3 minutets, aquí ens hi trobareu demà. Gràcies a tots, adeu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 27 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. La detenció s'ha produït després d'escorcollar un bar del carrer Verge de Fàtima, al barri del Progrés, on els agents van trobar 40 grams de cocaïna i petites quantitats de xics i marihuana. També han localitzat diners en metàl·lic, bàscules i bosses de monodosi. En el marc de la mateixa actuació s'han escorcollat altres domicilis. Segons els Mossos, la droga es venia després en aquest bar. Les detencions s'han produït després que la policia fes una àmplia investigació. La dona ha estat detinguda en dues ocasions anteriors més durant el mes de setembre, en aquest cas per part de la policia local de Rubí. En tots dos casos, el motiu de la detenció ha estat el mateix delicte de tràfic de drogues. La investigació continua oberta i, per tant, les actuacions encara no s'han donat per concloses. En aquest context, la policia autonòmica no descarta més detencions.
2: El centre excursionista no podrà fer enguany la tradicional marxa infantil de regularitat pels boscos de Rubí a causa de les restriccions d'accés al medi natural per la pesta porcina. Lluny de suspendre la cita, que fa gairebé 60 anys que s'organitza, l'entitat ha adaptat el format per crear una fira de muntanya adreçada als més petits. Es farà diumenge 15 de novembre a l'exterior del pavelló de la Llana i a la masia de Can Serra. La jornada s'adreça a infants de 4 a 12 anys i oferirà una trentena d'estacions d'aventura amb rocòdroms, ponts de mico, circuits orientals, inflables, tiramarc i una vintena de jocs d'habilitat. A més, els bombers hi participaran amb una exhibició i un camió si les necessitats del servei els ho permeten. Cada participant rebrà un plànol i un passaport per anar segellant les proves, a banda d'un refrigeri i un obsequi final quan completin el que és el circuit. Les inscripcions estan obertes fins al dia 12 de novembre i es poden fer al web de l'entitat a rubicert.cat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: I en esports, el CEP Sant Jordi tindrà cites a casa. Dissabte a les 6 juguen les noies en la tercera jornada de la primera catalana davant del Blanes. Els nois reben la S diumenge a les 6 de la tarda en la tercera jornada de Copa Catalunya. I en futbol de tercera catalana, dos partits dissabte a les 4. El 20 visita l'Abrera, mentre que la penya blaugrana Ramon Llorenç rebrà el Ronin. I diumenge, cita per a l'Olímpic en Fatjó B davant del Can Rui Romano Tronchoni. Serà al migdia, igual que el Rubí B, en el seu cas, visitarà el Vista Alegre.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
1: Here comes the sun. Here comes the sun.
0: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
2: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
3: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
4: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
3: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
6: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
7: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
8: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
9: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
10: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
11: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units, directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

0: ¿Qué?
1: No importa, una tontería, nada.
0: No, dilo, ¿qué era?
1: Anoche teníamos menos para trabajar.
0: Sí.
1: Cada vez iba peor. Pero fue lo mejor. Quiero repetir eso.
2: ¿Estoy loca?
0: No, para nada.
1: Solo pensaba que no se ha acabado. No hay que darlo por perdido, no. Que vamos a luchar todos juntos.
3: Buenos días, Carol.
4: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
5: Potter, Harry.
6: Empieza el festival.
7: ¿Cómo os llamáis?
8: Sir Duncan el Alto.
9: Nos cuidamos, no siempre.
10: Tú aún puedes volver a casa.
11: Vi a los dioses del Olimpo.
12: Dile quién eres.
13: Son tiempos convulsos.
14: No, es un atajo de putos perdedores. Pero son mis perdedores.
15: Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del de sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, on parlem del món de les sèries de televisió, de l'actualitat, del món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindrà un servidor, com sempre, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
16: Bona tarda.
15: Tornem, després de 3 setmanetes,
16: sí.
15: Por motivos laborales / personales, sí. Però bueno, les sèries no s'acaben, així que no hi ha cap problema. Però sí que hi ha hagut estrenes per ahir que ens han passat aquestes setmanes, però alguna sèrie molt potent tampoc, jo crec, no?
16: No, de moment està tranquil·la la cosa.
15: Que ens tirem dels cabells tampoc.
16: No.
15: No crec que hagi passat això, perquè a vegades sí que ens passa, sobretot a l'estiu, sempre ho comentem.
16: Sí.
15: I potser aquest programeta que teníem pensat, que volíem comentar de bé, arribar a casa del dragón, pues bueno, se va quedar en el limbo de les sèries.
16: Està en el nostre corazón, sobretot de Bear, que desgraciadament s'ha acabat, però bueno.
15: S'ha acabat i diem que ens va encantar, això que ho sapigueu, això segur. Doncs, però avui en el programa parlarem d'una sèrie d'HBO Max, la nostra primera sèrie de la setmana d'aquesta temporada, per parlar d'aquesta nova proposta basada en els còmics d'ADC, que es tracta de Linternes, una de les apostes més fortes de l'any a la plataforma i que ha aconseguit bona recepció crítica i sobretot grans números d'audiència. De fet, és una de les sèries més vistes a HBO dels últims anys. Això m'ha sorprès la dada, perquè després a xarxes no veus tanta interacció. Però bueno, ens haurem de creure el que diu Warner. I a part donarem protagonista al nostre Pedro Pascal, no? Que torna al seu espai setmanal preferit.
16: Sí.
15: Que nos escribe y nos lo cuenta totes les setmanes, no? Però això ja al final del programa. Ara comencem, com sempre, amb l'actualitat, amb les notícies i estrenes. Doncs comencem, parlàvem d'Emmys al primer programa i ara parlem d'uns altres Emmys que sempre diem que els haurien d'ajuntar d'alguna manera, però bueno, estan separats, són els Emmys internacionals, Núria.
16: Doncs sí, el 23 de novembre tindran lloc els Emmys internacionals i fa una setmana vam poder conèixer els nominats. Espanya ha aconseguit diverses nominacions, Javier Cámara com a millor actor de comèdia per Jakarta o Anatomia d'un instante com a millor minissèrie. Altres nominacions destacades són la interpretació de Ricardo Darín per El Eternauta o Mil Golpes com a millor sèrie dramàtica.
15: I com a millor sèrie de comèdia, si no m'equivoco, la sèrie Animal, de Netflix. Que esto ha passat a Luis Zahera. Bueno, coses rares que passen. Sí. I no està la de Jakarta, que no ho entenem. Com a comèdia no és comèdia, però bueno, igualment era una molt bona sèrie. Però bueno, Espanya té bastantes nominacions, ja sabem que tenim molt bona televisió, sobretot de Movistar, que sempre és la plataforma que més qualitat mitjana té de les seves produccions, no?
16: Sí, vull dir, justament aquestes dues sèries que sí que les hem vist i les hem comentat una mica per sobre, vull dir, és que són boníssimes, vull dir, Anatomia Instante ens va agradar moltíssim, vull dir, funcionava molt bé, i Javier Cámara durant tots aquests anys ens ha anat demostrant el pedazo d'actor que és, vull dir, i s'ho mereix que flipes, i a mi la carta em va encantar moltíssim.
15: Una gran sèrie de carta, impactant, perquè tractava temes bastant durs, la veritat.
16: Sí.
15: No he vist les altres actuacions, però Javier Cámara s'ho mereix sense dubte. I Anatomia d'un instante, és que em recorda a lo de Feijó, no? Allò que va dir al Congrés. És que ja s'ha quedat per mi.
16: Anat
15: top, no? Bueno, però la sèrie està guai, ho vam comentar. Sí. Eren 4 episodis, molt ben fets, la veritat, sèrie històrica, que Movistar aquest any... Sí, és veritat que potser no he vist cap sèrie de Movistar aquest any, així que ho hagi patat més, que sempre cada any hi ha 2 o 3, que ho fan molt bé, però potser aquest any s'ha centrat més amb el tema de la bola negra, no?
16: Sí.
15: Que ha sigut, bueno, el hit de l'any.
16: Sí, vull dir, bueno, és que...
15: Jo que no l'he vist todavía.
16: Que fort.
15: Bueno, la veuré, no us preocupeu, perquè al cinema, vull dir, està encara un munt de sessions.
16: Sí, perquè hi ha molts llocs que no pots aconseguir entrades, vull dir que flipes.
15: Bueno, jo crec que ja toca, no? Que me dejen ir al cine.
16: Sí.
15: Vull anar tranquil, que no estigui patada a la sala, que no me molesten mucho. Jo m'espero uns dies i a veure a veure què tal està la peli. Mm. Doncs veurem què tal aquests Emmys internacionals, on hi ha categories de mejor telenovela, inclús.
16: Que fora.
15: Bueno, els Emmys...
16: És que clar, és que és no tot un gènere, eh? Super.
15: Sí. Us he dit, sí. Evidentment, Turquia és la gran guanyadora. Hi ha de quatre sèries de dues turques. Bueno, hi ha una espanyola, que no sé quina és. Estudio Canal, no sé què és esto. Bella Salvaje. No, Valle Salvaje.
16: Ah, això aquesta no la fan a la 1, potser.
15: És de la 1, sí? Ah, però sí, no ho sabia. Jo és que la televisió nacional ja m'he retirat. Ja. Doncs bueno, veurem aquest, ja comentarem el 23 de novembre quan surtin els guanyadors, i anem a parlar dels estrenes, parlant de que alguna sèrie se'ns havia quedat enrere. Una d'elles, jo la volia comentar perquè diuen que està prou bé, és una sèrie que va sortir el dijous passat a Netflix, que es diu A l'Este de l'Eden, que se centra a començaments del segle XX, quan una dona d'esperit independent separa dos germans i desencadena una història que marcarà dues generacions. Aquesta sèrie ha tingut molt bona crítica i ha sigut la sèrie més vista aquesta setmana a Netflix. Té actors molt coneguts, sobretot la que més és Florence Pugh, com a protagonista. I ara no sé si això estava basat en alguna cosa, m'ho havia apuntat i no ho trobo, però és una sèrie que s'esperava bastant.
16: Sí, sí, sí, vull dir, a més, Florence Pugh, que sempre cada projecte que fa, vull dir, té molts focus a sobre, perquè és una actriu excel·lent, i és això, al final, sempre aquestes produccions de Netflix, que hi ha drames i històries d'amor així intercalades, vull dir que segur que ha estat tot un èxit.
15: I creada per la Zoe Kazan, també una actriu, aquesta directora i guionista, o sigui, bueno, està basada en la novel·la de John Steinbeck. Lo tenia apuntat. Doncs veiem el trailer d'aquesta minissèrie, que sabem que Netflix, els últims anys, el tema minissèrie és on més triomfa.
2: I believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal. A child may be born perfect, but without kindness or conscience.
7: Can you tell me your name?
2: You may call me Kathy.
7: You've hardly left this room and still you brighten the whole house.
2: You're so kind to me.
7: Brother, a girl like that doesn't just fall out of the sky. Kathy, if you would marry me, I can protect you. You will be happy.
2: Evil is not always apparent at first glance. It can come cloaked in goodness, or beauty, or love, the heart of our oldest stories.
7: You need to get rid of her and throw her out. She's going to tear you to pieces, and I don't want to watch it. Your wife left them motherless.
15: Doncs, com diem, una sèrie amb molt bones crítiques, que també compta amb el seu repartiment amb el Mike Face, que veiem aquí, i a Christopher Abbott, aquest actor serà el nou doctor Charles Xavier, als Pais dels X-Men, per cert, per comentar. Bueno, jo el conec de la sèrie d'aquells d'HBO, que feia un gran paper, però molt bon repartiment encapçalat per aquesta Florence Pugh, que jo ara no recordo si l'he vist en cap sèrie, a Florence Pugh, abans. A mi no em sona, la veritat. A menys sèries així molt més conegudes, doncs, no?
16: És veritat, sí. Estava pensant i dic, ara no em ve el cap. Potser sí, però ara
15: és com
16: no...
15: que m'estranya, no? Ja sabem que molts actors, pues, bueno, eso de rebajar-se a fer una sèrie, els hi costa.
16: Sí, però bueno, també s'ha de dir que és minissèrie, o sigui que,
15: sí, que és
16: sempre aquestes coses...
15: Sí, sí, sí. No, no tenen aquest enllaç d'anys, no? Una producció, no és el mateix. Doncs una sèrie que està basada en aquesta novel·la que dèiem, que es va fer una pel·lícula a l'any 55, també, que es deia L'Este de l'Eden, i va guanyar un Òscar a actriu de repartiment i va tenir 4 nominacions. Una pel·li de, pues, més de 70 anys. Vull dir, bueno, és un clàssic.
16: Sí.
15: No sé si la sèrie estarà a l'alçada d'aquesta pel·lícula, que té molt bona nota i tot això, jo no ho sé. Però ja diem, la crítica la posa molt bé aquesta sèrie de Netflix i potser pues, la Núria i jo pues, li donem una oportunitat. No ho sé. Sí. Jo ara mateix no tinc Netflix, ho he de confessar. Perquè és que és...
16: Jo fa anys que no en tinc.
15: És que és molt caro Netflix.
16: Sí.
15: És que ja diem, no val la pena. O sigui, quasi, si, vols, bueno, si tens una tele de qualitat i vols veure la sèrie sense anuncis, en 4K i tota la pesca, són quasi 20 euros.
16: Ja, ja. És que...
15: És que no sé, jo no ho entenc, però bueno, Netflix és el que quiere. I això, pues, tiene conseqüències. Que jo no ho tenga, per exemple. Anem a parlar de la segona sèrie que s'estrena, en aquest cas sí, que és aquesta setmana. Es va estrenar ahir mateix a la nostra plataforma estimada Amazon Prime Video, i és una nova versió de la novel·la de Stephen King, Carrie, que se centra després de la mort prematura i sobtada del seu pare, de seu pare, quan la Carrie es veu arrossegada al despietat ecosistema de l'Institut Públic. S'ha d'enfrontar a un escàndol de ciberassetjament que sacseja a tota la comunitat, la crueltat de les xarxes i el despertar d'uns poders telekinètics que l'acompanyen a la seva adolescència. Una versió que, evidentment, doncs, amb el tema d'aquest ciberbullying, no, doncs, porta una versió més actualitzada de la història, no pas el que vam veure als anys 70, no? La pel·li mítica de Brian De Palma, que era un pel·liculón, sí, de Carrie, de l'any 76, si no m'equivoco, que és difícil superar-la, perquè diguem, és una gran pel·lícula i si es passa, pues, feia una actuació boníssima, no? I ara que estem a Halloween, pues, evidentment, és una molt bona elecció, no? Per
16: sí,
15: veure.
16: És el que toca, vull dir... bueno, Mike Flanagan, que ja l'hem vist en moltíssimes minissèries i que sempre normalment porta productes que estan bé, o sigui... I això, Carrie al final sempre ha sigut un clàssic. No sé, a veure, quin és la diferència que farà, perquè també vam tenir un remake farà uns 10 anys,
15: sí,
16: no sé quan va
15: 2013.
16: Ser. Sí, que, bueno, va sortir una mica així, però...
15: Era una pel·lícula qüestionable, sí.
16: Sí, llavors, a veure què és el que posa Mike Flanagan a la fórmula, que pot ser interessant, perquè sempre té aquest punt que posa diferent ell, o sigui que, a veure si...
15: Un dels creadors amb més nom, no? Dels últims anys, conegut per sèries de terror, sobretot per La Maldició, no? De Hill House, quan es va fer famós a Netflix.
16: Sí.
15: Però ara té aquest contracte amb Amazon, va deixar Netflix, passa de malo a malo peor, no? bueno, coses que passen. Però aquesta Carrie té bona pinta i pinta a ser una de les sèries més importants d'aquest mes d'octubre.
8: Espero que hayáis pasado todos unas buenas fiestas y todo eso. Por favor, saludad a Carrie White. Ponedselo fácil.
17: Hola, soy Sue, por cierto.
18: Hola.
17: ¿Qué vestido más chulo?
18: Gracias, lo hice yo.
19: No hace falta que lo jures.
18: ¿Y aquí qué se hace?
17: ¿Hoy es tu primer día en general?
18: Me han educado en casa, hasta hoy, claro.
19: Oh, cuánto me alegro.
17: Hay una cosa que nadie entiende de lo que pasó aquí, en Chamberlain. La policía no lo entiende, la prensa no lo entiende, los científicos no lo entienden y ustedes no lo van a entender.
18: Yo soñaba con esto, tener amigos.
20: Quiero saber exactamente qué te están enseñando.
18: ¿Por qué estoy sangrando?
19: No, no, no.
18: ¿Te da miedo que me cuenten cosas que no quieres que sepa?
19: ¡Ayúdame!
21: No puedo expulsar a toda la clase.
22: Esas chicas estaban fuera de control.
23: Se habrá asustado.
21: ¿Cómo se llama?
19: Carrie White.
24: No, más bien Carrie Red.
18: Blady.
24: Carrie.
21: ¿Qué le hicieron a mi hija?
24: Intentamos ayudarla, se le fue la olla.
23: La grabamos.
21: ¿En serio creía que se moría? Porque qué chungo.
24: ¿Por qué no me lo habías dicho?
23: Porque te lo iba a contar.
18: Podríamos haber sido amigas.
23: Le haces daño a otro.
18: ¡Qué os he hecho!
21: Una caza de brujas. Mi trabajo es proteger el bienestar de los alumnos.
23: De eso va la libertad de expresión.
25: Emergencias, ¿en qué puedo ayudar?
15: Doncs amb actors desconeguts pel que fa a adolescents, però sí amb més coneguts pel que fa als adults. Veiem aquí el protagonista, no me'n recordo el nom, d'Scooby-Doo.
16: Sí.
15: Que també el vam veure a Twin Peaks, me'n recordo jo fins i tot a la tercera temporada. I a Yellow Jackets, no sé si sortia també o m'ho estic inventant. Ja no recordo. Ja me pierdo. Tantes sèries, me pierdo. Però la protagonista és Summer Howell, que és la nova Carrie, que jo crec que encaixa bastant bé, no?, en el paper. I la mare, que és l'altra gran protagonista d'aquesta història, és Samantha Sloyan, que és una actriu ja que ha treballat abans, no?, amb Mike Flanagan, sobretot en aquell paper que recordo de Missa de Medianoche, que era la mala, no?, lo que sigue, no?
16: Sí.
15: Era brutal aquest paper que feia. I, en fi, sí que és veritat que

escàners i tal, llavors entenc que també parla una mica de l'ecosistema d'instituts a Estats Units en general. O sigui que això pot ser interessant, però sí que he vist una mica de discurs a xarxes el tema de que crec que no s'acaba de trobar Hollywood com el com ha de ser la Carrie físicament, és a dir, en aquest cas jo crec que s'acosta una mica més en el que em puc imaginar, però sí que és veritat que els hi costa trobar com una persona que sigui fora de l'hegemonia, no? En plan, que vull dir, aquesta noia és guapa, vull dir, em refereixo, saps? I se suposa que la Carrie, tal com es descriu als llibres, és una... Ui!

0: I, que bueno, per vestir-la malament i posar-la i posar-li ulleres...
1: No, no és lletja.
0: No és lletja, sí, el de sempre.
1: Sí.
0: Doncs veurem què tal aquesta sèrie, també jo crec que li faré una ullada, que està a Carri. I anem a parlar de les dues últimes produccions que tenim a l'estrenes, les dues són d'Espanya, la primera és a Movistar Plus i es diu El Castillo, s'estrena avui mateix a la plataforma, i se centra en Aliesa, un jove inspector de policia, i la seva companya, Osés, que intueixen que alguna cosa està canviant als prostíbuls d'Espanya. Suizo i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on s'explota sexualment a dones de tot el món. I una d'aquestes dones és la Clàudia, que amb 18 anys i deixant un fill a Colòmbia arriba a Espanya per guanyar-se la vida. Aquesta sèrie ha sigut una mica meme perquè el protagonista és Raúl Arévalo i ara el veurem que sembla un Walter White de Hacendado. Jo esto no digo, esto lo vais a ver y es así.
2: Que no llenamos 80 habitaciones ni de coña.
3: Ya la llenaremos.
4: Con cada cliente tienes media hora. Las sábanas las coges aquí al principio y cuando terminas las dejas en el cajón que tenemos arriba. Pero eso sí, que no te noten que finges.
5: Policía Nacional, apagamos música, encendemos luces.
6: ¿A quién le debes tú tanto dinero?
7: Entonces usted no tiene mujeres de deuda.
6: ¿Mujer de deuda?
7: ¿Sabrá lo que son?
6: Ya he visto yo que usted venía con hambre. Claudia.
8: O sea, que yo le hago toda esa plata.
6: El agua caliente, el alquiler de este sitio, ¿o eso quién lo paga?
9: No estamos hablando de grandes mentes criminales, son los chulos de toda la vida.
6: Tú estás donde tienes que estar, querido.
7: ¿Y te fías?
10: Hola, ¿cómo estáis?
11: Son muy potentes, ¿eh?
0: Como... A destacar d'aquesta sèrie són els creadors que hi ha darrere. Isabel Peña, mítica guionista que treballa sempre amb Rodrigo Sorogoyen, que s'ha desenganxat de Sorogoyen, no? Per fer el seu primer projecte en solitari com a creadora, i també Eduardo Villanueva, que també era guionista d'Antidisturbios, per exemple, a Movistar. Així que, equipo B de Sorogoyen. Podríem dir que s'ha pues mira, s'ha separat del director espanyol per fer aquesta sèrie que està basada en el llibre de Mabel Lozano. I bueno, a priori, a veure, a mi no em crida massa l'atenció, però veient els creadors, potser...
1: Sí,
0: dic, bueno,
1: potser t'enganxa una mica més.
0: No sé, però el que deia de Walter White és una... És tan mal, eh? Si vull dir...
1: Sí, i ets de comentar que... Hòstia, ara m'he recordat que l'actor aquest, l'Omar... No, com es diu?
0: Omar Ayuso.
1: Omar Ayuso, me'l vaig trobar tornant amb l'AVE de Madrid, me'l vaig trobar a l'AVE. Va ser molt curiós, però bueno, dato, que surto.
0: Dato curioso, bueno, ja l'invitaremos un dia al programa, però aquest sortia a Élite o no?
1: Sí, va començar a Élite, sí.
0: És que Élite no tenia el placer de ver eso. És engendro.
1: Bueno, és que... Eso fue una época.
0: Fue una época. ¿Cuántas temporadas? ¿Set? ¿Vuit?
1: No sé cuántas van a arribar. Yo voy a ver a dos, creo, o así.
0: Bueno, pues Élite hasta llegada, hasta Kylian Mbappé ha llegado Élite. Bueno, este expósito.
1: Sí,
0: pues
1: sí, digo, sí.
0: Fíjate dónde llega Élite. Bueno, hem acabat amb Netflix, com hem començat, acabem amb una sèrie també espanyola, en aquest cas una sèrie que encandilarà a los abuelos d'Espanya, perquè és la història de Rafael, que es diu Aquel... I la sèrie sortirà demà mateix a Netflix, aquesta sèrie. Doncs, retrata l'ascens imparable del cantant, de Rafael, des de les seves passions més íntimes, els seus grans èxits, conflictes personals i els fantasmes que l'han acompanyat al llarg de la seva vida. Un viatge emocional de 5 dècades, plenes de llums i ombres. Aquesta sèrie, no sé com estarà, però jo, sèries de cantants de Netflix, la que segueixo esperant és la de Julio Iglesias.
1: Ja,
0: la van prometre... com la gran sèrie espanyola de la història de Netflix.
1: És que és allò sí que és interessant.
0: Però, clar, de moment no la tenim i ens hem de conformar a un altre gran artista, no?
1: Sí.
0: Com ha sigut Rafael. I veiem imatges, a veure com pinta aquesta sèrie.
12: Me han dicho que se te da muy bien cantar.
13: Bueno.
12: ¿Te gustaría hacer una prueba?
14: Tú has nacido para ser artista. Eso lo tengo claro.
15: Mamá, ¿qué pasa?
16: ¿Nos vamos nosotros o viene la policía a echarnos a pata?
15: Quiero ir a concursos de radio. Pagan, ¿no?
17: Rafael Martos. Recuerden ese nombre. Va a dar mucho que hablar.
14: A mí me encantaría echarte una mano con lo que pueda. Si quieres, probamos.
15: Sí, sí, sí, sí.
18: Nadie te amará. Nadie te amará.
15: Con PH. ¿Por qué no?
19: No importa una mierda que cantes en las radios, en los teatros, porque aquí tú no eres nadie.
20: ¡Nadie!
0: la música, sí, clar, amb aquesta música qualsevol fa un tràiler, no? Claro, lo tienen a huevo.
1: Sí.
0: I el protagonista que encarna Rafael en aquest cas és Javier Morgade, també tenia actors com Carlos Santos o Francesco Carril. Bueno, una sèrie, no hi ha crítiques encara, así que no se sabe nada de cómo está esto, però bueno, a priori a mi no em crida massa, es veu un biòpic de tota la vida. Sí.

0: Sí, vull dir, a veure, això és les persones que els interessi la vida de Rafael, sí, i la seva música, doncs,
1: ja
0: endavant.
1: Sí, sí, però escolta la música, ens anem a l'espot i ja està. I no hem de veure la sèrie. Julio Iglesias, por favor, sacándonos la sèrie ja.
0: Eso puede ser muy interesante.
1: Con guión d'Isabel Preisler, a poder ser. Bueno, ja veurem si surt això algun dia, però ara deixem ja les estrenes i anem a analitzar la sèrie de la setmana, que en aquest cas està a HBO Max, i és Linternas.
2: Arreglar-la. Yo no puedo arreglar el mundo, pero puedo intentar hacerlo un poquito mejor.
1: Doncs amb Bruce Springsteen, de fons, perquè és un dels artistes que tenim en aquesta sèrie, que hi ha bona música a nivell de soundtrack. Potser la banda sonora no és tan interessant, però sí que a nivell d'artistes, com dic. Una sèrie de Linternas que va acabar aquest dilluns amb el seu últim episodi, i una sèrie que, ja dèiem, pels trailers que vam veure, a mi no em cridava massa l'atenció, però sí que la volia veure només pels noms que hi havia darrere, no?, de la sèrie, i tant els actors, i bueno, que al final DC habitualment m'interessa. Uh-huh. Superherois de DC, encara que ja sabem que al cinema pues, no li ha anat massa bé mai, no?, dels últims 20 anys, sí, traient cosetes excepcionals, puntuals, no?, sí, com Joker o Batman l'última. Però quitando eso, poca cosa. Doncs, Núria, explica'ns de què va aquesta Linternas i a veure què t'ha semblat, sobretot.
0: Doncs la sèrie segueix en John Stewart, un ex-mariner que es converteix en un dels nous Linternas Verdes, i Hal Jordan, un veterà del cos i primer llanterna verda de la Terra. Tots dos acaben investigant un misteriós assassinat a Nebraska que, aparentment, no té res d'extraordinari, però que acaba connectant amb una conspiració molt més gran.
1: La sèrie pues, està ambientada en aquest estat de Nebraska, també per això la connexió amb Bruce Springsteen, amb el seu àlbum Nebraska, que no l'hacen queriendo, bueno, l'hacen queriendo ahí. Bueno,
0: algo mazo,
1: No, és boníssim, sí. De fet, jo el vaig escoltar per la peli.
0: És que t'anava a dir, plan, molt bona pel·lícula, aquella. A mi em va sorprendre bastant.
1: La peli de Springsteen, i una peli que tenia crítiques dolentes, perquè havia pic de tota la vida. Sí,
0: però no.
1: Però tenia emoció per mi la pel·lícula.
0: Sí, és que per mi no seguia com l'estructura clàssica, i crec que van fer molt bé d'ambientar-ho en com va fer l'àlbum de Nebraska, mm-hmm, perquè crec que és el més com que descriu qui és Bruce, mm-hmm, Springsteen, més enllà de Born in the USA, que és com el clàssic.
1: És el més personal.
0: Que... Sí, totalment. Sí.
1: Jo no sabia que havia fet una, o sigui, aquest tipus de música. Vaig quedar flipant veient la pel·li, superíntim, molt bonic, la veritat. Però quitant aquesta review que hemos hecho... que no està malament, eh? Nosaltres, quan podem, parlem de...
0: Review Express.
1: Parlem de pel·lícules, també, de vez en cuando, no? Pues a ver, anem a veure el tràiler d'aquesta Linternas i comentem qui hi ha darrere de la sèrie i què ens ha semblat aquesta sèrie d'HBO.
3: Este anillo es la mayor arma del universo. La clave está en saber si hace falta usarlo y cuándo. ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero? No. ¿Cómo conseguiste el anillo? Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista. Igual tendrían que haberlo hecho. ¿Un poder así no hay que ganárselo? Llevo en esto desde que eras un crío. Si quieres conseguir este anillo, será por encima de mi cadáver. Creo que le caigo bien. Nos miente todo el mundo. No nos iremos hasta que sepamos lo que ocultan. Es un trabajo peligroso. Esto es para valientes.
4: ¿Cómo fuiste elegido?
3: La única pregunta es... ¿Tienes miedo?
1: I segurament sigui el gran lema de la sèrie, no? Mm-hmm. Aquest Tienes miedo, que és bastant interessant, ara ho analitzarem, què vol dir tot això, però una sèrie que estava creada per aquests tres guionistes, Tom King, que venia directament dels còmics de DC, del propi personatge de Llanterna Verda, que això és interessant, que estigui a la producció, el Chris Mandy, que és el showrunner principal, que és el creador d'Ozark, de Netflix, i el Damon Lindelof, que ja vam comentar, el creador de Perdidos. I a part, doncs, teníem el cast, el Kyle Chandler com a protagonista i l'Aaron Pierre, aquests dos Llanternas Verdes, maestro i alumno, podríem dir, en aquesta sèrie. També teníem el Nathan Fillion per aquí, que es colava a part de su pequeño cameo, evidentment, pues, havia de sortir, no? Després de veure a Superman. I una actriu que m'ha sorprès molt, que és la que fa de la Sheriff Kane, que és Kelly MacDonald. M'ha agradat molt aquesta actriu, no l'havia vist mai, i molt bé, la veritat. I dit això, Núria, doncs no sé què t'ha semblat aquesta sèrie, que jo sabia que... Jo sé que no tenies moltes ganes de veure aquesta sèrie, però que, més allà d'això, al final, no sé què t'ha semblat aquesta primera temporada, perquè hi haurà segona.
0: Bueno, s'ha de dir que sí, vaig anar una mica obligada a veure aquesta sèrie. I haig de dir que és una sèrie que... O sigui, crec que al principi no em va acabar d'enganxar del tot, o sigui, tenia cosetes que... la feien interessant, però jo crec que no ha sigut fins veure potser la segona meitat de la temporada, que ha sigut quan realment com que he començat a apreciar més la sèrie. Vull dir, s'ha de dir que sempre Llanterna Verda ha sigut un superheroi que jo crec que no ha interessat molt en general, perdó per l'expressió, però és veritat.
1: Sí, sí. No ha interessat a nivell de la gent fora dels còmics, no?
0: Audiències i tal, sí. I això, però m'ha agradat aquest focus que han decidit fer una mica a lo True Detective, no? Una mica em recordava l'estil, molt estil d'això, d'HBO, de misteri, de també construcció de personatges, que crec que és interessant. De fet, crec que els millors episodis són aquests que fan una mica de flashback, no? I expliquen la història dels personatges. Crec que és on la sèrie agafa una mica més de consistència. I no sé, o sigui, crec que és una sèrie que està bé. No et diria que és com allò, millors sèries que he vist aquest any, però és una sèrie per mi que està correcta, que fa bons personatges en general, bones actuacions, i un guió que també és interessant. I jo crec que per mi, de lo més destacable, vull dir, és el Hal Jordan, vull dir, com a personatge i a l'actor, vull dir, crec que li dona molta vida. I això, però bueno, és una sèrie que m'ha sorprès això, entrant sense esperar massa, i això, amb els primers episodis que no em van acabar de convèncer, però bueno, l'última meitat sí que m'ha agradat més, la veritat.
1: Sí, és veritat que són dues meitats molt diferenciades, sobretot hi ha un episodi al mig, que crec que és el 5, on com s'arriba a una mena de clímax, sí, perquè està passant, i els tres últims fan un salt temporal, i llavors pues, sí que la sèrie canvia una miqueta el to, no? Llavors jo crec que pot ajudar la gent que com tu potser al principi no estava tan dins de la sèrie. A mi m'agrada perquè, com sempre passa amb HBO, sabem que els últims anys està amb el tema marques i IPs, no? Pues, sigui DC, sigui Harry Potter, sigui Joc de Trons, etc. No fa tant sèries ja de tota la vida originals, no? Però igualment, encara que sigui una sèrie en aquest cas del món de DC o de, que sembla de sèries superhéroes, no sé què, però sí que és una sèrie, es nota que és una sèrie d'HBO, que és el que sempre demanem, no? Que la marca segueixi darrere, tot i que perdi part de la seva essència, no? Per al camí. Però és el que deies, té aquestes referències, no? A sèries detectivesques de la pròpia plataforma, com True Detective, o sèries que vam veure fa menys, com Mero Vista, o Notas, encara que aquestes són més bones, eh? Però bueno, però agafa detallets d'aquestes sèries. Sí. Té aquest cliché mític, no?, de pueblo rural, Estados Unidos, etcètera, no?, de misteri, que ho hem vist mil cops, però clar, amb un bon guió, pues, sempre funciona això. Però jo crec que el que deies tu, els episodis més interessants són els que tenen aquesta història de flashback i tal, sobretot a l'episodi de John Stewart. Per mi és el millor de la sèrie, el tercer, aquest que explora la seva història de nen, la relació amb els seus pares, la seva família. Jo crec que aquesta, per mi, el major encert de la sèrie, perquè això sempre ha passat quan hi ha superherois negres i tot el món diu, esto lo woke, no sé què, que esto está metido con calzador, no sé què. A mi aquesta història em sembla genial, que planteja de... Veiem com els Llanternes Verdes en aquesta sèrie, hi ha com un grup d'alienígenes que són els que elegeixen, no?, qui és aquest superheroi, i veiem com es planteja la pregunta de ¿tienes miedo? Això li pregunten als candidats, i depèn del que responguin o el que sentin, pues, seran els Llanterna Verda o no. Clar, que això li preguntin que a un home negre als anys 60, 70, als Estats Units, o una dona negra, pues, evidentment, pues, té unes conseqüències que evidentment s'han d'explorar. Jo crec que està bé fer-se la pregunta. I després veure com aquesta mare, sobretot, el personatge de la mare del protagonista, com hi ha aquest lavado de cerebro, no?, al nen des que és petit, com la criança que té... Que és al final és una família afroamericana humil d'Estats Units que veu una oportunitat a través de ser un Llanterna Verda, en aquest cas, no?, de destacar i sortir d'on estan com a persones, pues, al final, pues, racialitzades i dins d'un context, pues, difícil per ells, no? I això em sembla de llarg el més interessant que planteja la sèrie.
0: Sí, perquè al final és això, és molt curiós com la manera, no?, que canvia tot per ell, és a dir, la seva infància, no?, i arriba ja aquell moment, no?, que celebren l'aniversari, em sembla que quan fa 5 anys, i diuen, ara ja s'ha acabat sent nen.
1: Ja està.
0: Como antes, no?, de a los 7 a laburar el campo, no? Un poco igual. I és això, i m'agrada també perquè explica també una mica aquest context també de, jo què sé, als Estats Units, de violència, les armes, no?, aquesta sensació també d'inseguretat, no? Hi ha un moment que deixen el nen enmig del carrer a la nit, clar, és com... Vull dir, són coses d'aquestes que era interessant, i sobretot això, veure com els pares, no?, van degenerant cap a aquest punt de dir, estimen el seu fill, però clar, també l'han d'entrenar, i ha d'arribar a aquest punt una mica de psicopatia, no?, per dir-ho d'una manera.
1: Bueno, el fin justifica los medios, en aquest cas.
0: Que és a dir, que el John Stewart ha sortit millor del que podria haver sortit.
1: Perquè al final, acaba sent ell mateix, acaba per ser la seva personalitat, més que la imposada, no? A la seva criança s'acaba imposant, no? Sí que és veritat que també és interessant el tema de que les internes verdes són com policies, diguem, intergalàctics, que estan per diversos sectors, no, de l'univers, i hi ha molts internes verdes, no només hi ha un, hi ha centenars, no? Clar, que també que una persona negra sigui policia també és interessant. A nivell narratiu, el que planteja, i sobretot, sí que és veritat que al principi la sèrie més, perquè és més de casa enrere, hi havia pues, més tema, és més difícil, no, plantejar-ho, però igualment també a l'actualitat és interessant també veure després qui és la llanterna verda, que és aquest Nathan Fillion, que és un professor de gimnàsia random, és un pelele, no? Sí. És com, bueno, però enganxa bastant, no, també amb la, amb la situació que es va plantejar la sèrie. I després jo crec que l'altre, que com deies, el gran personatge de la sèrie, que és el Hal Jordan, no? El Kyle Chandler, que fa una gran actuació. I molta gent que era més fan dels còmics deia que no enganxava per res, que com podia ser aquest actor, el Hal Jordan, i després tots han dit, ah, pues bueno, l'ha hecho muy bien.
0: Te lo compro.
1: L'ha hecho muy bien, la verdad. Bueno, jo crec que ho ha fet molt bé l'actor. I sí que és veritat que planteja aquest tema de la falsa màscara, podríem dir, no? De l'heroi, o el que veiem també, per exemple, d'una altra manera, però veiem, per exemple, The Boys, també, no? Com l'heroi, pues, al final, no és el que sembla, no? De portes per fora, no? És un home normal, al final. És un humà que li van donar pues, aquest anell, però deixa ser una persona amb els seus conflictes i tal. Veiem aquests mini-flashbacks quan és nen, amb el seu pare, tot això. Al final, pues, veiem que no és diferent de la resta, no?
0: Sí, vull dir, em sembla, per això et dic que una de les coses que estan més bé d'aquesta sèrie, que jo crec que segueix una mica, no?, la narrativa HBO que coneixem sempre, que és el tema aquest de prioritzar les construccions de personatges, tot i que la trama també està molt bé, i això, i al final, que és una cosa aquesta de construcció que ha anat passant amb els anys, sobretot aquests últims anys que hem vist que els superherois, no? Ja, és com, no són superherois, sinó que són persones i després són superherois, no? Però bueno, aquesta sèrie crec que ho fa d'una bona manera, vull dir, és interessant, i és això, els dos personatges crec que també combinen molt bé entre ells, i es fa un molt bon duo, i que al final jo crec que acaba d'una manera que, o sigui, la seva relació es construeix d'una bona manera. S'ha de dir que jo, a partir del que ha passat aquesta temporada, no sé quines són les perspectives de la segona temporada, perquè això és una cosa que, clar, m'ha deixat una mica com que no sé molt bé què és el que volen fer per la segona temporada.
1: Encaixa bastant com a minissèrie.
0: Clar, o sigui, és que...
1: Com s'ha tancat la sèrie, no, no hi ha uns cabos sueltos, que dius, uf, és que s'ha de continuar sí o sí.
0: No.
1: Però bueno, de moment s'ha dit que s'està desenvolupant, no? una segona entrega, o sigui que veurem què passa. També estem una mica en blanc en tema de com està l'univers DC ara mateix. O sigui, sabem que es va reiniciar d'alguna manera, no?, amb el James Gunn, que va entrar a Warner i va fer aquesta pel·lícula, no?, de Superman fa un anyet i poc, que tampoc és que va ser un gran èxit. O sigui, va guanyar diners, però no va ser el que esperava tampoc Warner. I ara mateix no sé si l'univers DC té massa futur o no, i si volen interconnectar coses. Jo sempre he dit que DC el millor que ha de fer és coses individuals, perquè sempre li surt millor. O sigui, ja ho hem dit, li va sortir bé amb Joker, li va sortir bé amb Batman, i amb Llanternes pues, li ha sortit bé perquè tampoc està connectat amb res. Vale? Surt el Nathan Fillion, que va sortir a Superman, és l'única cosa.
0: Sí.
1: Però més enllà d'això, la pots veure sense veure res més. Jo crec que funciona molt millor l'univers DC si ho fan així.
0: Sí, més tenint en compte que Marvel és com que ja tira moltíssim d'això de que hi hagin tantes connexions. Jo crec que és el punt principal pel que ha desgastat en tanta gent.
1: Clar.
0: Hi ha molta gent que no vol continuar veient coses de Marvel. Potser si DC tira per aquest camí de dir, bueno, no fem les coses com interconnectades, simplement pues, són diferents projectes, personatges que tothom més o menys coneix, i proposar coses diferents, doncs jo crec que és molt més interessant. Vull dir, és que això, que al final, jo crec que en Marvel la gent ha quedat molt cremada en general, o sigui que si DC aconsegueix fer una proposta diferent, més seriosa i, no sé, vull dir, tractar el seu públic com a adults, que també estaria bé per una època, doncs la veritat és que superbé.
1: També és que el pròxim projecte, si no m'equivoco, ha de fer d'aquí poc, ara per Halloween, surt aquesta pel·li de Clayface, no? Cara de barro, que és un personatge que, a veure, jo no dic que la pel·li estigui malament o no, això ja no ho sabem, però home, si vols reiniciar l'univers DC i que tingui èxit, potser no és la millor idea agafar personatges que no coneix el públic general per res, perquè Cara de Barro qui lo conoce.
0: Clar.
1: Jo coneix la gent que sap dels còmics, però més enllà d'això, com crides l'atenció al públic?
0: La cosa és que jo crec que l'estan promocionant com si fos com una pel·li de terror de cara a Halloween,
1: i ja està.
0: I que encara que sigui gent que no coneix els còmics o el que sigui, doncs va, la pel·li
1: ha de ser molt bona perquè sigui una èxit de taquilla, en plan el que ha passat amb Obsession, per exemple, o ha passat amb altres pel·lis de terror de l'estil, però ha de ser molt bona pel·li o que triomfo molt, i a veure, potser ho és, però costa creure que aquest projecte tingui bastants beneficis, però bueno, veurem com avança l'univers DC. Evidentment, per Warner és una gran prioritat, però no sé si ara mateix és el que més haurien d'explotar.
0: Yeah.
1: Alguns estan esperant encara la segona entrega de Batman.
0: Ja, que a més s'ha tornat a retrasar. Que, és sí, que...
1: que això sortirà pues, bueno, el 2030.
0: Sí.
1: Pattinson tindrà canes, ja... Bueno.
0: Estarem jubilaus i saldrà Batman.
1: Va, ja la, però la veurem, això segur quan surti. Doncs ja dic, recomanem aquesta Linternes, potser no és la gran sèrie de l'any, però a mi m'ha agradat, és un dels estrenes que aquest any no hem tingut grans estrenes, encara queda dia, Núria, lo voy a meter aquí con Cazador, que estic veient Half-Man, ja porto la meitat, i bueno, esa sí que és un gran estreno.
0: Hombre.
1: I em queda la meitat, que bueno, me queda lo mejor seguro.
0: Seriote, jo ja et dic que no entenc que no estava nominat als Emmys, o sigui, jo flipo.
1: No, i jo sense veure-la tampoc ho vaig entendre.
0: És que...
1: Perquè, a veure, sent el Richard Gart i tot el que va guanyar abans, bueno, estrany. Però no liamos i vamos a escuchar al nostre meravellós Guillem Uceda, a veure de què ens parla a la seva secció de Better Call Guillem.

0: Avui us vinc a parlar de Slow Horses, una de les meves sèries preferides de l'actualitat. La setmana passada es va estrenar la sisena temporada i dimecres va sortir ja el segon capítol, que té un final que em va fer saltar del sofà. Suposo que el Víctor i la Núria sabran per què i m'entendran, i jo crec que compartiran els motius si ja han vist el capítol, i si no, doncs ja m'entendran quan el vegin. I bueno, volia fer una recomanació també, que és relacionada amb Slow Horses, una sèrie en què els espies, la veritat és que fan pena, i tenen a un jefe que espero que cap de vosaltres hagi tingut mai, perquè Gary Oldman fa un paper increïble fent de persona fastigosa, però que és l'única realment resolutiva en tot l'MI5 de Gran Bretanya. I jo volia recomanar, relacionada amb el fet que és a Gran Bretanya, una sèrie de la BBC protagonitzada per l'Idris Elba, que es diu Luther, que té una primera temporada espectacular. És ja de fa uns anyets, però val molt la pena. I abans d'acabar volia mencionar també el fet que, bueno, que va sortir la notícia, o més ben dit el rumor, de que la sèrie de Daredevil Born Again segurament es cancel·laria després de l'última temporada que estrenaran en principi l'any vinent. I no sé què penseu, però bueno, volia deixar-ho caure i ja en parlarem. I abans d'acabar volia demanar perdó per aquesta veu de constipat, però bueno, estan sent setmanes molt dures.
1: Bueno, ho anava a dir. Anava a dir, vaya voz de carretero.
2: Sí, sí.
1: Mare de Déu, senyor. Ens va enviar l'àudio el Guillem fa, no sé, una setmana o 2 dies, sí, perquè no hi havia programa i no ho sabia. Slow Horses ja va per la meitat. Ell és un gran fan d'aquesta sèrie, i nosaltres també. Sí. Jo sé què vol dir amb aquest de segon episodi. La Núria també saltarà.
2: És que haig de veure-la encara.
1: La comentarem aquí, com sempre, sí, aquesta sèrie que ens agrada moltíssim. Això de Daredevil, sí, l'han cancel·lat, però jo no crec que l'hagin cancel·lat, jo crec que és la tercera i última, ja està.
2: Ja,
1: o és una excusa, no sé.
2: No sé, hauran posat punto i final, perquè també ja... Vull dir, si Daredevil ja va ser una sèrie i ara otra...
1: Serien 6 temporades, jo crec que ja està bé.
2: Flipes.
1: Ja està bé, no? I aquesta sèrie de Luther, no sé, o sigui, quina és, no tinc el plaer d'haver-la vist, no ho sabem, però nosaltres ens fiem del Guillem, que veu moltes sèries britàniques.
2: Sí, bueno, sèries de tot tipus, realment.
1: Sí, jo pensava que anava a dir, quan ha dit recomanació, algo coreano, pensava que anava
2: sí,
1: a dir... Però no se deja con la miel en los labios. Doncs a veure de què ens parla el Guillem la setmana que ve. De moment, pues, aquesta recomanació de Slow Horses i de Luther, i aquesta notícia, si no ho sabíeu, pues, de Daredevil, que acabarà amb la seva tercera temporada, o sisena, depèn de com ho veiem. Doncs ara, com sempre, anem a repassar el nostre top 10 amb massa sèries de Netflix. Doncs comencem, com sempre, amb la nostra número 10.
2: A número 10 tenim Youth, a HBO Max.
1: Una sèrie que es va estrenar aquestes setmanes, que no hem tingut programa, que no tenia al radar, i bueno, diuen que és de les millors estrenes d'aquest 2026, sèrie d'HBO, que està protagonitzada, si no me'n recordo el nom de l'actriu...
2: Sharon Horgan,
1: l'actriu de Hermanes de Sangre, crec que era Apple TV, una sèrie que estava molt bé, que era Big Little Lies d'Apple, sí, d'alguna manera... No era tan bona com Big Little Lies, però també estava guai. I aquesta sèrie, pues, té molt bona crítica. No sé si potser, pues, val la pena aquí una ullada. Però bueno, si empiezan a acumular sèries. Perquè aquest mes d'octubre sí que hi ha més produccions interessants, ara comentarem. Però com Carrie, i també surt la de Vision, aquesta sèrie de Marvel. La fa 5 anys que està anunciada. La Diplomàtica també surt. Bueno, saben sèries bones, que hem tingut una mica de sequia. Passem al 9.
2: A número 9 tenim Matèria Oscura, Apple TV.
1: Que la sèrie de ciència-ficció, que ja està més o menys, sí, meitat de temporada, però bueno, aquesta la Núria no se la vull obligar que se la vea.
2: No.
1: No soy tan malo. Setmana que ve veurem quina comentem, però bueno, potser alguna d'aquí del top. Jo estic entre dues, jo te dejo elegir. Però bueno, la més fàcil ja sap quina és.
2: Ja.
1: Però bueno, ara ho decimos. Passem a la 8.
2: El número 8 tenim The Gentlemen a Netflix.
1: La segona entrega de la sèrie, que ja ha baixat les seves dades perquè ja fa unes setmanetes que ha sortit. Però bueno, com sempre, pues, fa molts bons números a la plataforma. La Núria encara no l'ha vist, no?
2: Vaig veure el primer capítol. Haig de seguir-la, però...
1: Però bé, no?
2: Bé, sí.
1: Com sempre.
2: Sí.
1: Bueno, ja comentarà. Jo aquesta... No. No, lo siento, no hay tiempo. Passem al set.
2: A número 7 tenim Moplan, de Sky Showtime.
1: La sèrie de Tom Hardy i los mafiosos. Veurem si continua Tom Hardy a la sèrie. Ja, vas dir que sí, no, Núria? Crec que va,
2: sí, sí, o sigui,
1: va sortir que sí, no?
2: Aquest senyor està...
1: O sigui, Tom Hardy s'ha escrit a la Núria, se l'ha dit. Perquè no tengáis dudas,
2: fui,
1: ¿vale?
2: Fui al rodaje.
1: Fui al rodaje y vi los puñetazos de Tom Hardy. T'imagines que Tom Hardy s'ha pegat un Helen Mirren, o sigui, què hi ha passat? Bueno, no sé què ha passat, però bueno. Esperem que tot vagi bé a la producció. Passem al 6.
2: El número 6 tenim Slow Horses, Apple TV.
1: La sèrie que comentàvem abans, ja, anglesa, que ja porta 6 temporades i sabem que està anunciada per 2 més, no? Uh-huh. Que acabarà amb la 8ª, la sèrie con más temporadas de la història en 5 anys. Jo crec que mai ha passat això.
2: Que meravella.
1: Bueno, potser als anys 70 o 80, amb una sèrie pública, d'anar pública, però bueno. Passem al 5.
2: El número 5 tenim Ted Lasso, Apple TV.
1: Que aquesta... Dèiem, aquesta potser és la sèrie, no? Que comentem la setmana que ve, perquè ja ha acabat ahir mateix, va acabar la seva 4ª temporada, sí, que jo no he vist l'últim episodi encara, però bueno, el penúltim va estar molt bé. No sé per on vas tu, Núria, allà, que has vist uns quants, crec.
2: Vist, ahir vaig veure el 6, crec que era, si no recordo malament.
1: Bueno, ja comentarem, però jo el personatge que deia que per mi m'encanta és el personatge de l'entrenadora.
2: Sí.
1: Alice, no? Per mi és el gran personatge dels nous que posa aquesta nova temporada, que hi ha cosetes que ja comentarem. A mi hi ha coses que s'han fet més bola, altres que no, i no sé si justifica l'existència d'aquesta temporada de Ted Lasso. Jo crec que la justificació era que hi hagués una sèrie del club femení que fos una altra sèrie.
2: Sí.
1: Però bueno, no, crec, no van tenir la valentia.
2: Sí, no van fotre el risc, no. La veritat.
1: I Ted Lasso, pues, evidentment, ven més que una sèrie de pues, Richmond femenino. Jo que sé com l'haguéssim pues, nombrat, no? Bueno, ja veurem si la comentem la setmana que ve. Parlem al número 4, ara.
2: Número 4 tenim Monstruo, a Netflix.
1: Aquesta antologia del Ryan Murphy, nostre querido amigo, Ryan Murphy, que ha tingut bones dades, com sempre, no? A les seves sèries, però les mateixes crítiques de sempre, això també, no? Com sempre, posant els assassins com a foco positivo.
2: És lamentable. O sigui, vaig veure una escena a Twitter que vaig pensar, però aquest senyor, o sigui, com si fos el MCU, saps? O sigui, és que és una barbaritat, vull dir... No sé, és que, bueno, és que no té cap mena de sentit.
1: Jo, tot i això, tinc ganes de veure de Ryan Murphy la sèrie aquesta que va estar en els Emmys, la Love Story.
2: Sí, és que...
1: té bona pinta.
2: És que és el que dic, el Ryan Murphy jo crec que funciona molt bé quan és com camp, no?, i ficció i tal, no?, American Horror Story, Glee, en su momento i tal, però és com, ara s'ha posat amb aquestes coses de la vida real i és com... Hacer camp de gente que ha asesinado a otra gente no sé si es la mejor opción, pero bueno...
1: No. Mira que sempre recordo, sempre dic, la sèrie d'American Crime Story, boníssima. Sí, de les millors sèries de la dècada passada. O sea, així de clar, però, bueno, esta degeneración...
2: Yeah.
1: Com era la sèrie aquella de l'any passat, la que tenia un... En Metacritic tenia un 1 o algo así.
2: Sí, aquella que sortia a la Kardashian, no?
1: Fuà, espectacular. Sí. Aquella sèrie era la sèrie de l'any, Ojalà... Un dia l'hauria de veure només per riure, no?
2: Sí.
1: Hate watching, no? Sí, com es digui això, no? Perquè val la pena. Però bueno, passa'm al 3.
2: El número 3 tenim Carrie a Prime Video.
1: Que com es va estrenar ahir, doncs ja la sèrie està la primera Amazon Prime Video. Ja diem, tenim ganes de veure-la i molt bones crítiques de la sèrie, encara que pel tràiler, bueno, el tràiler era un poquito cliché, però bueno, ja veurem. També el llarg que es fa, perquè l'han tret de cop, crec que l'han tret de cop, si no ho dic malament, ara ho busco, perquè Amazon sempre té l'estratègia de o 3 episodis i setmanal o tot de cop, que jo no estic a favor. O sigui, ja està, fuera ya lo de todo de golpe. Que acabe ya esta tortura.
2: Sí, sisplau. O sigui, vull dir... És que
1: no són sèries, són pel·lícules.
2: Clar, és que veure tota una temporada en una tarda... És que hi ha gent, jo conec gent així, tio, i és com... És que no ho comprenc, de veritat.
1: Però a mi se'm caurà... Los ojos se me caen pa abajo, o sea, no ho entenc. Pues ha sortit, sí, sencera, tota la sèrie avui. Ai, perdó. Bueno, jo no entiendo esto, però bueno. En fi, passem al 2.
2: Al número 2 tenim A l'Este de l'Eden, a Netflix.
1: Aquesta sèrie que parlava abans de les estrenes és la número 1, aquesta setmana a Netflix. Em sorprèn perquè, a veure, és una sèrie... que sí, que està basada en un clàssic i tal, però bueno, no és un gran nom, però bueno, ha triomfat a la plataforma, molt bones dades aquesta primera setmana. Ja sabem que les minissèries pues, habitualment funcionen a Netflix, i més, si són una mica bones, pues, bueno, ajuda més, no? Encara que tampoc la qualitat és un requisit per triomfar Netflix, ja ho sabem. I en el número 1...
2: En el número 1 tenim Linternas, d'HBO Max.
1: Que és la sèrie pues, més vista l'última setmana, sobretot ja dèiem a HBO amb molt bones dades, però sí que és veritat que pues, no teníem tanta interacció de la sèrie. No, jo vull per la calle i la gent no, dice que Linternas, no? Però bueno, ahí està la sèrie, no?, d'HBO, que ja està al nostre número 1. I ara sí, anem a acabar, com sempre, el nostre programa amb l'actualitat al món de les xarxes socials. Doncs com dèiem al principi, tenim de tornada el nostre estimat Pedro Pascal, pues que un altre cop torna a ser viral, Núria.
2: Doncs sí, a les xarxes sempre sorgeixen moments que ningú mai espera. Una de les artistes del moment a internet, Adele, va llançar el seu primer disc fa poques setmanes i el single principal, anomenat Nicole Kidman, ja és tot un èxit a xarxes. És per això que diferents actors s'han sumat al repte i en Pedro Pascal i la pròpia Nicole Kidman tampoc s'han volgut perdre.
1: I amb un vídeo a xarxes, no?, juntament amb Dua Lipa, que, bueno, perquè són ells... I són molt guapos i tot el que tu quieras, però esto ho fem nosaltres i, sí, mare de Déu senyor,
2: és, no? És un quadre,
1: Bueno, els veiem fent el tonto i, bueno, comentem... Sobretot vull comentar que em diguis coses de Last of Us, Núria, que l'8 de menys ja.

0: Nos hemos quedado con miedo. Después de ver el vídeo. No, no.
1: Parálisis.
0: Pues aquí teníamos aquest vídeo que veiem a... Bueno, tot el famoseo aquí, no? Que, bueno, que nosaltres no podem viure aquesta vida, no? Per desgràcia. Però el Pedro Pascal sí, la puede vivir, no?
1: Sí.
0: I sempre estem a favor, no? De tot el que faci l'actor chileno, no? Que ens encanta tant. Però, com li deia a Núria, què està passant? The Last of Us, pa cuándo?
1: Això és una pregunta. Això és una bona pregunta.
0: Que en teoria, l'any que ve hauria de sortir, no?
1: Sí, la cosa és que jo no sé, no tinc molta idea de si ja han començat amb el tema de produccions o coses. És això també com que va haver-hi la movida aquesta, no?, de que va marxar el creador dels videojocs.
0: Sí.
1: I clar, i ara la història ja parteix d'una altra cosa. No sé també si se suposa, entenc que sí, que el Pedro Pascal tornarà per gravar certes coses. No sé si és que ja ho han gravat tot o no tengo ni idea.
0: Però ja és l'última, no?
1: Teòricament hauria de ser l'última, no sé. Sí que és veritat que aquesta setmana va sortir el creador dels videojocs dient que ara ampliaran la història de Last of Us i no sé què, els videojocs, en plan que tenen projectes, però clar, esto espérate, porque de aquí 7 anys va salir. Entonces, no sé quines són les idees de la sèrie, fins quan durarà i quina és la intenció. No ho sé, més tenint en compte el que vam dir, que els salts aquests tan grans d'anys entre temporades fan que perdi interès. I ja la segona temporada, dir, aquesta recepció mixta és una mica perill, però bueno.
0: Bueno, jo igualment sempre recordaré l'episodi clave, no?, que dice adiós, Pedro, que està molt bé, però sobretot el penúltim, que era espectacular.
1: Sí.
0: Plorera gorda, no?, aquest episodi. Però bueno, veurem què passa amb aquesta tercera temporada, en teoria. A la primera meitat de l'any que ve hauria de sortir, perquè així pues, HBO ho ha anunciat ja des de fa temps, no?, el rodatge i tot això, i veurem si s'acaba amb aquesta tercera temporada de la sèrie. Jo, per molt que passin els anys, crec que serà un hitazo igualment,
1: sí,
0: d'audiència, perquè al final ja ho va demostrar la segona, o sigui, és veritat que la primera va ser una cosa, bueno, molt bèstia.
1: Sí, sí, sí, sí, vull dir, la primera va ser una cosa que jo crec que ningú esperava, jo crec que arribés tan fort, però sí que és veritat que The Last of Us ha sigut aquests videojocs que han marcat moltíssim els 10-15 últims anys de videojocs. O sigui que tothom esperava, no?, a veure com ho adaptaran. I clar, i fer una sèrie així tan ben adaptada i tan bona història, doncs...
0: Bueno, la segona tenies tu alguns...
1: Clar. Ja, jo em refereixo a la primera,
0: el fenomen, sí,
1: fenomen que va ser.
0: Perfecte. Sí. Jo com no tinc res a dir d'això, jo no me quejo de l'adaptació. Doncs fins aquí arribem amb aquesta sèrie. Veurem com, quan s'estrena aquí de Last of Us, segurament, pues, evidentment, la comentarem. I esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve, segurament, doncs, per comentar aquesta Ted Lasso. I per acomiadar-nos, us deixem amb el tema Hero, de l'artista britànic Michael Kiwanuka. La cançó publicada l'any 2019 dins l'àlbum Kiwanuka apareix a l'últim episodi d'aquesta primera temporada que comentàvem de Linternes, concretament Els Últims Instants. Aquest artista molt recomanable, que el vam conèixer amb Big Little Lies, no? Jo crec que pràcticament tothom, no?, amb la cançó de la intro. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: sempre al teu costat.
1: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre de 10 a 11 del matí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 27 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. La detenció s'ha produït després d'escorcollar un bar del carrer Verge de Fàtima, al barri del Progrés, on els agents van trobar 40 grams de cocaïna i petites quantitats de xics i marihuana. També han localitzat diners en metàl·lic, bàscules i bosses de monodosi. En el marc de la mateixa actuació s'han escorcollat altres domicilis. Segons els Mossos, la droga es venia després en aquest bar. Les detencions s'han produït després que la policia fes una àmplia investigació. La dona ha estat detinguda en dues ocasions anteriors més durant el mes de setembre, en aquest cas per part de la policia local de Rubí. En tots dos casos, el motiu de la detenció ha estat el mateix delicte de tràfic de drogues. La investigació continua oberta i, per tant, les actuacions encara no s'han donat per concloses. En aquest context, la policia autonòmica no descarta més detencions.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: El Frente Aragonès de Rubí ja ha començat a celebrar les festes del Pilar de 2026. El cap de setmana passat ja es va fer el pregó de les festes del Pilar, que es va haver de posposar de dissabte a diumenge a causa de les pluges. Va anar a càrrec de l'artista de la restauració i conservació d'antiguitats, Sebastián Moreno, i també es va fer llavors la imposició de bandes. Els actes principals continuen, per exemple, diumenge, al local del Centre Aragonès de Rubí, a partir de les 5 de la tarda. Hi haurà l'ofrena floral a la Virgen del Pilar i a partir de les 9, el sopar del Forja, que és una trobada de germano on cada soci porta el seu propi menjar per compartir amb la comunitat. I dilluns, que és 12 d'octubre, que és el dia del Pilar, es farà la missa baturra a l'església de Sant Pere de Rubí amb cants tradicionals i una altra ofrena floral. I per acabar amb aquesta programació, l'entitat celebrarà el Festival de Jotes dissabte 17 d'octubre, que porta més de 40 anys celebrant-se i que comptarà amb el grup de tambors d'arrel creat recentment.
3: Quant als esports, toca visitar Martorell per part del Joventut 25 de setembre en la seva secció d'handbol. Tercera jornada diumenge al migdia. Horari també aquest migdia del diumenge per al Rubí B en la visita al Vistalegre en futbol masculí i l'Olímpic de Can Fatjó al Can Rull Rómulo Tronchoni. Pel que fa al dissabte, jugarà el 20 al Camp de l'Abrera i la penya blaugrana Ramon Llorenç rebrà el Ronin. En bàsquet, el CEP Sant Jordi femení juga dissabte a les 6 de la tarda contra el Blanes a casa. Els nois jugaran a les 6 de la tarda de diumenge contra la S.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
5: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
4: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: David García.
1: Bon vespre al rubinenc Leandre Rivera, Premi Nacional de Circ. Acabem de saber que el Ministeri de Cultura ha atorgat el Premi Nacional de Circ 2026 a aquest pallasso rubinenc, cofundador de la companyia Latal i referent internacional, girant amb la seva companyia de clown per tot el món. De seguida repassem la seva trajectòria. Els Mossos han detingut una rubinenca de 27 anys per tràfic de drogues. Va ser fa uns dies a un bar del barri del Progrés, però la detenció s'ha fet pública avui. Es tracta d'una dona que ja havia estat detinguda per qüestions relacionades amb els estupefaents i en què en el moment de ser detinguda al bar duia a prop sobre de 40 grams de cocaïna. Es tracta d'un operatiu obert i no es descarten més detencions. 8 supermercats de Rubí se sumaran aquest any al gran recapte solidari del Banc dels Aliments. La campanya se centra per primera vegada en les noves pobreses, les que afecten aquelles persones que, tot i tenir una o dues feines, encara no arriben a final de mes i han de recórrer aquesta ajuda per poder menjar. Una situació que la inflació i la crisi d'accés a l'habitatge estan empitjorant més a més. Tornem a tenir un dia complicat perquè fa les pluges amb aquest esclat que hem tingut fa aproximadament mitja hora, 20 a prop, que aquestes pluges seran el preludi d'uns dies una mica més tranquils. Per ara, el nostre meteoròleg de referència, el Luis Mi Pérez, des de la xarxa ens explica com evolucionarà el temps les pròximes hores.
2: Bona tarda, tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara, la de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats, i la de Tarragona i Lleida, on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger, al Vallès Oriental, al Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també al sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
1: El Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Circ 2026 al clown rubinenc Leandre Rivera. El guardó té una dotació de 30.000 euros i reconeix una trajectòria artística de referència internacional. El jurat ha destacat Rivera com un gran referent del món del clown i del teatre gestual a escala internacional. Segons el veredicte, el creador rubinenc combina la precisió còmica, el ritme i la poètica dels objectes en el circ clàssic amb el contemporani i el de carrer. El jurat també ha valorat la seva generositat a l'hora de compartir coneixement amb les noves generacions d'artistes. Així mateix, els membres del jurat han aplaudit la importància de la seva mirada dramàtica en espectacles recents com Gota, Triplet, Buf o Ufa. Leandre Rivera va néixer aquí a Rubí el 1966. L'artista va iniciar la seva vocació escènica a la ciutat i el 86 va fundar la companyia Latal, juntament amb Jordi Magdaleno i Enric Caso. Amb aquest col·lectiu va començar a donar forma als seus primers espectacles abans d'iniciar nous camins creatius. I és que el 93 el pallasso rubinenc va marxar a Austràlia. Allà va descobrir el teatre de carrer i va començar a perfilar el seu personatge característic, mut i solitari. Poc després, Rivera va presentar a Fira Tàrrega el seu primer muntatge en solitari, Street Tease, amb el qual va fer gires per Europa, Àsia i el continent austral. Al llarg de més de 40 anys de trajectòria, el creador ha imposat projectes reconeguts al capdavant de la seva companyia, Leandre Clown, amb obres com Nemin Porticua, Chess Leandre o Fragile. Aquest reconeixement del govern espanyol s'afegeix a altres guardons de prestigi com el Premi Nacional de Catalunya de Circ, el 2006, el Premi Ciutat de Barcelona, el 2014, o el Premi Fetent, el 2023. Per cert, que tot just divendres passat, Leandre representava al Teatre Municipal La Sala la seva última obra, Nemin Porticua.
3: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Rubí van detenir l'1 d'octubre una dona de 27 anys en el marc d'una operació contra el tràfic de drogues en un bar. La detenció es va produir després d'una àmplia investigació sobre el local, on presumptament es duia a terme un delicte continuat de tràfic de drogues. Les vigilàncies dels agents van permetre constatar diverses situacions compatibles amb aquests fets i identificar algunes persones responsables, entre les quals l'arrestada. L'1 d'octubre els agents van entrar i escorcollar aquest local situat al carrer Verge de Fàtima, de al barri del Progrés, com també al domicili d'alguns dels investigats, on van localitzar la dona, l'única persona que hi havia en aquell moment. La dona havia estat detinguda per ser en dues ocasions anteriors per la policia local, també per presumptar tràfic de drogues. Durant l'escorcoll del seu domicili, els agents van intervenir diversos objectes que presumptament s'utilitzaven per preparar les substàncies que després venien al bar, com bàscules i bossetes monodosi. També van trobar diners en efectiu, 37 grams de cocaïna i petites quantitats de xics i marihuana. L'arrestada va passar a disposició del jutjat de Rubí el 3 d'octubre. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Els bancs d'aliments de Catalunya han presentat avui la 18a edició del Gran Recapte, que tindrà lloc els dies 13 i 14 de novembre, a més de 2.000 punts de venda. Aquí a Rubí, aquest any s'hi sumaran 8 supermercats, el Condis Mariona, el Condis del Mercat i els dels carrers Duran i Bas i Sabadell, els Bonària, de Narcís Menard i Lluís Ribas, i l'Aldi, de l'Avinguda de l'Estatut. Enguany, la campanya Solidari se centra per primera vegada en les anomenades noves pobreses. Aquest fenomen afecta persones que tenen feina però que no arriben a finals de mes. L'edició d'enguany arriba en un context d'encariment sostingut dels productes de primera necessitat. De fet, el preu dels aliments ha pujat prop d'un 32% a Catalunya des del 2020. Segons les entitats socials, cada mes unes 170.000 persones necessiten aquest ajut a tot el país. Carme Casacoberta, Lluís Fatjó i Pol Valdemar, responsables dels bancs d'aliments de Girona i Barcelona i membre de l'entitat Bona Voluntat en Acció, respectivament, adverteixen de l'asfíxia econòmica que pateixen les famílies treballadores i demanen una resposta comunitària.
0: Avui us venim a demanar que us mobilitzeu, que ens ajudeu a fer arribar aquest missatge a tothom. Les noves pobreses són un problema de país i els problemes de país els hem d'afrontar entre tots.
4: La inflació en aquests moments és un impost extra a la pobresa. La capacitat adquisitiva de les famílies està disminuint en relació a lo que és l'evolució dels seus salaris i de la capacitat de despesa que tenia abans.
5: Que al final, perquè una persona pugui deixar de rebre els aliments, però no només, sinó de tindre aquest acompanyament integral, necessita com a mínim dos feines habitualment, o dos o tres feines fins a trobar una feina estable, una feina amb les suficients hores i el suficient salari.
1: Per fer front a aquesta situació, els bancs d'aliments fan una crida per mobilitzar 17.000 voluntaris. Tothom qui vulgui col·laborar ja pot tramitar la inscripció al web granrecapta.org. L'objectiu principal és cobrir tots els establiments col·laboradors durant les dues jornades de recollida. D'aquesta manera, les entitats volen assegurar tant el subministrament d'aliments com l'atenció continuada a les persones ateses. I us expliquem una altra iniciativa solidària, perquè l'Ajuntament i el Consorci de Residus del Vallès Occidental estan repartint aquests dies els claquis, que són els recipients que serveixen per recollir l'oli de cuina usat a casa als centres educatius de la nostra ciutat. De fet, ja s'han unit 600 famílies al projecte i ara també un nou establiment, 100 grams, un comerç de venda de productes a granel. Ens ho explica la Patri Díaz.
6: El projecte RubiClac va néixer gràcies a l'AMPA del Centre d'Educació Especial de Can Oriol i està gestionat per l'entitat Abdir, i el seu objectiu és bàsicament recollir un dels residus que més tenim a casa, que és l'oli de cuina usat. Hem de pensar que tan sols un litre d'oli pot arribar a contaminar fins a 10.000 litres d'aigua. Qui vulgui obtenir aquest recipient es pot aconseguir de forma gratuïta als punts de distribució de la nostra ciutat, que es poden consultar al web rubi.cat. A tot això cal afegir que el Consorci de Residus del Vallès Occidental també està potenciant el repartiment de claquis entre avui mateix i el 15 d'octubre. Hi haurà, per tant, paradetes informatives dins del projecte Petits Gestos, Grans Canvis. Avui, per exemple, estaran a la plaça de l'estació de 4:45 a 8:15 del vespre, i demà divendres a la plaça del Mercat entre 9:15 del matí i 2:15 de la tarda. També hi haurà paradetes a la plaça del Mercat Municipal, també a la plaça Aragó de Can Oriol, a l'avinguda de Castellbisbal davant del Centre Cívic de Can Fatxó i també a l'avinguda de Prat de la Riba davant del Camp Mutua.
1: Coincidint amb el Dia Mundial de la Dislèxia, posem el focus en la detecció precoç de les dificultats lectores. El projecte Petit Unbinding, desenvolupat per la Universitat de Barcelona, treballa amb infants de les primeres etapes educatives i adapta la intervenció al nivell de cada alumne. El cap d'investigació del projecte, Jorge López, ha precisat exactament què és la dislèxia.
7: Resumido, podríamos decir que la dislexia es una dificultad persistente para aprender a leer de una manera fluida y precisa. Es importante estos dos componentes, ¿no?, de la fluidez o velocidad a la hora de leer y la precisión, porque normalmente se entiende más que la dislexia es un problema justamente solamente de precisión. Es como lo que más llama la atención, ¿no? Muchas veces si preguntas a alguien que es un disléxico, te diría, pues una persona que gira letras, ¿no? Donde pone la, lee al. Pues bueno, tampoco estamos dando en el clavo, ¿no?
1: Els experts recorden que la dislèxia no es defineix simplement per invertir lletres o confondre la dreta i l'esquerra. En català i castellà, una de les dificultats més importants té a veure amb la velocitat i l'automatització de la lectura. Per això, la detecció primerenca és clau. Montse Pedra, logopeda del projecte Petit Unbinding, defensa que no s'ha d'esperar que l'infant maduri abans d'intervenir.
8: No hem d'esperar, el que hem de fer és prevenir. Per tant, des de com més petitons puguem detectar o diagnosticar, sobretot detectar, no?, que hi ha una dificultat per seguir el ritme que estan seguint els seus companys d'aula, doncs anar-hi i treballar ja amb ell perquè les coses seran més fàcils per ells després.
1: A Rubí, el projecte Petit Unbinding s'aplica a les escoles Ribes i Balmes. La metodologia permet identificar les dificultats lectores des de les primeres etapes i adaptar el treball a les necessitats de cada infant. Un estudi de la Universitat de Barcelona, amb prop de 350 alumnes de 10 escoles, va observar una millora significativa de la fluïdesa lectora entre els participants al programa.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: En Comú Podem i la Sala Neus Català han obert avui la quarta convocatòria del concurs d'art literari Vivències de Dona, amb motiu del 8 de març. Novament, la iniciativa s'adreça a dones a partir dels 16 anys que vulguin expressar experiències i sentiments a través de l'escriptura. Les autores poden presentar poemes, lletres de cançons, contes, relats o qualsevol altre gènere literari, tant en català com en castellà. El Nexe Comú serà, com sempre, que es tracti de vivències de dones. Andrea de Pablos, membre de la Junta de la Sala Neus Català, explica alguns dels temes recurrents de les edicions anteriors.
9: El que és la maternitat, des de l'acompanyament als pares quan es fa bé, quan es fan grans, el Tetris de la conciliació, problemes laborals, el tema de com és el diagnòstic, aquest diagnòstic tan llarg en les dones. Ja sabem, no?, el que és el tema estructural de la sanitat, no?, que a vegades pel tema de gènere triguem tant en fer un diagnòstic quan es tracta de determinades malalties relacionades amb les dones.
1: Cada participant pot lliurar un sol text amb una extensió màxima de 2.000 paraules o de 64 versos en el cas de la poesia. El termini per presentar les obres acaba el 15 de febrer. Els treballs s'han d'enviar per correu electrònic a encomupodemrubi@gmail.com, acompanyats d'una breu ressenya biogràfica de 5 línies com a màxim. Totes les creacions, com és habitual, es publicaran a la revista física Vivències de Dones, que tindrà una versió en paper i també una edició digital descarregable de franc al web dels Comuns. A més, entre totes les autores, se sortejarà una targeta regal el 12 de març a les 6 de la tarda, que és quan es farà la presentació d'aquesta revista a la Biblioteca Municipal de Rubí. El certamen, per cert, també inclourà una lectura col·lectiva a la Sala Neus Català, que tindrà lloc el dia 2 d'abril a 6:45 de la tarda. Precisament aquesta és una idea que es va començar a fer en la tercera edició, la de l'any passat, i que les organitzadores consideren que és un dels moments més especials d'aquesta proposta. Débora Vidal també és membre de la Junta de la Sala Neus Català.
10: Va ser molt emotiu, molt emocionant, és part de com una teràpia de poder treure totes aquestes coses que tens arrelades dins teu i poder veure com tothom es treu una miqueta aquesta espina, aquesta tirita a través de l'escriptura i de la lectura.
1: L'any passat es van presentar 35 relats i una trentena de les autores van formar part d'aquesta lectura col·lectiva. Recordem que els treballs s'han d'enviar al correu electrònic encomupodemrubi@gmail.cat i que al web de la coalició d'En Comú Podem Rubí trobareu totes les bases d'aquesta quarta edició del concurs de la proposta Vivències de Dona.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 8 d'octubre. Molta cura amb la pluja que està caient i que es preveu que pugui caure encara les pròximes hores. I, com sempre, ens segueix a l'informatiu vespre als esports del Siscu Lara García. Tot seguit, no us ho perdeu.
1: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
2: Vinga, va, xandall posat. Benvingudes i benvinguts a aquesta, l'emissora municipal, un quart de 3 de la tarda després de la informació general i en un dijous, el d'avui, en el qual ja mirem cap al cap de setmana. Toca mirar en clau de prèvies per a les cites que tindrem en algunes de les modalitats. Demà ampliarem d'altres una agenda retallada. No hi ha waterpolo, no hi ha hoquei patins en línia, tot i que s'està jugant al Mundial i estem parlant aquests dies en aquesta casa. Tampoc hi ha voleibol perquè és jornada de descans. En definitiva, que avui parlem del CEP Sant Jordi i de les cites que disputaran els dos primers equips aquest cap de setmana a casa. Per tant, a l'escola Montserrat, les noies ho faran dissabte, els nois ho faran diumenge. També en tercera catalana i els quatre partits amb necessitats de diversos tipus. L'Olímpic de Can Fatjó per continuar liderant el grup 7 i el conjunt del Rubí B per intentar sortir de la cua i sumar ja punts al grup 7 d'aquesta tercera catalana del futbol masculí, entre d'altres informacions. També hem de parlar de l'handbol, que sí que tenen cita aquest cap de setmana en la segona catalana. Aquest és el menú que posem sobre la taula per aquest programa, que vinga, va, que hi ha feina, posem-nos en marxa.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
2: Comencem parlant del CEP Sant Jordi. Comencem parlant del conjunt, doncs, masculí i femení, perquè el que fem serà retrobar-nos amb un document interessant del Joan Grandes per treure, diguem-ne, que pressió als seus equips, perquè la idiosincràsia de l'entitat ha canviat en els últims temps i ho han volgut destacar per activa i per passiva. Aquesta tranquil·litat després es reflecteix en els marcadors. De fet, el CEP Sant Jordi només ha jugat un partit de moment en lliga, tant nois com noies, el de la primera jornada i a l'escola Montserrat, i el van guanyar la setmana passada a l'Aigua, ja saben, el que per desgràcia va fer en tot tipus de qüestions socials també. Escoltem el president, el Joan Grandes, que ens parla de la idiosincràsia i la feina que s'ha de fer al CEP Sant Jordi amb el bàsquet.
3: Volem els equips en la categoria més alta que aconseguim amb gent de la casa. Si nosaltres, per mantenir la categoria de Copa o ara Primera Catalana del Sènior, hem d'incorporar 5 o 6 jugadors o jugadores que l'any següent probablement marxaran, crec que no és el nostre model. El que sí que ens exigeix és que la nostra gent de la casa, pues, ara vol competir a aquests nivells, no? O sigui, ja, els nostres jugadors de la casa diuen, no, és que jo ara ja no vull baixar de Copa, o és que les noies diuen, és que jo no vull baixar de Primera, no? Llavors ens exigeix a ajudar-les a fer bons equips i a millorar algunes posicions i a cuidar-los, però pressió cap, perquè jo crec que estan donant molt bon exemple a la resta d'equips, que és de lo que es tracta.
2: De moment sí, amb una victòria per equip, a més a casa, que és quan més es veu, evidentment, que el conjunt. En Primera Catalana van guanyar la primera de les cites, ara fa gairebé dues setmanes, ara les toca repetir com a locals, i ho faran davant del Blanes. Suspès el partit del passat cap de setmana, les nostres que van guanyar la primera de les cites es veuen les cares amb un rival com és el Blanes, que també va guanyar. Per tant, doncs, diguem-ne que en aquest sentit marquen una mica el camí, perquè això ha fet tot just que començar pel que fa a la Primera Catalana i al grup 1. Recordin, les nostres, que estrenen categoria, que ho van fer amb bona cara i que volen mantenir el ritme positiu. La cita serà a les 6 de la tarda de dissabte. És a dir, CEP Sant Jordi, Blanes, tercera jornada, grup 1 de Primera Catalana en bàsquet femení, i els altres partits que ara ens revisa el nostre company, el David Burillo Sánchez.
4: Sants, Barna, Argentona, Roser, Lloret, Caldes, Cerdanyola, CC, Horta, Olot i Vall d'en Bastona.
2: I pel que fa al conjunt masculí, Copa Catalunya, ells ja no estrenen categoria perquè ho van fer l'any passat i van aconseguir l'èxit de la permanència. Copa Catalunya, grup 2, un equip al Rubinenc que també es va estrenar guanyant a casa i mirarà de repetir la línia amb el segon partit que jugaran com a locals. Davant de la S, diumenge a les 6 de la tarda. Es va suspendre, el del passat cap de setmana, però vaja, això serà una tònica habitual en gairebé totes les informacions de tots els equips en aquest programa, tant el d'avui com el de demà. El CEP Sant Jordi, que va guanyar en la seva cita i que es veu les cares amb una S, que de la seva banda va perdre en el primer dels partits, així que a veure si obre un petit forat, però vaja, també com passa amb les noies, eh? Encara resta tot un món per endavant, com per tenir en compte que aquest resultat ha de ser clau en el camí dels equips. Copa Catalunya, grup 2, tercera jornada. Anem a conèixer, David, la resta dels enfrontaments.
4: Aicam, Gaudí, Sardenya, Salt, al Masnou, Prat, Palamós, Castellet, Adepaf, Xots, Claret, Argentona i Vall d'en Bas, Martinenc.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
5: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
1: A peu de camp. Tots fem esport.
2: I som-hi ara amb les cites de futbol masculí de tercera catalana, amb dos equips inclosos dins del grup 7 de competició, com són l'Olímpic de Can Fatjó, així com també la penya blaugrana Ramon Llorenç, i d'una altra banda, al grup 12 trobem el Juventud 25 de Setembre B i a una Unió Esportiva Rubí B que, de moment, David encara no ha puntuat.
4: El Rubí B afronta aquest diumenge a les 12 del migdia una nova oportunitat per sumar els primers 3 punts de la temporada. L'equip d'Unai Martínez visitarà el Vistalegre a Castelldefels.

0: FM.
1: El Juventud 25 de Septiembre B, de la seva banda, jugarà dissabte a les 4 de la tarda, que visita a l'Abrera, un equip al rubinenc que suma 4 punts de moment en aquesta classificació, amb el partit pendent a recuperar de la setmana passada, a 3/4 del mateix del seu rival, l'Abrera. Números semblants, amb una victòria i un empat. La diferència es tanca al 20. L'empat va ser en el primer partit, victòria en el segon, a la inversa, primer victòria, després empat per part de l'Abrera. Un 20 que ha començat molt bé, és un equip que estrena categoria i que de moment les coses estan funcionant a les files del conjunt de la nostra ciutat. Un app de Taix Rifet, doncs, que vol que els seus mantinguin aquest bon nivell de competició, a l'espera, doncs, de conèixer quan es podrà recuperar la cita que el passat cap de setmana, en el seu cas, no van poder disputar. Un conjunt del rubinenc que hauria d'haver jugat a casa contra el Vallirana, recordin, el Rubí B sí que va jugar el seu partit i el va perdre davant del Sabadell en Nord. Grup 12, tercera catalana del futbol masculí, 20 Rubí B que juguen els seus partits, ja els hem revisat, la resta dels enfrontaments...
2: Castellbisbal, Juan 23, Mirasol, Penya, Unión Deportivo Málaga, Martorell, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana, Penya, Barcelonista, Sant Vicenç dels Horts, Sabadell Nord, Torrelles i Castelldefels, Sant Andreu de la Barca.
3: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, i som-hi ara amb el grup 7. Aquí tenim, doncs, un equip que ho està fent de moment perfecte en la classificació, amb 3 partits. Sí que ha jugat els 3 partits l'Olímpic de Can Fatjó. 3 victòries, 9 punts de moment, líders amb l'asterisc que tenen el Ronin amb 6 punts, que ha guanyat els 2 que ha pogut disputar, perquè el passat cap de setmana, doncs ja saben, aigua i molts partits que no es van poder jugar. L'Olímpic sí que ho va fer, va guanyar a la seva cita del cap de setmana i a casa, diumenge a la tarda, a la Sant Pere Nord, 3-1, mentre que el seu rival d'aquest cap de setmana és el Can Rull i Rómulo Tronchoni. Serà a 1/4 del migdia quan juguin aquest encontre de diumenge. Un Can Rull, Rómulo Tronchoni, l'equip sabadellent, que sempre, diguem-ne, que té aquell nom de club amb, si més no, entitat, té una base força forta, però que de moment, doncs, en aquesta classificació ha guanyat un partit i n'ha empatat un altre. Està per sota, més enllà que té un partit pendent del conjunt de la nostra ciutat, un Olímpic de Can Fatjó que ja no només és que hagi començat bé, sinó que les sensacions quan els veus jugar, és un equip de qualitat, és un equip que estarà en la lluita per la primera plaça, fins i tot es podria dir que amb el Ronin, tot i que amb l'asterisc també, de que el Ronin, evidentment, és un equip amb un potencial potser per sobre de la categoria, aquesta tercera categoria catalana del futbol.
3: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: I ho podrem comprovar a la nostra ciutat, ara com a equip rival d'un equip rubinenc, perquè el Ronin, recordin, l'any passat formava part, en certa manera, del teixit rubinenc, perquè entrenava i jugava els seus partits al camp del Juventud 25 de Septiembre, va decidir l'equip de l'Ibai ja no es canviar d'espai i ara ja juguen al camp del júnior, per tant, són un equip santcugatenc. Aquest dissabte a les 4 de la tarda tornen a la nostra ciutat, però seguiran cap amunt l'avinguda de l'Estatut per arribar al municipal de Can Rosés, a la pista d'atletisme, al terreny de joc de la penya blaugrana Ramon Llorenç. Dissabte a les 4, aquesta, doncs, jornada de competició per a un running que té pendent de recuperar el seu partit, 3/4, doncs, que li passa a l'equip de la nostra ciutat, una penya blaugrana, Ramon Llorenç, que en el seu cas, doncs, no va poder disputar el seu partit davant de la penya blaugrana Sant Cugat. Però vaja, això és de cara al futur, al present, dissabte a les 4, partit mediàtic, amb la presència de Ronin a la nostra ciutat, en un grup 7 de tercera catalana de futbol masculí, amb també aquests enfrontaments.
2: Sant Pere Nord, penya blaugrana Sant Cugat, Can Trias, penya Deportivo Pajaril, Camparellada, Vila de Cavalls, Tibidabo San Lorenzo, la Romànica Barberà i penya blaugrana Castelldefels, Badia del Vallès.
4: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.

0: diumenges a Ràdio Rubí, sintonitza ara i sempre, de 10 a 11 del matí.
1: www.radiorubí.fm.
2: Tota la informació dels equips rubinencs.
1: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
2: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
1: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
2: Tot l'esport rubinenc a
1: radiorubí.fm.
3: Qui encara no s'ha estrenat a casa perquè li va tocar l'ajornament o suspensió per pluja el passat cap de setmana és el Juventud 25 de Septiembre, la seva secció d'handbol. Té pendent de disputar el partit que hauria d'haver jugat diumenge passat davant del Vendrell. Ara, però, s'han centrat en les files de l'equip que entrena el Michael Núñez en aquest diumenge a les 12 del migdia. Serà quan visitin el Martorell en la tercera jornada. En la primera ja van guanyar, els nostres miraran de repetir victòria a domicili per tal de, quan arribin a casa, començar a marcar aquest camí que volen marcar amb, diguem-ne, que tots els seguidors del club i, sobretot, amb els jugadors de la base, aspecte clau que des del principi es treballa en una entitat, la qual té com a director esportiu el també entrenador del primer equip, el Michael Núñez.
4: Nosaltres, quan em vam agafar el projecte, en aquest cas amb la meva figura, hi havia dues maneres de fer-ho, treballar molt la base i esperar uns anys a que aquesta base fos forta i pugés al primer equip, o bé fer una renovació del primer equip, que ben bé no teníem molt clar potser què podíem fer amb aquest primer equip, i donar-li un sentit, donar-li un caràcter, donar-li una responsabilitat, un saber fer, un sentiment de pertinença, que crec que és el que hem aconseguit. I jo crec que és el projecte estrella, el fet de tenir un sènior molt potent, que sigui una mica imatge i reflexa de tot el que estem treballant, de la imatge de club, i si podem fer una molt bona temporada, que la gent s'engresqui, al final que els nens vinguin a veure els jugadors i que vinguin a veure l'equip i que ens ho passem molt bé. I llavors jo crec que com a mirall de tot això, jo crec que és una bona oportunitat per fer un projecte molt, molt seriós a partir d'aquest sènior.
3: La veritat és que, com a mínim, tenen molt clar el camí i això és molt important. Els resultats també, les coses com són, ajuden a que tot funcioni d'una manera com més positiva, les coses com són. Doncs a veure si aconsegueixen la segona de les victòries a Martorell aquest diumenge al migdia, en una tercera jornada, el grup B de la segona catalana de l'handbol masculí, que també tindrà aquests altres enfrontaments.
5: Sant Llorenç, amics, Sabadell, Sant Joan d'Espí, Tarragona, Montcada, Alba, Vendrell, Cornellà, Tortosa, Amposta, Vallac, Castelldefels i Molins Sant Just.
6: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
3: Apa, tu, que agafem el camí de sortida. Un plaer, com sempre, estar en aquesta casa. Ràdio Rubí, tant el David Burillo com un servidor Siscola García, us desitgem un molt bon dijous, recordeu, eh? Ni voleibol, ni waterpolo, que tampoc n'hi ha, ni 100 patins, d'aquí que retalli una miqueta la informació esportiva, però encara molta competició a la nostra ciutat, que vagi bé.

0: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts de nou al Col·lectius en xarxa. Com estàs, Lluís?
2: Molt bé, Manel. I tu, què tal?
1: Molt bé. Hem trigat, fixa't, 2 episodis per tornar a parlar de sexe en aquest programa.
2: Bueno.
1: És a dir, anem molt ràpids. Creiem etapes molt ràpids aquí,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí,
1: però
2: sí.
1: Està molt bé perquè aquí passem d'una setmana a estar com molt enfadats i molt indignats, no?
2: Sí.
1: A de cop parlar de la passió, l'amor, som així.
2: La consciència.
1: La consciència.
2: Sí, sí, sí, total,
1: sí, sí,
2: total.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno,
1: és perfecte.
2: A veure.
1: És perfecte. Bueno, jo crec que és una
2: ja
1: mica...
2: Ja ens coneixen, no?
1: Exacte, crec que és una mica el reflex com és la gent també a casa
2: també,
1: seva.
2: També,
1: no?
2: Total.
1: O sigui,
2: sí,
1: tenim
2: sí.
1: dies que anem com molt esperats i altres dies doncs, que ens posem com més introspectius,
2: exacte.
1: No? Està molt bé,
2: sí,
1: això.
2: Sí, està molt bé.
1: Avui, com dèiem, us hem donat pistes. Vivim, dèiem, la sexualitat envoltats de missatges, expectatives i models que sovint ens diuen com hauríem de viure el nostre cos, el desig o el plaer, però què passa quan deixem de pensar en el sexe com una qüestió de rendiment i comencem a posar el focus en allò que sentim? Per tant, quan deixa de ser una competició, no?
2: Mm-hmm.
1: I quan deixem enrere una mica les expectatives que hi ha posades, no? O el voler-nos comparar amb la resta, que
2: quan
1: això és una cosa també important,
2: llistes,
1: quan deixem
2: no?
1: de fer llistes...
2: De dir, em porto 3, em porto 5, em porto 10...
1: Total, i quan, que jo crec que això és una cosa important i que encara... Fixa't, mira el que et diré. Mira la persona que ara et mencionaré en aquest programa.
2: Què?
1: Quan encara hi ha gent que té com a referent a Bertín Osborne,
2: yeah.
1: es compara amb la carrera de rànquings de dones que confirma haver estat aquell senyor. Clar,
2: Bertín
1: llavors
2: Osborne,
1: qualsevol persona de classe mitjana... Clar, però una persona de classe mitjana deu pensar, jo no he viscut les aventures que ha viscut Bertín Osborne. No?
2: Bueno, ni cal.
1: Ni cal. Ni crec que el propi Bertín Osborne les hagi viscut. Això és una altra cosa.
2: És una altra cosa.
1: No, però clar, ens posem unes expectatives tan altes, no? I ens envoltem de tot un seguit de creences que potser no són ni reals, aquestes creences. Ara en parlarem també amb el nostre convidat, perquè avui hem convidat el Javier Sotomayor, ara el presentarem, ell és terapeuta sexual i de parella i autor d'aquest llibre que avui ens ha vingut a presentar, que ara ell mateix ens presentarà i, a més, té molt bona pinta, perquè l'hem
2: sí.
1: pogut nosaltres veure. I amb ell volem parlar doncs, una mica això, sobre el desig, els límits, el plaer, una mica també les falses creences i una mica aquelles càrregues que ens posem no a sobre i que després segurament si rasquem una mica veiem que són del tot innecessàries però que ja portem no de fàbrica.
2: Exacte.
1: Per tant, és interessant. Tu, Lluís, ja has pres algunes notes. He vist
2: sí.
1: que anaves apuntant. Si tinc algunes coses per preguntar-li al Javier Sotomayor. Per tant, anem per feina.
2: Vinga,
1: no,
2: som.
1: Va. Avui, el Col·lectius en xarxa, habitar
2: el
1: teu
2: cos.
0: Comença el Col·lectius en xarxa. Amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I, de fet, avui hem portat unes dades abans de parlar del llibre, però, si et sembla, saludem ja el Javier, perquè així també sí. les pot comentar amb nosaltres. Javier Sotomayor, com estàs? Benvingut.
3: Bien, bien, gracias por la invitación. Nuevamente volver aquí es un placer. ¿Eh?
1: Escolta, ara parlarem del llibre, però digues ja el títol del llibre perquè així la gent ja es queda amb el concepte aquest durant la mitja hora de programa.
3: Así es, Sex Journal Marica.
1: Molt bé.
3: Más que un libro, es una bitácora sensorial. Es un cuaderno de trabajo, es una hoja de registro. Es un libro que lo vas completando la misma persona.
1: Molt bé. De fet, ja feina, eh? És com un... Ara
2: sí,
1: que venim
2: sí,
1: de l'estiu, seria un bon quadern d'estiu, no? Per prendre nota, per reflexionar, per
2: realment.
1: Pensar. Ara en parlarem. Però, Javier, volíem que ens acompanyessis des de ja el programa perquè tenim algunes dades clau que sempre ens agrada comentar. Ara veurem perquè dèiem que el 77,2% de la població, que és una xifra molt alta, sigui pel que sigui, es declara satisfeta amb la seva vida sexual, tot i que la xifra ha baixat respecte del 85,8% del 2009. És a dir, Javier, la gent diu que està molt satisfeta amb la seva vida sexual. Aquesta xifra, Javier, ens l'hauríem de creure o no?
3: Bueno, aquí falta un factor, porque cuando hablamos de sexo siempre hablamos desde el ego.
1: Ya.
3: Pero resulta que cuando vamos a un encuentro sexual vamos con emociones, con nervios, con vergüenza, con un tema, con la corporalidad... Y no estamos del todo satisfechos. Entonces, estas cifras habría que ver... Siempre hay que poner en un contexto, ¿no?
1: Total. I aquesta, que ara us diré, que el 60,8% de la població no considera que tenir una vida sexual activa sigui necessari per ser feliç. I la idea que sexe i felicitat van obligatòriament de la mà ha perdut per respecte de fa 16 anys.
3: Que no considera.
1: Sí.
2: Que no considera.
3: O sea, es muy alto, ¿eh?
1: Es molt alt, jo trobo
3: que
1: sí.
3: Porque, claro, pensar que somos seres sexuales, hemos nacido de un acto sexual y la sexualidad también es parte de nuestra salud mental. Mm-hmm. Cuando tenemos un malestar y no lo abordamos, al final lo metemos bajo la alfombra y va siendo mella y en algún momento va a explotar. Mm-hmm. Por eso que es muy importante.
1: I ara aquesta xifra m'interessa especialment el que em penses perquè el 13,4% de la població afirma haver mantingut relacions sexuals amb persones del mateix sexe en algun moment de la seva vida, s'entén persones que no són declarades com a homosexuals, és a dir, aquesta gent queda fora, el 13,4% de la població.
2: Els valents.
1: Exacte.
2: Els valents.
1: El 13% aquest,
3: claro,
1: no, que està sostenint...
3: Esto es muy poco, ¿no?
1: Estos
3: son los que han alzado la voz,
1: clar,
3: yo creo.
1: Però són molt pocs realment, no? Ben per ells, però realment són pocs, Javier.
3: Sí, en realidad, la gente, la población, somos bisexuales.
1: Uh-huh.
3: Lo que pasa es que en esta escala de bisexualidad van a haber personas que van a tender quizás a un 99% de heterosexualidad y un 1% de homosexualidad, o a la inversa. Y luego están los 100% puro, pero también hay gente que se va desplazando. Que no es, esto de la bisexualidad no es 50 y 50. Uh-huh. A veces la entendemos,
1: eso es importante, ¿eh?
3: Muchas veces sí, sí. La entendemos así, como que el 50%, si una persona que es bisexual tiene un 50% de atracción hacia hombres y un 50% de atracción hacia mujeres, no es tanto, esto va variando, ¿eh?
2: Jo crec que això ho expliquem poc, ¿eh? Perquè parles amb la gent i la gent té aquesta idea i costa molt, jo, bueno, és que m'he trobat amb unes converses aquest estiu que anaven cap aquí, no? Costa molt fer entendre que a més fluctues al llarg de la teva vida, no? I que no, i que quan ho assumeixes i estàs tranquil amb això, tranquil·la, pues aferrar-se a aquesta etiqueta que a vegades l'etiqueta sense voler ens porta aquest percentatge tan equilibrat, ostres, tant de bo tot fos tan equilibrat, no? Però és que al final res ho és.
3: Sí, i si pensamos el deseo sexual como parte de la respuesta sexual humana, se tiene tres variaciones. Una variación, van a haber personas que su deseo se incrementa con personas que les son atractivas.
1: D'acord.
3: Entonces aquí va a haber gente que personas de su mismo sexo quizás van a tener una cierta represión por un tema de la presión social. Luego están las personas que su deseo se activa con una persona querida, deseada, cuando hay un vínculo afectivo.
1: Vale.
3: Y luego está el autodeseo, la autoerótica. Entonces yo creo que aquí hay un porcentaje de personas que por la imposición social que el mundo dice que debemos ser heterosexuales, yo creo que está ahí una cierta represión.
1: Uh-huh.
2: I a més, perdoneu-me, quan veus aquests comptes d'Instagram, no, o de TikTok, d'entrenadors de fitness, te n'adones que ells estan fent un acting, però no l'estan fent per les dones, l'estan fent pels homes heterosexuals que els segueixen,
1: sí,
2: que tenen un desig d'evolució cap aquí en el seu... Evolució, enteneu-me, de crear aquest cos, no?
1: Uh-huh.
2: I aquí hi ha una relació, com deia ell, de... Bueno, d'agradar-se, no? De trobar aquí un erotisme que està molt camuflat i, sobretot, jo crec que està com molt desactivat per cànon social, ¿no?
3: Sí, aquí está tal cual, está la activación del deseo por una persona que es atractiva, luego está lo del vínculo, y lo del vínculo también es interesante porque hay muchas personas que ahí entran en su conflicto moral, porque si seguramente el entorno le ha dicho que deben ser heterosexuales, se dan cuenta que tienen afecto, y tienen afecto por otro hombre, y que esto es parte de la naturaleza humana también. Pensar que el mundo nos dijo que no podíamos tener ni afecto por un hombre ni deseo por un hombre.
1: Uh-huh. Home, jo crec que més enllà de l'orientació sexual que un home heterosexual sàpiga veure, o una dona heterosexual sàpiga veure atractiva, no?, una altra persona del seu mateix gènere, a mi això em sembla interessantíssim, qui ho ha aconseguit fer aquest exercici i ho ha aconseguit, no, Javier? Una mica pel que deies al principi, no?, que al final, sigui quina sigui la teva orientació, al final tothom té ulls, no? És a dir, que una persona et resulti atractiva no vol dir que acabis tenint sexe amb aquella persona, no? És a dir, que sàpigues veure-li l'atractiu a l'altre, això jo crec que és una virtut molt interessant, que no tinguis el prejudici d'acceptar que aquella persona et resulta atractiva o t'agrada o et sembla guapa, no?
3: Sí, y aquí en el libro también hablo un poco de la bisexualidad, porque son la parte que está muy oculta, que no se considera, y es una invitación a que las los hombres que sienten atracción, que puedan cuestionar ese deseo, que puedan cuestionar qué es lo que sienten y que puedan llevar un registro también de tener más presencia al final en los encuentros sexuales. Porque lo que decía, cuando hablamos del sexo desde el ego. Uh-huh. Desde he estado con tantas personas, he estado con tal, pero en realidad lo que nos ocurre es que todos somos seres vulnerables, todos vamos a un encuentro sexual con ciertas emociones, pero lo que no hablamos muchas veces es desde la presencia y desde los cuidados. Mm. Y desde ahí va Sex Journal Marica, de cómo prestar esta atención a la presencia y cómo nos cuidamos en un encuentro sexual.
1: Molt bé. Doncs escolta, anem a parlar del llibre, d'aquesta guia pràctica, perquè tenim moltes coses encara per comentar amb el nostre convidat, el Javier Sotomayor.
0: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: Javier, que ja convidem a tothom a anar a buscar aquest llibre. M'explicaves fora de micros que la primera tirada ja està gairebé esgotada, per tant, ja estàs començant a produir la segona tirada del llibre, per tant, ha tingut una molt bona acollida, no?, d'entrada.
3: Así es, el lanzamiento fue hace muy poco en Barcelona, lo hice en el centro LGTBI, pero si bien la venta del libro como tal comencé en junio, pues ya se están acabando los ejemplares. Tengo que volver a hacer una nueva tirada, una segunda edición. Así que voy muy contento con esto.
1: Uh-huh. Què et porta a fer aquest llibre? És veritat que tu fas teràpies amb parelles, amb gent del col·lectiu, però què et porta a plasmar-ho tot aquí i reunir-ho en aquest llibre que ens dona feina? És a dir, que té completables a l'interior. Què et porta a reunir-ho tot en aquest llibre?
3: Bueno, mi trabajo viene de cómo recuperar la sexualidad después del uso de la sustancia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la sustancia lo que hacen es, estamos secuestrados por el cerebro, nos quedamos mucho en la mente y nos falta bajar al cuerpo. Entonces, este libro, este bitácora sensorial, va de cómo a través de los ejercicios sensoriales puedo bajar al cuerpo, sobre todo ante esta presión que existe del entorno de la sexualidad desde el rendimiento. Uh-huh. Entonces esto nace desde la clínica, desde la consulta, desde los ejercicios que les daba a los propios clientes, pacientes, que veo en sesiones, y me dije cómo tenerlo compilado en un solo documento, en un solo texto, y también qué pasa con las personas que no podían tener acceso a la terapia.
2: Claro.
3: Que fuera una herramienta para que pueda trabajar y desarrollar en casa o con sus terapeutas, porque también es una herramienta de trabajo para terapeutas.
1: Molt bé.
2: Molt complet. Nosaltres vam acabar la temporada parlant amb Carlos d'Espacio Faro, que ja m'has dit que us coneixeu.
3: Carlos Rubio.
2: Carlos Rubio, amic, que ell també parlava del sexe o de la teràpia després de les substàncies, no? I de com és necessària una reeducació de la consciència del propi cos i del propi desig. És el que trobarem aquí, aquest camí, aquesta guia, aquesta crossa per trobar aquest camí?
3: Sí, si bien el libro no está pensado para usuarios de Chemsex, uh-huh, es muy amplio para todo el mundo. Sí tiene un apartado de Chemsex en donde hablo con respecto a cómo identificar qué función cumple la sustancia. Si la sustancia está siendo un facilitador, si está siendo un anestesiante, si estoy consiguiendo conexión o no. Hay un apartado específico con respecto a Chemsex, pero el 80% del libro habla de cómo bajar de la mente al cuerpo y qué es lo que no ocurre en una sesión de Chemsex, cuando estamos desconectados del cuerpo. Uh-huh. Y es cómo tener presencia, cómo conversamos sobre los límites, sobre el consentimiento, porque lo que ocurre es que cuando definimos límites o consentimiento y estamos bajo sustancia, muchas veces pensamos que lo tenemos claro. Pero resulta que aquí es donde toca cuestionar qué partes yo, con respecto a mis límites, estoy transgrediendo que no hubiera tomado esa decisión sobrio, por uh-huh, ejemplo. Y en el momento en que realizamos, que tenemos sexo sobrio, ¿cómo nos vinculamos y cómo generamos espacios de seguridad para la otra persona? ¿Para qué? ¿Por, para poder explorar más, porque al final la sexualidad es un juego. Uh-huh. No es una escena aprendida de la peli de ciencia ficción que nos enseñó cómo debíamos de tener sexo, que hablo desde la pornografía, sino que en realidad es un juego. ¿Y qué pasa? Que nos falta repertorio, nos falta rutinas, nos falta escenas eróticas, porque no tenemos erotismo.
2: Autoexploración.
1: Parlava justament d'això, de que ens falta segurament repertori, no? Segurament en parlaves, de fet aquí en parles d'aquest sexe automàtic, el sexe escollit, no? El sexe que et porta en aquell moment. Aquesta falta de repertori, com es soluciona realment? Perquè molta gent, i n'hem parlat del camí invers, és a dir, la gent que a través de la pornografia s'inicia en el sexe, no? On es pot anar a buscar aquest repertori o on pots buscar referències que et portin a tenir un bon sexe, no pas doncs, el que podem veure potser en la pornografia o en certa pornografia?
3: Claro, porque ahí nos damos cuenta que en un encuentro sexual, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacemos? Muchas veces replicamos esas escenas, esos guiones. Entonces, la propuesta que hay en Sex Journal, Marika, hay un plan de 21 días de entrenamiento erótico.
1: Como Samantha Villar, ¿eh? 21 días, pero en sexual.
3: Tal sí, cual. Sí. Entonces, cada día hay un ejercicio sensorial que va de forma progresiva a llegar a una automasturbación consciente. Uh-huh. Entonces, para llegar a esto, tienes que explorar desde definir los olores que te erotizan o los que te cortan el rollo. O qué pasa con con otros sentidos, como el tacto, como la visión, como el gusto. Entonces va progresivo 21 días, que esto nos puede dar como un repertorio, ya sea para mi autoexploración o para salir a jugar con otro o con otros.
1: Clar, de fet, amb això del joc, en sèries, de sortir a jugar, no? De sortir al camp, segurament molta gent no ho explora per el fet de complir expectatives, no? Que també en parles al llibre, no? És a dir, que si segurament segueixo un camí que ja tinc estudiat i que en anteriors ocasions m'ha funcionat, la gent aposta per això, perquè sap que segurament el resultat doncs, és tan automàtic que difícilment es podrà complicar, no? És a dir, potser la gent a vegades aposta poc per la por de fraudar, no? O de no complir aquestes expectatives.
3: Sí, por una parte va estar la exigencia y la ansiedad por rendimiento que ocurre aquí de debo ser suficiente, debo moverme o debo funcionar de tal manera para que la persona no se vaya, para que el amante no se escape o para yo poder volver a repetir. Esto es una parte, que aquí también hablo en el libro de cómo bajar esa exigencia. Y luego está la otra parte de cómo crear seguridad, porque no sé si les suena la teoría del apego. Entonces, pensar que cuando éramos pequeñito, el bebé, ¿qué pasaba? Para que pudiera salir a explorar su territorio, tenía que sentirse seguro. Esto también está muy relacionado a la teoría del apego con la teoría con la terapia sexual. ¿Y qué pasa? Que cuando con nuestras parejas sexuales no tenemos la seguridad, no hay presencia, no vamos a poder explorar. Muchas veces, por eso que el juego se altera cuando hay sustancias, porque no sabemos si la otra persona está respetando y está dando las condiciones de seguridad.
1: D'acord.
2: Em sembla a mi que no cal haver passat per moltes sessions de chemsex per desconnectar del cos, no? Sembla que és com un mal endèmic que el que ens està portant o el que ens porta aquesta societat que ens ha tocat viure, no?
3: Sí, sí, es cosa de ver entrar a una aplicación y ver las opciones que tienes, el exceso de oferta que tienes. Además que si vivimos en Cataluña, en Barcelona, en una ciudad donde hay mucha oferta, una ciudad de turismo sexual, donde viene mucha gente de fuera, es como que siempre va a haber alguien mejor. Entonces, como siempre hay alguien mejor, pues yo no invierto tiempo aquí y mi mente va a estar siempre pensando en el próximo encuentro o la próxima persona. Por eso que nuestro cerebro y nuestro cuerpo sigue desconectado. Hay mucha gente que piensa que porque ha tenido un buen encuentro sexual, porque lo asocia mucho al rendimiento, al orgasmo, a la duración, a la penetración, piensa que va todo perfecto, pero quizás se siente vacío en el fondo porque no ha estado en estado de presencia con la otra persona.
2: Després, em passa, i també ho hem parlat aquí alguna vegada, que l'educació en aquestes cures brilla per sua ausència. No, ningú té accés en el seu desenvolupament com a persona aquesta educació en les cures, en lo íntim, no? En allò íntim, no?
3: Sí, por eso que lo que nos toca es erotizar los cuidados. Tenemos que ir a erotizar no el desempeño, sino que erotizar el cuidado. El yo hacer el consentimiento no es solo al comienzo, no es solo al inicio, es siempre. Entonces, de preguntar cómo está, cómo, si lo estoy haciendo bien, si lo puedo mejorar, si quiere más lento, si quiere más rápido, si la otra persona quiere esperar un momento, si ponemos una pausa, cómo lo puedo hacer mejor. Mm-hmm. Como considerando que la otra persona tiene voz, que la otra persona también pueda opinar, que pueda pedir, pero considerando esto, que al final la cura, el cuidado, lo que va a hacer es que podamos explorar y podamos conectar más con el placer.
1: Uh-huh. De fet, són moltíssimes coses, Javier, perquè abans, veient el llibre, parlaves també una mica de la por a mostrar una sensibilitat, no? A mostrar un afecte durant l'acte sexual, no? Per por a que l'altra persona ho entengui com que potser t'estàs extrapassant, no? De la funció sexual en aquell moment, no? És a dir, també hi ha aquesta por de potser mostrar-te massa per por a com reaccionarà l'altre o potser per no semblar encara a dia d'avui prou home, no? Mostrant els teus sentiments o mostrant la teva part més tendra o més emotiva o més emocional.
3: I mostrar la pluma també, mostrar la pluma, los fetiches, la fantasía, los deseos, y aquí es donde tenemos que enterarnos y nos tenemos que concientizar que la persona que está enfrente conmigo es otra persona al igual que yo, que le ocurre lo mismo, que todos queremos que alguien nos quiera y todos somos vulnerables. Entonces, ¿cómo cogemos esta vulnerabilidad? La incorporamos, la erotizamos, la hacemos parte de este juego, y si vemos que la otra persona no responde y no respeta y no acepta y no cuida esta vulnerabilidad, pues claramente por ahí no es.
1: Uh-huh. Per tant, hi ha una part que sí que implica conèixer una mica a l'altra persona, no?
3: No necesariamente. ¿Por qué? Porque ahí planteo en el libro el sexo casual consciente. Mm. ¿Eh? Que el sexo casual consciente, esto no va ni de llenarnos de incienso e ir muy lento y hacerlo muy, muy místico y vale, muy aburrido, sino que va solamente de tener un estado de presencia, dure lo que dure. Dure 30 minutos, dure 2 horas, dure una noche completa, dure un fin de semana completo, pero el momento que estemos en presencia con la otra persona, considerando que la otra persona es una persona con emociones, que le ocurren cosas.
1: També suposo per el fet aquest de la consciència i d'estar present, ens passa, estem parlant de sexe o de relacions, però passa avui en dia en moltíssims aspectes, no? La gent no està en consciència en el moment, no? En moltes ocasions. Abans en parlaves, i és això, el fet d'estar en un lloc però pensar en el següent, no? O creure que vindrà un altre que encara serà millor que en el moment aquell, no? És a dir, i al final al cap va a una velocitat a 1000 per hora, no? Perquè mai t'atures en aquell moment, no?
3: Sí, por eso la invitación, que quizás si vas en el día a día corriendo, en el curro, en tu trabajo, muchas cosas, vale, pues quizás no hay una satisfacción o hay una o un algo a cambio, pero en la sexualidad es diferente. ¿Por qué? Porque además de sentirte recolzado, abrazado, sí, sí, querido, validado, también estás conectando con el placer. Y aquí es donde los adultos nos olvidamos de este juego y llevamos las responsabilidades. El debo de, tengo que, en el sexo, y en realidad es eso, un poco la invitación a conectar con el juego, a disfrutar más, a reírnos más y a conectar con este placer. Es como darnos este momento, permitirnos. Y que esto también incluye, por ejemplo, la autoerótica, la masturbación. Porque la masturbación la utilizamos como una herramienta de procrastinación placentera para calmar un momento de ansiedad, porque tengo un examen, porque tengo muchos mails que responder, por muchas cosas. Pero si no lo regalamos 10 minutos, 15, 20, 30 minutos solo para yo estimularme, es un autorregalo que me doy al final del día y no lo hago como un paso para poder dormir, sino que como un regalo.
2: Perquè amb aquest discurs que tu deies ara, el sexe és una activitat com qualsevol altra?
3: El sexo es una actividad fisiológica que nuestro cuerpo necesita, pero a diferencia de la sed y el hambre, se puede sublimar. ¿Eh? O sea, si no satisfacemos la sed o el hambre, nuestro cuerpo se altera. En cambio, en el sexo, no. En el cambio, el sexo se puede sublimar. ¿Y cómo lo podemos sublimar? A través de nuestra energía creativa. Hacia escribir un libro, hacia de crear una obra, crear una canción, hacia trabajar mucho. Cada cual sabe cuál es su parte artística y creativa. Uh-huh. Ahí está una vía de escape de nuestra energía sexual. Por eso que no necesariamente lo debemos satisfacer. Pero sí, lo que decía antes es que si yo me olvido, si yo lo dejo, y pongo el malestar bajo la alfombra, en algún momento va a ser mella y me va a afectar mi salud mental.
2: Uh-huh. I a mi també m'interessa perquè Sex Journal marica amb K, perquè crec que alguna intenció hi ha aquí uh-huh. darrere.
3: Sí, sí, sí, el término marica debe existir como un término político. ¿Por qué? Porque los cuerpos marica, las personas que somos migrantes, racializadas, seropositivas, están las personas disca, hay un montón de cuerpos que no están consideradas, pero que también tienen acceso y derecho al placer, porque al final todos somos seres deseantes. No me gusta mucho el término maricón, que si bien nace de una apropiación, de un insulto, creo que está muy cargado de homofobia aún. De mucha homofobia interiorizada. En cambio, el término marica puede resultar más incómodo y puede no gustar algunas partes, por eso que es como más político, me gusta más.
1: Uh-huh. Aquí hi ha una opció que no n'hem parlat fins ara i que també reculls en el llibre, en aquesta guia, que és el fet de retirar-se, de la retirada, no? Que fins ara, o en moltes ocasions, potser es pot entendre com una derrota, no? Però aquí ho entén com una part i com una sortida que es pot explorar dins també de la pràctica sexual, no?
3: La retirada es potente, porque la retirada primero tiene que ver con el autocuidado, ¿eh? Que es primero saber hasta dónde yo puedo ir a explorar los límites sabiendo si el espacio es seguro o no. Siempre podemos retirarnos. Y el retirarnos, vamos a tener una parte que es física. Hay una retirada física que nos pasa a todas las personas cuando dejamos un vínculo, y hay una retirada mental, que incluso a veces lo que hacemos es nos retiramos antes mentalmente de esa retirada física. Entonces, aquí el cuerpo es súper sabio, el cuerpo sabe leer, por ejemplo, un consentimiento, cuando hay un sí, cuando hay un sí con duda, cuando hay un no, y también cuando hay una retirada. Por eso la retirada es una muestra clara de cómo el cuerpo debe retroceder, rendirse, escapar, o más que todo, protegerse. El tema del autocuidado es muy importante, el preservarse.
1: Molt bé. Javier, qui ens estigui escoltant o veient ara i vulgui venir també a conèixer-te i aprendre doncs, aquesta guia, a l'octubre, centrats en el mes d'octubre, on presentaràs el llibre?
3: Ah, sí, el 10 d'octubre estaré a les 12 del dia en Girona, en Sumiar Café i Llibres, con el FAC, junto al FAC, lanzando el libro. Luego, el 15 de octubre en Madrid, con Mary Red. Y luego ya en noviembre se vienen otros lugares como Ciudad de México, Sevilla, Santander, Castellón, más lugares.
1: Doncs estarem ben atents a les teves xarxes socials, segur que aniràs publicant aquestes dates. Ara que parlaves també d'aquesta minigira que faràs de presentació de la guia, volia preguntar si hi ha una manera d'entendre la sexualitat i el sexe diferent depenent dels països o dels llocs, o hi ha creences que potser només ens afecten aquí com a espanyols o com a catalans, si vols dir-ho, i potser altres països potser són més oberts de mira, o hi ha problemes que ja se'ls plantegen perquè no formen part del seu dia a dia, o més o menys tots som iguals.
3: Bueno, no, la sexualitat és política, perquè sí, pensar que quizás Latinoamérica, jo que vengo de Latinoamérica, la sexualitat en su momento fue un escape para escapar de todos estos problemas, porque primero había que cubrir las necesidades básicas. Pensar que aún en Latinoamérica hay lugares donde las necesidades básicas no están resueltas. Luego, ¿qué pasa con el entorno que te dice que no puedes tener sexo, ni placer, ni deseo con una persona de tu género? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la sexualidad? Luego está la gente que tiene sexualidad y que niega la sexualidad y que puede restringirse. Creo que lo hablamos en algún episodio, que yo comentaba que lo que va a pasar con nuestro aparato psíquico, que nuestro aparato psíquico se va a dividir en dos. O vamos a reprimir o vamos a hipersexualizar. Entonces vamos a tener estas luchas opuestas, y aquí depende el contexto en donde esté cada persona, se va a afectar mucho cómo funciona esta represión o esa hipersexualización.
1: Doncs escolta, ens quedem amb això perquè són moltíssimes coses, molts conceptes que ens ha portat el Javier. Gràcies per estar amb nosaltres avui aquí al Col·lectiu de Xarxa.
2: Sí,
1: i torna en aquesta temporada quan vulguis, t'estarem esperant també aquí aquest el teu programa també.
3: Muchas gracias por la invitación. Sí, cuando quieran yo disponible.
1: Molt bé, doncs hem recomanat un llibre, una guia, Lluís, el del Javier Sotomayor, i acabem recomanant música també.
2: Mira, jo aquest estiu he tingut una experiència vital impressionant, sí? Que és un concert fantàstic de la Sílvia Pérez Cruz.
1: Sí.
2: I marxem amb Mañana de la Sílvia Pérez.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Tornem la propera setmana. Que vagi bé.
0: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Olvida falsedades del pasado.
0: Continguts en xarxa.
5: Són les 9 de la nit.
6: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
7: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
6: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
0: Continguts en xarxa. Moments d'òpera.
8: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La d'aquesta setmana és l'òpera que dona el tret de sortida a la Fundació Òpera Catalunya d'aquesta temporada 2026-2027. Avui, l'Elisir d'Amore.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
8: L'Elisir d'Amore és una òpera o melodrama giocoso, dividit en dos actes amb música de Gaetano Donizetti i llibret en italià de Felice Romani, tot i que basat en el que va escriure per Daniel Aubert, el llibretista i escriptor Eugène Scribe. L'escena va ser al Teatre de la Cannoviana, a Milà, el 12 de maig del 1832. A Catalunya va estrenar-se l'any 1833, concretament el 25 de maig, al Teatre Principal de Barcelona. Títol aquest, l'Elisir d'Amore, que es podrà veure del 14 d'octubre al 13 de novembre a les ciutats de Sabadell, Viladecans, Barcelona, en aquest cas el Palau de la Música Catalana, Granollers, Vic, Cornellà de Llobregat, Figueres, Tarragona, Lleida, Manresa i Sant Cugat del Vallès en el marc de la Fundació Òpera Catalunya. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta preciosa òpera, Memorino és un camperol analfabet que està enamorat de Dina, un paper per tenor líric lleuger que requereix molta gràcia escènica, encara que no té massa dificultats. Bé, has de ser un bon tenor per poder-lo assumir sense cap mena de dificultat. A Dina, tot i que segur la peça més popular de l'òpera és la coneguda romanza, una furtiva làgrima que canta Memorino i que avui, per descomptat, podrem escoltar, qui realment pot tenir complicacions escèniques és el paper dedicat a Dina. Una jove propietària rural i hostalera del poble, que és coqueta, però en el fons enamorada de Memorino. Un paper adreçat a una soprano lleugera, amb gran capacitat per les agilitats, els salts vocals i, esclar, la coloratura. El Dolgamara és un fals metge i un xarlatà que ven un elixir que suposadament té virtuts amoroses, encara que només serveixen per engreixar la seva butxaca, ja que es tracta tan sols d'un vi bo, pel que diuen, de Bordeus. Aquesta és una part per baix còmic que ha de gaudir d'habilitats com el canto silabato, les agilitats i alhora la potència, a més d'una gran personalitat escènica. Belcore és el cap d'un regiment que fa parada a la villa on es desenvolupa l'acció. S'enamora de Dina. Ella se n'aprofita per posar gelós a Memorino. Aquest personatge ha d'interpretar-lo un baríton. És un paper modest, però exigeix personalitat i una tessitura alta. Janetta és l'amiga de Dina, una noieta del poble. Paper breu per soprano debutant, quan l'obra es representa de manera íntegra, tal com darrerament s'està fent, té una presència, podríem dir, més rellevant. També hi ha dos papers muts, el del notari i el de Moretto, l'ajudant de Dulcamara. Originàriament, aquesta bucòlica història escrita per Eugène Scribe estava ubicada a l'aleshores exòtic País Basc. Amb tot, la revisió que va fer-ne Felice Romani, si bé no va canviar-ne la ubicació, no va donar indicacions precises d'on desenvolupava l'acció en si. Així doncs, si no coneixem l'obra original, no trobarem cap indicació que ens indiqui l'espai de l'acció original, per tant, al País Basc. Tot i així, l'ambient segueix sent rural i patriarcal. La senzillesa del panorama escènic i l'economia del repartiment, no massa exigent, a més el to simpàtic i suaument romàntic de l'argument, van ajudar a consolidar aquesta òpera que mai ha desaparegut del tot del repertori. De fet, a principis del segle XX va ser adoptada per Enrico Caruso com a títol d'èxit segur i de poc esforç, motiu pel qual aquesta obra va incrementar encara més el seu prestigi. El cert és que es tracta d'una òpera amable, ideal per iniciar-se al món de la lírica, ja que, a més de còmica, conté una trama entranyable que pot arribar a fer emocionar l'espectador si el plantejament escènic és funcional. En tot cas, una obra sempre, sempre molt recomanable i que sempre ve de gust escoltar. Si no la coneixeu, no marxeu, que anem a situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. El papau ignorant però bondadós, Nemorino, està enamorat de Dina. Mentre ella llegeix, l'infeliç lamenta la seva ignorància. Ell és un babau, però ella, en canvi, és l'admiració de tot el poble. Sigui com vulgui, per Nemorino a Dina és bonica, molt de fet, i també se l'estima. Ens ho canta el tenor Luciano Pavarotti.

Adina, quan apareix en escena, està llegint la història de Tristany i Isolda i se'n riu del fet que algú hagi de necessitar un elixir per despertar l'amor d'algú altre. Assegura que ella, coqueta, sap maneres molt més efectives per tal d'aconseguir-ho. Però ara arriba de sobte un regiment militar al poble. El seu sergent, a diferència de Nemorino, no té cap problema en presumir de la seva bellesa i intentar seduir a Adina, proposant-li un matrimoni que ella accepta tan sols per molestar a Nemorino. Ella, Adina, és la soprano Kathleen Battle i ell, Belcore, el baríton Leo Nucci, dirigits els dos per James Levine l'any 1990 a Nova York.

Nemorino no pot resistir aquesta escena de seducció i acaba confessant el que sent per ella. Però Adina, que se l'escolta amb paciència, li diu que ella és lleugera i canviant i que no vol un amor constant. En el fons, encara que no li cau malament al noi, gaudeix fent-lo patir, seguint la tradició de l'òpera còmica italiana que suposa crueltat a les dones boniques. Són Joan Sutherland, en el paper d'Adina, i Luciano Pavarotti com a Nemorino, els dos dirigits per Richard Bonning en una gravació de l'any 1970.

I ara se sent una trompeta. Una trompeta que anuncia l'arribada al poble del xarlatà que es diu metge Doctor Dulcamara. L'interpreta el baix còmic Enzo Dara.

Aquest que escoltàvem és el doctor Dulcamara, un xarlatà que va de poble en poble venent falsos beuratges miraculosos. De Morino li pregunta si coneix l'elixir de la reina Isolda, que aquell que provoca l'amor a l'acte i que fa referència a Dina a l'inici d'aquesta òpera. Doncs bé, Dulcamara ràpidament entén que podrà enredar el noi i li ven una ampolla, però una ampolla de vi de Bordeus. Ara bé, per raons de seguretat, li diu a Nemorino que no notarà l'efecte fins al cap de 24 hores d'haver-la begut. I així, clar, Dulcamara tindrà temps suficient com per allunyar-se del poble sense haver de respondre per l'estafa. Nemorino, amb la confiança que li dona l'ampolla de l'elixir, recordem que és vi i, per tant, embriaga el jove, s'atreveix a anar a veure a Dina. Aquesta, estranyada per la reacció del noiet, s'enfada i bufeteja el noi. Són Luciano Pavarotti com a Nemorino i la soprano Kathleen Battle com a Dina, dirigits per James Levan amb l'orquestra de l'Òpera de Nova York.

Acte seguit, Janeta explica la notícia que l'esquadró de Belcore ha de marxar abans d'hora. Belcore li pregunta a Dina si el termini pel casori pot avançar-se i fer la boda aquella mateixa tarda. Veient com n'està de desesperant Nemorino i només per fastiguejar-lo, a Dina acaba acceptant. Belcore insulta el noi que s'atreveix a suggerir que s'esperin. Almenys un dia, diu, de manera que l'elixir tingui temps a fer el seu efecte. Tot el poble se'n riu aleshores del pobre babau i marxen a ballar per celebrar les properes núpcies. I intervenen Nemorino, en la veu de Giuseppe Di Stefano, Adina Schildguden, Belcore, Renato Capecchi, Janeta, Luisa Mandelli i el cor, tots dirigits per Francesco Molinari Pradelli l'any 1958.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'Elisir de Moret de Donizetti. El segon acte es desenvolupa durant la tarda, a casa de Dina. Els convidats, en aquest dinar, festegen les núpcies que estan a punt de celebrar-se entre Belcore i Adina. Dulcamara canta una cançó a duo amb la núvia. És una barcarola a dues veus, una mena de fàbula que Dulcamara s'inventa per divertir els convidats i Adina li segueix el joc. Són el Dulcamara de Fernando Corena i la Dina de Hildguden.
2: La Nina Gondoliera, el senador Trenen. Barca ruola due voci,

Arriba ara el notari i tots passen al saló interior per oficialitzar el matrimoni. Dulcamara es queda a l'exterior i ho aprofita per menjar i beure més. Adina entra descontenta perquè Nemorino no ha aparegut i no podrà veure el patir mentre ella es casa. Però Nemorino finalment arriba, veu a Dulcamara i s'afanya a demanar-li una altra dosi de l'elixir, però aquesta ha de funcionar a l'acte. Dulcamara es mostra disposat a facilitar-li sempre i quan, és clar, li pagui l'ampolla, però Nemorino no té diners. Dulcamara aleshores marxa i li dona de termini un quart d'hora per tal de trobar els diners per comprar aquesta nova dosi de l'elixir miraculós. Mentre tant, Nemorino es desespera. Belcore surt del saló contrariat. Adina diu que no vol casar-se fins que arribi la nit. Realment ho fa per aconseguir que Nemorino estigui present a la cerimònia, és clar. Veient el camperol, Belcore li pregunta què li preocupa. Nemorino respon que no té diners i el sergent li ofereix els diners que es dona a aquells que s'allisten al seu regiment. Nemorino accepta, signa el contracte amb una creu, atès que és analfabet i no sap escriure, i marxa content amb els seus diners. Abans, però, escoltarà els consells de Belcore. De nou, Luciano Pavarotti és Nemorino i Leonucci, Belcore.

Geneta explica ara un secret a les amigues del poble. Segons Geneta, Nemorino ha heretat una fortuna d'un oncle ric. Al principi de la història se'ns diu que Nemorino no va cuidar-lo, ja que prefereix estar al costat de Dina. Doncs bé, totes les noies del poble es tornen boges per estar amb el ric babau i el conviden a ballar. Nemorino, que s'ha begut tot l'elixir i que està una mica borratxo, creu que aquest interès naixent de les noies cap a ell és a causa de que aquest elixir està funcionant. Ara arriba Dina just a temps per veure com Nemorino, envoltat de les noies del poble, marxa alegrement. Dulcamara entra ara veient la tristor a la cara de Dina i li diu que el noi ha begut un elixir d'amor i que per obtindre'l s'ha allistat al regiment, venent la seva llibertat. Tot per aconseguir l'amor de la jove. Dulcamara és Enzo Dara, mentre que Adina és Kathleen Battle.

0: su una mia ricetta che l'effetto ti farà si prendi se
1: Quan Nemorino torna, pensa en una llàgrima furtiva que ha vist als ulls de Dina i està convençut que ella també l'estima. Ho canta Giuseppe Di Stefano en una tendra interpretació de l'any 1958.

0: Adinat finalment comprèn ara com n'està d'enamorat Nemorino d'ella. La noia, emocionada, compra el contracte que ha signat el jove amb el Core i el trenca, retornant-li així la llibertat. Però Nemorino, en rebre la llibertat per part d'Adina, li diu que no la vol si ella no l'estima. Ella li declara el seu amor i els dos celebren la seva unió. Dulcamara aprofita per afegir que la felicitat de la parella l'ha causat el famós elixir. Belcore, en veure Adina en braços del seu insignificant rival, marxa i assegura que trobarà altres dones a qualsevol lloc. L'òpera acaba amb l'alegria general, cosa que Dulcamara aprofita per vendre més ampolles d'aquest fals elixir. I aquest és el final de l'òpera L'elixir d'amore de Gaetano Donizetti, estrenada l'any 1832. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
1: Són les 10 de la nit.
2: Guts en xarxa.
3: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Llach i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Salutacions cordials i benvinguts a aquesta nova edició de Blanc en Negre. Avui, una altra edició especial. Recordem una mica aquests formats que estem presentant, que Blanc en Negre comparem els clàssics amb contemporanis, conceptualment discos i peces musicals, més que l'estil en si mateix. Però cada quatre programes també vàrem prendre la decisió de fer una mena de píndoles resum en el que aglutinàvem i donàvem cabuda i obertura a nous contemporanis, ja que en cada programa Blanc-Negre només comparem un disc amb un altre disc. Però els contemporanis, les influències que han deixat en la història de la música, els nostres clàssics, són moltes i diverses, i per tant hi ha molta gent, molts de cantants, molts de músics, molts de grups, que podrien estar perfectament en els nostres programes i per espai o per capacitat no hi són. I en aquestes píndoles és on nosaltres els hi donem cabuda. Per tant, avui tenim la píndola resum dels quatre clàssics, AC/DC, Led Zeppelin, Bob Dylan i Johnny Cash. I els altres contemporanis?
1: Els altres contemporanis són Rhino Bucket, amb un disc de 2006, Crown Lands, amb un disc de 2020, Glenn Hansard, amb un disc de 2023 i Chris Stapleton, amb un disc de 2015.
0: Per tant, aquesta nova píndola resum és potent. Pretén donar cabuda, tal com hem dit, a aquestes noves veus, i hem dedicat aquests quatre programes en aquests quatre classes. Quatre maneres molt diferents d'entendre la música, quatre maneres molt diferents d'explicar històries i d'entendre la vida. Però avui la pregunta és una altra. Tot això que els nostres clàssics ens explicaven, ens deien i ens cantaven, continua viu avui? L'actitud segueix sent la mateixa? O només la repetim per inèrcia i costum?
1: No ho sabem, però la inèrcia de què parlem i el costum al final es pot acabar convertint en un clàssic de museu. Els podem penjar a la paret, els podem escoltar de tant en tant, i això sí que era música. Però la música no està feta per ser museu, està feta per ser tocada i per ser també escoltada. I per això els posarem en diàleg amb bandes i artistes que han arribat dècades després perquè han decidit caminar en una línia molt semblant. No per copiar, sinó per continuar explicant de diferents maneres uns missatges que continuen vius i que permeten mantenir una línia de continuïtat.

Bon Scott s'havia mort feia pocs mesos. AC/DC podia haver dubtat, podia haver canviat de direcció, podria haver fet un disc molt contingut, més introspectiu, i fan exactament el contrari. Back in Black comença amb un riff que no té res de sofisticat. Tres acords, però tocats amb una precisió absoluta. El so és sec, sense efectes exagerats, i no hi ha cap capa que tapi res. La bateria de Phil Root camina amb pes, no accelera, marca territori, i el baix sosté, sense ulliment, la guitarra d'Angus Young. No busca virtuosisme, busca impacte. I Brian Johnson entra amb una veu completament diferent de Bon Scott, més aguda, més metàl·lica i més tallant.

0: Back in Black. El que fa que aquesta cançó sigui emblemàtica no és només el riff, que tothom ja ha intentat tocar algun cop. És la decisió, la contundència amb la que ens marca el ritme. AC/DC no vol complicar res, tampoc explicar més del compte, i per suposat, tampoc vol justificar res. La banda entén una cosa molt simple. Si el riff funciona, no cal res més, i aquesta coherència disc rere disc és el que converteix la banda en actitud, més que en un estil propi.
1: Exacte. I en la píndola, doncs, sempre fem la comparativa amb una altra de les alternatives dels discos contemporanis que entenem per fixar una data, que és de l'any 2000 en endavant. I Rhino Bucket, tot i que apareixen als 90 quan el grunge domina l'escena, decideixen sonar com AC/DC. Rhino Bucket està en actiu fins a l'any 94, des del 1990 fins al 94, i després fa un salt fins al 2006 en què editen aquest disc. I més o menys han tingut una carrera més o menys normal fins al 2017. Des de llavors no tenim més notícies d'ells. El que passa amb Rhino Bucket és que sense complexos i sense por el que puguin dir, sonen literalment com AC/DC. Riff directe, bateria directa, veu aspre, mateix estil, com si no hagués passat el temps. Welcome to Hell.

0: Què és això? Aquí estem escoltant. Si poses aquí el Highway to Hell, pràcticament no saps...
1: Quién és quién, eh?
0: Quién és quién. D'on està Wally? Sí, efectivament, la gràcia no és que sonin semblants, la gràcia és que no ho amaguen, vull dir que és així,
1: qual,
0: és així, és transparent. A les cançons de Rino Bucket no hi ha reinterpretació moderna, no hi ha producció alternativa, hi ha voluntat de tocar com els surt del cos, fresc, espontani i directe, no?
1: Totalment. A més, pensem que Rino Bucket és un grup que sí que té des de 2006 que es presentem aquest disc, que és And Then It Got Ugly, fins al 2017 va fer 4 discos més, algun en directe. I és molt interessant perquè han passat 6 bateries pel grup. Llavors, bueno, té el seu encant com a grup i és molt, molt, molt paral·lel, molt a AC/DC, com hem pogut comprovar. En la propera cançó que us presentem de Rino Bucket, Dead and Well, el riff és encara més cru. La cançó va directa al gra, no hi ha ponts llargs ni canvis estructurals, tal qual.

0: Aquí estan clars els diàlegs, aquí és on es veu, on veus que tant AC/DC, la confiança amb la repetició, i si una cosa funciona, es manté. AC/DC eren el centre, Rhino Bucket són banda de culte, però el jazz és el mateix. Aquesta és la connexió més directa que avui tenim entre aquest nou contemporani que ens acompanya al nostre clàssic.
1: I continuem amb una cançó que es diu She Rides. El groove que té She Rides no és casual. La guitarra no corre, es balanceja més aviat. La bateria no accelera, acompanya amb aquell punt gairebé ballable que fa que el riff no sigui només contundent, sinó també enganxós. I això és important perquè demostra que Rhino Bucket no només copia l'impacte d'alguna manera d'AC/DC, sinó que també la seva manera d'entendre el cos dins la música.

0: Aquesta cançó té una cosa molt clara. No vol ser profunda, vol ser directa. La lletra parla d'atracció, de desig, d'aquesta energia molt física que ja era marca de la casa. I sí, sí, no hi ha metàfora complicada ni relat elaborat. Hi ha una història molt senzilla. Una dona que s'imposa, que imposa presència, que marca el ritme i que entra i et descol·loca. El diàleg amb el clàssic és molt evident. Igual que Back in Black, aquí el centre no és la complexitat, és la confiança. Confiança en el riff, en el ritme, en la lletra, que no demana interpretació, no vol ser més del que és, i precisament això és el que funciona.
1: I hem de continuar canviant un altre cop a un dels clàssics, a Led Zeppelin, que us van presentar en el programa de fa un temps enrere, i el que nosaltres hem anomenat com a tal el rock com a arquitectura. Stairway to Heaven, que és el tema que escoltarem a continuació, no és només una cançó, és una estructura.
0: Jimmy Page la construeix com si fos arquitectura sonora. Comença amb una guitarra acústica, entra la flauta, després el baix, després la bateria, i quan arriba el solo ja estàs completament dins del viatge.

0: Gran tema que sempre ens acompanyarà en el record i en la memòria, Led Zeppelin. Robert Plant canta amb una mena de misticisme que no és concret. No parla d'una història clara, sinó d'imatges, de símbols. Zeppelin converteix el rock en experiència expansiva. No és només impacte, és un trajecte.
1: I si de Led Zeppelin en parlàvem com a rock amb arquitectura, The Crown Lands, que és el que us presentem avui, és l'expansió d'aquesta música avui en dia. Crown Lands és un duet de bateria i guitarra on canta qui toca la bateria, però el so és enorme. Està format per Cody Bowles, que canta i toca la bateria i la percussió, i Kevin Comeau, que s'encarrega de les cordes i els teclats, les guitarres, el baix i el teclat, i fa també els backgrounds vocals, els coros, no? El so que tenen és enorme. River, la cançó que escoltarem de Crown Lands, comença amb espai, no corre per deixar respirar els silencis.

0: Les similituds amb Led Zeppelin són clares. La voluntat de grandesa estructural no és el riff immediat, és la construcció, és en aquesta estructura en què està basada la peça i el tema, és la continuïtat clàssica i contemporània. I, de fet, aquí podríem, David, podríem muntar un triangle de les Bermudes o un trio amorós entre Greta Van Fleet.
1: Greta Van Fleet,
0: que va ser el primer...
1: Crown Lens i Led Zeppelin, no?
0: Contemporani que vàrem establir a l'edició de Blanc i Negre de Led Zeppelin. Continuem?
1: Continuem, sí, tot i que saps que jo aquí afegiria el que per mi són els Led Zeppelin actuals, que són els Rival Sons. Però bé, Rival Sons els tenim reservats,
0: sí,
1: per un altre programa.
0: És un programa a part, sí, és un programa.
1: Bé, a la primera cançó que escoltarem, la bateria ocupa molt d'espai. La veu és teatral i hi ha canvis de dinàmica constants. No és imitació, és com una herència assumida. Zeppelin demostrava que el rock podia ser monumental. Crownlands demostra que encara pot sonar així sense ser una caricatura. La teatralitat de la veu no és exageració gratuïta, és un dramatisme com una mica més conscient. I aquesta idea de que el rock pot ser més que tres acords pot ser escena i fins i tot intensitat sostinguda.

0: Falling Back no és només una cançó intensa en so, també ho és en contingut. La lletra parla de resposta, de no quedar-se callat davant la pressió o la crítica. És un crit de retorn, com diu el títol. Si el món et crida, tu respons encara més fort. I això és molt Led Zeppelin, en el fons. No perquè són igual, sinó perquè entenc que la cançó és una escalada. Comença continguda, amb tensió acumulada, i a mesura que avança, la bateria guanya protagonisme. La veu s'expandeix. I tot es va fent més gran. No hi ha pressa per arribar al clímax, però quan arriba és contundent. I això és una mica el que tanca el nostre bloc, la nostra píndola, amb el nou contemporani en relació al nostre clàssic.
1: Exacte, Crownlands, un disc de 2020, que també es diu com ells, Crownlands, i que va fer que guanyessin un Juno el 2021 com a grup més novedor. Un Juno, que és un premi canadenc a la música que es fa en aquell país, perquè Crownlands són canadencs. I passem sense més a la paraula com a centre, no? Aquesta frase que és molt típica de l'artista que presentem tot seguit. Bob Dylan va formar part del programa. La paraula com a centre és una de les expressions que els periodistes sempre més han utilitzat en relació a aquest artista. I el que fa Dylan en un primer moment és electrificar Newport, on el públic folk el xiula, Like a Rolling Stones dura més de 6 minuts, no té una tornada amable, té una pregunta incòmoda i repetida una vegada i una altra. I How Does It Feel, la lletra té una, bueno, parla d'una dona que havia viscut amb privilegis, amb diners, amb seguretat, i que de sobte ho ha perdut tot. Dylan no explica com ha passat ni ofereix solució. El que fa és confrontar-la amb una nova realitat, viure sense xarxa. I aquesta pregunta repetida, How Does It Feel, no és compassiva, és gairebé sacsejada, com si li digués, ara estàs al mateix lloc que tothom. I, bueno, endavant.

0: una altra de les cançons mítiques que quedaran en el record de la història de la música. En aquest cas, la música sosté la lletra, però el centre és el text. Cada estrofa va dibuixant un retrat cada vegada més incòmode. No hi ha moralitat, però sí una mena de mirall. El que abans semblava seguretat, ara és fragilitat. Dylan demostra que una cançó pot ser gairebé una escena literària, i aquesta és la gran influència que encara avui pesa.
1: I com a contrapunt, avui a Bob Dylan us presentem un gran artista, Glenn Hansard. Hansard ve del carrer de tocar davant de poca gent, i aquesta cançó, There's No Mountain, que us presentarem avui en confrontació d'alguna manera amb el que ens expressa Bob Dylan, no té una gran producció, té veu i intenció. La lletra parla de resistència, de continuar caminant malgrat els obstacles, però no ho fa amb un to heroic. És més aviat una reflexió íntima, com si l'estigués pensant mentre la canta.
2: Night has fallen,

0: Una bona alternativa, sens dubte. Aquí el diàleg en Dylan és estructural, no hi ha grans arranjaments ni artifici sonor. El pes recau en la veu i en el text. Hansard escriu des d'un lloc molt personal, però utilitza imatges senzilles, camins, muntanyes, moviment, per parlar de perseverança i de moments de dubte. La cançó no busca impactar amb una frase brillant, busca sostenir una idea al llarg de tota la peça, i això és molt, molt de línia. Confiar que la lletra ho aguantarà tot.
1: I estaria bé parlar una miqueta, Àngel, si et sembla, de qui és Glenn Hansard, que és un músic. Fins i tot ha tingut algunes actuacions a nivell d'actor, però és un músic i cantautor irlandès, nascut al 1970, que és líder d'una banda de rock que es diuen The Frames, però ell té paral·lelament el seu projecte personal i se'l coneix moltes vegades perquè fa de taloner d'Eddie Vedder en els concerts que Eddie Vedder fa. Llavors, bé, és un artista que jo vaig veure per primera vegada a Boston, en un concert que va coincidir que estava allà, que feia Eddie Vedder un concert i me'l vaig trobar just davant, i ja aquell dia va ser absolutament espectacular. Estem parlant de 2011 i realment és meravellós. El disc que us estem presentant avui de Glenn Hansard és un disc de 2023 que es diu All That Was East Is West of Me Now. Algo així com, tot el que abans era l'est, ara és l'oest en mi. No? Alguna coseta així. I us presentem un nou tema que es diu The Feast of St. John, que parla de comunitat, de fe, però també del dubte que apareix dins d'aquesta fe. No hi ha sermó, hi ha observació, exactament el que feia Dylan en els seus millors moments.

0: Aquí Hansard construeix gairebé una escena. No parla d'una experiència abstracta, sinó d'un moment compartit. Gent reunida, una celebració, però també la sensació que sota la superfície hi ha preguntes que ningú acaba de respondre. La cançó té un punt contemplatiu. No hi ha una tensió dramàtica, hi ha una reflexió, i això connecta molt amb en Dylan dels anys 60, quan la cançó era una manera d'observar el món sense donar lliçons. Hansard no predica, senzillament mira i explica.
1: I anem a escoltar una pinzellada de l'últim tema de Glenn Hansard que escoltarem avui, que es diu Ghost, que és una peça com molt més íntima, que parla de presències o coses que no marxen, de records que continuen condicionant el present. La cançó funciona gairebé com un diàleg interior.

0: Aquí, amb aquesta peça, amb aquest tema que acabem el bloc de, que recordem una miqueta doncs, el nostre clàssic, Hazard es queda molt a prop de la veu, gairebé sense distància. La lletra parla de persones que ja no hi són, però que continuen presents en la memòria. I passem ja a l'últim bloc, a la píndola resum de l'últim programa. Va estar dedicada a Johnny Cash, en el que el tema genèric va ser la credibilitat que transmetia en Johnny Cash quan va presentar el disc que van portar en el blanc i negre de l'edició anterior. Johnny Cash grava el concert de la presó de Folsom a l'any 1968 i ja estava clar que no estava fent una operació de màrqueting, estava fent un gest coherent amb la seva trajectòria. Per la seva època, per el moment que estava travessant, Cash havia passat molts anys cantant sobre perdedors, sobre gent al marge, sobre personatges que vivien fora de la llei i fora del sistema, i portar aquesta música dins d'una presó tenia tot el sentit del món.
1: Folsom Prison Blues explica la història d'un home empresonat que escolta el tren passar i sap que ell no pot pujar-hi. El tren és llibertat, moviment, vida, i ell està tancat. La famosa frase "I shot a man in Reno just to watch him die" no és una glorificació del crim. És una confessió seca.

0: Quan escoltes aquesta cançó dins de la presó de Folsom passa una cosa molt especial en aquell moment. El públic reacciona immediatament, no perquè celebri el crim, sinó perquè reconeix la història que canta Cash. Cash no canta des de la superioritat moral, no jutja el personatge, el descriu. La seva veu és greu, pesada, gairebé austera. No hi ha dramatització exagerada i aquesta manera d'explicar les històries és el que el fa creïble. I el proper
1: artista que presentem avui en contrapunt a Johnny Cash és Chris Stapleton. Chris Stapleton és un músic nord-americà nascut el 1978 i va néixer a Kentucky. I bé, de seguida va anar a estudiar a Nashville i s'han convertit en un dels grans músics del country, del món del country, juntament amb altres artistes. I quan publica Traveler el 2015 apareix com amb una veu molt particular, profunda, aspra, amb una sensació d'experiència real. Us presentem precisament aquesta cançó, Traveler, quan neix després de la mort del seu pare. Stapleton i la seva dona decideixen fer un viatge llarg en cotxe, sense gaire planning, i aquella carretera els hi dona una idea central per fer la cançó.

0: Traveler parla de moviment, però no en el sentit romàntic del viatge. És més aviat una necessitat de respirar, de posar distància amb el que pesa. La lletra és molt senzilla, carretera, paisatge, hores conduint, però darrere hi ha un procés emocional. La música és tranquil·la, gairebé contemplativa, perquè la cançó no vol demostrar res.
1: I aquí és on el diàleg amb Johnny Cash es fa més evident, la credibilitat de la veu, on Stapleton canta com si estigués explicant una experiència viscuda, no com si interpretés un paper. La següent cançó, Nobody to Blame, és una història de ruptura, però té un detall interessant.

0: Aquest detall, un detall interessant que us comentava en David, aixecat aquí una mica a mitges, és el narrador que no culpa l'altra persona, senzillament assumeix que ell mateix ha contribuït a la situació.
1: I hem de continuar també amb un altre tema que es diu More of You, on canviem completament de registre. Aquí la cançó parla d'amor, però no d'un amor adolescent o idealitzat. Parla d'una relació adulta, de voler continuar compartint vida amb algú.

0: Arribem en el punt final, en els darrers minuts. I hem de començar, doncs, a resumir i a tancar. La petjada dels clàssics, quan repassem AC/DC, Led Zeppelin, Bob Dylan i Johnny Cash, ens adonem que no estem parlant només de bones cançons, estem parlant de maneres d'entendre la música que han deixat petjada. AC/DC ens va ensenyar que la simplicitat, quan està ben tocada, és imbatible, que un riff pot ser identitat, que no cal disfressar res si el que tens és sòlid. Led Zeppelin va ampliar el mapa, va demostrar que el rock podia ser arquitectura, viatge, expansió, que una cançó podia créixer, respirar i convertir-se en experiència. Bob Dylan va posar la paraula al centre, va incomodar, va dividir el públic, va electrificar el folk i va demostrar que una lletra podia tenir tant de pes com qualsevol solo de guitarra. I Johnny Cash, finalment, va recordar que la credibilitat no s'inventa, que una veu pot pesar més que qualsevol producció, que quan cantes des d'un lloc real, la gent ho nota. Aquests clàssics no són referents perquè sí, ho són perquè van prendre decisions importants, decisions valentes, en el seu moment, i aquestes decisions continuen marcant un camí.
1: I amb la continuïtat contemporània que us presentem avui i el que hem comprovat és que aquestes actituds no han quedat congelades. Rhino Bucket no intenta reinventar AC/DC, simplement entén que el riff directe encara funciona si el toques amb convicció. Crown Lands no copia Zeppelin, però assumeix que el rock encara pot ser expansiu, que es pot construir una cançó amb paciència i portar-la cap a un clímax sense pressa. Glenn Hansard no busca l'impacte immediat, busca la paraula justa, el to sincer, el pes de la lletra, i això és hereu directe del gest de Dylan. I Chris Stapleton no interpreta un paper, canta des d'un lloc que sembla viscut, amb una veu que té textura, que té història, i això connecta inevitablement amb Cash. Potser avui no són el centre de la indústria, potser no dominen les llistes, però el que fan és mantenir viva una línia de coherència. No és nostàlgia, és continuïtat. I potser això és el més interessant de tot, comprovar que la música, quan és honesta, no desapareix, es transforma, es mou, canvia de cara, però continua.
0: Això és Blanc en Negre, un espai on posem en diàleg la convivència entre dues dimensions, la nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus.
1: A Blanc en Negre escoltem els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur, els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són les 11 de la nit.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
2: A peu de camp. Tots fem esport.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
6: Em van a Morgades Vall d'Osera.
4: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
6: Sí, sí, sí.
5: Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
4: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
8: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: És mitjanit.
1: Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Passen 2 minuts de les 9 del matí. Avui és dijous 8 d'octubre. Bon dia, Rubí. Avui és el Dia Mundial de la Dislèxia i per això serà un dels grans temes del Rubí al dia. Però abans, com sempre, repassarem les principals notícies de la jornada. Avui destaca especialment l'anunci de la vaga general convocada per a l'11 de novembre després que ahir morís Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada. I entrarem, com dèiem, de ple al llarg del programa en la dislèxia amb la Montse Pedra, que és logopeda de l'equip del projecte Ubindin de la Universitat de Barcelona, i el doctor Jorge López, que és cap de la investigació del projecte. Amb ells coneixerem tots els detalls d'aquesta iniciativa i xerrarem també de com s'està treballant amb la alumnat de la nostra ciutat. Bon dia, Toni.
1: Bon dia, Pam. També arriba una nova edició de Política sense manual, avui amb Adrián Caballero. Posarem el focus en la Diputació Permanent. Intentarem entendre què és, quina funció té, i tindrem Rubí en 2 minuts, amb Mariona Jerez, la recomanació musical del Robert Fernández i després la tertúlia amb Mohamed Said i Pep Adelantado.
0: A la tercera hora, llibres, amb Llibres a la Carta, en Carme Pomareda i Enric Pallarés. I també xerrarem de teatre amb Pep Tines, Pep Simón i Cacu Prat, que són actors i directors del Bueno, el Feu i el Malo, que es representa diumenge al Casino. I acabarem amb Llengua Catalana, amb Enric Larreula.
1: Dislèxia, política, llibres, teatre, llengua, per acompanyar-vos aquest matí.
0: 3 hores de Rubí al dia. Comencem.
2: Rubí al dia.

0: I començam repassant els titulars de la jornada amb Patri Díaz. Bon dia, Patri.
1: Molt bon dia.
0: La vaga general per l'habitatge i uns salaris dignes ja té data. Serà l'11 de novembre i tindrà una durada de 24 hores. La convocatòria impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT, IAC, COBAS i la PA i també el sindicat de llogateres arribarà dos dies abans de l'inici de la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre.
1: L'Ajuntament de Rubí ha suspès o reprogramat diversos actes públics previstos fins a finals de novembre per les restriccions del període electoral. Entre les activitats afectades hi ha diversos actes de les jornades Parlem d'Habitatge i la presentació ciutadana del projecte Transformem les Torres. També s'aturen temporalment dos programes d'aquesta casa vinculats a la actualitat política municipal.
0: I el Centre Excursionista de Rubí transforma enguany la tradicional marxa infantil de regularitat en una fira de muntanya per les restriccions d'accés al medi natural derivades de la pesta porcina. La jornada serà el 15 de novembre a la Llana i Can Serra amb una trentena de proves d'aventura per a infants d'entre 4 i 12 anys.

0: Volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començam amb el temps, amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. De mica en mica ha d'anar baixant la temperatura avui a les comarques metropolitanes i, de fet, a hores d'ara l'ambient és una mica més fresquet que no pas ahir. Sens dubte que quan sentirem més aquesta davallada del mercuri serà la propera nit i, per tant, el divendres al matí ens haurem d'abrigar una mica més que no pas aquest dijous. També podem dir que el temps no netejarà del tot. Alguns núvols a hores d'ara queden dispersos per moltes comarques. Tornem a tenir fins i tot una mica de boira en alguns racons de la Vall del Llobregat o de l'interior més al nord del Vallès Occidental. I també podem dir que hi haurà algun xàfec. Anirà apareixent ja ràpidament al voltant del Montseny i el Montnegre. Per tant, el Baix Montseny, també la comarca de l'Alt Maresme. Ja entrada la tarda i aquest vespre, alguns ruixats també es formaran a la resta del Vallès Oriental i cap al Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Maresme, així com el Delta del Llobregat. Compte a últimes hores de la tarda entre el Barcelonès i la banda marítima del Baix Llobregat. Aquí plourà moltes ganes. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa pels aiguats d'aquests últims dies, un túnel on s'ha trobat una víctima mortal. Per altra banda, a causa de l'accident d'un camió, hi ha més de 5,5 km aturades a la C58 a Barcelona d'entrada cap al nus de la Trinitat. Al vessant Llobregat també tenim un accident a Sant Joan d'Espí que a hores d'ara doncs deixa els vehicles al voral, però encara provoca fins a, atenció, 9 km de retencions des de Sant Joan d'Espí fins a Pallejà, en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim dues avaries, les dues de la AP7, una al Papiol, que en sentit nord, en direcció Girona, talla un carril de circulació i provoca 1 km de lentitud, i l'altra ha estat doncs, també en sentit nord, però a l'altura de Sant Cugat del Vallès, on també es talla un carril de circulació. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, parlem de retencions habituals, sobretot en direcció Tarragona, a la AP7, entre la Roca del Vallès i Montmeló, de manera molt puntual, però on hi ha més intensitat és entre Mollet i Barberà del Vallès, també en sentit sud. Als túnels de Vallvidrera queden retencions intenses en direcció Barcelona, aproximadament d'uns 2 km. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: La vaga general per l'habitatge i els salaris dignes ja té data. Serà l'11 de novembre. Els sindicats convocants han confirmat una aturada de 24 hores que arriba abans de l'inici de la campanya electoral de les eleccions generals del 29N. Així ho han anunciat aquest dimecres en roda de premsa els representants de Comissions Obreres, UGT, CGT, IAC, Cobas, PA i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La data s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va tornar a encendre el moviment per l'habitatge. La vaga es farà, com dèiem, l'11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral, el 13 de novembre. Es tracta de la primera vaga general de 24 hores a Espanya convocada pels sindicats majoritaris des de l'any 2012. Els convocants tindran ara gairebé un mes per preparar la mobilització.
1: La convocatòria arriba en un any marcat per nombroses mobilitzacions socials, com la dels mestres, metges, pagesos, bibliotecàries i treballadors del sector social i del metall. També hi ha hagut protestes vinculades al preu de l'habitatge, entre elles la vaga de lloguers. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, defensa que la vaga ha de servir per aconseguir mesures concretes davant la crisi de l'habitatge.
2: És una vaga contra actors, sinó per aconseguir unes demandes molt concretes, per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
1: Els sindicats posen el focus en l'evolució del cost de la vida, assegurant que en els darrers 10 anys els lloguers s'han encarit un 52% i els aliments un 45%. Per això, entre les principals reivindicacions hi ha una baixada dràstica dels preus del lloguer, l'augment dels salaris i més contractes indefinits. També reclamen prohibir les compres especulatives i crear un impost sobre la riquesa per ampliar el parc públic d'habitatge. Els organitzadors encaren ara un mes de preparatius amb l'objectiu de convertir la convocatòria en una mobilització massiva.
0: I l'Ajuntament ha suspès i reprogramat diversos actes públics previstos fins a finals de novembre a causa de l'entrada en període electoral. Aquesta decisió arriba després de la convocatòria de les eleccions generals per al 29 de novembre. La mesura respon a les limitacions que estableix l'article 50 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, coneguda com a LOREC. En aplicació d'aquesta normativa i del criteri de la Junta Electoral Central, durant els 54 dies previs a les eleccions, queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat per poders públics que continguin referències a la gestió de govern o als èxits assolits. La legislació també prohibeix expressament fer inauguracions d'obres o de serveis.
1: I a Rubí, aquestes restriccions han afectat activitats destacades que ja estaven anunciades. És el cas del cicle Parlem d'Habitatge, del qual s'han suspès la jornada central a la plaça del Doctor Guardiet, una passejada històrica sobre arquitectura i una xerrada sobre racisme immobiliari. Així mateix, el consistori ha retirat de l'agenda municipal la presentació ciutadana del projecte Transformem les Torres. En canvi, es mantenen els actes sense vinculació directa amb l'acció de govern, com ara la commemoració del Dia de la Revolució Energètica o un col·loqui sobre energia renovable. La cita amb les urnes també altera la graella de Ràdio Rubí per preservar la neutralitat informativa. L'emissora municipal cancela temporalment l'emissió de dos programes, el debat dels grups municipals opinen i l'espai d'entrevistes Parlem amb l'alcaldessa. Tots dos continguts recuperaran la seva periodicitat habitual a partir del mes de desembre.
0: I xerram ara d'educació perquè aquest divendres 9 d'octubre les escoles de Rubí estaran tancades. És el primer dels 6 dies de lliure disposició previstos aquest curs. La jornada s'ha fixat coincidint amb el pont del 12 d'octubre, que és festiu, i és que aquest curs només hi haurà un altre pont escolar, que és el del dia 7 de desembre. Els centres educatius de Rubí no obriran tampoc el dilluns 2 de novembre, el dilluns 8 de febrer, el divendres 30 d'abril, i el dilluns 17 de maig. I per què s'han escollit aquests dies, Patri?
1: Doncs són dies que decideix cada centre, però habitualment les escoles i els instituts a cada municipi els consensuen perquè tots els alumnes tinguin festa els mateixos dies. Hi ha, però, una excepció. El Consell Escolar de l'Escola de Música Pere Borés ha aprovat aquesta setmana modificar tres d'aquestes dates. Així, els alumnes de l'Escola de Música no tindran classe a l'edifici de l'Escardívol dimarts 3 de novembre en lloc del dilluns dia 2, dimecres 10 de febrer en lloc de dilluns dia 8 i el 20 de maig en lloc de dilluns 17 de maig.
0: I el centre excursionista no podrà fer enguany la tradicional marxa infantil de regularitat pels boscos de Rubí a causa de les restriccions d'accés al medi natural per la pesta porcina. Lluny de suspendre la cita, que fa gairebé 60 anys que s'organitza, l'entitat ha adaptat el format per crear una fira de muntanya adreçada als més petits. El president del centre, Jordi Puig, explica com ha arribat a aquesta decisió per intentar salvar la marxa.
3: Llavors, la primera opció que vam fer va ser endarrerir la data de la marxa. En lloc de fer-la a finals d'octubre, vam passar-la al 15 de novembre amb la intenció de si les restriccions d'alguna manera es tiraven enrere, però no ha estat així, no? Però tampoc ens hem resignat a no fer l'activitat, no? Per tant, doncs, amb la comissió de la marxa i a través també de la Junta del Centre, doncs, vam valorar d'adaptar, no? Adaptar-nos a aquesta realitat.
1: Aquesta nova fira es farà diumenge 15 de novembre a l'exterior del pavelló de la Llana i la Masia de Can Serra, espais cedits per l'Ajuntament. La jornada s'adreça a infants de 4 a 12 anys i oferirà una trentena d'estacions d'aventura. Per exemple, rocòdroms, ponts de mico, circuits d'orientació, inflables, tiramarc i una vintena de jocs gegants d'habilitat. A més, els bombers hi participaran amb una exhibició i un camió si les necessitats del servei els ho permeten. Cada participant rebrà un plànol i un passaport per anar segellant les proves, a banda d'un refrigeri i un obsequi final quan completin el circuit. Pels adults acompanyants, el recinte disposarà d'una camioneta de menjar. Les inscripcions, limitades a mig miler d'infants, ja estan obertes al web de l'entitat, que és rubicer.cat, fins al 12 de novembre. El preu és de 8 euros, amb accés gratuït per als socis del club, i l'horari serà de 10 del matí a 1 del migdia, amb recollida d'acreditacions des de 2:15 del matí.

0: és moment d'esports capitanejats pel Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs ja estem a dijous, mirem cap al cap de setmana a veure si en aquesta ocasió el temps ens respecta i sí que es poden dur a terme les jornades de competició. De fet, moltes de les que parlarem el passat cap de setmana doncs no van poder disputar els seus partits, queden pendents de les resolucions dels diversos comitents de competició per conèixer les noves dates. Per exemple, no va haver-hi cites en bàsquet. El CEP Sant Jordi, tant en nois com en noies, van ajornar els seus partits mirant cap als que disputaran aquest cap de setmana. Els jugaran a casa amb el conjunt femení, que ho farà dissabte a les 6 de la tarda. Rep el Blanes en la tercera jornada de competició, però és, a efectes, la segona. Van guanyar en la primera en l'estrena de la categoria per part de l'equip que entrena el Miqui Parera i la Débora Valdivia. El conjunt masculí juga a la mateixa hora, però diumenge també. A l'escola Montserrat rebent a la S, igual, tres quarts del mateix, perquè van guanyar en la primera jornada de competició. Pel que fa al futbol de tercera catalana, tenim el Juventud 25 de setembre que visita l'Abrera a les 4 de la tarda, un 20 que sí que va suspendre el seu partit el passat cap de setmana. Dissabte visita aquest equip, igual que juga la penya blaugrana Ramon Llorenç, però ho farà a casa, amb el partit també suspès del passat cap de setmana. Ni més ni menys que es veuran les cares amb el Ronin, aquell equip que l'any passat formava part de la nostra ciutat perquè jugava al camp del 20, hores d'ara ja al camp del júnior equip Sant Cugatenc. Una tercera catalana que té també cites pel que fa a d'altres equips, com ara el Rubí B i també l'Olímpic Can Fatjó B. Ells sí que van jugar el passat cap de setmana. L'Olímpic Can Fatjó B suma 3 victòries, mirarà de sumar la quarta al camp del Can Rui Rom una Tronchoni diumenge al migdia, mentre que el Rubí B també diumenge al migdia busca la primera victòria al terreny de joc del Vistalegre, en un cap de setmana en el qual tornarem a tenir en vol. No van jugar tampoc, suspès el partit del passat cap de setmana. El 20 visita el Martorell aquest diumenge a les 12 del migdia, tercera jornada en segona catalana masculina.

0: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
1: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
2: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
1: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
2: Actualitat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.

0: Rubí en dos minuts. Qui era? Qui és?
1: Avui, a Rubí en dos minuts, parlem d'una dona que no va néixer a Rubí, però que va acabar convertint-se en una figura molt vinculada a la ciutat. És Neus Català i Pallejà. Va néixer a Guiamets, al Priorat, el 6 d'octubre de 1915. I aquesta setmana, per tant, s'ha complert l'aniversari del seu naixement. Durant la Guerra Civil, va estudiar infermeria i va treballar ajudant persones refugiades i infants. L'any 1939 va marxar a l'exili. I a França va continuar la seva activitat de resistència contra el nazisme. Va ser detinguda i deportada al camp de concentració de Ravensbrück, destinat principalment a dones. Va sobreviure al camp i després de la Segona Guerra Mundial va dedicar bona part de la seva vida a mantenir viva la memòria de les dones deportades. I aquí és on apareix Rubí. Després de l'exili francès, Neus Català va viure durant més de 20 anys al barri de les Torres, concretament entre 1978 i 2010. La ciutat va voler reconèixer aquesta vinculació i l'any 2019 el ple municipal va aprovar canviar el nom de la plaça Nova de les Torres pel de plaça de Neus Català i Pallejà. El canvi es va fer oficial el 2021. Neus Català va morir l'any 2019, als 103 anys. Avui, el seu nom continua present a Rubí, a la plaça que porta el seu nom, però també a la sala Neus Català i en diferents iniciatives de memòria democràtica. Una dona nascuda al Priorat, que va viure bona part de la seva vida adulta a França i que va acabar deixant una petjada important també a Rubí.
0: Rubí en dos minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache. Nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música.

0: El flamenco tiene una voz, un ritmo y un alma. Melismas, acordes y zapateo. El espacio dedicado a la cultura y a la música andaluza. De la mano del periodista sevillano Chema Cejudo. Disfruta de una hora para descubrir artistas, historias, música y toda la pasión del flamenco. Cada miércoles de 9 a 10 de la noche. Escucha Melismas, acordes y zapateo en Radio Rubí, en el 99.7 de la FM y también en radiorubí.cat. Melismas, acordes y zapateo, la pasión del flamenco.
1: Avui tenim una nova secció de Política sense manual en una setmana molt convulsa, políticament xerrant. Conversam avui amb l'Adrián Caballero. Adrián, aquesta setmana, bon dia. Hem sentit xerrar molt d'un òrgan que habitualment passa bastant desapercebut, la Diputació Permanent, i de cop s'ha convertit en protagonista, perquè després de la convocatòria d'eleccions i amb el Congrés dissolt, serà aquest òrgan qui ha de decidir sobre determinades decisions importants que es produeixen quan s'han dissolt les Corts Generals. Així que avui volem entendre exactament què és i sobretot què pot fer. Per tant, ho tens complicat, eh? Adrián, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, tot bé, Pamela. Ho tinc complicat, però ho intentarem. El més important és el que tu dius, no? Que no ens sentim a parlar gairebé mai, però aquest òrgan no s'ha inventat el 2026, sinó que és un òrgan que ja està a la Constitució, a l'article 78 de la Constitució, ens parla precisament d'aquest òrgan. Què és aquest òrgan? Bàsicament és el Congrés de Guàrdia.
1: És un minicongrés? Seria un minicongrés, podria dir-ho?
2: Correcte, sí. Sí, jo aquesta setmana feia una broma que el comparava amb Catalunya en miniatura, no? Diguem que és una mica el Congrés en miniatura perquè és el que treballa quan el Congrés i el Senat estan tancats. M'explico. Té dues funcions. Una, quan hi ha període d'entresessions, que perquè la gent ens entengui és quan se'n van de vacances els polítics, juliol, agost i el gener, per dir-ho així, i aleshores també té una altra que és entre la dissolució de les Corts, és a dir, la situació que estem vivint ara, que és a dir, s'ha dissolt les Corts perquè hem d'anar a unes eleccions, però evidentment no podem quedar-nos sense poder legislatiu, és a dir, no podem quedar-nos sense un poder de l'Estat, i es fa aquest congrés en miniatura. Per què diem que és un congrés en miniatura? Perquè dels 350 diputats en passem a tenir 69. És veritat que la Constitució no obliga que siguin 69, però bueno, la legislació ha decidit que siguin 69. I, evidentment, la seva composició, i això sí que és una obligació de la Constitució, té la mateixa proporció que al Congrés. És a dir, si el PP és el partit que més diputats té al Congrés, a la Diputació Permanent també ho ha de ser. Si el PSOE és el segon, i així anem comptant. Això sí, els que entenguin una mica de matemàtiques entendran que la proporció no pot ser la mateixa, perquè no pots tenir la mateixa distància entre un partit i l'altre si hi ha 350 diputats que si només hi ha 69.
1: Uh-huh. Això pel que fa a la com està format, però i les funcions? Perquè en té moltes funcions. I què passaria si estigués en marxa quan no hi ha unes eleccions?
2: Clar, per entendre'ns, i simplificant-ho molt, la Diputació Permanent no pot fer-ho tot. Ara exemplificarem algunes coses que no pot fer, però el que sí pot fer és tot allò que sigui d'urgència, tot allò que tingui una data de caducitat, és a dir, que si el Congrés no ho aprovés, una llei o una mesura decauria, i, per extensió, tots els decrets que ha assignat un Consell de Ministres els ha de poder convalidar. No? Com passarà amb aquest de l'habitatge. És a dir, perquè ens entenguem, tot allò que té data de caducitat ho pot tocar la pròpia Diputació Permanent. Què no pot fer? No té la capacitat legislativa com a tal i, per exemple, no podria aprovar uns pressupostos. Això no ho pot fer. Hi ha una cosa interessant, això sí, perquè si algú s'ho pregunta, si hi hagués algun cas greu de qualsevol qüestió, a la Diputació Permanent sí que té una curiositat, i és que pot cridar al ple del Congrés. És a dir, si hi hagués una situació molt urgent o molt greu, la Diputació Permanent pot fer una crida al Congrés perquè es reuneixi en ple i allà sí es pugui decidir... A veure, vaig a posar un exemple molt extrem, però una declaració de guerra.
1: T'anava a demanar aquest exemple,
2: Una declaració de guerra. Uh-huh. Si ara algun país en plena campanya ens declara la guerra, hauríem de recórrer al ple del Congrés. Esperem que això no passi, no. Però seria el meu cas extrem.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do el cas extrem, eh? Per tant, ara explicaves això també, feies referència en aquests decrets d'habitatge. Hi ha molta gent que no ha acabat d'entendre que si havia estat rebutjat aquest decret de l'habitatge es pugui tornar a arribar a una votació ara que hi ha la Diputació Permanent. Explica'ns, per què passa això?
2: Sí, anem a explicar. Quan va passar el divendres passat la caiguda o la votació que va tombar aquests decrets d'habitatge, el resultat abans de la votació de Junts, és a dir, si no tenim en compte Junts, el resultat hagués estat 172 vots a favor, 171 en contra. És a dir, PP i Vox i UPN sumaven 171. Perquè veieu com d'apurada i com de petit era el marge fins que, evidentment, els 7 vots de Junts en contra van fer uns 172 a 178. Què passa a la Diputació Permanent? Com dic, la Diputació Permanent no pot guardar la mateixa proporcionalitat que si estem al Congrés. I, per tant, tenim, per exemple, que el PP té 27 diputats en aquesta Diputació, el PSOE, inclosa a Francina Armengol, la presidenta, serien 25, i a partir d'aquí tenim a Vox amb 6 diputats. Mireu ja que comencem amb un Vox que només té 6 diputats, Sumar, que en tindria uns altres 6, malgrat el Congrés no tenen exactament els mateixos diputats, i a partir d'aquí fixeu-vos el que passa. Esquerra Republicana en té un, Junts en té un altre, Bildu en té un altre, el PNB en té un altre, i el grup Mixt en té un altre, que en aquest cas recau en Jone Belarra, que és de Podemos. Què vull dir? Quan la votació era tan apurada i els 7 vots de Junts eren la clau, hem de pensar que Junts ja no té 7, sinó que només en té 1. Per tant, si seguim la mateixa lògica que el divendres passat, en la Diputació Permanent hi ha 35 vots a favor i 34 en contra. Els 34 en contra, per qui vulgui fer matemàtica, són els 27 del PP, més els 6 de Vox, més aquest solitari que hi ha de Junts. És una casualitat, o sigui, al final és una casualitat, és un designi matemàtic, però aquesta és la composició. Per cert, per si també algú s'ho està preguntant, la composició de la Diputació Permanent passa pel ple del Congrés i va ser votada per unanimitat. Tots els partits van estar d'acord en que fossin aquests 69 i repartits d'aquesta manera.
1: Uh-huh. Ara, pregunta com a politòleg, més de valoració. Això ha estat medit, és estratègia pura i dura del que era fins ara president del govern?
2: Quina mala idea. No. Jo crec... No, jo no és la primera que em fan aquesta pregunta, però jo sempre dic el mateix. Jo crec que en aquest cap de setmana, que tots els mitjans de comunicació deien que Pedro Sánchez s'ho estava pensant, no? que estava reflexionant sobre si convocar o no eleccions, jo crec que valorava moltes coses, com per exemple que no tindria un escenari millor en termes de l'habitatge, etc. Però no crec que aquesta qüestió estigués en l'aire. Dit d'una altra manera, Pamela, si la majoria de la Diputació Permanent no li hagués estat favorable, jo crec que hagués convocat eleccions igualment.
1: Uh-huh. I ja per acabar, Adrián, i perquè als nostres oients els hi quedi clar tot el tema de la Diputació Permanent, si ho haguessis d'explicar a algú que no té ni idea, que és el que estem fent aquí ara, de política, però ho haguessis d'explicar només amb una frase... Per què existeix la Diputació Permanent?
2: Perquè tant a les vacances com quan hi ha unes eleccions, Espanya ha de seguir governada pel poder legislatiu.
1: Molt bé, doncs ens quedam amb aquesta idea de per què necessitem aquesta Diputació Permanent i moltíssimes gràcies per resoldre aquests dubtes que s'han plantejat aquests dies sobre aquest òrgan que la gent no acabava d'entendre perquè podia prendre determinades decisions i com funcionava exactament. Adrián, moltíssimes gràcies per posar-hi llum a la foscor, que dirien alguns, i t'esperam en la pròxima edició del Política Sense Manual.
2: Bon dia, Pamela, i moltes gràcies.
1: Adéu.

0: La ciudad se hace grande, esta ciudad se hace grande sin ti.
1: Aquesta és la veu de Ruslana. Esta ciudad me hace La cantant hispano-ucraïnesa que es va donar a conèixer, per cert, després de quedar en tercera posició de la 12a edició del programa televisiu Operación Triunfo, publica nou treball. Ho farà aquest proper divendres i portarà per nom Anomia. Un nom bastant particular que fa referència a un concepte sobre l'absència de regles. Segons el comunicat de premsa dels que porten tota la promoció de Ruslana, doncs el disc, aquest disc que es publicarà el proper divendres, es mou entre la força del grunge i del rock, el pop electrònic i una important presència de balades, mostra de diferents cares de l'artista que fa, doncs, la contradicció una part essencial en el seu llenguatge. Això que escoltem porta per nom Mi Vocablo i és un dels avançaments del nou treball de Ruslana. I això que escoltarem és la recomanació del dia, porta per nom Favorita de la vida, un títol que, segons diuen, neix d'una ironia. Jugar amb aquesta idea de que la vida reserva les seves pitjors batalles per als millors guerrers i amb la sensació de preguntar-se per què tot ha de passar-li sempre a la mateixa persona. Diuen que Ruslana transforma aquesta acumulació de cops i contratemps en una cançó que abraça el caos en lloc d'intentar contenir-ho. Si no pots lluitar contra, afegeix-te, no? Suma-t'hi al caos. Us deixo en bona companyia amb Ruslana, Favorita de la vida.

0: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
1: Actualicat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
0: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva. Era això,
1: sempre volem massa i necessitem... Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva. El que buscava tenia ben a prop.
2: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
3: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
4: Sempre al teu costat.
5: És la 1 de la matinada.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Bragó.
1: Som-hi, que passen 3 minuts de les 10 del matí. Temps de tertúlia, de mini-tertúlia, avui, perquè només tenim dos tertulians a la nostra taula. Això significa que sumeu-vos a través del telèfon del directe del 93-588-5960 per fer créixer aquesta tertúlia. Avui més que mai necessitem opinions, i no serà per les coses que estan passant darrerament, que jo crec que estem una mica saturats, perquè no paren de succeir coses al llarg dels dies una darrere de l'altra, i estem, jo crec, una mica de sobresaturació. Pamela Martínez, Pam, bon dia.
2: Bon dia, sobresaturada.
1: Ah, sí, no?
2: Si la pregunta és què tal, sobresaturada.
1: Sí. De quins temes posarem
2: pues
1: sobre
2: mira,
1: la taula avui?
2: Ahir al vespre xerrarem, sobretot, de que ahir al vespre ens va sorprendre la notícia de que havia mort la Mari Carmen, ja sabeu, el símbol de la lluita per l'habitatge, la dona de 87 anys de Madrid que va ser desnonada i que ha estat la gota que ha vessat el vas i que ha fet encadenar totes aquestes decisions i tot el que ha passat i tot el que vendrà.
1: Sí.
2: D'això, de lligat a això, a més, també ahir es va decidir la data en la qual es farà la vaga general. La vaga general la tindrem l'11 de novembre. També volem proposar-vos aquest tema, que xerreu sobre això, sobre què vos pareix aquesta vaga general, si està ben posada la data, perquè penseu que és 2 dies abans, si no m'equivoco, 2 dies abans de que comenci la campanya electoral, que comença el dia 13. Per tant, què és el que penseu sobre això? També una cosa que potser, no sé si heu vist a la nostra web, que ja s'han començat a anul·lar els diferents actes que estaven previstos de l'Ajuntament, una sèrie d'actes que estan relacionats i que la Junta Electoral Central els prohibeix. També què opineu sobre això, i que el decret d'habitatge més ampli entra en vigor avui, i què en penseu de tot això també.
1: Doncs aquests, a veure, són els primers temes, eh? Després vosaltres, si voleu parlar de qualsevol altre, ja sabeu que és molt benvingut. Moltíssimes gràcies, Pamela Martínez. Telèfon del directe, 93-588-5960. 93-588-5960. Us atendrà en aquest telèfon José Malagón, que és el que està al comandament tècnic d'aquesta tertúlia.
3: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
1: Doncs aquesta tertúlia... Pepa Adelantado, bon dia.
4: Bon dia.
1: Mohamed Said, bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Teniu la sensació del que deia, una miqueta de sobresaturació de notícies, o de que estan succeint moltes notícies, ja siguin els aiguats, el Congrés, les mobilitzacions, la vaga general, a nivell rubinenc també, tot el que ens està passant, i que no és més que un bombardeig, i que de vegades penses, ostres, això, jo deu tenir la sensació ahir quan em vaig assabentar de la mort de la Mari Carmen, pensava, mare meva, és que això sembla un guió de jo què sé, o sigui, a veure què més en ve, no?
4: Bueno, és l'època en què vivim, i és que les notícies no solen durar gaire, però s'escorren, s'esprimeixen fins al màxim. No sé, és una circumstància desagradable, la seva, el seu tarannà, la seva decisió, o el que vulguis dir-li, de no voler marxar de casa seva i de motivar aquesta moguda que hi ha hagut, doncs té importància si després això ve seguit de les eines i de les formes que ho rectifiquin aquests això. Perquè si es queda amb uns titulars de notícies o amb 15 dies de matxacar i tal i qual, no haurà servit per gran cosa. Però en principi hem de creure, i vull creure, que servirà per alguna cosa.
1: Clar, va morir, símbol de la lluita de l'habitatge contra els desnonaments, va morir aquest dimecres, va haver de marxar del seu domicili, hospitalitzada a l'Hospital Gregorio Marañón. Llavors es van desencadenar aquelles mobilitzacions en defensa del dret de l'habitatge arreu de l'Estat. Sí. Mentalment va ser a Madrid, va ser a Barcelona...
5: València.
1: Sí, i dimarts 29 de setembre doncs acceptava un acord amb aquesta empresa Urbegestión. I amb la mort, el sindicat de llogateres de Madrid ha indicat que es queda amb l'exemple de lluita i el llegat que ha deixat, perquè ha estat com un abans i un, sí, i un després en la història d'Espanya, i que deien que la Mari Carmen no es cansava de repetir que s'havia de continuar lluitant pel que és nostre.
5: En el tema d'habitatge i de la lucha que està haciendo el pueblo ahora español per accedir a un bien común, ¿no?, a una necesidad básica que està garantizada por la Constitución, ¿no? Sí. Bueno, como la salud, como la educación.
4: Es un decir,
5: ¿no?
1: Sí, bueno, sí, no, está. Es un dret bàsic. Sí,
4: està escrit, però
5: sí, bàsic. Sí, no, bàsic, i... Però que hauria que esperar a que mueran, perquè no és solament la Mari Carmen. Hubo dos casos de suicidios también, sí, por desnudamiento, ¿no? Y esperar hasta que caigan estas catástrofes para que el gobierno empiece a mover fichas, esto es indignante, ¿no? Porque este gobierno ha tenido 7 años para aplicar y políticas para contrarrestar la especulación, pero hemos visto que desde el principio ha apostado por abrir el mercado a los grandes fondos buitre, ¿no? Con BlackRock. Yo me acuerdo de un tweet del Puente, Oscar Puente, alardeando de que estábamos en un país de economía muy estable, por eso vienen a invertir BlackRock. Por eso BlackRock se han estado aquí. Pero en vez de aplicar políticas, ¿no?, para contrarrestar esa especulación que está impidiendo a la gente acceder a ese bien básico, ¿no? Ahora hay que luchar, pero hay que luchar no solamente concentraciones, no solamente a estar en la calle, también votando y votando. Hombre, con conciencia, con conciencia.
4: Este es el tema.
1: Sí, tú has dicho que son 7 anys, ¿no?, deies, però jo em remuntaria què s'ha fet per l'habitatge els darrers... i inclús abans del 2007, què s'ha estat fent per l'habitatge? Això és una pregunta.
4: Doncs ara no em facis dir la data, no sé si és abans d'aquests 7 anys o no, però a Madrid concretament hi havia 1.800 i pico pisos oficials pagats per la... i que l'Ajuntament de Madrid els va vendre amb un fons buitre. Vull dir que llavors... Clar, entre altres coses, això d'una manera dona ja la idea de la forma de pensar d'aquests senyors, de l'Ajuntament de Madrid, que en aquell llavors hi havia la Botella, la dona de l'Aznar. Llavors això ja dona una idea de la forma de pensar d'aquest això. O sigui, 1.890 habitatges pagats amb diners o subvencionats en part amb diners públics, en part de fons de la Unió Europea, tal, que un bon dia passen a ser d'un fons buitre que, a més, els van comprar, si no recordo, els van vendre, no sé si per 65.000 euros, I bueno, el que va costar això, doncs, vés a saber, 1890 pisos. Bueno, llavors, això és una idea ja de lo que s'ha fet. Ara, amb aquest govern, amb l'anterior i amb els previs. Mm. Vull dir, aquí, jo ja ho he dit altres vegades, que aquí el gran problema, la gran errada va ser fer entendre a la gent que per estalviar havien de comprar totxo, de comprar immobles. I llavors això s'ha convertit en una font d'estalvi i després de la font d'estalvi ha passat a ser una font d'especulació. I ara estem on estem.
1: Mm-hmm. 93-588-5960 93-588-5960, que avui només som dues veus dels nostres tertulians aquí, i per tant
4: però no callarem.
1: Per tant, feu servir la vostra ràdio per fer-nos arribar les vostres opinions públicament, el que penseu, com us toca, en quina situació esteu, si esteu de lloguer, si esteu patint també pel vostre lloguer, per la vostra hipoteca, per la compra, si teniu família que necessita viure o coneixeu casos d'amics, d'amigues, de família que estiguin buscant pis, que no es troben, de com es troba, com us trobeu, us escoltarem i a més ho podreu dir també públicament el que esteu o del que teniu coneixement de forma directa o el que esteu vivint. La ministra de Sanitat, la Mònica García, va ser una de les primeres membres del govern espanyol en reaccionar, això ho va fer a través de la xarxa X, i va escriure que la teva lluita va despertar consciències a tota Espanya i va encendre una metxa que ja no s'apagarà. El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, Gabriel Rufián, va ser molt explícit i també va escriure a X, quins fills de puta. El de la UGT, el secretari general, Pepe Álvarez, ha escrit que la Mari Carmen ha mort per la crueltat d'un sistema que va fer fora de casa, la va fer fora de casa i la va deixar al carrer malalta. I de Podem, l'eurodiputada i dirigent Irene Montero va anar més enllà i va afirmar que no és una mort, és un assassinat. No sé quines reaccions a vosaltres us va suscitar justament doncs, la mort de la Mari Carmen i si, com us va agafar? O sigui...
4: Bueno, doncs pues a mi em va agafar a casa sopant.
1: No, però, sí, però en el sentit de dir...
4: Però, d'entrada em va agafar a casa sopant i va sortir primer va sortir allò, aquells titulars que surten a sota de la pantalla del Telenotícies i em vaig quedar mirant allò i vaig pensar un moment i vaig dir, bueno, al final ho han aconseguit, ja tenen el seu pis. Ara dependrà de la gent, de tots els altres, de tots nosaltres, dependrà de saber si aquesta mort ha servit per alguna cosa i si això ha valgut la pena, aquesta mort. No hi ha cap mort que valgui la pena, però bueno, per dir-ho d'una manera. I això s'ha de demostrar d'una manera molt senzilla. I és el dia 29 de novembre, tots tenim l'opció de dir el que pensem. No cal escriure-ho, senzillament és agafar la papereta que et doni més garanties. Que ja sabem que no n'hi ha cap que ens tingui contents a tots. Vull dir que, almenys a mi. A mi no n'hi ha cap que em convenci. Però alguna cosa s'haurà de fer. Sempre n'hi haurà un que em convencerà una mica més que els altres o que em motivarà a no rebutjar-lo tant com els altres. I aquesta és la jugada, és el d'això. Llavors, això, les eleccions del dia 29 donaran la resposta a si aquesta mort de la Maria Carmen ha servit per alguna cosa o no.
1: Mm. Just... Ara, digues.
5: No, jo estava seguint, bueno, les notícies de... Porque en Marruecos ahora hay negociaciones para formar gobierno, porque hubo elecciones hace 2 semanas. Y Y ahí cortan toda la transmisión para informar en ese medio de comunicación marroquí, para informar de la muerte de Mariam Karimi. Y de ahí,
1: van tallar la emisión al Marroc de la televisión.
5: No es la televisión pública, es una televisión de un partido político, ¿no? Que estaba haciendo como una reportaje sobre las elecciones y las negociaciones que está haciendo ahora la primera ministra, para informar sobre eso, ¿no? Porque es un medio de izquierdas, para entender la envergadura de la problema de la vitalla de que estamos sufriendo aquí en España, tiene ecos en los países no vecinos, no, no solamente en Francia, pero también en norte de África, ¿no? En Al Jazeera, la cadena Al Jazeera, sí, también informaron de la muerte de Mari Carmen, sí, y otros medios de comunicaciones también de la muerte de Mari Carmen, porque es una noticia muy bueno que tendrá muchas repercusiones en el 29 de enero, y también porque es la consecuencia de una crisis que está abatiendo a toda la población de España. Y también hay seguimiento de las acampadas de Madrid, en los noticiarios de Al Jazeera, de algunas cadenas árabes. Eso, la sensación es la que tenemos desde hace mucho tiempo, desde que empezamos, por ejemplo, aquí en Rubí, con el sindicato de Igueter, desde que estuvimos en todos los desnudamientos intentando aturar los desahucios aquí. Sí. Hace un día, creo, ayer, había previsto un desahucio aquí en Rubí. Los compañeros me dijeron que saldrán para intentar aturarlo. O sea, es sensación de rabia, de impotencia, de tristesa.
1: El desnonament, Mohamed, que hi hauria aquí a Rubí, va ser ahir o avui?
5: Crec que ahir, em va dir ahir. Que ahir, sí.
1: I saps què va passar?
5: No, encara no m'hi han dit.
1: I quina zona era? Saps de
5: tampoc. Perquè estava la xerrada aquesta sobre habitatge i tot això. M'hi han dit que demà farem una presentació per aturar. O sigui que això és el dia a dia que estem sofrint des de fa més de 10 anys.
1: Clar, si és tan universal, és que el problema de l'habitatge, per suposat, és un problema internacional i que traspassa.
5: Sí, però però a nivell europeu hi ha models que han podido aturar o mitigar el problema, ¿no? En Austria, ahora en Alemania, con con la victoria de Leibling, están proponiendo acciones, ¿no? Para también garantizar ese derecho a la gente, para aturar también la subida de precios de los alquileres. En Francia también, pero Francia tiene una historia de establecer un parque público de habitaje desde hace mucho tiempo, que aquí en España eso ya lo dejamos al mercado, ¿no? Al mercado libre, sin parque público, sin nada.
1: Ens quedem amb aquesta idea de que, com deies tu, no? Els ecos, és a dir, el cas traspassa les nostres fronteres fins al punt que una televisió del Marroc més propera d'esquerres va aturar la seva programació per justament anunciar la mort de la Mari Carmen. Això també passa amb les televisions argentines, que connecten a través d'una corresponsal que nosaltres vam tenir en aquest programa també, i que es fa eco de tot el que va succeint, no? Clar, jo crec que creieu que això s'exagerarà molt, evidentment, la precampanya electoral, i creieu que ho faran servir perquè hi ha tota aquesta mobilització al carrer, creieu que s'intentarà capitalitzar d'una forma o d'una altra, o com els diferents partits polítics, per intentar treure rèdit?
4: No ho crec, estic segur. Estic convençut de que faran servir això i tot el derivat d'aquesta situació, des de les manifestacions, els desnonaments, tot això ho faran servir. S'ha demostrat que uns més que altres, però els polítics d'aquest país no tenen vergonya. Vull dir, jo crec que ha quedat bastant clar, no tenen vergonya, no els hi fa res sortir al carrer després de circumstàncies com aquestes, després de tindre, doncs, un que es queixa de que... Mira, tot d'alguna manera, tot parteix d'un principi, segons la meva idea. La meva idea és de que en els àmbits, diguéssim, del mateix estatus, diguéssim, política, futbol, o esport o el que sigui, tu lluites contra uns altres, lluita, la paraula lluita no és la correcta, t'enfrontes amb uns altres i vols aplicar les teves idees i els altres apliquen les seves o les dels que els paguen. Bueno, això ja és una altra història. Llavors, aquí el que jo entenc que és això,
1: potser derivat 93-588-5960, telèfon del directe,
4: potser derivat de l'esport, no? I tot això, per mi els que jo he jugat al futbol, quan jo he jugat al futbol, els que tenia davant eren rivals, i els polítics haurien, d'un partit, els que tenien que tenir a l'altra banda davant serien, per mi, haurien de ser rivals. I no, en molts casos són enemics, i aquest és el problema d'aquest porta, que en un congrés dels diputats, la seu de la sobirania nacional, se li digui fill de el president del govern i no passi res, quan els hauria de caure la cara de vergonya els que ho diuen, la que ho diu ja potser no en té, però els que ho toleren. Llavors, tot això ens porta amb una situació que dius, són capaços d'aprofitar tot i ho aprofitaran. Aprofitaran qualsevol fallo de l'un per matxacar l'altre. I amb l'últim que pensaran és com ho faran perquè això de les cases acabi arribant a ser un fet. Això és l'últim que pensaran. Tota la campanya la passaran pensant com poden matxacar el contrari i com poden donar a entendre que ells són millors. Per donar a entendre, que després ja ho veurem.
1: Mohamed,
5: no, el problema no és la maldat de l'altre. El problema, lo más peligroso, como decía, había un teólogo, un filósofo alemán que ha muerto en los campos de concentración, von Holtz, decía que lo más peligroso no es la maldad, lo más peligroso es la ignorancia, sí, la invisibilidad, sí. Los imbéciles.
4: Porque, la imbecilidad, sí.
5: La imbecilidad, ¿no? Porque la maldad tiene un objetivo.

0: de extrema derecha, esos son el peligro, ¿no?
1: Sí, sí.
0: No los que están moviendo los títeres, ¿no?
2: Abans de les eleccions que tindrem el 29 de novembre, s'ha convocat una vaga general per l'habitatge que es farà l'11 de novembre, per tant, a les portes de la campanya electoral per a les eleccions, perquè això seran dos dies abans. Així ho ha anunciat en roda de premsa aquest dimecres representants dels sindicats que són convocants de Comissions Obreres, UGT, CGT, Sindicat de Llogateres, altres sindicats d'habitatge, perdó, i que també és una aturada pels salaris dignes. Clar, la vaga es convoca en el context d'un any de molta conflictivitat, recordant les reivindicacions de mestres, metges, que també hi ha vaga, a partir del 28 d'octubre, vaga indefinida, sí. Pagesos, bibliotecàries, sector social del metall, sindicalistes que es van plantar contra la Caixa i van guanyar la primera vaga de lloguers. Per tant, en un ambient que és molt bogut, perquè sí. Els serveis que són bàsics, educació, sanitat, pagesia...
3: Sí, sí.
2: A més, com hem passat aquestes necessitats i aquests problemes dels aiguats, de preparar les infraestructures que estiguin preparades pel canvi climàtic, tant quan fa molta calor dintre de les ciutats com quan venen aquests aiguats i també mor gent. És la primera vaga general de 24 hores a Espanya en 14 anys. En 14, tu. Mira, que bueno. Convocada pels sindicats, i per exemple el que subratllen per exemple Belén López de Comissions Obreres diu que no volen destinar el 40 o 50% del nostre sou a tenir sostre, i la portaveu del sindicat de llogateres ha recordat que en 10 anys els lloguers s'han encarit un 52%, els aliments un 45%. I clar, el que es vol és aquesta baixada dels preus del lloguer, l'augment dels salaris, que es proveixin compres especulatives, que hi hagi més contractes indefinits, crear un impost per a la riquesa, que serveixi per ampliar un parc públic d'habitatge. Clar, diuen 45% que ha pujat, no, s'ha encarit un 52% al lloguer en 10 anys. Bueno, hi ha gent que destina més d'un 50 també, i
3: sí.
2: que no arriba,
0: sí. que nadie sea bueno, mejor que el otro, o sea, al de Europa, porque nuestros vecinos los franceses ya llevan una semana, ¿no?
2: Sí, sí.
0: Con las movilizaciones de estudiantiles, ¿no? Y ahora se han también han salido los bomberos y han salido los profesores también para apoyar esas manifestaciones de estudiantes, y se prevé que las hermillas grogas también están preparando para salir, y es la una crisis bueno, en toda Europa, por la inflación, por el tema de la energía y todo eso, toda la guerra que está en Oriente Medio, que está encareciendo mucho los suministros de energía, que eso repercute también en la cesta de la compra. Pero aquí en España eso viene agravado más por el tema de vivienda, que es el principal problema que tenemos aquí en España, que el 40%, yo tengo vecinos que más del 70%, más del 70%. Ahí, aquí en Rubí, por ejemplo, un piso muy modesto de 3 habitaciones, no puedes encontrar a menos de 800 euros. ¿Eh? 800 euros, y si el salario mínimo son 1.200 euros, no te queda nada para pagar las facturas de los suministros de agua y
1: todo. Sí, y comer.
0: Bueno. O puedes ayunar, puedes hacer un ramadán todo el año con esos. Pero sí, es catastrófico lo que estamos viviendo aquí en España con la vivienda. Y eso tiene solución. Siempre.

0: Passant 5 minuts de les 11, encarem aquesta tercera hora de Rubí al dia, més cultural. Esperem-ho, és molt cultural, aquesta tercera hora.
1: Home, clar.
0: Ara et faré l'escaleta perquè vegis lo cultural que és aquesta hora, Carme Pomareda.
1: Molt bé, ja la pots fer, ja. Bon dia.
0: Us avanço el que hi ha. Enric Pallarès, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, vosaltres, clar, vosaltres sou els primers.
2: Els primers d'aquesta hora cultural.
0: D'aquesta hora cultural. Amb la secció de llibres a la carta, que ens porteu les recomanacions, ara ens explicareu quines, perquè ja veig aquí que hi ha novetats que abans deien és molt bona, esta és muy buena, esta és muy buena, esta és muy
1: buena.
0: Pues
1: això que nosaltres portem, coses molt...
2: que ens agraden.
1: Molt bones. O sigui, més no que ens agraden a nosaltres particularment.
2: Però això és que si a nosaltres ens agraden, normalment els lectors que els hi poden... els hi arriba, que ens escolten, també els agrada.
0: També els agrada. Llegirem una miqueta, no?
2: Sí, llegirem un trosset que he triat.
0: Perfecte. Després, coses molt bones. Tindrem una entrevista de teatre, perquè hi ha tres actors, tres directors, una mateixa obra, El bueno, el feo i el malo, que neix d'un text de Pep Tines, però dramatúrgia i posada en escena doncs, amb un treball compartit amb els altres dos actors, que són Pep Simón, que ha comprat tres històries independents que parlen de l'amor, però que ho fan amb humor negre i ho fan amb ironia, perquè aquesta obra de teatre es podrà veure diumenge, 11 d'octubre, al Casino. I acabarem parlant de llengua catalana.
1: Ja toca.
0: Sí. Amb l'Enric Larreu, la Creu de Sant Jordi, lingüista, parlarem de...
1: Segur que parlareu.
0: De la Bressola, en riurem, m'ha dit que porta una endevinalla també, o sigui, serà una secció una mica sorpresa, també.
1: Si ve l'Enric, teniu sorpresa i divertimento i cultura...
2: I cultura, i cultura a la vena.
1: A la vena.
0: A la vena. Doncs vinga, som-hi. Comença aquesta tercera hora.
3: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: La Nostra Senyora de l'Abisme ens ha portat a un punt de no retorn i que això, encara que sigui un punt que no tenim de retorn, el podem fer caminant d'una forma contenta i que, a més, amb tothom de la família, perquè fins i tot les princeses han d'anar a escola en aquest camí de no retorn. Bon dia. Hem dit ja 4 llibres aquí que tenim.
1: Hola, bon dia. Has començat molt fort, eh?
0: I els altres perquè no els veia. Els
1: perquè
0: títols,
1: no els
0: veies, no
1: però
0: els títols,
1: són una passada.
0: Ja està. Què deia? Començava dient la Nostra Senyora de l'Abisme.
2: Nostra Senyora de l'Abisme, Xus González. Autor rubinenc.
0: Què em dius?
2: Sí, Xus González ha viscut a Rubí. Jo no sé si em sembla que hagués nascut a Terrassa, però... La seva família viu a Rubí i són coneguts, i és el tercer llibre que edita de novel·la d'intriga, sí. El tercer llibre que edita amb editorials d'abast nacional i de importància.
0: Enric Pallarés, l'hem de portar, aquest home?
2: El Xus González, segur que si el truqueu...